0: Molt de temps,
1: molt
0: de temps,
1: anava
0: a dir.
2: Currículum aquí
0: una mica de...
3: Però aquesta setmana, perfil, aquesta setmana faig un concert amb la banda, precisament.
2: Veus? Sí. Ja ho deies tu, que no parlaríem.
0: Sí.
3: No interrompo més.
2: Ens encanta. Fem 5 cèntims més. De...
0: Sí, estava en ello. És... Tot això va començar la seva carrera, ara ho esmentàvem, com a flautista a l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, on ens consta que gaudia especialment quan feien obres de Puccini.
2: I si no només
3: Puccini, també m'agrada tot el verisme, m'agrada molt Wagner, m'agrada Verdi, m'agrada molt Prokofiev i Sostakovich, però Puccini
2: primer
3: especialment.
2: Puccini.
3: Primer Puccini,
2: és absolutament. És que aquí som del club de fans de Puccini.
3: Oh, jo també. I bueno, escolta, hem de fer una reunió tots, que no pararem de parlar.
2: Però tu, president, eh?
3: No, m'heu de fer una prova.
2: Una prova?
3: Sí. M'heu de posar allò que es diu drop the needle, bueno, que abans es deia drop the needle.
0: Quan hi havia needles i les dropaves.
3: Sí, o sigui, em caurà amb un disc que roda, sí, aquí, i amb un minut de música jo us has de dir a quina òpera és i quin acte.
2: I quin acte?
3: Jo penso que no fallaria.
2: Segur. Jo no ho dubto, Salvador.
3: Bueno,
2: no
3: aviam, potser sí que fallaria. Mira que ho conec, però això és difícil, només un minut.
2: Oh, tant,
3: eh?
2: És difícil.
3: Però l'òpera segur que l'endevinaria. El que passa que potser l'acte potser podria errar-la.
2: Clar, podries fallar una miqueta,
3: però no massa, eh?
2: No massa,
3: alerta,
2: no massa.
3: Eh? Perquè és que m'ho conec molt, Puccini.
2: Doncs algun dia li fem això, aquesta prova.
0: Salvador, prometo a la propera entrevista fer exactament això. La propera entrevista
3: així
0: que serà la setmana vinent.
3: Així m'agrada.
2: Sí, això ens ho apuntem.
3: Hi ha més dies que llengonisses, ja ho farem.
0: Això apuntadíssim. No sé, em deixo moltes coses perquè com que...
2: Clar, mira, has dit que tocava la flauta al Gran Teatre del Liceu i a l'Orquestra Ciutat de Barcelona.
0: Segueixes dirigint l'Orquestra de Vancouver, que aquesta
2: que queda aquí al costat, no? Vancouver?
0: Sí, però sí.
3: Vancouver, Washington, alerta. La gent es pensa que és Vancouver, Canadà.
2: No és Canadà.
3: És Vancouver, Washington, al costat de Portland, Oregon.
2: No, però fas bé de dir-ho.
3: Digues, clar.
2: Perquè la gent es pot pensar que és Canadà.
0: Clar, que tu portes tota la vida saltant d'una banda a l'altra, perquè Portland...
3: Des de l'any 85 que he viscut molt als Estats Units, vas viure 13 anys als Estats Units seguits, i després vaig tornar cap a Catalunya, però també he estat anant cap allà molt sovint. I vaig 8 vegades a l'any, com a mínim.
2: Clar, ara que he sentit Portland, he pensat en l'NBA, ja sabeu que...
0: No,
3: els Blazers.
2: Els Blazers. Com està posat? No, és que jo sé que el Salvador és culer. És del Barça.
3: Sí, el Barça molt.
2: I seguidor,
3: molt.
2: Però no sé si l'esport en general...
3: Sí, m'agrada el bàsquet,
2: si allà als Estats Units havies anat a veure la NBA.
3: I vas anar a veure els Blazers un parell de vegades.
2: Veus?
0: Home, és que deu ser un ambientasso, no?
2: Veure és un espectacle.
3: Allà. Sí, és fantàstic. El bàsquet dels Estats Units és el millor del món.
2: És un espectacle.
3: És molt bo, m'agrada molt. Però jo hi vaig anar quan hi havia el Drexler, quan hi havia el Michael Jordan, en aquest temps, fa temps. O sigui, estic parlant de fa molt abans de les Olimpíades aquí.
2: No ho dic perquè veieu que al Salvador també li agrada l'esport. Jo sempre, al meu pare,
3: sí,
2: també li agradava molt l'esport i era un home molt dedicat a la música clàssica.
3: No és incompetent la música amb l'esport.
2: No, però hi ha qui ho pensa.
3: No, què va, mare meva.
2: Cada vegada menys.
0: No sé si farem gaire entrevista, segueixo intentant fer el perfil.
2: I no acabes. Però on t'havies quedat?
0: No, si algú s'ha perdut, a la Wikipedia busca Salvador Brotons i allà surt tot endreçat. Si seguiu escoltant el programa, doncs veureu aquest vessant del Salvador Brotons i tu i jo, que hem vingut aquí a parlar una estona sobre... Anava a dir música, però tampoc estem fent això.
2: Sobre ell, bàsicament.
3: Va, parlem de música.
2: Sobre
3: més,
2: ell.
3: Sí, millor que no pas de mi. Va.
0: No, sí, clar. T'hem convidat perquè parlis de tu, també. Una trajectòria, per cert, un input més reconeguda amb el Premi Felip Pedrell fa un parell d'anys.
2: 2024, no? 2024.
3: Sí, efectivament. Passat, sí que és veritat, sí.
0: I ara el podem trobar, si algú té ganes d'aprendre composició, doncs pot anar a l'ESMUC, fer les proves d'accés,
2: no?
0: I el pot tenir com a professor de composició.
3: No dono classe de composició, dono classe de direcció d'orquestra.
2: Doncs si algú pot ser director d'orquestra.
3: Havia donat classe de composició, però ara prefereixo dedicar-me només a la direcció d'orquestra.
2: Escolta,
3: digues.
2: Intèrpret, director d'orquestra, compositor, professor, que és el que més t'agrada.
3: És que he fet massa coses en aquest món.
2: No,
3: jo crec que sí, sí, tant. Bé, és molt bonic això de fer moltes coses i tenir diverses activitats. Jo m'ho passo molt bé i potser si tornés a néixer faria el mateix.
2: Clar que sí.
3: Però si vols fer una carrera excepcional, m'hagués hagut de dedicar o a la direcció o a la composició o a alguna cosa específica.
2: Vols dir que toques massa tecles?
3: Massa tecles.
2: Massa tecles.
3: Això és veritat.
2: Però tu has estat feliç així.
3: Molt feliç. Doncs per això mateix jo al matí assajo amb una orquestra i a la tarda em vaig a casa a compondre. Per mi això és el dia més feliç. I de tant en tant una classe amb una persona que vulgui aprendre molt...
2: Que tingui interès, no?
3: És el mateix, fantàstic. Ara, però esclar, avui dia tot va encaminat a les especialitats.
2: Ja, ja. Però escolta, tu a compondre cada dia...
3: Gairebé sí. Alguna cosa
2: com,
3: faig.
2: Però si no, és com una rutina si no de dir de tal hora a tal hora... Jo...
3: No. No soc tan escrupolós amb els horaris, no. soc bastant lliure.
2: Dispers.
3: Però sí, no, a cada moment, cada dia faig alguna cosa relacionada amb la composició. Rarament passo més de dues setmanes sense escriure una nota. Sempre faig alguna cosa. O orquestro, o faig una composició nova. Sempre hi estic amb algun projecte entre mans.
2: Aquí amb això que no ha dit el Pep, perquè ha anat una mica així desendreçat, diu que has creat més de 170 obres, majoritàriament orquestrals i de cambra.
3: 177, ara vaig 177. Acabar les 177.
2: Sí, més de 170, anava bé. O sigui que les portes numerades.
3: Clar. Bueno, hi ha algunes que no porten números, o sigui, són més de 170.
2: Són més de 177.
3: Sí, perquè tota la música per cobla, per exemple, no li tinc posat número.
0: I això?
3: Perquè, mira, no sé, no ho he posat mai. Música per cobla, sí. Si no són sardanes, però totes les sardanes no li he posat el número d'opus.
2: I quantes sardanes pots tenir?
3: Em penso que en tinc unes 11 o 12.
2: 11 sí, o 12
3: no
2: sardanes.
3: Tant, no sóc un compositor de sardanes, però també. Escrit, clar. Però això és un deure moral com a català.
2: Com a català,
3: clar,
2: no?
3: Absolutament, és una cosa que has de fer de tant en tant.
2: Exerceixes de català a Vancouver? Amb l'orquestra?
3: Digues, què?
2: Si fas de català quan vas a Vancouver.
3: Oh, sempre, per descomptat. Ja saben d'on vinc,
2: ja
3: qui sóc.
2: Ja saben d'on va.
3: Oh, mare meva,
2: i et diuen hola, bona tarda o bon dia.
3: No. Però saben qui sóc i tothom sap de que sóc català.
2: No?
3: Els he portat música catalana, sí. També. Bé, programar música catalana, i els ha agradat molt. Vas portar una copla, fins i tot.
2: Molt bé,
3: perquè
2: sí,
3: van fer una obra de copla i orquestra ara fa uns anys, i va tenir molt èxit. Bueno, m'agrada que tothom sàpiga de qui sóc.
0: Déu-n'hi-do. Tota aquesta dispersió, diguem-ne així, en molt bon sentit, et ve des de sempre, perquè tu vas començar estudiant... Flauta.
3: Flauta i piano.
2: Flauta i piano. A quina edat?
0: I a partir d'aquí?
3: Doncs era molt petitet, perquè el meu pare em va posar un flautí a la mà, un flautí, que és una flauta petita.
2: Petitona.
3: I esclar, llavors vaig començar a bufar i tot això, i pues, escolta, toca el piano també, el piano. I el piano anava al conservatori a aprendre el piano, i els estius feia la flauta amb el meu pare. Tot això compaginat amb l'escola de sempre, no?
2: Clar, perquè el pare era músic.
3: El pare era músic, sí, esclar, això és molt important. Clar. Clar, sempre he viscut un ambient musical a casa molt fort. Meu pare li agradava molt fer música de cambra, i tocava el piano, jo tocava la flauta, a vegades al revés, sí, però, o sigui, era un ambient musical molt fort, i la música sempre ha estat una cosa dins meu, m'entens?
2: Sí, que potser no t'has plantejat ser una altra cosa a la vida que música,
3: doncs,
2: o sí?
3: Doncs possiblement no. No. Ja de seguida vas veure que tenia molta passió, que tenia molta facilitat, també. El meu pare, d'entrada, ella pensava no, que en sigui una altra cosa, que no sigui música, perquè la música és molt difícil,
2: és difícil
3: i tot això, i és molt difícil que viuri... Però quan va veure que tenia l'orella absoluta, o sigui, allò de que vas al piano, toquen una nota, pa, la, do, si, la, mi, de seguida ho sentia, i em venia traduït, no? Va dir, home, això és un avantatge molt gran, doncs aquest noi sí que té moltes condicions, va, vinga. Llavors es va volcar amb mi.
0: Déu-n'hi-do. I a partir d'allà, com va anar evolucionant la cosa? Sí, flauta,
3: mica,
0: piano...
3: Mica,
0: quan
3: mica,
0: vas començar a escriure?
3: Vaig ser flauta, piano, això va ser paral·lel. Després vas començar a compondre quan tenia 13 anys.
2: 13?
3: Sí, però molt poquet, coses molt, molt, molt...
2: Bàsiques.
3: Molt bàsiques per piano, res, Però sí, a partir de quan tenia gairebé 14 anys, doncs vas començar a compondre i no he parat fins ara. I després, més tard, una mica més tard, em vaig interessar per la direcció d'orquestra. I aquí, doncs, també em va agradar molt. I mira, doncs, he viscut bàsicament de la direcció d'orquestra.
2: Sí, és el que més has fet, no?
3: Perquè, home, és que la composició, a no ser que tinguis molts padrins i molta... Amb la música que faig jo, que és música sinfònica i tot, música de cambra i música coral, això és difícil que puguis guanyar la vida. En canvi, amb la direcció, home, sí, potser és un aspecte que és més que pots viure d'ella.
2: Clar, suposo que amb la direcció has viatjat pel món...
3: Sí, Déu-n'hi-do. He viatjat en bastants països i he fet coses amb moltes orquestres.
0: Mm-hmm. Anem a escoltar una mica de música del Salvador Brotons.
3: Què t'has pensat?
2: A veure si estàs d'acord o no estàs d'acord.
0: Aquí tenim... Són excuses per anar xerrant, eh?
3: Sí, perquè, va, estic
0: perquè
3: curiosit.
0: Perquè vaig pensar, amb què començaràs? Doncs comencem amb flauta.
3: Ah, vinga, també va bé.
2: Vols començar pel principi,
0: però
2: no?
0: Però comencem per Port de la Selva, que així també...
3: És una sardana, però en quina versió posaràs? La de copla o la de flauta?
0: No, la de flauta. Roberto Álvarez, Beatrice.
3: Això és una arranjament, perquè la versió original és per copla.
0: Però t'agrada l'arranjament?
3: Sí, bueno, el vaig fer jo, sí.
2: Pobre d'ell, que no li agradi, si el va fer ell.
3: Sí. Bueno, escolta, era molt jovenet, això, quan ho vaig escriure, era l'any 75.
2: O sigui que 75?
3: Sí, 75, això
2: 20 anyets?
3: Uf, sí, era molt jovenet, molt.
0: I per què vas escriure algun estiu?
3: Perquè estava a Port de la Selva i vaig inspirar en una sardana i la vaig fer primer per piano, després la vaig fer per flauta i piano i més tard la vaig orquestar per copla.
2: Escolta, la balles, la sardana, també? La balles?
3: Bueno, sí, però no som massa bon ballador.
2: No sé per què m'ho imaginava.
3: Sí que la sé ballar, però no és les meves aficions.
2: Tu
3: no,
2: millor que la ballin altres mentre tu toques o dirigeixes, no?
3: M'agrada més escoltar-les, sí.
0: Doncs mira, anem a escoltar-la.
2: Vinga, va.
0: Au, va.
3: Fantàstic.

0: El Port de la Selva, amb flauta, l'instrument primer del nostre convidat d'avui, del Salvador Brotons, que ens explicava com va doncs, compondre aquesta sardana, perquè estaves al Port de... tu anaves al Port de la Selva,
1: bueno, la
0: als estius.
1: La meva mare és nascuda i tota la meva família materna són de Port de la Selva.
0: Ah, nascuda a Port
1: sí,
0: de la Selva.
1: Sí, nascuda a Port de la Selva, mm-hmm. Sí, sí. O sigui que he anat des que tenia dues setmanes.
0: No ho recordes,
1: jo he nascut el 17 de juliol, i el meu pare agafava vacances a final de juliol i anaven tots
0: cap a Port de la Selva.
1: De la Selva, o sigui que és un lloc que m'identifica molt.
0: I això et va inspirar per aquesta...
1: Sí, sardana. Bé, no sabia quin títol posar-lo, i com que la vaig escriure al Port de,
0: al
1: la,
0: Port
1: Selva,
0: de la Selva,
1: allà mateix, doncs ja li vas posar... Era molt jove, eh?
0: Tenia, encara hi vas tenia... o què?
1: Sí, tinc una casa molt maca.
0: Tens una casa molt maca.
1: Oh, fantàstic, sí, estic molt orgullós.
2: Ens ho va explicar l'Elisenda.
0: Ah, és veritat. Sí. Té mala memòria.
2: I la Melissa. La Melissa.
1: Sí, tenim una casa molt maca. Tots, de fet, tots els meus estalvis estan depositats en aquesta casa, gairebé. Sí.
0: Molt bé, doncs haurem d'anar un dia, escolta.
1: Home, esteu convidats, i tant, ja quedarem.
2: Escolta, us agradarà molt. Crec recordar que t'havíem convidat, perquè ara, a l'abril, d'aquí a no res,
1: sí,
2: fas un concert al Palau, homenatge a Conxita Badia.
1: Exactament.
2: Esmentem-ho, perquè veig, ara hi he caigut,
0: sí,
2: i he pensat,
0: dic,
2: esmentem-ho ara, perquè si no després...
0: I encara no parlarem.
1: Sí, llegiré la novena de Beethoven amb l'orquestra de Sant Cugat, que és l'orquestra que porto aquí, a Catalunya.
0: Actualment sí. Portes l'orquestra de Sant Cugat a Catalunya?
1: Actualment porto, ja fa 3 anys que la porto jo, sí, sí.
0: I què tal, content?
1: Bé, molt content, és que està jove, amb moltes possibilitats, i que està creixent molt, i estic molt content. Ja veureu si venim al concert, que gaudireu, perquè estan en bona forma i treballem amb molta intensitat.
2: Una orquestra jove, dius?
1: Bueno, aquesta més aviat jove, també, no? Hi ha de totes les edats, eh? Però sí, la mitjana és bastant jove, sí.
2: Que bé,
1: i és una orquestra molt d'aquí. Ah. És com el Barça d'avui dia, no?
0: Que casa,
1: que hi ha gent
0: sí.
1: de la cantera.
0: Doncs
1: això mateix. Aquí això també l'orquestra de Sant Cugat hi ha molta gent de la cantera.
0: I per tant senten els colors, en aquest
1: home,
0: cas de l'orquestra.
1: Home, esclar que sí, que senten els colors, i tant, perquè... Bueno, aviam, és que això passa, per exemple, molt, perquè, per exemple, l'orquestra de Barcelona, l'orquestra de l'OBC, que és una orquestra
0: sí,
1: fabulosa,
0: sí.
1: Esclar, agafen els millors que de tot el món,
0: món,
1: i avui dia
0: món.
1: Fan oposicions, i que paguen bé, i agafen doncs, gent que ve de Rússia, de tot arreu,
0: sí,
1: no?
0: Això són com els fitxatges.
1: Ah, exactament. I l'orquestra sí. nostra doncs, és una orquestra més local, però bé. També que funciona molt bé, que sona molt bé.
0: Local, no? També, i catalana, era Conxita Badia.
1: Exactament. I Conxita Badia també,
2: no,
1: és veritat.
2: I a més, recordant un concert, un no concert, de fet, molt especial, amb aquella novena de Beethoven, que l'any 36 sí. estava assajant Pau Casals amb la Conxita Badia.
0: I va arribar la guerra.
2: I que van quedar-se en l'assaig general.
1: Van quedar-se en l'assaig general. O sigui, va entrar una persona i va dir, escolteu, hi ha hagut un cap d'estat. El concert no es podrà fer demà, o demà passat.
0: No sé si demà pensaven, passat. No, demà i demà passat no, potser un altre dia, no?
1: I pensaven, però la Pau Casals després va dir, escolteu, saps què? Acabem l'assaig i cantem el darrer moviment de la novena de Beethoven, perquè potser no ens tornarem a veure. I efectivament
0: I
1: no es van
0: així.
1: Tornar més a veure.
0: Que sigui, fort.
1: I la Conxita Badia sempre ho recordava, això. Sempre mm-hmm. recordava que aquell dia doncs, que van cantar la novena amb el Pau Casals, i el Pau Casals va dir, això cantem, perquè potser no ens tornem a veure. I bé, i això, doncs, aquest concert vol, com que és aniversari de la mort de la Conxita Badia, 50 anys de la mort de la Conxita Badia, també, doncs, també és aniversari del Pau Casals aquest any.
0: Mm-hmm. N'hem parlat aquí,
1: o sigui,
0: al programa.
1: De la mort de bé, o sigui, hi ha moltes coses que coincideixen, i la novena de Beethoven sempre és un èxit.
0: Per tant, què representa per tu estar en un dia així?
1: Home, estic molt,
0: no?
1: molt, molt content i em fa molta il·lusió aquest concert. Penso que serà un concert estel·lar i, home, la novena de Beethoven és tota. La faig de memòria, a més,
0: ah, sí?
1: O sigui que la tinc molt interioritzada. Que déu-n'hi-do, perquè la novena no és fàcil de memoritzar. Si és com altres sinfonies de Beethoven no són tan difícils de memoritzar, la novena és difícil, és llarga, són d'una hora i 10 minuts.
0: Uf.
1: I el darrer moviment, tots els cors, canvis de tempo, variacions per aquí, per allà, no és gens fàcil dominar tot allò.
0: I és habitual això de fer de memòria? Ho dic perquè...
1: Jo ho faig sempre de memòria.
0: Jo mateixa o la gent que ens escolta potser no... no...
1: Sí, jo ho faig sempre de memòria. Ara t'asseguro que per fer-ho de memòria has d'estudiar 5 vegades més la partitura si la fes en partitura.
0: Clar, de memòria vol dir que no tens la partitura davant.
1: No tinc la partitura davant, jo tot ho tinc al cap.
0: Tot al cap.
1: Faig un viatge mental del principi fins al final i has de saber que ara ve allò, ara has de donar l'entrada aquí, ara has de fer un creixement creixendo, ara has de fer el tempo una miqueta més ràpid, ara has d'accelerar, i això ho has de tenir molt clar al teu, a la teva ment.
0: No, i escolta, això des de la... que no ho sé.
1: Tot el,
0: hi ha molts directors que ho facin.
1: Sí, sí, es pot fer, però has d'estudiar molt. Yeah. Si no tens temps i no estudies massa...
0: Has de tenir la partitura.
2: Jo diria que això no ho hem explicat mai, perquè tampoc hem tingut ningú que li poguéssim preguntar, però com s'estudia? És a dir, més o menys, qui més qui menys, a l'escola li van fer memoritzar un poema.
0: Sí.
2: O ens hem après el Pare Nostre.
1: Doncs és el mateix.
0: O els rius de...
2: Bé, el mateix, però clar, amb una partitura...
1: Una partitura de molts pentagrames, i has de saber molt bé el que, primer que tot, el que el compositor vol, o el que ha posat a la seva partitura, i després una mica la teva interpretació, i dominar l'orquestra, i saber què has de fer en cada moment, conèixer molt la frase interna, conèixer molt la forma de tota l'obra, conèixer molt les tensions, les distensions, i, bueno, i viure l'obra, que és el que és important, i comunicar-la amb els músics, i els músics el comunicaran cap a l'audiència.
0: No?
1: Això és la meva tasca, és aquesta.
0: Escolta, i ser també intèrpret de flauta, de piano, i ser també compositor, com ajuda per ser director d'orquestra?
1: És molt important.
0: Suposo que ajuda, no?
1: Molt important.
0: Perquè tu saps estar de diferents papers.
1: Mira, jo vaig estar 8 anys com a primer flauta a l'orquestra del Liceu.
0: Sí.
1: Vaig veure molts directors que passaven per allà. Això em va... Em va formar moltíssim, perquè veia com els directors bons i els directors que no tan bons i els directors que eren xarecs, no eren bons.
0: Ja, hi havia de tot, no? Amb una trajectòria com la teva.
1: Hi havia de tot, clar, i llavors allà s'aprèn molt, molt. A més de conèixer molt el repertori, vas conèixer molt Puccini, Wagner, tots els grans compositors, Verdi també, o sigui, tots els grans compositors els vas tocar, i sobretot vas veure com treballava el director, no?
2: Què és un bon director quan ets flautista del Liceu? Posem per cas, estàs allà assegut?
1: Home, un bon director és aquell que sap comunicar el que vol amb l'obra, saps treballar bé l'orquestra, i després al moment del concert ho dona tot perquè la gent ho entengui i faci vibrar els músics i faci vibrar a l'audiència. Això és un director, no és fàcil, perquè has de comunicar-ho bé amb els músics, has de tenir un bon plan d'assaig també, que no de fer un assaig que passi bé, que no siguis un pesat i després o una persona que insisteix molt en alguna cosa i els músics estan avorrits, que no poden més, no? O sigui, és complex ser un bon director d'orquestra. I després, al moment del concert, ho has de donar tot, clar. Has de tenir la idea, tota l'obra, com un viatge mental des del principi fins al final i posar-lo en pràctica, esclar.
0: Clar, que va suant, segur. Escolta, i jo tinc una curiositat.
1: Digues.
0: També. Ser, en aquest cas, tu, en el seu dia, doncs, flautista d'una orquestra d'un teatre d'òpera,
1: sí,
0: o el director,
1: sí,
0: quan la música no és només música, sinó que és teatre, també.
1: Sí.
0: És com molt diferent.
1: Home, l'òpera és el gènere potser més complex de tots.
0: Ja,
1: perquè,
0: per
1: clar, tens música, cant, teatre,
0: per
1: moviment,
0: clar,
1: una cosa llarga, complexa, els cantants, mare meva, els cantants, que poden fer de tot, a vegades no estan bé de veu, a vegades estan millor pitjor, clar, és normal, això.
0: O canvien la lletra.
1: Canvien la lletra, o canvien el tempo, o salten...
0: O se salten un
1: tros. Això, i
0: els que hem fet teatre sabem
1: meva,
0: això.
1: Sí, no és gens fàcil, no.
0: Això passa.
1: No és gens fàcil,
0: és curiós.
1: És complexa.
2: Donava la sensació que estàveu parlant i dins dels vostres caps hi havia cares, hi havia imatges de cares amb noms de persones que no direm.
0: Parlàvem
2: de directors en general, anem a parlar de directors en particular.
1: Sí,
2: José Rafael Pascual Vilaplana és un bon director de la banda.
1: Sí, és el director que em va suplir amb la banda. Jo vaig dirigir la banda de Barcelona durant 11 anys i després ell va ser el director que va venir després, i és un noi que coneix molt el repertori de banda, bon director, bon pedagog, i està fent una feina molt bona a la banda, sí.
2: Doncs me n'alegro, primer perquè és amic de la casa, diguem, i segon perquè és el director d'una obra teva, Vent del Nord, Tramuntana.
1: La va estrenar ell. Sí, bueno, és el quart moviment.
2: També.
1: És el quart moviment d'una obra que es diu... La Mar d'Amunt, que precisament és la mar que hi ha a Port de la Selva. La Mar d'Amunt, que és des de la Cap de Creus fins a la Punta de Cervera.
2: Vita, doncs anem a escoltar aquest Vent del Nord de Salvador Brotons, interpretat per la Banda Municipal de Barcelona, que ell mateix va dirigir 11 anys, però que ara dirigeix José Rafael Pascual Vilaplana, que és qui ha enregistrat aquesta versió.

0: Escoltàvem Vent del Nord, una composició del nostre convidat d'avui a l'Hora Clàssica, del Salvador Brotons. A més, l'escoltàvem amb una banda que era la seva, la Banda Municipal de Barcelona, dirigida en aquest cas per Pasqual Vilaplana. Jo pregunto, Salvador, tu que ets director i que ets compositor i que ets intèrpret, quan dirigeixen una obra teva, com tu mires tu això? Què hi veus?
1: Home, aviam, si el director és bo, m'agrada molt, sí? Perquè ho agradeixo molt des de l'audiència. Si el director no ha entès l'obra, m'ho passa molt malament.
0: Llavors t'enfades una mica.
1: No puc enfadar, perquè sí, és aquella cosa de que després vas a veure el director i què li has de dir, que ho fem molt bé, no li pots dir. Li has de dir, home, escolta, molt difícil aquesta obra, eh? Has treballat molt, no?
0: I una mica ja està, esquerra, no?
1: Sí, bueno, mira, però home, t'ho passes malament si no t'ho fan... No, i això no només amb directors d'orquestra, sinó amb intèrprets. Ja. A vegades vaig escoltar una obra i penso, ai, aquest intèrpret, com la meva...
0: Que no ho està fent com jo pensava que s'havia de fer.
1: A vegades no reconec ni la meva obra gairebé. Bueno, a vegades m'ha passat, eh? Però a vegades no, moltes vegades ho han fet molt bé, o sigui, t'ho trobes de tot.
0: I això de dirigir amb el compositor allà present fa... cosa o no?
1: Dirigim a compositor present.
0: Clar, en aquest cas que dirigeixeu...
1: Sí, quan jo dirigeixo una obra d'un altre compositor...
0: Sí, per exemple,
1: altre...
0: o quan dirigeixen la teva.
1: Com que jo me'ls estimo molt, els compositors, o les obres que dirigeixo, ja és una obra, si la dirigeixo és perquè m'agrada.
0: És perquè t'agrada.
1: Ja, doncs, normalment doncs, tinc molt bona relació amb el compositor i els hi dono molt de protagonisme. Digo, veniu aquí, digueu-me coses, va, com que jo he
0: clar,
1: estat
0: a l'altra
1: banda.
0: Banda. És que tu estàs a les dues
1: doncs,
0: bandes.
1: Doncs aleshores he dit, veniu aquí, digueu-me coses, digue'm tot el que tu trobes que jo no fer prou bé. No, això ho fas molt bé, molt bé. Bueno, aquest tempo una mica més ràpid, va, eh? No és una mica més ràpid d'aquest tempo, ja està. No, bé, cap problema.
2: Déu-n'hi-do. Escolta, al llarg de la teva trajectòria també hi ha aquesta altra pota, aquesta altra branca, que és la pedagogia, la d'estar ensenyant a joves amb els quals estàs molt en contacte, tant a l'Orquestra de Sant Cugat com a...
1: Sí, bueno, l'Orquestra de Sant Cugat és una orquestra que, de fet assajar amb una orquestra és fer pedagogia, també, és clar. També aprens molt, però aprens molt quan venen estudiants que volen estudiar direcció d'orquestra, que els has de ensenyar tot, com han d'aprendre la partitura, com l'han de tenir, com l'han de memoritzar, com han d'implementar el seu gest, no? com han de respirar, quins gests són apropiats, quins gests no són apropiats, no? I és clar, això és descobrir un món molt gran, que en 4 anys que tinc, per exemple, els estudiants estudien 4 anys a l'ESMUC amb mi, uh-huh. I en 4 anys no en tenen ni per començar, perquè
0: sí,
1: és una carrera de molta experiència de molts anys. I
0: que has d'estar contínuament estudiant, m'imagino, no?
1: Uf, mare meva, només per conèixer el repertori, i els dic, què has de fer? Que em diuen, què has de fer aquestes vacances per estudiar? Dic, primer que tot, escoltar molta música.
0: Clar.
1: I després, si les obres que has escoltat t'han agradat, doncs agafa la partitura i mira com està fet i com l'hauries de dirigir, no? I després en podem parlar, però de moment, escolta molta música, perquè, és clar, has de conèixer tot el repertori, que és molt, des de Haydn o Mozart fins avui dia, m'explicaràs. Uh-huh. I fins i tot, si vols dedicar a la música barroca, encara has d'anar més antic,
0: no?
1: Clar.
0: Més
1: però la música barroca no, en aquell temps no es dirigia, i ara avui dia també ho dirigeixen algú, però es pot dirigir des del primer violí o des del clave.
0: Ja, no cal que hi hagi
1: un
0: director.
1: No cal que hi hagi un director, uh-huh. Sí.
2: La pedagogia, la didàctica de la direcció, ha canviat molt respecte a quan tu estudiaves direcció?
1: Va canviant, sí, va canviant. Cada director, cada mestre té la seva metodologia, no? Però sí que segurament sí que ha canviat, esclar. Hi ha molts llibres que parlen sobre la direcció d'orquestra que, no, per exemple, al segle XIX no n'hi havia cap. Perquè era el principi de la direcció. Berlioz va ser el primer que va parlar de la direcció d'orquestra amb uns llibres, amb uns tractats, com s'havia de marcar. Però sí que ha evolucionat bastant, perquè el gest, la manera d'espesar-nos els directors d'orquestra... Però és molt personal, també, eh? O sigui, cadascú s'expressa de la seva manera. I a vegades dic, no hi ha una tècnica única per dirigir una orquestra. Hi ha molt, però ja sí que una tècnica és molt important, que has de ser clar, perquè el músic valora molt la claretat del director d'orquestra. Si tu ets una persona
0: que
1: clara...
0: Que entengui el que li demanes.
1: Sí, no, que entengui el teu gest, on estan els beats, els jocs, on comentes, perquè si el músic veu el director i no sap si és un 3 o un 4 o un 5 o un marca, doncs llavors el músic dirà, bueno, aquest director no, que no m'aclaro, no el miro, perquè si el miro em perdo.
0: El Salvador va fent el gest amb la...
2: Sí, els clients no ho veuen, però ens està fent aquí una classe...
0: Una classe pràctica.
1: Sí, clar, és la primera condició que ha de tenir un director. Després, clar, has de ser expressiu, has de conèixer l'obra, has de comunicar-la bé amb els músics, has de comunicar-la bé amb l'audiència, tens moltes altres coses, però la primera qualitat és aquesta.
2: Deu ser difícil, no? És dir, és precisament el que deies, quan aprens a tocar el piano, quan aprens a tocar la flauta, el violí, hi ha tota una tècnica, hi ha tota una tradició de com s'ensenya allò, com s'adquireix aquella habilitat. Però la direcció?
1: La direcció tens de tenir una orquestra. És clar, no cada dia tens una orquestra per aprendre. De moment, a les classes de direcció tenim un pianista que, de moment, quan fan així, el pianista toca, però, és clar, només és una persona, o sigui, tampoc val. Però sí que em val per dir, aviam, aquest gest serà efectiu, aquest gest no serà efectiu, aquí no t'entendran, aquest levare que has fet no aniran junts, etcètera, etcètera. Després, quan tenim la pràctica amb músics, llavors també doncs, els hi dic moltes coses, no? Però no, sí, no hi ha dubte que és molt complexa. S'espanten molt els directors, no? Els directors que aprenen s'espanten molt, que es posen davant d'una orquestra que ells tampoc marquen massa bé, fan coses estranyes, no saben si està culpa seva o és culpa dels músics, o sigui, i és, clar, la cosa del director d'orquestra és la persona que, quan tu dirigeixes, has de dirigir bé i has d'escoltar bé, perquè després has de discernir el que no ha funcionat i el que has de dir perquè funcioni, no? I això, és clar, això a vegades als estudiants els hi costa bastant.
2: Déu-n'hi-do. Escolta'm, estàvem parlant del concert aquest que teniu el 14 d'abril al Palau de la Música Catalana, que toqueu, entre altres coses, la novena de Beethoven, rememorant aquell no concert de Pau Casals que es va quedar en l'assaig general a causa de l'esclat de la guerra.
1: Sí.
2: Després, què més tens en els propers mesos en l'agenda? Què estàs escrivint? Què fas?
1: Vaig als Estats Units, després també que tinc més novenes de Beethoven per aquí, fem una gira amb l'Orquestra Sant Cugat en tot Catalunya. Després vaig a fer un festival d'estiu a Michigan, també un altre festival amb la meva orquestra a l'estiu als Estats Units. Després, has de mirar el calendari, tinc coses. Vaig a Portugal a dirigir, també vaig a Portugal a dirigir la banda sinfònica de Oporto, que més vaig... i com a compositor ara de moment no tinc cap encàrrec, perquè això va molt per encàrrecs, però si no tinc encàrrecs me'n faig una cosa, em busco una excusa per escriure alguna cosa.
0: Te l'encarregues tu mateix.
1: Me l'encarrego jo mateix, clar. Faig una cosa per mirar, ara se m'ha d'estrenar una cosa per dos violins d'aquí poc. Què més? He fet un trio de cordes també que no estic a estrena encara. Bueno, coses que faig de tant en tant per passar l'estona.
0: Per continuar, no?
1: Per continuar actiu.
0: Escolta, i tu a ment dius la meva orquestra és l'Orquestra Simfònica de Vancouver, com tu deies. Aquí
1: sí,
0: tens la de Sant
1: sí,
0: Cugat, però
1: exactament.
0: Tu ets el director de la de Vancouver. Explicàvem que era Washington.
2: Washington, això?
1: Una orquestra molt bona, eh?
0: Que no és a Canadà.
1: Molt bona, que ha crescut moltíssim.
0: I com es fa això de ser... Estan aquí, o sigui, has d'estar contínuament allà?
1: Bueno, són orquestres de temps parcial. Són aquesta de temps parcial. No treballen cada dia. Ells treballen una setmana al mes. Mm-hmm. I treballem intensament una setmana, fent dos concerts de cap de setmana i parem. I després vinc cap aquí, faig també el mateix.
0: I vas viatjant amunt
1: i
0: avall.
1: Sí, i això no és una mala idea, perquè d'aquesta manera l'orquestra fan diverses activitats, també molts ensenyen, i d'aquesta manera cada vegada que hi vaig per fer un projecte estan il·lusionats en tornar a fer un altre programa i un altre repertori.
0: I encara que no estiguis molt regularment, vas de tant en tant allà a Vancouver, però tu has estat...
1: I vaig moltes vegades un cop al mes.
0: Un cop al mes.
1: Una setmana al mes.
0: Però tu has estat a Estats Units, vull dir, coneixes bé la vida dels Estats Units.
1: Sí, conec bé, i conec bé el jet lag, i conec bé els canvis d'horari, i conec bé... Home, sí. Home, normalment vaig a la meva orquestra de Vancouver. També, per exemple, aquest estiu vaig a Michigan també a un festival, que hi vaig cada any, i és tot una altra cosa en els Estats Units. Canvies de llengua, canvies de mentalitat, canvies de manera de fer concerts, perquè hi ha tot el patrocinador, els patrocinis són privats, i has de tenir molt bon contacte amb l'audiència que et ve a escoltar. És molt fàcil, als Estats Units, molt més fàcil que aquí.
0: És més fàcil que aquí.
1: Sí, aquí has de tenir endoll polític i aquelles coses, i no fots res. Allà, en canvi, la gent que és el públic que mana, demana. O sigui, el públic,
0: si al públic li agrada...
1: Al públic li agrada, ells tenen una xarxa de gent que també aporta moltes resources, que diuen allà, i això fa que l'orquestra tiri endavant.
2: I amb els últims temps ha variat alguna cosa? Pateixes?
1: Van creixent, ja. Van creixent, malgrat tot el que està succeint als Estats Units, que la popularitat del seu president no és massa bona, doncs no passa res. Allà la gent... hi ha dos temes que no es parla mai, que és el tema de política, i de religió. No se'n parla d'aquestes temes.
0: Així no hi ha discussions.
1: No hi ha discussions. I aleshores, tu, com a director, aquesta, jo vaig allà i m'entenc bé amb demòcrats i amb republicans, i there's no problem.
0: La música és universal.
1: La música és el llenguatge universal, sí.
2: Doncs, escolta'm, aquest llenguatge universal que ens ha plegat, haurem d'anar-nos acomiadant. Ens queden moltes coses al tinter.
0: Sí,
2: entre elles, fer-li la prova aquesta del Puccini, de posar-li uns segons de cada...
1: Això tinc ganes de fer-ho, sí.
2: No, ho farem a la propera, ja et dic ara que ho farem.
0: Però ara escolta més música.
2: No, ara ens anirem acomiadant, perquè hem de parlar de l'Anna Urpina, que ha tret aquest disc preciós, realment.
1: Ara conec l'Anna Urpina, també. Oh, és que... Fet coses amb ella. Molt bona.
2: I ens acomiadarem escoltant la teva Romança i aire de tango.
1: Ah, està bé, aquella obra. És més recent, aquesta.
2: És més recent?
1: Sí.
2: M'has dit que et posés alguna cosa marxoseta.
1: Ja fa 10 anys que l'he fet, ja fa 10 anys que
0: l'he fet. El temps passa molt ràpid.
1: Sí, no, sí, és massa ràpid. Sí, està bé, és una obra maca.
0: L'escoltarem al final del programa.
2: Sí, exacte.
0: Per acomiadar-nos. Ara ens anem acomiadant.
1: Ara no he posat res d'orquestra per això. No he posat
0: ara et renyarà.
1: No, bueno, un altre dia
2: com que has de venir un altre dia, que hem de fer-ho del Puccini.
1: Sí, ja posem orquestra i posem de tot, clar. Una obra d'aquelles... alguna cantata meva, que són molt bones.
2: Que s'ha quedat moltes coses al tinter.
0: Sí,
2: eh?
0: Farem la segona part. Farem la segona part, Salvador.
1: Farem la segona part.
0: Vinga, ara que ja
2: tenim
0: aquí.
2: Tenim excusa. Fantàstic. És que, clar, tens, a la pràctica tens gairebé 200 obres.
1: Déu-n'hi-do, sí, tinc bastantes. Escric massa.
0: No, però no paris, continues, no?
1: Sí, perquè m'agrada molt.
0: Doncs ja està.
1: No hi ha cap problema.
0: Has de fer allò que t'agradi. Salvador, ha estat un plaer que ens acompanyis.
1: Igualment, m'ho he passat pipa aquí. Sou fantàstics.
0: Home, i tu?
1: Ha estat ritme de Puccini, del teatre de Puccini.
0: Ens inspira Puccini. Salvador, et veiem d'aquí poc. Que vagi superbé aquest concert del 14 d'abril.
1: Serà un èxit.
0: Amb la Conxita Badia, segur que sí.
1: Gràcies
0: a tu.
2: I nosaltres ens quedem parlant d'això que dèiem, de l'Anna Urpina.
0: Perquè encara ens queden uns minuts per parlar d'una novetat discogràfica. Avui a l'Hora Clàssica volem posar el focus en un projecte musical que no només recupera el passat, sinó que el fa ressonar amb veu pròpia. Ja ho dèiem, la violinista Anna Urpina presenta el seu nou disc, un homenatge a les compositores barroques que van quedar relegades a l'oblit i que ara tornen a parlar-nos a través de la seva música, Pep.
2: Doncs sí, i a més, no només amb l'Anna Urpina, que és una violinista de casa meravellosa, sinó que a més ha buscat unes companyies que no són gens perilloses.
0: Tot el contrari, no?
2: Potser és perillós escoltar aquest disc desprevingut de tan bonic que arriba a ser. És l'únic perill que pot tenir. La soprano Maria Hinojosa, Nicola Brovelli, el violoncel Nacho Laguna, la tiorba, i com a clavecinista el Daniel Oyarzábal. És que s'ha buscat aquí un Dream Team, hem parlat amb ella i ens ha explicat unes quantes cosetes.
0: Doncs anem a conèixer més detall aquest disc de l'Anna Urpina.
2: Amb aquest treball, l'Anna Urpina no només rescata peces inèdites de fa més de 300 anys, sinó que també ens obre una finestra a la història de dones que van quedar convenientment sepultades per la història. Per tant, un projecte que és al mateix temps una recerca i una reivindicació.
3: Rescata de l'oblit la música, la història, les vivències de les nostres compositores dones avantpassades barroques. Un homenatge a aquelles dones valentes que van decidir expressar les seves idees, els seus ideals, els seus sentiments, però moltes no van aconseguir que la seva música fos escoltada o publicada. I, per tant, van ser totalment oblidades dels llibres d'història.
2: Aquest disc és el fruit d'anys de recerca exhaustiva. L'Anna Urpina i els seus companys de viatge han treballat en manuscrits originals de biblioteques de París, de Venècia, i d'aquesta manera han tornat a la vida peces que mai havien estat interpretades i molt menys enregistrades.
3: Amb aquest projecte tenim la possibilitat de redescobrir i escoltar per primera vegada aquesta música directament extreta dels manuscrits originals d'aquestes dones, de les biblioteques de París i de Venècia. És música oblidada de més de 300 anys d'antiguitat. Aquest treball és la culminació de 3 anys de recerca d'investigació d'obres inèdites, mai enregistrades ni mai interpretades, de dones compositores barroques, tant instrumentals com vocals, ja que la veu era l'instrument més important de l'època barroca.
2: Però no es tracta només d'un treball de recuperació, sinó que al costat de noms d'aquestes figures de dones oblidades de fa segles, trobem també el nom de compositores contemporànies.
3: És un resultat de 12 compositores italianes, franceses, espanyoles i angleses, amb 7 obres inèdites de recuperació històrica. 2 d'elles de compositores contemporànies, així poden dialogar amb el passat i donar la veu i fer-se sentir les dones compositores actuals.
2: Doncs bé, avui a l'Hora Clàssica ens fixem precisament en una d'aquestes compositores contemporànies, l'Elena Cánova Parés, que contribueix amb la peça Largo Once Again, aquest disc de l'Anna Urpina que ha enregistrat acompanyada amb Maria Hinojosa, Danilo Oyarzábal, Nacho Laguna i Nicola Brovelli. Anem a sentir, doncs, aquest Largo Once Again de Elena Cánovas.

0: Doncs Anna Urpina ha estat al final del nostre temps aquí a l'Hora Clàssica de Ràdio 4 amb el Salvador Brotons, que ja hem acomiadat però que encara està aquí amb nosaltres i que per tant escoltarà la música final, que també és seva, oi Pep? Amb
1: la
0: que ens acomiadem,
1: sí, sí,
0: no?
1: Una romança i aire de tango interpretada per la Banda Municipal de Barcelona. Ens queda per la segona edició de l'entrevista de Salvador Brotons, el segon capítol, diguéssim, que serà... No trigarem gaire.
0: No trigarem gaire.
1: Ens queda parlar més de Puccini,
0: sí.
1: Ens queda escoltar obra simfònica seva, ens queda... No me'n recordo què més hem dit.
0: Sí, simfònica.
1: Orquestra simfònica, alguna cosa més que hem dit.
0: Tu vés a apuntar.
1: No, jo tinc tot apuntat.
0: Espera, que no ha marxat encara. Apropa't al micro.
2: No, hagués de dir que aquesta obra que anem a escoltar està dirigida per mi.
0: Ah, s'haurà dirigida. Què més volem? Què més volem? Salvador, et veiem aviat i a vosaltres ja ho sabeu. Fins la setmana vinent. Que vagi molt bé. Adéu.

0: Ràdio 4. Si t'ho has perdut, escolta-ho ara.
1: Avui us volem parlar d'un home que va excel·lir en molts àmbits, sobretot en l'ofici de periodista, observador incansable de les lletres catalanes. Parlem de Josep Maria Espinàs. Ens queda un llegat immens de textos i de reflexions. Deia, entre d'altres coses, que la vida és plena de coses boniques si la saps escoltar o mirar. Si exigeixes que et toqui la rifa o que et donin el Premi Nobel, la teva vida serà un desastre. Però si saps veure i viure les coses en la seva dimensió, la vida està molt bé. I l'enyorarem. Recordem que després de tantes columnes, de tantes entrevistes i llibres, el seu text més internacional és l'himne del Barça. A vegades i sovint se'n reia d'això. Josep Maria Espinàs és un dels imprescindibles per entendre la nostra nació. El seu compromís polític i cultural és innegable. Va ser motor de la Nova Cançó, els 16 jutges, impulsor de nacionalistes d'esquerra, escriptor i periodista de columnes, com sempre, de lectura obligada. Deia Espinàs que la seva vida no sempre havia estat fàcil, però no es cansava. Diu que et poden cansar coses concretes, com el dolor, però no el fet de viure. Si l'obra de teatre de la vida té 3 actes, els volia viure tots 3. No es va cansar ni de viure ni d'escriure. I ara tampoc ens ha deixat. Josep Maria Espinàs sabia captar el batec del temps, un senyor que caminava i que es feia preguntes. Un mestre de l'instant i excel·lia en el noble ofici d'explicar, de mostrar i també de sentir. Deia que allò important només dura un instant. Per ell, el noble ofici d'escriure era una conseqüència de pensar i a les seves entrevistes sabia trobar la paraula i la idea. Comentava que als pagesos no els faltava mai el vocabulari. Sempre saben dir les coses que volen dir perquè saben què volen dir. No parlava mai de la seva obra, sinó d'haver fet llibres, va escriure novel·les, va fer cançons, va escriure teatre, va fer viatges a peu i en va escriure llibres en forma de cròniques. Mai es va considerar un escriptor que planificava. Per ell, escriure era com respirar. Gran narrador, periodista extraordinari, home de cultura infinita, polifacètic, incombustible, un gran tità de la nostra cultura. Tenir l'Olga, la seva filla amb síndrome de Down, a la que va dedicar un llibre, li va ensenyar molt i el va enriquir. Diu que el va fer veure la relativa importància d'algunes coses i li va accentuar el respecte per tothom. Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, extraordinari conversador i també una bona persona. Des del programa, un sentit adéu al mestre de molts de nosaltres, perquè recordem algunes de les seves paraules com «M'agrada el desafiament de començar una cosa nova, això sí que és una temptació vital». I Espinàs va deixar escrita la seva necrològica en un article on deia que en el seu comiat no se li facin més elogis dels indispensables, si pot ser en frases ben construïdes, perquè la seva situació no es podrà defensar del ridícul. I en aquesta reflexió inicial d'avui també volem parlar de Leonardo Padura, l'escriptor cubà que està guardonat amb el Premi Pepe Carballo 2023. El jurat l'ha valorat com una de les veus més prominents de la literatura llatinoamericana actual. Un compromís tant amb la literatura com també amb Cuba, una distinció que ha marcat el tret de sortida de la Bessa Negra de la que us parlàvem la setmana passada. Leonardo Padura ha sabut mostrar la capacitat humana per la dignitat,

la bellesa i especialment per l'amistat. Cuba és la gran protagonista de les seves obres, sigui a les seves novel·les policials o a les històriques gèneres, entre el que es mou de manera magistral. El Premi Carball, Pepe Carballo 2023 es va atorgar ahir al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona amb un jurat que va decidir aquesta distinció i que està integrat per Carlos Zanón, comissari de la BC Negra, Ana Bella, Lilian Newman, Esteve Riambau, Rosa Ribas i Daniel Vázquez Sallés. Abans de rebre el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2015, pel conjunt de la seva obra, Leonardo Padura, nascut a l'Havana l'any 1955, ja havia aconseguit el reconeixement internacional. L'acrediten les seves novel·les policíaques protagonitzades per Mario Conde. L'escriptor cubà hibrida i transforma per aconseguir vestir una obra tant cubana com universal. Per fer-ho, no busca els camins fàcils ni s'acomoda. És, com diu la seva darrera novel·la, un home decent, un escriptor decent. Soc Rosa de Diego, benvinguts.

0: I avui us volem presentar un còmic, un retrat d'una mare treballadora a punt de desembocar en un atac de nervis d'aquells que us podeu imaginar. La casa, els fills, la parella, el desordre, l'estrès, són temes que toca la grafista Odi Picoult. El còmic, titulat Amàlia, parla de la conciliació entre la vida personal i laboral, una dona eficaç i sobradament preparada que està totalment desbordada per la feina, tant en l'àmbit laboral, evidentment, com a casa. Ella sempre es mostra disponible i servicial, però, evidentment, passa allò que passa sempre, que no arriba a tot. Amàlia, la protagonista, es desdobla perquè tot sigui perfecte. El seu cos, en ressonància directa amb un món capitalitzat per la crisi climàtica, ja no pot més i s'haurà de reinventar. Allò tan manit i tan que s'estila molt avui en dia. El còmic Amàlia d'Odd Picoult està editat a Garbuix Books i en parlem tot seguit amb la seva editora, la Montserrat Terrones. Benvinguda de nou a Llibres, Píxels i Valors, Montserrat.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Amàlia, es converteix en certa manera, i després ho anirem desgranant en aquesta conversa, Montserrat, en intolerant el rendiment. S'haurà de reinventar, començar de zero, partir de la base, en la criança, en l'ecologia, en la família, en la conciliació, a la feina, a casa, també amb el feminisme, és a dir, és un garbuix, i mai millor dit, de condicionants que l'obligaran, en certa manera, a reconduir-se.
1: Bé, Amàlia és una dona d'uns 40 anys, podríem dir, amb el que la major part de les dones d'edat semblant en aquest país ens podem sentir profundament reflectides, perquè bueno, tenim aquesta doble jornada laboral amb la qual no només ens carrega físicament, sinó que també hi ha el tema de l'espai mental ocupat per tant la feina com per tota la responsabilitat que tens a la llar. La qüestió és que aquest còmic d'Odd Picoult, que evidentment parteix de la seva pròpia experiència personal i d'ella mateixa, de notar-se que estava constantment cansada, no? Està explicat des d'un punt de vista crític, però amb moltes dosis d'humor, o sigui que no em fa d'això un drama.
0: No, hi ha molta ironia. Sí. Hi ha molta ironia en tots els escrits i totes les pàgines on va recorrent, en certa manera, la seva vida diària, no? Tant a la feina com a casa, no? I toca molts temes. Tu deies ara, Montserrat, totes, sobretot, ens hi podem sentir representades en moments com aquells que arriba a casa molt al principi del còmic i comença a seguir un camí de coses llançades al terra, distribuïdes sense recollir. Ella té una nena petita, que és un terratrèmol, o sigui, allò, sí, un belluguet, podríem dir, i una filla adolescent que no és seva, que és de la seva parella, però que en certa manera li fa la vida impossible o té aquella edat tan complicada que no sap encara què vol ella a la vida i que està, doncs, dedicada a les seves ungles, als seus youtubers, als seus selfies i a les xarxes socials.
1: La veritat és que estàs fent referència a un personatge per qual sento moltíssima, moltíssima tendresa, no? El personatge de l'adolescent, la Nora, que és la filla d'un matrimoni que s'ha trencat i que ella no només està amb aquesta edat difícil de l'adolescència, que està buscant la seva pròpia identitat i, bueno, intentant adaptar-se a un món que és complex, sinó que a més és testimoni de la mala relació que tenen els seus pares divorciats i en el qual ella, bueno, està enmig, no? I també això aporta una tensió a la família perquè l'Amàlia, evidentment, és testimoni de tota aquesta conflictivitat, però amb la qual, evidentment, ella no pot participar perquè no és, pròpiament dit, la seva família o la seva atribució maternal. Però crec que la Nora és un dels personatges, tots estan ben delineats, però crec que aquest, l'Odd Picoult ha sabut reflectir molt bé el que és ser adolescent avui en dia, estar fascinat per la cultura de les xarxes socials i voler ser un influencer.
0: Sí, sí, ella en certa manera al principi, no, està parlant amb una amiga, no, a través del mòbil, tirada en el llit, no, diu: estic a casa del meu pare, un fàstic, em carrega encara més que la meva mare, no sé si veus, i l'altre li diu: home, però intenta parlar amb ell. No, i de cop i volta es mira les ungles, no? i diu, les tinc horribles, no? I llavors comença tot un treball i diu que el més important que ha après durant aquella jornada, mirant vídeos, és, o que ha après durant l'any, el més important, és doncs fer-se les ungles de la manera i delinear les ungles de la manera millor, no? Amb els tons, els colors, el que utilitza, diguem-ne per, com a exemple del que a ella li importa en aquell moment a banda de la seva situació, perquè no suporta això, que els seus pares s'odiïn a mort i que no s'estimin, tot i estar separats, i evidentment quan està a casa un o de l'altre ella també juga, no?
1: A dues bandes,
0: a que cadascú li doni el que ella desitja en cada moment.
1: M'agrada molt que hagis esmentat el moment en què ella diu que el més important que he après aquest any ha sigut el tema de la base de les ungles, que és molt important posar-se a la base abans de pintar-se, perquè ho està dient, la vinyeta en què ho diu està davant de l'ordinador, perquè evidentment tot això ho està fent per internet, i es veu tot el seguit, al costat de l'ordinador, tots els llibres de les assignatures que ha estat fent aquell any a escola, química, matemàtiques, però el més important ha estat el tema de les ungles. Vull dir, és una cultura completament de l'aparença.
0: Sí, sí, una cultura de l'aparença, dels likes, de la imatge, no? I també aquesta addicció que ella té, no només per seguir influències, sinó per convertir-se ella mateixa, no? Fins i tot doncs, quan està a l'escola o l'institut, no? Que diu a les seves amigues, no t'agobis per estudiar per l'examen, aquí l'important és una altra cosa, no? Perquè està tota l'estona fent-se fotos, mirant aquell perfil que serà millor, no?, per penjar una foto a les xarxes socials.
1: Quants likes té, no?, això d'aquesta necessitat d'aprovació per sentir-te tu bé amb tu mateix i qüestions d'autoestima, no?
0: Una comèdia contemporània, diu Le Figaro, sobre les relacions familiars d'avui en dia, no?, tal com comenta, perquè Aude Picot el que aconsegueix, no només és que ens sentim representades, no?, moltes dones amb aquesta doble jornada laboral, sinó també perquè treballa, diguem-ne, en aquesta comèdia contemporània, sarcasme, ironia, en moltes ocasions, el que és també la contaminació industrial, no?, el món s'acaba, com reciclar, no?, si s'està fent bé o no, i aquelles típiques discussions, no?, com les que té l'Amàlia amb la seva parella, no?, de on llenço què i cada cosa on va, no?, que on diu, si total tot acaba al mateix lloc, no?, i ella encara segueix amb la idea aquesta de bé, intentem-ho fer bé, no?
1: Bueno, aquest és un dels problemes d'Amàlia, no? Aquesta recerca permanent de la perfecció, de que tot estigui molt bé, de que tothom estigui molt a gust. De fet, l'autora, Aude Picot, va triar el nom d'Amàlia perquè venia d'ama, bueno, d'amor, no? Llavors, ella és una persona que demostra l'amor que sent per la gent que té a prop a través de cuidar-los, de que se sentin bé, de que se sentin còmodes. I és cert que en el còmic apareix també la qüestió, doncs, evidentment, de la crisi climàtica, tant per notícies que van apareixent a les notícies, com per una subtrama que hi ha d'una malaltia del blat que té un efecte directe amb la gran indústria alimentària.
0: No, i és allò d'aquesta crítica àcida cap a una societat, no?, que està condemnada a que si no desaccelera el ritme productiu, diguem-ne que ens n'anem tots a pastar fang, per dir-ho d'alguna manera. I ella és, en certa manera, no?, la Aude Picot així la presenta, no?, amb aquest esperit, no només, i amb aquest nom, no?, tan representatiu, com una mica l'heroïna, no?, o la persona que intenta doncs trencar amb tota aquesta bogeria que també se l'està menjant amb ella mateixa.
1: Clar, ella té un moment vital, però té una crisi, no?, allò de que ho diuen, no?, que tu no escoltes fins que el cos et dona un avís seriós, i és a partir d'aquí quan te n'adones, no?, de que realment estan passant coses, que el cos sempre avisa. I és a partir d'aquí, a partir de les recomanacions que li fa la metgessa, quan li diu que té intolerància al rendiment, que, bueno, això, diguem-ne, que no és que sigui una malaltia.
0: És ficcionat, però que hi ha moltes coses d'avui en dia, l'ansietat, l'estrès, que es podien relacionar amb aquesta malaltia, aquesta intolerància que té, no?
1: I qui et diu que d'aquí 5 anys això estigui diagnosticat i aparegui com a malaltia, no sé, intolerància a la productivitat, bueno, aquest estrès que es pateix, que al final s'acaba somatitzant i que apareix no, amb, com a manifestació física, doncs fa que ella es vegi forçada a haver de parar. I té tot un procés, bueno, en el que se n'adona de que la societat actual i els models de productivitat, tal com funcionen, són incompatibles amb d'un tipus de vida més sa, que es basa fonamentalment en la desacceleració, però tant a nivell personal com finalment també a nivell global. Vull dir, perquè nosaltres com a individus no podem frenar si no frena tot.
0: A més, es parla de la pandèmia en algun moment del llibre. La situació que relata és post-coronavirus, però hi ha aquesta mordacitat, també aquesta tendresa, no?, que ajuda a captar molt bé l'esperit dels temps que corren. I tu parlaves d'aquesta malaltia del blat, no?, la fucus psoriosa, crec, no dir-ho bé, la malaltia, no?, que és una de les notícies que apareix doncs, a la tablet, a la tele, no?, que ells van escoltant durant el seu dia a dia, sobretot aquells matins tan estressants, no?, on tot ha de quadrar per horaris i res no quadra, no?,
1: Que tots coneixem,
0: que el lavabo està ocupat per l'adolescent, que el company se n'ha anat a córrer
1: i la nena no es vol vestir,
0: etcètera, etcètera, no? Doncs això, aquesta malaltia del blat que ha tirat per terra la majoria de collites americanes l'estiu passat i que ara ha arribat a França, no?, que és on es situa tota la vida d'aquesta família, no? I llavors comencen a dir, clar, això és una propagació que va molt ràpid, no? Hi ha un pesticida pel mig que s'havia prohibit fa 5 anys i, clar, tot això fa pensar que tot això tindrà afectació a la salut de les persones.
1: Sí, i a més, també et presenta diferents tipus de treballadors, no? D'aquestes grans plantes panificadores de pa industrial, que en el fons és el que estem menjant la major part de nosaltres, siguem conscients o no, en què hi ha treballadors que diguem-ne que adopten de forma cegament el que els diu l'empresa i d'altres que són més crítics i que són més conscients del que s'està coent de veritat i que si bé des dels discursos gerencials el que diuen és que bueno, trobarem una solució perquè nosaltres estem elaborant el pa del futur i el pa del futur, el blat, el farem a Mart, vull dir que és una cosa completament delirant,
0: sí.
1: Tot i que tampoc t'han desencaminat perquè a vegades tens una mica la sensació
0: de que no estem tan lluny d'això.
1: Doncs altres treballadors que sí que són més crítics i se n'adonen realment de què és el que hi ha darrere d'aquests discursos de l'empresa, en què evidentment no s'està primant ni el pa del futur, ni el benestar, ni la qualitat, sinó sempre els interessos econòmics dels consells dels accionistes.
0: Clar, i es parla aquí, no?, de que fa 50 anys que es va dir que els monocultius són un desastre ecològic, que quina és la proposta que fan mentre va conduint, no?, cap a la feina, el marit de l'Amàlia diu, s'ha de canviar tot el sistema, no? Genial, tot un pla, no? Diu, però hi veiem tota una sèrie de camions d'una gran indústria d'aquestes panificadores, no?, on el lema és el buen pan, la tradició del sabor, no?
1: Sí.
0: Quan saps que no hi ha absolutament res de proximitat ni de quilòmetre zero ni tradicional, és un pur parler i un màrqueting, no?, del que és també una crítica molt àcida que fa l'Ot Picó a la indústria agroalimentària i de com funciona avui en dia, no?
1: Sí. Sí, és que de fet fins i tot el mateix personatge d'Amàlia, quan la metgessa li diu que, bueno, que ha de baixar el ritme i una de les coses que ha de fer és cuidar l'alimentació i és menjar productes frescos, no processats. Ella obre la nevera i se n'adona que
0: no hi ha absolutament res
1: que no sigui no processat.
0: Clar, diu, la intolerància al rendiment, que és aquesta mena de malaltia que li detecten amb ella quan ja no pot més i ja, diguem-ne, que ja ha implosionat, sí, com a persona, es tracta, abans que res, amb l'alimentació, deies, ha d'evitar qualsevol producte tractat, processat, millorat d'una forma o d'una altra, no? I li diu també, no?, com un apunt, no?, la metgessa, ja ho veurà que al principi potser li resulta una mica difícil, no? I ella va doncs a aquesta espècie de carrer, no?, on ha de comprar i amunt diu ràpid presto, no?, com les coses ràpides, el menú ràpid, i a l'altra banda, no?, doncs també fets ja, no? Vull dir que resulta molt difícil, tal com està les botigues, el sistema, la indústria, de que tu trobis aquell pagès que et pugui doncs, aportar aquelles verdures que tu puguis menjar de manera coherent.
1: Però és que a més també és una qüestió de temps. Vull dir, tal com funciona el món, amb aquests horaris que fem tots, vull dir, si tu vols comprar producte fresc, has de dedicar una quantitat d'hores al teu dia a dia a fer la compra que realment poca gent se les pot permetre.
0: Perquè has d'anar a tants llocs diferents i moure't dins del teu territori, que no és fàcil, clar, no és anar a un supermercat i comprar
1: tot el que
0: necessitis. Anem a, com dèiem, a aquesta indústria alimentària de la que es burla aquest còmic, no? o que fa crítica directa de l'Ot Picó. També hi ha el management o el màrqueting absurd, no? que hi ha a les empreses i a la vida en general, i també aquest model no? que segueix aquesta adolescent tan ben especificada o relatada en aquest llibre d'Amàlia, penjada al telèfon mòbil i sobretot d'aquests influencers, el model que hi ha d'aquestes persones que a les que sobretot els adolescents es creuen de l'A a la Z que tot allò que els hi venen és el que han de fer la vida per triomfar. I només així poden triomfar d'una manera fàcil, aconseguir molts diners i que no suposa cap tipus d'esforç ni cap tipus de... Senzillament és presentar una vida inexistent i real.
1: I sobretot la part menys ètica, no?, de com aquests influencers s'aprofiten dels seus seguidors fent-los creure que tenen un vincle especial amb ells, quan en realitat els conceben com a clients i com a font per extreure ingressos d'ells, no? Ja un no voldria detallar-me molt amb què passa dins el llibre, però hi ha un episodi molt concret en què la Nora assisteix a una convenció en la que està la que és la seva model, no? I ella allà, doncs, bueno, se n'adona realment del pa que s'hi dona i de com, en el fons, els estan fent servir, o sigui, que ells no són
0: ningú,
1: el públic, sinó que són...
0: El mitjà per aconseguir alguna cosa.
1: Exacte, que els estan fent servir, en el fons. I aquí és com que es desmitifica la figura de la influencer amb la qual ella es vol assemblar.
0: I hem parlat d'aquesta família, d'aquesta Nora, aquesta filla adolescent que no és seva, no? És heretada, però que amb la que ha de compartir la vida l'Amàlia, el seu marit, la seva filla petita, no? Aquest terratrèmol. I llavors hi ha la part de la feina, no? Hi ha la part de la família i la part de la feina on ella doncs acabarà derivant amb aquesta intolerància al rendiment desbordada per un treball cada vegada més exigent, no? On, diguem-ne que amb ella li reclamen, en certa manera, és una manera molt salvatge, no? De recursos humans, d'acomiadar gent, i clar, la van pressionant tant, que aquest és un motiu que, clar, ella, que és tot amor, no? Allò que dèiem, o que intenta tant a la família com a la feina, al seu dia a dia, que tot sigui bo, que tot surti bé, que tothom sigui feliç, cosa impossible avui en dia, evidentment és una utopia, sí. Doncs a la feina tot el que ha de fer, no? Aquest horizon gestión és complicat.
1: Ella treballa en una empresa de gestió del risc.
0: Del risc.
1: Que ja és un concepte en ell ja complicat. I el que es troba, o nosaltres inferim a través del que llegim, és que és una feina en la que ha de fer 4 milions de coses a la vegada i que té una quantitat de burocràcia absurda, no?
0: Sí, perquè té reunions cada 2x3, la seva pantalla està plena de pòsits amb tots els temes pendents, està mirant el rellotge constantment, ha d'anar amunt i avall...
1: Molta norma, molt protocol, com una feina terriblement pautada, no? Llavors, a sobre, ella que es troba és que, evidentment, doncs, que li falta ajuda, perquè l'havia tingut i li han tret, i quan ho reclama, li reclama la seva superior té un discurs d'aquest que és supermanipulador, perquè bé, nosaltres confiem en tu, formes part de l'ADN de l'empresa, i et demanem tot això perquè sabem que pots, perquè confiem en tu. Vull dir que és realment una forma... Bueno, no és com aquests caps que et diuen, porque te ordeno y mando el trabajo se viene de casa llorado, però vull dir, amb un altre discurs molt amable i que t'ensabona, però en el fons t'estan exigint exigint d'una forma que tu com a persona no pots assumir.
0: Clar, és aquesta perversió d'aquest màrqueting laboral, no? Amb aquesta jefa, no? Que va doncs, constantment amb un pinganillo penjat, no? D'aquests on va parlant amb diferents persones, diu, entre d'altres, en un d'aquests discursos que tu dius totalment manipuladors, per adaptar-se millor a aquest món en constant mutació hem de ser àgils. Aquí l'espai és lliure, dinàmic, ja sigui en equip o en videoconferència, som flexibles i estem disponibles. És a dir, estàs per nosaltres les 24 hores del dia, has d'estar pendent de tot el que s'hagi de fer i has d'estar alerta i ho has de fer estupendo.
1: Sí, però a més amb una retòrica molt de missatge de Mr. Wonderful, no?
0: Ara t'anava a dir de tot anirà bé, no? Allò que es deia també durant la pandèmia, que dius tal com ho estàs plantejant és impossible
1: que
0: et digui que no i que jo em pugui combinar en el final totes les exigències, no? Clar, diu, des que heu llançat el pla d'agilitat de competències, ja no tinc assistent i la meva càrrega, el que deies, no? De treball ha augmentat. Diu, sí, home, sí, clar, ja sabem que us estem exigint molt, no? Però és que podeu fer molt, no? I t'hem promogut a team leader, no? Aquesta manera d'utilitzar aquestes paraules en anglès, no? De com si fossis un assistent de la NASA, no? Que en el fons t'està dient que estàs agafant el telèfon i enviant mails o estàs fent una tasca administrativa, no? Per demostrar que tot el teu potencial, no? Team leader és estar al capdavant, donar exemple, no? Ser el millor per les persones que t'envolten, no? I veus que va la jefa i ella corrent darrere que pràcticament amb la llengua fora, no?
1: Sí.
0: És aquesta manipulació que avui en dia també és molt habitual, no? Sí, treball.
1: En certs tipus d'empreses, potser més tecnològiques, més més com a priori més modernes, és aquest el tipus de discurs que et fan, evidentment.
0: Una història que neix de les pròpies experiències personals de l'autora. L'autora ha dit la Haute Picot que bé, que sí que hi ha part ficcionada, com a veure en tot relat i a nivell estilístic, però que un bon dia ella es va plantejar per què estava tan esgotada, tan cansada, que no podia amb la seva vida, no? I ella una cosa que fa és comentar-ho doncs, amb amics i coneguts per veure si és el problema sóc jo, només em passa a mi, o realment això és això, diguem-ne, allò que comentaries prenent un cafè o una cervesa amb les amigues, o realment també us passa a vosaltres que no podeu amb la vostra vida, no? I va descobrir, a partir d'aquí, el fil de dir, aquí tinc un tema creatiu i tinc un tema per fer un nou llibre, un còmic, en aquest cas.
1: Bé, diuen, no? Això em sembla que ho diu el filòsof aquest coreà tan conegut, el Byung-Jung Chan, o, bueno, no se'n refieu del meu coreà, no? Que vivim amb la societat de l'esgotament, no? I bueno, l'autora ho està reflectint més cap al gènere, potser, no tant com la societat en general, però està clar que bueno, ella mateixa ho diu, no? Que hem de parar i que hem de... El principal acte revolucionari és decidir a què dediquem el nostre temps i jo diria que també és decidir què consumim. Però en el fons, vull dir, és el poder que tenim nosaltres com a ciutadania i s'han de fer esforços per parar, evidentment.
0: L'Amàlia, dèiem que treballa en aquesta empresa de gestió de riscos laborals que només pensa en com poder explotar encara més els seus treballadors. I a partir d'aquí fa allò del burnout, no? De la síndrome del treballador cremat, no? Que comença, com diem, quan la teva salut o el teu cos et comença a fer avisos de perill, no? D'allò amb lletres vermelles, no? De neó, i acabant doncs, anant al metge i patint aquesta intolerància al rendiment que li farà replantejar-se la seva vida. Però clar, replantejar-se la vida un no ho pot fer de la nit al dia. És a dir, no pots canviar tot.
1: I no ho pots fer en solitari, si tens família també. Bueno, és un procés que has de fer acompanyat i com també ha dit Lot Picot en alguna entrevista, és una qüestió que requereix de que sigui social, no? Vull dir que el canvi en el fons, a veure, nosaltres com a individus podem fer coses i la personatge d'Amàlia bé que ho fa, no? Però bueno, requereix de que sigui un canvi global.
0: I també en la relació de parella, no? Hi ha aquesta espècie de, no diré dualitat, però sí que és veritat que en el món actual hi ha moltes tipologies, no?, de família, i per tant aquestes tipologies de família on hi ha elements de diferents altres famílies, no?, que han d'interactuar junts, és quan es produeixen aquells moments, no?, com... Per exemple, no, estan parlant de la filla adolescent, no? I el pare està indignat perquè el truca la seva exparella, perquè resulta que tots els exàmens de batxillerat estan en blanc, i és els retrets de la mare cap al pare, no l'estàs vigilant bé, no ho estàs fent bé, els retrets del pare cap a la seva exparella, no? I la que està al mig, no? En aquest cas, l'Amàlia, que és la seva nova parella, que tampoc, el que deies abans, no pot dir ja parlo jo amb ella i parlo amb aquesta nena adolescent a veure què fem, perquè és la teva filla, per tant no acceptarà la meva autoritat o la meva presència com perquè li recomani coses.
1: Exacte, però sí que és cert que, pel rol que ella adopta i el seu caràcter amorós i de voler que hi hagi pau i equilibri, sí que... Vale, no parlaré amb la filla, però sí que parla amb la seva parella i fa un discurs a favor de l'entendiment, no? De l'entesa amb la jove. Vull dir que intenta posar pau sempre on hi ha el conflicte, que s'entengui sempre la posició de l'altre. No vol dir que li doni la raó a l'altre, però que afavoreix que hi hagi ponts d'entesa.
0: Bueno, aquest és una mica també el que va relacionat amb el perquè d'Amàlia, el perquè del títol, no? Tu deies, no? Ella li anava a posar, crec que ama, no? Que vol dir això, persona que estima, que dedica, doncs, com la protagonista, no? Desprèn amor en el seu dia a dia per tothom, tot i estar agobiada, estressada, i amb aquesta cara, no?, que el dibuix sempre la veiem amb aquestes arrugues de preocupació... Sí. Amb aquesta cara de tristesa, no? Amb aquest cos com penjat de la vida, sí. Com dient, no puc més. Com si portés un pes, no?, als peus, que la tirés cap a baix.
1: Sí, exacte. Ella buscava de posar un nom que reflectís, no?, la qüestió aquesta de l'amor, però es veu que hi havia problemes per poder posar el llibre Ama, i al final, pues, es va optar per l'opció d'Amàlia, que és un nom portuguès, però que, bueno, reflectia bastant bé aquesta idea de que volien donar de la característica principal d'aquest personatge principal.
0: Sí, perquè Amàlia, un nom portuguès que significa treballadora, i no podem dir que la protagonista d'aquest còmic, no?, l'Amàlia de l'Aude Picot, no sigui una curranta de la vida, no? Intentant ser perfecta en tots els àmbits, tot i sabent, no?, o potser això no ens ho diguem massa, no?, que no es pot ser perfecta en tots els àmbits de la vida.
1: Bueno, però ella s'ho exigeix. Exigeix que tot estigui bé, que tot estigui perfecte, que tot, perquè és la seva forma de demostrar amor. Però això és, bueno, és una característica bastant femenina, no? No vol dir que totes les dones siguin així, ni molt menys,
0: Que... Pot ser una caricatura, moltes sí. vegades, però hi ha molta veritat amb això, sí. no? Perquè les estadístiques, evidentment, de conciliació laboral i familiar, no? Recau més amb les dones. Les dones són les que tenen aquesta doble, no?, jornada laboral, no? Que quan arriben a casa, en la majoria dels casos... no direm amb tots, però són les que s'encarreguen, doncs, de o la criatura petita, o del menjar, o d'anar a comprar, o de les extraescolars, o de portar aquí, de saber al metge quan toca i quan no toca.
1: Però a més de les qüestions estrictament operatives, és tot l'esforç que fas emocional perquè tothom al teu voltant estigui bé, se senti bé, si hi ha algun problema, intentar solucionar la feina, que també hi hagi equilibri, que, saps? Aquest tipus de persones que el que volen és crear harmonia al seu entorn i bueno, això és una característica molt femenina.
0: I sobretot, no?, d'aquestes cures. Un altre d'aquests moments com humorístics, no?, és allò de que ella es troba malament, no?, doncs perquè està cansada, està esgotada, no?, diu el curri, no?, segurament, i diu el curri està bé, diu el marit, no?, tu el que vols és tornar a anar al metge, no?, com parar, descansar, com no fer les coses que et tocarien fer, no? O les que teòricament tens l'obligació d'encarregar-te de fer, no? I ella li diu, te acojona la idea de quedarte solo y tener que hacerlo todo en casa, no? I llavors ell li acaba retraient, jo el que veig és que cada nit trobes una excusa nova per no fer l'amor, no? Uh-huh. I llavors entra la nena, no?, a cridar reclamant la seva mare una vegada més, perquè això és constant durant tot el llibre, no? La mama, no? La nena petita que la crida i reclama la seva atenció, no?, perquè la necessita per fer qualsevol cosa del seu dia a dia, no? Aquest diàleg molt habitual també en la parella, no?, de qui fa què, de qui s'encarrega de què, de que quan un es troba malament l'altre posa en dubte de si realment t'estàs trobant malament o és que decideixes tirar-te al sofà perquè ja no vols seguir amb aquelles obligacions que t'has autoimposat.
1: Sí, i també reflecteix la tensió aquesta que hi ha en les parelles quan els nens són molt petits, que la major part de la càrrega recau sobre la figura materna per una qüestió estricta d'edat, no? I hi ha, bueno, la doble demanda tant de l'infant com del pare, que se sent abandonat per la parella. Uh-huh. En detriment de l'infant, bueno, a favor de l'infant.
0: Sí, a favor del més petit. I aquest dia especial d'aquesta adolescent, no?, tan curiosa que sempre va, doncs, amb aquest pal de selfie, que va parlant, doncs, amb totes les seves amistats, no?, que se'n va cap a conèixer la que és la seva diva o el seu referent, que és Kaela, no?, que es diu, és l'oportunitat de la meva vida, ella és la meva inspiració, no?, somio a ser com ella, crear la meva pròpia marca, tinc tantes preguntes per fer-li, no? Pensant que vas a conèixer com aquell qui va conèixer el futbolista, doncs, que l'emociona, no?, el seu Messi o el seu Dator, no?
1: Però a més hi havia tot el màrqueting anterior, perquè representava que participava en un sorteig per poder-la anar a veure, que et fan sentir com si haguessis de ser l'única persona que estarà amb ella en aquell moment.
0: Sí, perquè ella es troba amb una cua de cop i volta i diu, sembla ser que no sóc l'única que té una cita, no?, amb la gran sí, influencer, amb la gran diva, no? I clar, aquí hi ha un tor de tot de noies que estan seguint, no?, com xaiets el que els han manipulat a nivell de màrqueting.
1: Som com clones, totes exactament iguals.
0: També es parla, ho hem dit, es parla de doncs, del medi ambient, de les plantes, potser com una part també, no?, com veiem a la portada del llibre, no?, d'aquesta reivindicació. A la portada del llibre veiem una Amàlia que no veiem en la majoria del llibre, que és, ella està com somrient amb un camp tot verd, no?, amb tot de flors i plantes.
1: Mirant a l'infinit, no té, sí, el ceño fruncido.
0: Exacte, no?, amb uns núvols estupendos, no?, com dient, estàs com fent allò de el petit plaer de gaudir dels petits plaers de la vida, no?, com d'estar caminant pel camp i no pensar absolutament en res, no?, de si tinc fills, si tinc una feina on hi ha la meva jefa que em requereix o em demana i m'exigeix tantes coses.
1: Bé, està gaudint del fet d'estar viu i estar present amb allò que està fent en aquell moment. De fet, l'episodi amb la planta, que no explicaré massa perquè sigui sorpresa pels lectors, uh-huh, el que t'està parlant és justament, no?, de centrar-te en aquelles coses petites i de sobretot de que tingués un retorn a la natura, però no tant per la natura en si, sinó pels ritmes de la natura, perquè són més lents,
0: més
1: som
0: pausats.
1: Exacte.
0: I no la bogeria aquesta, no?, que també tindria molt a veure, no?, en comparativa amb el món de les xarxes socials, dels influencers, que comporta una addicció i una adrenalina de tensió constant cap allò que et tanca la visió, no?, i la visió que tens és la de la pantalla que tens davant, sigui un ordinador, sigui una tablet, sigui un mòbil, un dispositiu, no?, electrònic, i no et deixa veure la visió panoràmica que hauríem de tenir del que hi ha al nostre voltant, no? Estiguem en una habitació, estiguem en un camp, com el que obre el llibre de l'Aude Picó, o estiguem, doncs, en una feina.
1: Més que la mateixa panificadora, quan fan la visita guiada uns visitants, estan explicant el procés de creació, bueno, de fabricació del pa, però des del punt de vista del poc temps que es triga a fer cada cosa.
0: Com diguem, amb 30 segons, tot el sistema aconsegueix treure aquella barra de pa, no?, amb dos crostons que et pots menjar i gaudir d'aquell pa autèntic.
1: No importa tant la qualitat, sinó com el temps, l'amortització, la productivitat, constantment.
0: Uh-huh. I també es parla de ella, mentre va comprar, no?, amb aquest sistema de productes de proximitat, d'intentar, doncs, sobreviure a aquesta malaltia que ella té per culpa de tot aquest estrès, no?, i una de les coses que ha de millorar és l'alimentació, com va caminant, no?, i posa local, irracional, del camp, no?, veiem algú que està cultivant, no?, en els costats, no?, d'una ciutat, i també veiem una botiga de roba de segona mà, no?, com una mica també aquesta bogeria productiva capitalista, no?, doncs en què el consum, no?, que és una mica el que fa la filla adolescent, és bàsic, necessari, i no podem sortir d'aquest camí, no?, perquè si no ens quedem enrere, però tot això és un peix que es mossega la cua.
1: Sí, sí, aquella que presenta són els valors aquests de les tres R's que els ensenya els meus fills de l'escola, que és reciclar, reutilitzar, i l'altre ara mateix no recordo quin és, però que va amb aquesta línia.
0: Sí, sí, és les tres R's. Jo tampoc ara, eh? Ja ens vindrà al cap.
1: Reparar,
0: exacte. No comprar de nou, sinó si tenim un electrodomèstic o alguna cosa, doncs, que se'ns trenca, o una lleixa a casa i tal, pues poder-ho arreglar, o que algú ens faci aquest intercanvi, no? Una cosa com també l'intercanvi del temps, no? Que els usos del temps, que molta gent és allò, jo sé fer una cosa i la vinc a fer, soc un magnífic jardiner i sé cuidar molt bé les plantes. Tu vinc a fer casa i, a canvi, sense haver-hi un intercanvi monetari, doncs jo vinc a cuinar dos dies a la setmana. Això és una cosa que també, doncs, en certa manera seria la reivindicació d'aquesta vida lenta, no?
1: Sí.
0: L'slow food, no? L'slow, la manera...
1: Sí.
0: A banda, hi ha a l'Amàlia un sentiment de culpabilitat que sobrevola durant tota l'estona en el llibre, no farem spoiler, no?, de com acaba, per haver d'assumir totes aquestes responsabilitats que ella s'exigeix en un principi a si mateixa, però que s'adona que no pot ser, no?, que necessita la col·laboració de la gent que l'envolta, sigui a la feina, no?, com reclama la persona que li han tret, sigui a casa, doncs més col·laboració, no?, amb les tasques de la llar. No es pot ser permanent 100% perfecte.
1: Bueno, però a les dones se'ns exigeix molt que siguem superdones, perquè hem de demostrar que podem ser supereficients a la feina, que és el que se'ns exigeix per justificar la nostra presència en el món laboral, i ser supereficients a les llars, perquè si no, per què estàs treballant si la teva... Si no, ets una mala mare. Llavors, bueno, aquesta culpabilitat que vivim totes perquè no arribem, sobretot en molts casos més amb el tema personal que no amb altres, no?, o els sacrificis mateixos que fem de la nostra vida personal
0: en
1: a favor de la vida professional i de la vida familiar, doncs, clar, vull dir, aquí hi ha una tensió psicològica i un malestar que, evidentment, també t'acaba passant factura.
0: Un dels missatges principals també del còmic, a banda de totes aquestes coses, no?, que hem parlat del món dels influencers, de la vida i la relació en parella, de les diferents tipologies de família que hi ha, és que ens hem d'intentar relaxar, no? Però no com el gurú, no?, de mindfulness o de a partir d'ara tot anirà bé, sinó intentar gaudir de la vida, que sembla una cosa aparentment molt fàcil, però no ho és tant, no? I menys quan estàs en aquest bucle com ella, que està cremada.
1: Bueno, i el més important, crec que hem d'aprendre a dir que no.
0: Uh-huh.
1: Saps? Vull dir que no i sense sentir-te culpable. Doncs pots fer això, tal? Doncs aprendre a dir que no a la feina, aprendre a dir que no a casa, aprendre a dir que no a propostes que et surten del que sigui. Vull dir, hem d'aprendre a dir que no i tenir consciència de que l'única cosa que tenim de veritat és temps, i que hem de decidir nosaltres a què el dediquem.
0: De fet, l'Aude Picot es va plantejar a nivell personal, no? Perquè, diguem, hi ha molt d'autobiogràfic, tot i que hi ha, evidentment, situacions inventades en aquest còmic, no? Però hi ha molt d'ella mateixa, deixar d'intentar córrer. I això és com molt gràfic, no? Perquè l'Amàlia, en el llibre veiem constantment corrents, no? Recollir les coses de casa, corrents a la feina, que si les reunions, corrents a intentar que la seva filla es vesteixi...
1: Demanant disculpes constantment.
0: Clar, això, aprendre a dir que no, no disculpar-se constantment, seria un altre dels aprenentatges, i un altre deixar d'intentar córrer, que és molt gràfic, però és veritat que moltes vegades no ens n'adonem compte, no sabem caminar. És a dir, anem com... I no per córrer més, o no per anar més ràpid, farem les coses abans, no? Perquè si no és allò que semblem un pollo sin cabeza, no?
1: Bé, però fonamentalment és fer menys coses.
0: Fer menys coses del nostre dia a dia, eh? Valorant que és el més... A veure, clar, important, feina, un equilibri, una balança entre una cosa i l'altra.
1: Però jo crec que fins i tot a les feines podríem dir que no. Les coses, la sobrecàrrega, o s'hauria de poder dir que no a una certa sobrecàrrega. Uh-huh. I llavors també les qüestions familiars, no? Però... que es respectin els horaris, que es respectin moltes coses, que no et posin les reunions a última hora, tot...
0: Clar, si aquelles tot... reunions eternes, Montserrat, que sabem de què parlem, eh?
1: Que comencen a les 6 de la tarda i...
0: I tu dius, no té res més a fer aquesta gent que estan aquí, vinga i vinga i obrim. Això és molt de no sé si, clar, la Aude Picot és francesa, no? Europa potser hi ha d'altres països que no és tan així, no? Que tenen uns hàbits tant d'acabar l'horari de feina com també els menjars, no anar tan tard com aquí, que sembla que tinguem en comptes de 24-48 hores, sí, al dia.
1: Sí, les sobretaules de dinars de negocis, o així, tan llargues, vull dir, sí. Sí, no, la veritat és que, bueno, són cultures diferents, però ells en la seva mesura, nosaltres en la nostra, estem parlant dels mateixos problemes.
0: Hi ha una necessitat general, Montserrat, perquè el món actual està totalment enfocat a aquestes rutines boges, a ser funcionals, no? Productius, també ho podríem dir així, no? I això, clar, no ens permet parar, aturar-nos, que és una mica el que reclama en el llibre l'Aude Picot, i gaudir, com dèiem, d'aquells petits plaers de la vida. No us direm si l'Amàlia ho aconsegueix o no, i si aconsegueix superar, no?, aquest problema que té de rendiment. Hauríem de sortir d'aquest cercle viciós i poder-nos plantejar gaudir d'aquestes petites coses.
1: A veure, clar, és que nosaltres no només se'ns mesura en conceptes de rendiment, és que nosaltres mateixos ens acabem mesurant a nosaltres en base a aquests criteris de rendiment. La qüestió és, el dia que ens estiguem morint, el que ens retraurem a nosaltres mateixos és que no vam rendir prou? Jo crec que no.
0: Home, esperem que no, no? Perquè aquesta culpabilització constant, si ja també a sobre la tenim en els darrers instants de vida, és greu, eh?
1: No, però
0: allò de mirar enrere...
1: Però em refereixo que potser hauríem de fer-nos aquesta pregunta per valorar a què realment li hem de donar valor.
0: I l'adolescent també té una evolució, com la té l'Amàlia, i com a protagonista del llibre, que jo crec que és potser la segona protagonista, tu has dit, Montserrat, en mica en mica anar-se adonant que potser pel camí pel que va no és el més correcte, i que potser això d'anar fent vídeos i vídeos i de pensar-se que sigui una influencer o que té un gurú o algú a emmirallar-se no és or, i que per tant potser no ser tan esclava dels likes a la seva vida.
1: Ella té el mateix recorregut que l'Amàlia. L'Amàlia té, doncs, un toc d'atenció de salut, i la Nora té un toc d'atenció emocional, que s'endú una gran decepció. I a partir d'aquí, doncs, també ella, amb el que li afecta a ella, doncs, fa tot aquest procés de replantejar-se el tipus de vida que està duent i de si realment és el que vol i el que li va bé, no? I una noia que a principi del llibre ens sembla que pot ser bastant tonta i bastant superficial, tu te n'adones en el llarg del llibre de que en el fons és bastant més intel·ligent del que sembla, perquè ella no necessita un metge que li expliqui tot això, sinó que ella mateixa se n'adona i reflexiona.
0: Amb aquest personatge adolescent rebel, també crec que la Ut Picó el que vol ressaltar és la importància de la comunicació a la família. És a dir, ella no ho té amb els seus pares, que estan separats, que s'estan discutint sempre, i per això juga amb ells, no? Perquè sap que una de les coses que veu, no veu amor en cap de les converses ni de les interaccions que han tingut, i que potser és fonamental que parléssim més entre tots, intentar aparcar conceptes com cridar, deixar de cridar, entendre'ns, deixar parlar l'altre, parlar-nos en calma, allò típic que és molt, molt bonic de dir-ho, però més difícil de fer-ho. Amb una relació de parella, eh? On sí. No hi hagi retrets.
1: Sí, però a més ella, sobretot el que veu, i per això el seu referent és un influencer i no els seus pares, que és qui haurien de ser en principi els seus referents, és perquè la influencer li ven una idea de felicitat, d'harmonia, d'estar bé amb un mateix, quan ella el que veu als seus pares és que sempre estan enfadats, sempre s'estan cridant, llavors veu que no són feliços. Llavors no són els meus referents de res, perquè en el fons, si m'emmirallo amb ells, la vida que duré serà de desgràcia i d'infelicitat.
0: Què és el amb el que t'has divertit més, Montserrat, a l'hora de traduir aquest Amàlia de la Ut Picó per Garbuix Books?
1: Doncs moltes coses. Per exemple, quan traduïa els moments en què estava Amàlia amb la nena petita, que és, bueno, com tu deies, no era un belluguet i no parava de moure's i de reclamar, doncs evidentment aquesta part em va divertir molt perquè em sentia molt reflectida en el meu dia a dia. Llavors també em vaig divertir moltíssim traduint les converses tenses del pare i l'adolescent, quan veus que realment no s'entenen, però que és cosa de dos, no? Tot i que el pare té especialment poca traça a l'hora de tractar la filla adolescent, no? I és com que la jutja ja abans de...
0: Sí, i obre la boca i diguem-ne que hauria de pensar abans d'obrir la boca, no? I deixar anar, depèn quines sentències, sí, que ja d'entrada bloquegen a l'adolescent i diuen, doncs, a partir d'aquí no parlarem.
1: No domina la comunicació assertiva, diguem-ne.
0: Ni l'escolta activa, tampoc.
1: No, tampoc.
0: Doncs aquest és el llibre que avui us hem presentat en el programa. És un còmic d'aquesta autora francesa que està titulat com a Amàlia, l'edita Garbuix Books, i n'hem parlat amb la Montserrat Terrones, que ella és l'editora. Més coses de la Ut Picó?
1: Bueno, la Ut Picó vindrà com a autora convidada al proper còmic Barcelona, que és a finals de març, i a finals d'any publicarem un nou llibre seu, Ideal Standard, que va sobre la pressió que hi ha avui dia perquè facis vida en parella, i també per, bueno, tot el tema relacionat amb la dificultat per quedar-se embarassada.
0: Carai, temes molt, molt actuals, i estarem alerta d'aquestes novetats. Doncs el que us dèiem, la recomanació Amàlia de la Ut Picó, aquest còmic interessant sobre aquesta dificultat de la conciliació de la vida laboral i familiar i moltes altres coses més de la bogeria de món en el que estem. Està editat a Garbuix Books. Tot un plaer, Montserrat, com sempre.
1: Gràcies, igualment. We were good.

0: Radio 4. Territori Clandestí, amb Consol Sáenz.
1: Obrim la porta del nostre territori clandestí. Avui diumenge toca Biblioteca Inflamable. Ja sabeu que estem recuperant alguns dels programes que hem realitzat i un dels que més ens va fer riure i més il·lusió em fa de tornar a escoltar és aquell on l'Oriol Rossell recuperava una de les millors pel·lícules de la història del cinema espanyol, com és Amanece, que no és poco, de José Luis Cuerda. Realment impressionant, una pel·lícula que

ball musical, precisament, lliurat per l'Acadèmia Catalana de la Música. Estem parlant de Mom i Maiga, i que, a més, és notícia perquè a la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic ens mostrarà el seu nou treball discogràfic. Per tant, ell serà l'encarregat d'obrir avui el territori clandestí.

La música de Mom i Maiga. Tenim moltíssimes ganes d'escoltar la seva nova proposta a la nova edició del Mercat de Música Viva de Vic, com serem presents la gent del territori clandestí. No podia ser de cap altra manera, i on també som habitualment és el Sonar. I el Sonar ens va donar l'oportunitat de fer una gran descoberta, la d'aquest duet gironí. Ells són Annie in the Hall.

Són Annie in the Hall, el que és el mateix, la cantant i productora Aina Serena i el multiinstrumentista Jan Cavarroques, amb aquest projecte que barreja músiques tradicionals de la zona de l'àrea mediterrània amb electrònica, sintetitzadors, etc, etc. La veritat és que és una superinteressant proposta. Ho dèiem, nosaltres, si més no, vàrem tenir l'oportunitat d'escoltar-los per primera vegada al Festival Sonar, però tenen un molt llarg recorregut. I parlant de tradició i alhora de contemporaneïtat, anem amb un duet que també ens va agradar, ens agrada, i que us recomanem, no us perdeu si passa pels escenaris del vostre poble o ciutat. Elles són l'Aranà, fan de la tradició musical, de les costums socials, de les pitiuses, el leitmotiv del seu espectacle Turmerí.

La música de les Terrae, tradició i contemporaneïtat, com dèiem, també és una mica la marca dels senyors que venen a continuació. Per cert, van coincidir amb l'Aranà en el Festival Mood, on també vam traslladar, evidentment, el nostre territori clandestí. Terrae, que ens arriben des de les Terres de l'Ebre, recuperant tradició musical, cultural i memòria històrica.

0: Oriol Rossell, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, com se'l sent?
0: Oi, que és un regal per mi, aquests llibres que has portat.
1: No. Nope.
0: Oh, estic estupendament encantadíssima, avui, em sembla.
1: Per una vegada a la vida.
0: No, home, no, que tu ja saps que jo vaig omplir la prestatgeria particular, a més la de la Biblioteca Inflamable, amb tot allò que ens recomanes els diumenges. Oh, m'estàs fent dantetes.
1: Espera.
0: Anem, em tranquil·litzo una mica?
1: Anem a fer-ho bé.
0: Espera, que em faig un...
1: En aquest món, bàsicament hi ha dos tipus de persona. La persona que quan li dius «Buenas, que venia jo a hablar-li Dostoyevsky», es queden mirant en plan «Ets un idiota», o les persones que en saben.
0: Ah.
1: I les persones que et saben et diuen «Ah, bueno, pues en ese caso, entre».
0: Uh-huh.
1: Per què en saben? Perquè són persones com Cal, que són fans de la millor pel·lícula de història del cinema espanyol, sobretot del cinema d'Albacete, que és Amanece que no es poco, José Luis Cuerda, 1988.
0: Majanollo davant vostè, passi quan vulgui, passi a la biblioteca.
1: Ni David Lynch ni David Lange. La pel·lícula de culte per antonomàcia és Amanece que no es poco. Peliculón.
0: I una pel·li que pots veure les vegades sigui necessària, que li segueixes trobant aquell punt que...
1: Pel·lícula d'un... que jo... És només el primer pla, Luis Figes dient «Pero en este pueblo no hay nadie, son todos unos hijos de puta». I es comença a riure i no parar fins al cap d'una hora i mitja amb Sazat Ornil fent de guàrdia civil disparant trets al cel perquè el sol no surt a l'hora que toca i jo no aguanto estes indios. És increïble aquella pel·lícula. És increïble que es fes una pel·lícula així d'entrada. La qual cosa en parlarem després, perquè també té a veure amb una època malauradament passada de llibertat creativa molt bèstia en l'audiovisual espanyol. I resulta que la setmana passada que vaig estar a la Fira del Llibre de Madrid,
0: uh-huh,
1: em vaig trobar el nostre amic Víctor de l'editorial Pepitas de Calabaza. Pepitas de Calabaza és una editorial de Logroño que ens agrada moltíssim, té uns llibres fantàstics. N'hem parlat d'uns quants. L'últim que hem parlat, si no recordo malament, va ser l'any, la temporada passada o l'anterior, que vam fer aquella antologia de textos sobre psicogeografia, una antologia magnífica sobre psicogeografia i la figura del Flaner, doncs era un llibre de Pepitas de Calabaza. Pepitas de Calabaza, que qualsevol persona que entengui i en sàpiga, intuirà que es diu Pepitas de Calabaza per Calabaza yo te llevo en el corazón, un dels moments més bonics i emocionants d'Amanece que no es poco, que és el monòleg d'un senyor amb una carbassa, que és absolutament meravellós. Bueno, doncs em trobo el Víctor de Pepitas de Calabaza. Joder, qué calor, qué rollo, llevo todo el día aquí, no sé què. Bueno, aquesta cosa que fem els senyors grans. I de cop el veig allà al llibre. Dic, hòstia... Perdó, Hoy estoy muy mal parlado.
0: No, te estás veniendo arriba hoy.
1: Dic, esto no lo había visto yo. Digo, sí, hombre, título de referencia en nuestro catálogo. Dic, lo necesito. I, a més, va tenir la gentilesa de regalar-me'n un altre, que et comentaré, que encara no l'he llegit, amb la qual cosa no puc dir gran cosa. Però, Amanece que no es poco, escrit per José Luis Cuerda, és a dir, el director de la pel·lícula i guionista. Un volum magnífic, ja té uns anys, això va sortir el 2020, però encara el tenen, vull dir, el van reimprimint, perquè és un llibre que funciona molt bé. De què tracta aquest llibre? Doncs és ni més ni menys el guió original d'Amanece que no es poco, que no vol dir el guió que vam veure a la pantalla.
0: Ah?
1: Originalment era una pel·lícula de 2 hores i 20.
0: Uh-huh.
1: Va acabar amb 1 hora i mitja. És a dir, hi ha molta teca que és completament inèdita pels que som fans de Amanece que no es poco, i a més hi ha dos pròlegs del José Luis Cuerda, hi ha fotografies del rodatge, hi ha una llista de personatges de qui és qui, és que a més és que la llista de personatges és increïble, des del suïcida el que no li agrada el seu personatge i se'l vol canviar. Jo, a la meva parella, he de dir, la meva parella és molt més intel·lectual que jo, i jo sempre li faig la broma de... A mi es que lo que me gustaría es ser intelectual. Poder decir palabras como glande, que estàs... L'alcalde. Alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. És que és una darrere l'altra, és non-stop. I després hi ha coses superinteressants en aquest Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda. Per exemple, que això no, jo no en tenia ni fava, eh? El projecte original era per fer una sèrie a Televisió Espanyola. Anava a ser una sèrie. T'ho explico després, posem música, després t'explico, perquè és que m'emociono molt quan és tot el que té a veure amb Amanece que no es poco.

0: Ara sí que estic intrigada per això, aquesta banda sonora que ens has posat per a l'Amanece que no és poco.
1: És que, clar,
0: t'has trastornat ja de tal manera que no...
1: No, és que pensava, què pot estar a l'alçada d'Amanece que no és poco? I, de Ribos Arias. Mm-hmm. És lo primer... Clar, és que per Amanece...
0: Que segurament serien la mar de feliços si el senyor Cuerda els hi hagués demanat, sisplau,
1: que els hi fes alguna cançó per Amanece que no és poco, no? Però... Insisteixo, eh? Amanece que no es poco, José Luis Cuerda, Pepitas Editorial, espectacular per qualsevol... Ojo que existeix la taxonomia, eh? Amanecista.
0: Uh-huh. Ah, sí?
1: Sí, sí. Somos amanecistes. De fet, el Víctor, de Pepitas Editorial, em va explicar, i això jo no ho sabia i he d'investigar, que es fa una trobada anual de fans en els pobles on es va filmar Albacete.
0: Perdona?
1: T'ho juro. Es fa un gathering d'amanecistes i fan jocs i tipus de pregunta-resposta, representen escenes de pel·lícula, tipus el Rocky Horror Picture Show nostrat. Amanece que no es poco, meeting en Albacete.
0: Ostres, ara m'has deixat flipada. Jo pensava que el més friqui que havia escoltat relacionat amb una pel·lícula és allò del cementiri de Sad Hill. Saps que
1: sí,
0: està allà
1: sí.
0: Per Palencia o León,
1: sí.
0: No, ara no me'n recordo, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Tot
1: sí,
0: recordant
1: sí.
0: Les tombes de les pel·lis del...
1: D'aquell.
0: Del Clint Eastwood.
1: No, no, pues... ja...
0: Amanecistes. M'amola per un pin, mira què et dic.
1: Hòstia, Amanecistes és molt gran. I llavors explica... A més, és que clar, el tio escriu... Sembla el guió de la pel·lícula, tal com escriu a Tronxes, perquè té aquesta cosa costumbrista, d'aquest estranyament de lo costumbrista, d'aquest realisme que de cop es torna màgic, que no surrealista. De fet, ell ho diu diverses vegades en el llibre. Jo no faig cinema surrealista. No vull ser considerat un surrealista. Jo el que faig és agafar les coses normals i portar-les al límit de la seva lògica. Llavors, clar, hi ha un moment que aquesta lògica es trenca, no? Doncs explica de jove que era, bueno, el seu família molt del règim, també, com... acaba treballant a Televisió Espanyola.
0: Uh-huh.
1: I gràcies a Televisió Espanyola li encarreguen fer un migmetratge, que és Total, que és la seva primera pel·lícula, i funciona molt bé. Té un premi del jurat, em sembla que és a Cannes o alguna cosa així. Arrel d'això, li demanen alguna cosa nova i llavors treu el projecte d'aquesta sèrie de televisió que es deia Ab Urbe Condita. Vale? Mm-hmm. Que és una cosa que posaven els romans en els escrits perquè comptaven des del dia de la fundació de la ciutat.
0: Vale. Vale?
1: I era una sèrie que havia de ser, bueno, una sèrie coral que passava en un lloc on diferents personatges estaven en diferents situacions. El projecte el troben massa raro i es queda aparcat. Llavors fa El bosque animado, que és una magnífica pel·lícula,
0: sí.
1: Molt més seriosa, si vols, que també funciona superbé, i gràcies al Bosque Animado uns productors li diuen fes el que doni la gana. I diu, tate, que tengo yo una idea acá. I agafa el guió d'Urbe Condita i el converteix en Amanece que no es poco, que és la primera frase del guió de la sèrie de televisió Amanece que no es poco.
0: Uh-huh.
1: O sigui, la primera frase del guió és Amanece que no es poco. I aquí agafa i fa aquesta pel·lícula. Bueno, qui no hagi vist Amanece... Anem a explicar-los si hi ha algú que no coneix o no ha vist Amanece que no es poco, anem a intentar explicar-los aquesta meravella. Amanece que no es poco és, en essència, la història d'un pare i un fill. El fill és estudiant... Què és? A Massachusetts, Oklahoma, no, Ohio...
0: Sí,
1: no
0: sí, sí.
1: És professor universitari i està amb un any sabàtic. I llavors va amb el seu pare, estan viatjant amb el seu pare amb una moto en sidecar i arriben a un poblet. Aquest poblet on hi ha nadie, o són tots uns hijos de puta. I llavors se'ns presenten tots els personatges d'aquest poble. És una pel·lícula meravellosa... Bueno, i finalment ells marxaran, no? És una pel·lícula meravellosa perquè, a més, és d'una... Té un equilibri, tu l'has vista.
0: Uh-huh.
1: Crec que té un equilibri entre humor... Tendresa. És una pel·lícula supertendra, sense ser cursi, sense ser nyonya. És una pel·lícula feta per algú que es nota que té una gran oïda, perquè totes les expressions que es fan servir són supercol·loquials, realment semblen quasi un documental, vull dir, són frases que ha escoltat a la gent
0: del poble.
1: I les ha incorporat en el guió d'una manera extraordinària, però després les salpimenta amb referències a allò que podríem anomenar alta cultura. Llavors, clar, ja... Bueno, no començarem, perquè si començo us l'explico tot, perquè a la seva memòria l'he vista 50 vegades i encara ara em tronxo. Però hi ha, per exemple, un conflicte en el poble perquè hi ha un argentí que sense voler intenta escriure i sense voler copia a Follner, no? Luz de agosto, con lo que gusta en este pueblo. I llavors el guàrdia civil l'ha de detenir posant-lo al calabós perquè, i estic, insisteixo, estem parlant d'un poblet de finals dels 80 Albacete, un poble molt petit, molt de pagès. I el guàrdia civil, que és el Sazatornil, per qui no sabia que és el Sazatornil, si recordeu Martínez el Facha del Jueves, és aquella persona, sí. Està inspirat directament amb ell. Un actor meravellós. El Sazatornil, de guàrdia civil, agafa l'argentí i li diu: hombre de Dios, pero ¿cómo se le ocurre a usted plagiar a Follner con lo que gusta Follner? Digo, lo que hay en este pueblo por Follner es auténtica devoción, claro. Es tan grotesco que et pixes. Bueno, jo és que, no puc parar, perdó, és que m'agafa la risa tonta quan parlo de manera que no es puc. I així una darrere l'altra. Hi ha un personatge que és afrodescendent, negre, i em sembla que és un pare o un tio, cada cop que se'l troba per la casa és coño, un negre, i l'altre és en plan, oye, que portem 40 anys així. Hi ha els homes que neixen a l'hort, que estan plantats a la terra, i se'ls ha de llegir bona literatura perquè no s'espiguen, perquè creixin. Que n'hi ha un que va dient: por favor, léame a Góngora, por favor, léame a Góngora. Hi ha aquest monòleg de la carbassa, que és absolutament meravellós. Hi ha l'alcalde que porta un amant que volen que sigui comunal, que és l'alcalde de todos somos contingentes, pero es necesario. I a tot això hi ha un grup d'estudiants nord-americans,
0: sí,
1: que han de ser els que dominaran el món en el futur, capitanejats per Gabino Diego, molt jove, que es dedica a anar observant antropològicament tot el que passa en el poble. És una darrere l'altra, és un gag enllaçat amb l'altre sense parar, a quin més absolutament brillant, amb aquest equilibri tan complex i tan ben trobat entre humor costumbrista i humor de altos vuelos intelectuales, una autèntica meravella que encara ara la mires i penses: però qui se li va acudir fer una pel·lícula així? Com pots fer una pel·lícula així? Pel·lícula que no va funcionar, pel·lícula que el culte, com totes, com sempre aquestes pel·lícules de culte, el culte ha vingut després. El moment de l'estrena no va agradar. De fet, posem més música i t'explico, és que m'embalo explicant anècdotes.
0: Vinga, va, amanece que no es poco.

0: No, que ara estava pensant jo que tu deies que eren altres temps, quan el José Luis Cuerda, evidentment, va fer aquest Amanece que no es poco, que potser teníem més sentit de l'humor i més indulgència en aquest el nostre país, que ara estem tots com a molt irritables i que probablement... Que si en el seu moment no es va acabar d'entendre i no va triomfar aquesta pel·lícula, jo no sé si a hores d'ara doncs no passaria una miqueta el mateix, perquè quan repasses aquests diàlegs, ho dèiem, eh? O sigui, és humor, però un humor que et fa... Buah! És que les neurones per dintre del cervell van fent palmetes i van fer festa, perquè és un humor superintel·ligent, però és un humor, a més, que il·lumina determinades situacions,
1: sí, és una finura...
0: culturals, socials i polítiques del nostre país. És a dir, tot té una raó de ser. Tot sembla innocent i jijijaja, però no ho és.
1: Sí, sí. De fet, ara que dius de la raó política, hi ha una anècdota molt divertida que explica el Cuerda, que es veu que tenia per un conegut un comissari de no sé què, perquè ell es fa del Partit Comunista quan és jove, i el seu germà li diu, no me jodes. Diu, pues ves a hablar con fulanito, el comissari tal, diu, perquè et tenen fitxat. I va parlar amb el comissari aquest, i el comissari aquest diu que treu una fitxa, i li diu, hombre, sí, José Luis Cuerda, moderador de izquierdas. Diu, hombre, igual serà moderado de izquierdas. Diu, no, moderador, perquè sabien que el tio feia moderador amb debats polítics i legals.
0: Vale.
1: Perquè hi havia un control molt bèstia. Vull dir, tot això, clar, tot això ell s'ho va guardant i d'alguna manera surt en el seu cinema, no? Jo no sé si avui dia hi ha un... I en tema, hi ha d'entrada un escoll important, i és que els referents culturals... Vull dir, ara estàvem parlant tu i jo, a micro tancat, d'una pel·lícula que va fer a posteriori el José Luis Cuerda, una mica en aquesta onda, no és tan rodona, però té gags brillantíssims, que és Así en el cielo como en la tierra, no? On planteja que cada país del món té el seu propi cel. Mm. I el cel d'Espanya és un poblet d'Albacete, de nou. I Sant Pere és un guàrdia civil, que és el Paco Raval, no? Que guarda les portes del cel. No? A més, és molt bo perquè a l'entrada del poble posa el cielo.
0: Sí.
1: I hi ha un moment en què resulta que el déu d'Espanya, diguem, cansat de tan socialista i tanta gaita, decideix muntar un apocalipsi. Però li surt regolint, com tot el que es fot en aquest país, i només es moren 15 persones, no? I una d'elles és un intel·lectual d'esquerres. I hi ha un moment que es veu a Jehovà, Déu Pare, que és el Fernán Gómez, llegint un llibre i dient «Con lo fácil que es aceptar mi existencia, hay que ver cómo s'ho treballen, no?, per negar-me». I llavors diu «Qué interesante este Sartre, no?». Ostres, és un gag meravellós, però clar, qui se'n recorda de Sartre avui dia? Mm-hmm. Entre la gent jove. Saps? Que no vull sonar com un viejo amargado de es que són tots uns catetos, no? Però això, clar, si et diuen buenas, que venia jo a hablarle Dostoyevsky, ah, bueno, a les 3 del dematí, bueno, en ese, que si no saps qui és Dostoyevsky, perd molta substància, molt llenguatge que es fa servir, és extremadament sofisticat. Uh-huh. Amanece que no es poco, i a tota la filmografia de José Luis Cuerda, perquè era molt bo amb les paraules, i era una persona que s'estimava molt la llengua espanyola i sabia jugar-la, no? Sabia el terme adequat per cada moment, no? I t'alternar des del terme més col·loquial i destripat amb la cosa més elevada i críptica, no? Que jo no sé si en aquests temps d'immediatesa que ens ha tocat viure algú d'aquesta subtilitat, perquè jo crec que en el fons és molt subtil algú com la proposta humorística de Cuerda, Amanece que no es poco, que recordem, estem parlant del llibre Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda, a Pepitas Editorial, un llibre que ja té 5 o 6 anys, però que segueix estant disponible, i que, bueno, per atzars de la vida ha caigut a les meves mans recentment, i crec que he cregut que mereixia que li dediquéssim l'espai d'avui, no? Però el que et dic, jo crec que ara mateix... és que per una banda hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, que és tota aquesta de... Ara mateix hi ha un humor molt estrany. Literalment estrany. O sigui, hi ha un humor com molt absurd, molt nonsense, no? Molt sense sentit, molt absurd, molt curiós, que a mi m'interessa, eh? La veritat és que m'interessa. Clar, com a pare de noies joves i tal, i veig els vídeos que els agrada, això dels cringes i els, tot això, i tal i qual, i els lores i no sé què. És interessant, perquè és un humor que té algú molt de visceral, no tant d'intel·lectual, passa molt per la sensació, Però no sé si en aquesta generació algú com a Benefe, que no és poco, ja no és que els hi fes gràcia, és que els interessés el més mínim. També el món del camp és algo molt molt allunyat de, dels focus d'atenció informativa contemporània, saps? Jo crec que a finals dels 80 encara, qui més qui menys, un poble d'Albacete, doncs t'hi podies identificar o podies reconèixer, no?, arquetips que tenen familiars, doncs perquè l'estimes un poble, perquè no sé què, perquè no sé quantos, no? Ara, avui dia, no sé jo si aquesta distància s'ha multiplicat més que considerablement.
0: Potser tens raó amb això, perquè abans ho deies, no?, que el discurs d'alguns dels diàlegs de Manifest que no es puc estan nodrits precisament d'aquest, com diuen els castellans, acervo, no?, de la societat, sobretot rural, fins i tot frases fetes que s'utilitzen, referències, etcètera, etcètera, que potser ara fa uns anys encara es conservaven o ens arribaven a nosaltres. Estic parlant a nosaltres, a gent com ara l'Oriol i jo, de la nostra edat, a partir, doncs, per exemple, de les coneixences dels nostres avis i les nostres àvies i els seus records, i potser això s'ha perdut una mica. Però tinguem esperança, Oriol Rossell, tinguem esperança en les noves generacions, que sempre els hi estem fotent
1: més pedres a les motxilles
0: de les que porten i porten moltes.
1: Hi ha també una altra qüestió que estava pensant, que no és poco, i és que, clar, és un tipus d'humor pre-correcció política, per dir-ho d'una manera.
0: Efectivament.
1: No és un humor masclista en absolut. De fet, ja és una pel·lícula molt progressista per la seva època. Ja hi ha una escena meravellosa en què les dones del poble es reparteixen els papers. Hi ha una escena meravellosa en les dones del poble cada setmana queden per enriure-se'n dels homes.
0: Sí.
1: I porten un home allà i se n'enriuen totes d'ell. Però estic pensant en una seqüència que a mi em tronxo. Però, clar, dic, hosti, no sé avui com li cauria a una persona jove veure aquesta seqüència, que és quan han de dormir al mateix llit pare i fill, l'Antonio Resines i el Luis Ciges, i el Resines no pot dormir, li diu, padre, diu, ¿por qué mató a madre? I diu, pero bueno, diu, es que no te gusta el sidecar que te he regalado. Diu, ya, diu, pero es que echo de menos a madre. Pues porque era muy mala, no? I tal, i diu, era una mala mare. Diu, per tant, vaig decidir que millor matar-la i comprar-te un sidecar, no? Que dius, hòstia. I llavors afegeix, diu, hijo, diu, me respetarás. Diu, ah, pues padre, no me joda. Diu, quita, quita, que un hombre en la cama es un hombre en la cama. Xavi de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali de Bali

0: Shape.
1: Doncs mira, jo t'ho haig de dir, eh? Ja tinc planazo per avui al vespre. Sí, sí, jo torno a recuperar. Ho sí, deia més, i mira que en sèrio, que probablement és una de les pel·lícules que més vegades he vist, i ja dic, i m'agrada perquè la... O sigui, sempre trobo a aquell momentàs que dius, hòstia, no li havia parat prou atenció.
2: A part d'una cosa magnífica, no és poco, i és que és aquelles pel·lícules que germana. És a dir, tu estàs a un lloc, fas una frase, però jo les faig servir molt, les expressions de Amanece que no es poco, no? Així, amb vida social. I quan algú la reconeix, amb l'Antur és mi col·lega, per sempre. Hi ha aquest reconeixement entre frics, diguem-ne, de tu ets amanecista. No? Que, allò, saps de què estic parlant, no? I et sents molt, molt reconfortat en aquesta vida. Perquè realment és un culte. La pel·lícula està en alguna plataforma, no recordo ara quina. Si no l'heu vista... flipareu amb Amanece que no es poco de José Luis Cuerda. Si l'heu vista, no us he de convèncer de res, ja ho sabeu. No conec a ningú que hagi vist Amanece que no es poco i s'hagi quedat com si res. També hi ha gent que no li agrada gens, que la posa extremadament nerviosa, però bueno, escolta, de tot ha d'haver-hi en la huerta el senyor, no?
1: Re, escolta, després de les samarretes del consumisme russo, jo crec que ens hem de fer els gadgets de
2: jo crec que ens n'hem d'anar al Bacete, a l'encontro aquest anual de manecistes.
1: Perdona,
2: investigarem.
1: Perdona,
2: investigarem, mira, us diríem el què.
1: Mira, jo m'ho he apuntat. Trobada al Bacete de manecistes. Crec que potser una part de les meves vacances passaran precisament per aquí. Ja t'ho explicaré. Amanece que no es poco, José Luis Cuerda, Pepitas de calabaza, i m'has dit que portaves un altre
2: llibre. Sí, n'hi ha un altre, però que no he tingut temps de llegir-lo.
1: Però és igual, el recomanem.
2: Del José Luis Cuerda, ja també a Pepitas, en format petit. Són textos de... Són pamflets, literalment, escrits per José Luis Cuerda, que es diu Pamfletos contra la emoción y el audiovisual, on surt ella a la portada disfressat de Guàrdia Civil, fent-se un tret al cap. Què podria sortir malament?
1: Oriol Rossell, ens veiem la setmana vinent al Sónar, estimat?
2: A Can Sónar.
1: Que també és un amanecer.
2: A Can Sónar de tota la vida.
1: Que també és un amanecer.
2: Home, jo he tingut alguns amaneceres al Sónar, però no és el mateix.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Adéu.
3: En resumen, hemos ganado los de siempre. O sea, yo, alcalde, de cura, don Andrés. De maestro, no se ha presentado nadie, o sea que sigue don Roberto. De puta, Mercedes. También han salido 5 adúlteras. Pero bueno, esto ya se lo diremos a ella para que los maridos, si quieren, se enteren, y si no, pues no. Monja, no hay. ¿Qué no ha salido? La Cristina va a probar de marimacho unos meses. Y don Cosme de homosexual.
4: ¡No!
3: También ha salido que los de la invasión se tienen que ir. Vale. Y si hay algún americano también.

0: A tothom li agrada una bona història.
1: Per això, aquest estiu, a Sense Memòria, us proposem una selecció d'alguns dels capítols més interessants de la temporada. És una tria pensada per escoltar sense presses, recuperar detalls que potser se'ns van escapar i, sobretot, per continuar viatjant a través de la història i el patrimoni en aquests mesos de calor. Comencem.
0: Sense Memòria. Amb Isabel Díaz.

0: tots els podcasts de Sense Memòria a la web de Ràdio 4 i a l'app de RNE Audio.
1: Aquest serà el segon capítol de Sense Memòria, en el que ens dedicarem a explorar figures reials de l'edat mitjana. L'objectiu no és pas lluar els mèrits d'uns o altres, sinó preguntar-nos com s'ha transmès la seva memòria. Perquè és precisament la memòria i allò que queda registrat en documents i cròniques el que, al cap i a la fi, acaba modelant la imatge que avui tenim de reis i sobirans. Així que, amb aquest punt de partida, avui ens centrarem en la figura d'Urraca I de Lleó i Castella.

0: la medievalista Sonia Vital Fernández. Ella és llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona i doctora per la Universitat de Salamanca i, a més, ha dut a terme recerca i col·laboracions en diverses universitats europees com ara la Sorbona, Bologna o Exeter, entre d'altres. Sonia Vital Fernández també és l'autora del llibre Urraca, una reina en el trono d'un rei, que aquest any ha publicat Despertafer Ediciones. Com ella explica, aquest llibre no és pròpiament una biografia, però ens ajudarà a entendre millor qui va ser Urraca I i també a revisar com era i com s'ha entès fins ara el paper de les dones amb poder a l'edat mitjana. Com han dit, la protagonista d'avui és Urraca I de Lleó i Castella. El seu regnat se situa als primers anys del segle XII. Urraca va succeir el seu pare, Alfons VI, després de la mort del seu únic germà baró l'any 1108 i va mantenir el tron fins a la seva mort el 1126. Tanmateix, com recorda Sonia Vital, la seva imatge ja va ser deformada a les cròniques del seu temps, primer per interessos polítics i després també per encabir-la dins les concepcions masculines d'autoritat.
1: Lo que se hace es cancelar, digamos, de alguna manera, su agencia política, ¿no? Y algunos cronistas, por ejemplo, Rodrigo Jiménez de Herrada, incluso llegan a escribir que Urraca gobernó solo 4 años, ¿no? Y llegan a ver su reinado pues como una regencia, dándole también más peso a la participación en el poder del batallador y pasando ya después a su hijo, ¿no? Lo que se hace con Urraca es que al final se la ve, porque no se la borra del todo, no hay una damnatio memoriae propiamente dicha, porque no desaparece, no se cancela su nombre de las crónicas, pero sí, digamos, se borra esa agencia política, esos 17 años que estuvo en el trono, y se la ve como un eslabón entre dos grandes reyes, que fueron su padre Alfonso VI y su hijo Alfonso VII.
0: De fet, el cas d'Urraca I pot ser un cas fins a cert punt singular. Per aquest motiu, no només parlarem d'ella, sinó que aprofitarem també per veure com les dones exercien el poder en l'edat mitjana.
1: A estas mujeres se las entiende, pues, se las respeta de alguna manera en las crónicas cuando defienden a su linaje. Otra cosa es que quieran adquirir el poder por sí mismas y en su propio nombre, no en nombre de un hijo, de un hermano o de un padre, ¿no? Cuando es así es cuando empiezan a, de alguna manera, a hablar mal de ellas y a dificultarles el tener una buena imagen, ¿no?
0: Urraca I de Lleó i Castella va regnar com qualsevol altre rei medieval. Tot i la imatge que puguin haver deixat les cròniques, el fet és que si es va mantenir en el poder al voltant de 18 anys és perquè va tenir prou suports i aliats, especialment entre la resta de cases nobiliàries. Però la seva memòria queda molt lluny d'altres figures reials de l'edat mitjana. En aquesta recerca, la setmana passada, ens vam detenir amb la figura del rei anglès Enric V, a partir de la biografia que fa poc ha presentat a Espanya l'historiador britànic Dan Jones. Enric V va regnar en els primers anys del segle XV, pertanyia a la casa Lancaster, una de les dues grans branques de la dinastia Plantagenet, que poques dècades després protagonitzaran una guerra civil dinàstica coneguda com la Guerra de les Dues Roses, però aquesta ja és una altra història. El fet és que en el cas d'Enric V, la memòria, fins i tot la literària, ha estat molt més benevolent i ha passat a la posteritat com un dels grans reis anglesos. Escoltem Dan Jones.
2: And then he died while on campaign. So this was the risk that one took in being a warrior king. But it was also the job description. And there was a reason he was remembered as the best ever king that medieval England produced.
3: I després finalment va morir al final d'una batalla, però clar, és que si es lluitava es tenia aquest risc, però formava també part del que havia de fer un rei. I realment aquesta és una de les raons per les quals es recorda com un dels millors reis de l'època medieval anglesa.
0: De fet, les conquestes amb el punt de mira França són part principal del seu llegat.
2: I think this is why people in his time regard him as the greatest of the English king.

0: because since Edward III, every king, well, you know this from the novels that I wrote, every king says, I want to be king of France, I want to be king of France. Well, you can keep talking or you can actually do it. And Henry V does it. You know, in 1420, he secures the Treaty of Troyes, under which he becomes heir and regent to the crown of France. Now,
1: sí, yo creo que aquesta va a ser la fita per la qual la gent de l'època pensava que ell era o havia estat el rei més important d'Anglaterra, perquè aquesta era una fita que durant un segle tots els reis anteriors havien intentat aconseguir sense èxit. I realment és ell, l'any 1420, amb el Tractat de Troyes, que aconsegueix ser, tècnicament, l'hereu de la corona francesa, que era doncs l'objectiu que tots havien intentat aconseguir.
2: És a dir, som davant d'un guerrer, un líder disciplinat, un home que la història ha canonitzat com el prototip absolut de monarca medieval, fins i tot immortalitzat per la ploma de William Shakespeare. Si us interessa i us vau perdre el capítol de la setmana passada, el podeu recuperar al podcast de Sense Memòria a RNE Àudio. Però aparquem Enric V, perquè de seguida escoltarem la conversa telefònica que hem enregistrat amb la historiadora Sònia Vital Fernández, que actualment resideix i treballa a París. Només apuntarem un detall. Urraca va actuar i va voler ser representada com una autèntica reina. Va ser la primera reina, com a mínim als regnes hispans, que va representar la seva imatge amb monedes. És a dir, va ser la primera sobirana medieval hispana en utilitzar el seu retrat de forma clara, conscient i regular a la moneda, marcant un abans i un després a la iconografia política medieval. El seu pare, Alfons VI, ho va fer de forma puntual, però és Urraca la que es representa com a reina a la numismàtica dels seus territoris i ho fa amb els atributs propis de la reialesa, amb corona i diadema. Sigui com sigui, entrem ja en matèria d'una història, la d'una reina que, com diu el també historiador medievalista David Porrines González, està plagada d'intrigues i turbulències al més pur estil Joc de Trons.
3: Queda coronada Cersei de la casa Lannister, la primera de su nombre, reina de los ándalos y de los primeros hombres, protectora de los siete reinos. ¡Largo sea su reinado!

0: Doncs així, connectant històries i programes amb la producció i la edició d'en Pedro Blázquez, us diem adeu i fins al proper Sense Memòria.
1: Sense Memòria. Ens agrada la història. Tots els podcasts de Sense Memòria a la web de Ràdio 4 i a l'app de RNE Àudio.

0: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries de què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
1: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2:15, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
2: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons, aquest estiu, es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2:15. T'espero!
3: Ara escolteu una selecció dels millors programes de l'Hora Clàssica de la temporada.
4: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
3: Hola, què tal? Benvingudes, benvinguts una setmana més a l'Hora Clàssica, aquí a la sintonia de Ràdio 4. I avui celebrem un aniversari, perquè aquest mes de juny, concretament l'11 de juny, Johann Sebastian Bach va començar un dels projectes més ambiciosos de la seva vida, el que avui coneixem com el segon cicle de cantates de Leipzig. Es tracta d'un seguit d'obres pensades per interpretar-se cada diumenge durant un any consecutiu i per preparar els feligresos per la interpretació de la Passió segons Sant Joan. Ara fa 302 anys, Bach assumia un ritme de feina impressionant per a engarçar els corals luterans amb música de nova creació. Doncs bé, avui aquí a l'Hora Clàssica escoltarem alguns fragments d'aquest cicle i veurem com Bach va construir, setmana rere setmana, una de les sèries més admirades de la seva producció. Us ho expliquem de seguida i escoltem, com no, la música fantàstica de Johann.

0: A 1725, Johann Sebastian Bach va estrenar una cantata d'aquest segon cicle de cantates cada setmana. La veritat és que cada setmana pots celebrar l'aniversari, perquè clar, si no és una, és l'altra.
1: Sí, l'altra. Però com es pot fer això?
0: Jo
1: que una sé. Cada setmana.
0: Jo segueixo una.
1: És increïble.
0: Una cantata són 20-25 minuts de música
1: clar.
0: Que no només has de compondre, és que en aquella època havies de compondre, havies de passar a net la partitura perquè no hi havia impressores.
1: Clar, no hi havia impressores.
0: Has de passar un senyor que fes les còpies per als músics, perquè,
1: sí,
0: clar,
1: sí.
0: El violinista havia de tenir la part de violí, el violoncel·lista havia de tenir la part de violoncel i el flautista la part de flauta. Per tant, no era només compondre-la, era compondre-la a temps perquè arribés tot això, que arribés a temps per als assajos, perquè tot això s'havia d'assajar.
1: Per art de màgia, no.
0: Seguim aquí davant i comencem a tocar, no? Havies d'arribar el diumenge de la setmana següent, tu un diumenge acabaves una cantata...
1: I doncs, diumenge de la setmana següent, un altre diferent.
0: Un altre, completament diferent, altres 20 minuts de música que has hagut d'escriure, copiar, assajar, etcètera, etcètera.
1: Tu imagina't si Johann Sebastian Bach visqués aquesta època, faria meravelles i en feia, no? Però,
0: sí, ja les feia.
1: Ja les feia, però clar, li sortiria, seria... Diria que fàcil és.
0: Sí, sí, és per això que aquest segon cicle de cantates, Johann Sebastian Bach va escriure com unes 400, en conservem 200.
1: Només.
0: I d'aquestes 250 aproximadament pertanyen només a aquest any de la seva producció. Les altres 175, les altres 150 les va escriure la resta d'any de la seva vida.
1: La resta d'any de la seva vida. Sí, que va ser un any frenètic aquell, no?
0: Sí, sí, i a més autoimposat, ningú li demanava.
1: Ningú li va posar una pistola perquè fes això.
0: Però ho va fer ell perquè va voler, també ho va fer l'any anterior com a assaig, diguéssim, però l'any bo va ser el d'aquest segon cicle, 1724-1725.
1: Doncs aquí ho celebrem, i què millor manera de celebrar-la que explicar tot el que envolta aquesta música i sobretot que escoltar-la, no?
0: Sí, sí, escoltarem uns quants exemples, val molt la pena realment.
1: Doncs explica'm una miqueta aquest segon cicle de cantates de l'EPS.
0: Doncs mira, és aquest projecte que va començar un 11 de juny, l'any 1724, el que els luterans anomenen primer diumenge després de la Trinitat, que era el moment en què, d'alguna manera, començava un cicle per ells. Hi havia com dos moments que marcaven una inflexió en el calendari, que eren Advent i, precisament, això, després del que és per nosaltres la Pasqua Florida.
1: La Pasqua Florida.
0: Que així
1: sí, perquè ens situem una mica, no?
0: Exacte, una mica millor. Hi ha un llibre que ha sortit no fa gaire, traduït al castellà, de Cantilado, de Christoph Wolff, que és Bach, l'univers musical de Johann Sebastian Bach. Ve a ser una segona part de Bach, el músico sàvio, que va treure fa 25 anys aquest senyor. I que explica...
1: Ha trigat una mica més que Bach.
0: Sí, el que passa és que, clar, és això, que Bach va escriure aquesta velocitat que és absolutament inhumana, i després els estudiosos de la figura de Bach poden dedicar tota la seva vida pràcticament a analitzar el que va passar un any en la producció i en la vida de Johann Sebastian Bach. Per això Christoph Wolff va dedicar moltíssim de temps a preparar el músico sàvio de Learned Musician, que és el que va treure l'any 2000, i ara ha tret doncs, aquesta mena de segona part, que no és que sigui una segona part, sinó que és una altra visió de Bach a través de la seva obra, i explica molt, però molt bé, aquest segon cicle de cantates, quin sentit li vol donar i quin espai ocupa la seva producció immensa, perquè clar, parlem de cantates, però després va escriure tota la resta,
1: ja,
0: que
1: no són
0: cantates.
1: Clar, no només van ser les cantates. No?
0: És una bogeria. El cas és que l'any 1723 Johann Sebastian Bach havia arribat a Leipzig, on es va establir ja per la resta de la seva vida. Són més de 25 anys, 27, que passa en allà, i que al començament de la seva estada a Leipzig vol quedar molt i molt bé amb els seus jefes, amb la seva congregació, i els vol d'alguna manera sorprendre. Només arriba, comença a fer cantates a un ritme d'una per setmana, gairebé, això és l'any 1723-24, i a partir del 24-25 doncs decideix fer no gairebé, sinó una
1: Clar, ja estava entrenant,
0: cada setmana.
1: No?
0: hi ha poquetes excepcions, però són excepcions que són documentades, és molt divertit això, que són setmanes en què Bach no estrena cap cantata, però es té documentat que eren setmanes que Bach havia sortit de viatge per anar a veure algun orgue o alguna cosa, són dues setmanes concretament, a l'octubre i una mica més tard, en què es pot comprovar que tenia excusa per no
1: escriure. Clar, no podia fer-ho, no?
0: Que dius, ai, aquesta ha fallat. No, no, no ha fallat, és que estava de viatge, clar, i llavors clar. No podia fer-ho. És francament

0: peculiar veure la dedicació que
1: tenia aquest home. Quina organització, no? Més estricta.
0: I una organització especialment impressionant si es té en compte que no va cada setmana improvisant el tema de la cantata. Ell té clar que per la Setmana Santa de 1725 vol estrenar La Passió segons Sant Joan. Mm-hmm. Vol escriure, a banda d'una cantata cada setmana...
1: Ha d'escriure La Passió.
0: Una passió sencera, que una passió doncs, dura les seves dues horetes dues ben bones, amb les seves àries, amb els seus cors, etc. Però, bueno, escolta'm, en les hores mortes que et queden entre sí, cantata i cantata...
1: Sí. Doncs vas fent.
0: Vas fent La Passió.
1: Vas
0: doncs,
1: fent La Passió. Ell va passió. Pensar, passió segur que li posava.
0: Ell va pensar totes les cantates d'aquell any en funció del que volia explicar La Passió segons Sant Joan. Per tant, cada cantata és la preparació d'un aspecte diferent de La Passió segons Sant Joan.
1: O sigui, tenia tot el cap,
0: Ho tenia tot el cap.
1: Ho tenia és una tot el cap, és increïble.
0: Absoluta bogeria. El cas és que, bé, se'n va sortir bastant bé, perquè li va fallar molt poquetes setmanes. Se suposa, a més, que va fallar perquè els llibretistes no li van passar a temps els textos de les cantates.
1: És a dir, no va ser ell, van ser els llibretistes.
0: Tot apunta que va ser culpa d'altres. Imagina't, a sobre, és que, clar. I va ser absolutament espectacular. Aquestes cantates que pertanyen al cap de setmana que ell s'havia marxat fora i que no estaven allà, o que el llibretista no li havia entregat a temps el llibret, a partir de l'any 1729-1730 va anar veient quins forats li tenien allà, què li faltava, quins cromos li faltaven, per entendre'ns.
1: I va acabar la col·lecció.
0: I llavors va acabar la col·lecció. Per tant, tenim tot el cicle de cantates pràcticament complet, falta alguna coseta, però vaja, és impressionant anar-lo resseguint de mica.
1: Felicitats, senyor Bach, des d'allà on ens escolti.
0: És realment al·lucinant. Anem a començar a escoltar.
1: Vinga, va,
0: algun tast de tot això. El dia 11 de juny de 1724 sonava a l'església de Sant Tomàs de Leipzig per primer cop la cantata que avui porta com a número de catàleg el número 20, que és la que es titula O Ewigkeit, du Donnerwort, o Eternitat, paraula que retrona. D'aquesta manera començava aquest segon cicle de cantates amb molta solemnitat, amb aires d'obertura francesa, perquè Bach va viatjar molt poquet en la seva vida, però es feia portar partitures de tot arreu, i llavors no se li escapava absolutament res del que passava a Europa. Doncs amb aquest aire francès comença aquest segon cicle de cantates de Bach que avui estem commemorant.

0: Doncs després de les explicacions hem sentit música, que és el més interessant que podem fer doncs quan es tracta de Johann Sebastian Bach, lògicament. Escoltàvem aquesta cantata que obre aquest segon cicle de Leipzig, que ara us dèiem que celebraven perquè fa 302 anys que es va fer, tot just l'11 de juny.
1: No? Que va començar.
0: Que va començar, però clar, ho va fer tan ràpid.
1: Sí, sí, és espectacular, aquest ritme d'una cantata i una cantata molt ben escrita cada setmana. Uh-huh. Clar, què implica això? Doncs la cantata la fan, per una banda, un cor, que és el cor, era en aquell moment el cor de l'Església de Sant Tomàs, un cor de veus blanques, de veus infantils, que encara segueix en actiu avui en dia,
0: sí,
1: encara fan cantates cada setmana allà a l'Església de Sant Tomàs, segueix plenament actiu. Era també una orquestra que no era l'orquestra romàntica simfònica que estem acostumats, era més petita, però més petita vol dir que potser eren 15 o 20 també.
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Per tant, també era un grup. I solistes vocals, és a dir, que a banda del cor que cantava havien de tenir uns solistes que poguessin fer les parts solistes, que són més complicades, més treballades encara, que les parts corals. I a tot això, de tant en tant, es convidava o venia o passava per la ciutat algun solista d'instrumental, que llavors doncs també hi havia parts de la cantata que fessin per ell. Per tant, no és una cosa petita.
0: No és complicada.
1: Hi havia una cosa que m'ha passat per alt en la primera explicació, perquè si no era prou complicat tot plegat de fer quadrar el calendari litúrgic amb la passió segons Sant Joan,
0: amb els llibretista,
1: assajos, el llibretista, els copistes, tot plegat, Bach va afegir un ingredient més, que és el que fa realment diferent tot aquest cicle, que és que cada cantata, o moltes de les cantates com a mínim, es basarien en melodies de corals luterans, que són aquests corals que Martí Luter va instaurar a l'Església Protestant i que són les cançons de missa que coneixem
0: que
1: més
0: coneixem
1: o menys nosaltres.
0: Sí, les que coneixem aquí a l'Església Catòlica.
1: El que passa és que les protestants són una mica més currades, són les congregacions en aquell moment se les sabien, els resultaven familiars, i Bach feia cantates fent música completament nova, però entremig
0: sortia
1: i es colava
0: alguna d'aquelles melodies.
1: Ah,
0: sí, que era un toc de... Sí. Com, de senyal d'identitat.
1: Com que no era prou complicat, tot plegat, anem a reblar el clau, i ara imagina't, doncs, això, fer una cantata tal, que soni el virolai de fons, no? Que surti per allà, que es pugui reconèixer
0: que
1: el virolai.
0: Que reconegui, encara que sigui poquet, no?
1: De vegades és molt, en realitat.
0: Sí,
1: sí, sí, de vegades, déu-n'hi-do, és bastant generós i apareix bastant.
0: Una bona part d'aquella...
1: Amb les seves variacions, amb una lletra diferent, que no és el rosa d'abril, que depèn del dia, etcètera, etcètera. Una bogeria absoluta. És tot aquest cicle. La veritat és que val molt la pena... Conec unes quantes persones que al llarg de l'any, de tant en tant, els agafa per escoltar-se les cantates allò en dies successius, perquè, clar, totes en un dia pots acabar una mica malament.
0: Clar.
1: Però
0: una cada dia.
1: Ara vaig escoltar-me les cantates del segon cicle per ordre. I llavors comencen per aquesta i van seguint per totes les altres. Hi ha gent que ho fa. Doncs, bé, al llarg de tot l'any litúrgic va tractant temes diferents propis de les lectures de la missa, doncs, pecats, salvació, etcètera, etcètera, però sempre amb alguna coseta especial, amb algun regal especial per l'audiència. I, per exemple, la que va estrenar el dia 10 de setembre de 1724 és molt peculiar perquè comença amb una xacona. És una... remeta un moviment d'un lament i va explicant, doncs, això, que si els pecats, que si el perdó, que si la salvació. És, francament, molt interessant veure tot aquest exercici i basant-se, òbviament, en la melodia d'un coral. Per tant, juntant aquí moltíssimes coses, si et sembla, anem a sentir-ho, perquè és més fàcil escoltar aquest cor Jesu, Der du meine Seele, Jesús, la meva ànima, de la cantata que porta el número de catàleg 78. Després parlem dels números de catàleg de Bach.
0: Sí, molt bé.
1: Que és una cosa bastant
0: confusa.
1: Aquest és
0: el 78, eh?
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs vinga, escoltem-ho. Vinga.

0: Seguim escoltant cantates de Bach, aquesta estrenada el 10 de setembre de 1724, que traduïda seria Jesús, la meva ànima, i que té el número de catàleg, i em deies ara mateix que ens ho havies d'explicar, 78. Què passa amb els números de cantates de Bach?
1: Mira, el programa d'avui servirà per treure complexos a aquella gent de jo és que no hi entenc de música, jo és que m'embolico quan comencen allò amb el número no sé què, amb el número no sé quanto, perquè sí, això és per als que en saben.
0: Sí.
1: Mireu, els que en sabem, Tampoc. Ens aclarim.
0: Mira, ens consolem així, no, els que no en sabem tant.
1: Sí, els opus, quan diem opus, sí, acostumen a estar numerats en l'ordre de publicació.
0: Clar, és això dir, seria el que és lògic,
1: sí,
0: no?
1: Tu ets un opus. Compositor, publiques una sonata, li posen l'opus 1,
0: després el 2, després el 3.
1: Publiques un quartet de corda, li posen l'opus 2, mm-hmm, després publiques una sinfonia, li posen opus 3.
0: Sí.
1: De vegades s'embolica una mica perquè tu tens tres sonates, te'n publiquen una, que és l'opus 1, i a lo millor les altres dues les publiquen molts anys després i són l'opus 19 i 20.
0: Ja.
1: Pot passar això. Però els opus encara tenen un... Vaja, saps
0: sentit.
1: Que els números baixets acostumen a ser de la joventut del compositor.
0: Clar.
1: I els números més alts de l'etapa de maduresa.
0: No? Sí.
1: Però en el cas de l'obra de Johann Sebastian Bach, quan es va fer el catàleg, no es tenia l'obra completa, era fruit d'una investigació, però tampoc sabien quin any s'havia escrit cada cosa. Les van començar a plegar, això són cantates per gèneres,
0: per
1: més
0: gèneres,
1: o menys,
0: no
1: però,
0: per anys.
1: Però d'aquella manera, i les cantates doncs, van quedar les primeres, llavors. Mm-hmm. Les cantates van del número 1 al 200 i pico, són cantates.
0: Mm-hmm.
1: Però la número 1, 2 i 3 no tenen per què ser correlatives en el temps. De fet, no ho són gens ni mica. Les 10 primeres, com que les havien de publicar en una col·lecció que la gent se la comprava per subscripció i tal, van escollir com a 10. Les 10 primeres són les que van semblar més xules.
0: Mm-hmm. Que els hi van agradar més.
1: Sí, exacte.
0: I els hi van posar els números.
1: I de la 1 a la 10, formaven part d'aquest primer volum amb què es volia enlluernar perquè la gent s'enganxés i seguís comprant tota la resta de números.
0: De Bach. Sí, que està bé. Era màrqueting.
1: Era màrqueting,
0: sí,
1: bàsicament.
0: Sí, estratègia comercial.
1: Sí, i no té cap mena de sentit. És a dir, no cal
0: buscar-li
1: allò de la 4 va abans de la 5. No.
0: No.
1: I per això hem sentit la 78,
0: la
1: 20, ara sentirem la 101, però va saltant tota l'estona. Llavors, quan s'acaben totes les cantates, comencen les passions, segons Sant Mateu, segons Sant Joan, la missa en si menor, i a partir d'allà és campi qui pugui.
0: Això t'anava a dir jo. Exactament, campi qui pugui.
1: Hi ha algun recull d'obres d'orgue, per exemple, que potser va del 595 al 612. Però ja està. Ja
0: per casualitat.
1: Ja està. Va tot junt allò, però després el que hi ha després pot ser per orgue, pot ser per clavicèmbal, pot ser per el que sigui. És un embolic. Per tant, aquesta gent que diu ai, no, això és per als que en saben i tal. No, els que en sabem tampoc.
0: No.
1: O sigui,
0: sí, simplement és la 78 i punt.
1: Ho ets superexpert en l'obra de Bach i no fas altra cosa en tot el dia que pensar en els números de catàleg de Bach.
0: I n'hi ha uns quants,
1: I si no, és pràcticament impossible. Al final sí que hi ha unes quantes cantates que són les més conegudes que t'acaba sabent el número, però són quatre.
0: Molt bé, doncs mira, ens has tret un pes de sobre perquè ja sabem que no té explicació i per tant no la busquem.
1: Exacte, si algú no podia dormir per aquest tema...
0: Que dormi tranquil.
1: Que dormi tranquil o que es busqui un bon psicòleg perquè aviam...
0: La cosa és complicada.
1: Seguim endavant.
0: Vinga, més
1: ara...
0: cantates.
1: Anem amb la 101, que aquesta es va estrenar en plenes calorades el dia 13 d'agost de 1724. Leipzig suposo que és una mica més fresquet que aquí, però vaja, fred tampoc no devien passar aquell dia. És molt peculiar el cas d'aquesta cantata i unes quantes més de les que va escriure en aquesta data, perquè totes elles porten algun fragment en què es llueix la flauta travessera.
0: Mm-hmm.
1: No és un instrument que sigui molt freqüent en la resta de la seva producció, però s'acumula tota en aquest any 1724, sobretot a partir de l'estiu. No s'ha trobat el desllorigador d'això, però la hipòtesi amb què treballen els experts és molt pràctica, perquè Bach era molt pràctic al final, que és la suposició de que en aquelles setmanes a Leipzig s'hi va establir un bon flautista que pel que fos estava viatjant, hi havia flautistes que es guanyaven la vida
0: viatjant
1: així,
0: allà on
1: els pagaven, doncs s'hi establien, etc. I cal suposar doncs, que un bon flautista professional va arribar a Leipzig i Bach, sabent que hi era, doncs se'n va aprofitar i va dir, home, ja que tinc un flautista, doncs a les cantates que tenim aquestes setmanes doncs li posarem allò que diríem ara, bien de flauta. Doncs, i realment són unes parts lluïdíssimes que els flautistes actuals agraeixen enormement, fos qui fos aquell solista que va passar per Leipzig l'any 1724, perquè els ha deixat un repertori preciós.
0: I que és anònim.
1: És anònim. Es descarta que sigui un estudiant.
0: Sí.
1: Perquè els estudiants de l'escola de Sant Tomàs d'aquell moment tenien una molt bona formació musical, però eren joves que s'estaven formant. Uh-huh. I aquestes parts de flauta ningú creu realment que pogués haver un alumne
0: que pogués,
1: que
0: fer-ho,
1: pogués tocar cada setmana un, clar, solo de flauta com aquest. Per tant, uh-huh, havia de ser un professional extern que no fos de Leipzig i que en un moment donat doncs va marxar, i és el que explica doncs que Bach deixés de compondre per la flauta
0: travessera. Per la flauta travessera, veus? La de coses que aprenem aquí,
1: sí, sí,
0: a l'hora
1: és,
0: clàssica.
1: És que al final, molt artista i molt sublim i molt inspirat i molta missa i molt el que vulguis, però al final les coses pragmàtiques del,
0: clar,
1: dia a dia.
0: Al final era una persona.
1: Exacte, una persona que sabia aprofitar bé les seves oportunitats. Allò de, escolta'm, tinc una planificació anual de les cantates impecable, però apareix un flautista i tu tranquil que et poso flauta. Anem a escoltar aquest exemple de l'àrea Gedenk en Jesu Bittern Tod. Donem gràcies a Jesús en la seva mort amarga, de la cantata número 101 de Johann Sebastian Bach, amb aquesta part tan especial de flauta.

0: Doncs aquesta era la 101, ara que ja ens ha explicat el Pep Gorgori com anava allò dels números de catàleg de Bach, és a dir, com no anava, perquè no queda gens clar. Va, com va. I senzillament hem escoltat aquest 101 i aquesta particularitat de la flauta travessera, que és el més destacat, no?, diguéssim.
1: Sí, sí, perquè veieu, aquesta 101 és de l'any 1724, sí. I ara parlarem de la número 80, que és de 6 anys més
0: que
1: tard.
0: Que és més tard, sí. Que no li busqueu sentit, que no en té.
1: No en té. De fet, embolica més que una altra cosa, en realitat. Doncs sí, hem escoltat aquesta de 1724, amb aquesta flauta misteriosa d'algun flautista professional que va aparèixer per allà. Us dèiem al començament que li van quedar alguns foradets a Johann Sebastian Bach, que després va anar omplint.
0: Ah, sí, que després va omplir amb els cromos.
1: En els anys posteriors, allò, els forats. Alguns forats va ser perquè no li van donar el llibret a temps, altres perquè estava fora de la ciutat, i altres perquè, clar, tu quan estàs amb el calendari litúrgic a la mà, doncs tu fas cada diumenge una cantata, però hi ha algunes cantates que cauen en dates en què, per exemple, no hi ha música a l'església, com les dates de Setmana Santa abans de la Resurrecció, tot el diumenge de Rams.
0: Que no es podia posar música.
1: Que no es podia posar música. Clar. Són el que s'anomenen tempus clausus, en què són temps tancats, en què s'ha de mantenir aquesta tradició. I en aquests tempus clausus, de vegades, hi ha alguna commemoració que, com que la Setmana Santa es belluga d'any en any, sí, doncs afecta. Però... I llavors hi ha alguna commemoració que va l'any 1724 hauria fet una cantata, però no va poder perquè no tocava aquella setmana fer cantates, no podia, i li va quedar alguna cantata al pap, i això és el que explica que 6 anys després decidís posar música a un dels grans corals luterans, que és Ein Feste Burg ist unser Gott, un poble en plena festa és el nostre Senyor. És un coral que va escriure tant la lletra com la música Martí Luter en persona, i que té una significació descomunal en el món luterà. Clar, Bach no podia passar sense haver dedicat una cantata a un dels corals més mítics de tot el repertori. Recordem que cada cantata portava la melodia d'un coral per allà, sí, associada. Doncs precisament li faltava Ein Feste Burg ist unser Gott, que és el coral dels corals dels corals. No podia faltar a la col·lecció, i per això l'any 1730 va dir: calla, que faré aquella cantata.
0: Sí, aquella que tenia pendent, no?
1: Va coincidir que aquell any sí que tocava, el dia que tocava cantar Ein Feste Burg, sí que hi havia cantata el diumenge, i patapam, la va colar, i per tant va posar aquest cromo. És francament interessant veure el tractament que fa de la melodia. Si fóssim luterans, tots nosaltres la coneixeríem. No és el cas.
0: No és el cas, no.
1: Amb prou feines coneixem les melodies catòliques, que no les canta ningú a missa, com bé sabem.
0: Sí, sí.
1: Però en aquell moment sí que se sabien, i llavors gaudien encara més de les cantates. Comencem, escoltem el coral inicial i uns quants números més d'aquest Ein Feste Burg, de la cantata número 80 de Johann Sebastian Bach.

0: Doncs ara era la cantata número 80 de Bach a qui li dediquem avui aquest programa de l'Hora Clàssica. És, ho explicaves, Pep, un dels grans himnes del luteranisme i ha quedat reflectit en aquesta cantata que escoltava.
1: Doncs sí, la veritat és que Bach era conscient que el que va fer entre els anys 1724 i 1725, uh-huh, aquest segon cicle de les cantates de Leipzig, era una proesa. O com a mínim, potser ell no hauria dit proesa.
0: Segurament, per modèstia.
1: Li tenia un cert carinyo a tot plegat. I això ho demostra el fet que al llarg de les dècades posteriors va recuperar en diverses ocasions moltes de les cantates d'aquest cicle. Ho va fer servir gairebé com a biblioteca de fons d'armari quan tenia l'ocasió, doncs recuperava alguna d'aquestes cantates. I a més, no les recuperava tal com les havia escrites, sinó que es prenia la molèstia cada vegada doncs de revisar-les.
0: Ah, sí? Els feia vegades alguns canvis.
1: Els feia canvis, clar. Si hi havia una part important de flauta, per exemple, i el flautista que havia aparegut per Leipzig aquells mesos, doncs ja no hi era, perquè potser havien passat 20 anys,
0: clar,
1: i no tenia un altre flautista, doncs no aquella part allò de flauta potser la canviava per una part d'orgue o li donava els violins en funció del moment. De vegades feia alguna adaptació dels textos. I és molt interessant veure això, no? Fins a quin punt aprecia aquest repertori per tornar al damunt d'ell una vegada i una altra i, a més, prendre's la molèstia de revisar-ho. Hi ha una cantata, la número 33, que es va estrenar el 3 de setembre de 1724, que l'any 1747, 23 anys després, Johann Sebastian Bach va voler revisar per tornar-la a interpretar a Leipzig, i en aquell moment va agafar una de les àries, que és la que estem a punt d'escoltar ara, i va canviar, va incloure manuscrit, el manuscrit es veu, alguns detalls a la partitura. En aquesta àrea posava que els violins primers havien de tocar amb sordina, per tant molt, molt, molt piano, i tota la resta d'instruments de corda, que originalment tocaven lligat, normal, per dir-ho així, havien de tocar pizzicato. Això que es fa, en lloc de fregar-ho amb l'arc, doncs amb el dit, el pessigues i fa clinc, clinc, clinc. Sí. Doncs va fer... Aquest és el matís que va portar 23 anys després a aquesta partitura quan la va revisar. La veritat és que surt guanyant molt i és fruit de la saviesa acumulada en aquells 23 anys de pensar en música.
0: Que l'he imaginat, 23 sí. anys... donaven per molt, no?
1: Va veure-ho i va dir, escolta'm, això està ben escrit, però crec que guanyaria més d'aquesta altra manera. I d'aquesta altra manera, amb la revisió de 1747, és com sentirem ara aquesta ària, Wie furchtsam wankten meine Schritte.

0: Cantata que forma part del cicle original del que us estem parlant avui a l'Hora Clàssica, 1724-1725, el 3 de setembre de 1724, per primer cop, i que es va revisar anys més tard, i és que és ja la recta final del nostre temps per escoltar cantates de Bach en aquest programa dedicat a ell.
1: Acabarem amb l'última del cicle, ja a les portes de la Setmana Santa. Sí, a les portes de Setmana Santa, just la setmana abans d'estrenar La Passió segons Sant Joan, s'escoltava la cantata Christ lachen todes Banden, Jesucrist geia amb els embolcalls de la mort, amortajado seria en castellà.
0: Sí, en castellà, sí.
1: Doncs és el tema de la cantata, òbviament un tema fúnebre, preparant, doncs, el que ve després amb tota la passió, mort i resurrecció de Jesucrist. Estava tot pensat des de l'inici.
0: Absolutament, previst tot el que havia de passar pel gran Johann Sebastian Bach, que ha estat avui protagonista del nostre temps a l'Hora Clàssica. No marxeu, perquè encara teniu una estoneta per escoltar una part d'aquesta darrera cantata. Gràcies, Pep.
1: Ens veiem la setmana vinent.
0: Fins la setmana vinent. Adéu-siau a tothom.

0: So let us know.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Al port de Ceuta ja s'estan instal·lant embalats per acollir temporalment un miler de migrants que des de fa setmanes més viuen a la ciutat i mentre gestionen els seus expedients. Emparant-se en raons d'interès general, el govern d'Espanya ha tirat pel dret i ha pres el control del port controlat per la ciutat autònoma governada pel PP, que havia negat la cessió d'aquest espai. Mentrestant, a la ciutat continuen les tasques de per aixecar un nou, el quart campament temporal de migrants, mentre es resolen, com diem, els seus expedients. Prioritza l'acollida de dones i menors per tal d'evitar que continuïn al carrer exposades a possibles abusos i agressions sexuals. L'instal·lació d'aquests campaments, però, està generant protestes d'una part dels veïns de Ceuta.
2: Sí o sí se instala aquí el campamento porque hay que ubicarlo en algún sitio, pero es que lo que nosotros nos quejamos es que siempre los vecinos del extrarradio son los que tienen que mantener todo el peso. Y nada, hemos venido a protestar varias veces, varios días, pero nada de nada.
0: La gestió de la crisi migratòria i humanitària també li està costant crítiques al govern per part de l'oposició de dretes i d'esquerres. Alberto Núñez Feijóo, PP, i Ione Belarra, Podemos.
3: ¿Dejar a los ceutíes solos en una invasión? ¿Es humanidad? ¿Alentar a que la gente se juegue la vida y la pierda para venir a España es una lección de humanidad?
4: El gobierno ha convertido Ceuta en una gran cárcel a cielo abierto, pensando que está castigando a las personas migrantes, a Marruecos. Pero en Ceuta, el mal llamado gobierno socialista está cavando su propia tumba. Y todo porque le tienen miedo a Marruecos.
0: Des de l'executiu central demanen prudència i responsabilitat, però també fan autocrítica davant el desbordament de la situació. Sira Rego, ministra d'Infància.
5: Que tenemos que hacer todo lo posible por reparar, por resolver y por atender a los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta y a las personas que están en una situación de vulnerabilidad y que en términos humanitarios requieren esa atención. Y se pueden hacer las dos cosas a la vez, ojo, ¿eh? No hay ninguna razón para elegir entre una y otra, que es donde sí que nos quieren llevar a algunas posiciones ultras.
0: A casa nostra continua sent una jornada, la d'avui, d'intensa calor arreu del país. Les temperatures molt elevades, juntament amb la baixa humitat i la vegetació, que està molt seca, eleva el perill d'incendi forestal. En el màxim risc hi ha 106 municipis de 17 comarques, principalment a l'oest i al sud del país. S'ha restringit l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montsant.

0: Tarragona. És una informació d'AEMET.
1: I en les últimes hores, tres persones han mort ofegades en aigües catalanes. Un banyista francès de 78 anys va perdre la vida ahir a la tarda a Lloret de Mar, a la Selva. Un altre home, també francès, de 69 anys, es va ofegar quan es banyava a una platja de Colera, d'Alt Empordà. I una tercera persona, un anglès de 45 anys, va morir després de saltar d'un ferri entre Cambrils i Salou quan intentava arribar nedant a la platja. Amb aquestes víctimes són ja 26 les persones mortes ofegades a les platges catalanes aquest estiu. Des de Protecció Civil fan una crida a extremar les precaucions a platges, piscines i aigües interiors i a tenir especial cura dels infants, banyar-se sempre en llocs senyalitzats i, si pot ser, amb el servei de vigilància i socorrisme. De l'exterior, a aquesta hora obren els col·legis electorals a la regió alemanya de Saxònia-Anhalt. Les enquestes donen la victòria, fregant la majoria absoluta Alternativa per Alemanya. D'aconseguir-ho, seria la primera vegada en què un partit d'extrema dreta arriba al poder en un land alemany des de la Segona Guerra Mundial. I enmig d'un alto el foc feble entre Rússia i Ucraïna, el president rus Vladimir Putin ha rep a Moscou els emissaris de l'estatunitenc Donald Trump amb una proposta de pau que posi fi a la guerra a Ucraïna. En les pròximes hores, els negociadors viatjaran a Kiev per reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. I a l'Orient Mitjà, nou esclat del conflicte, l'Iran ha atacat vaixells estatunidencs a l'estret d'Hormuz en resposta al bombardeig de tres petroliers iranians. En esports, en handbol, el Barça ha guanyat la Copa Ibèrica per cinquena vegada consecutiva en imposar-se a l'Sporting de Portugal en la final per 39-34. I en futbol sala, aquesta tarda, el Barça juga la final de la Supercopa d'Espanya davant el Pozo Murcia. En futbol 11, avui jugant els dos equips catalans a primera divisió. El Barça juga a València i l'Espanyol rep al Sevilla al RCDE Stadium. I a segona, Girona va guanyar ahir a l'Sporting de Gijón en el Molinón per 0-2. De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 10 a aquesta emissora.
2: Ràdio 4. Ràdio 4.

Són quatre dies, amb David Gallac Gesto. Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a l'última edició d'estiu del Són quatre dies.

0: Anar a l'espai és una de les obsessions de l'ésser humà. Amb l'Iker Mons vam superar la ficció parlant de l'eclipsi solar i del que vam anomenar com a xatarra espacial. Acabarem aquesta primera hora amb l'Anna Pérez i el seu Vibe Check. Acomiadarem la temporada a ritme de les cançons de l'estiu, però no seran les habituals, sinó que posarem sobre la taula quines són les tendències d'aquest 2026. minuts, seguim aquí en directe al Són 4 dies a Ràdio 4, penúltim cap de setmana de la temporada. Iker Mons, en el teu cas, última vegada que superarem la ficció amb tu aquesta temporada.
1: Ai, no ho supero, eh?
0: Són 4
1: dies. No ho supero, ai, que ja me'n vaig.
0: Va,
1: jo què faré ara?
0: Com superarem la ficció?
2: Doncs mira,
0: per darrera vegada aquesta temporada.
2: De la millor manera possible, mirant a les estrelles ara que podem. I és que la notícia que partim no és positiva, he de dir. Els astrònoms ja estan preocupats. Estan preocupats no pas perquè el Mercuri estigui retrògrad, sinó perquè a l'agost, entre nosaltres, passarà una cosa històrica, fantàstica, ah, no? Una gran experiència. Cap excusa, per favor, de cremar-se les retines o anar-se'n a l'hospital. Estem parlant de l'eclipsi. El 12 d'agost... tots estarem socarrimats sota el sol i

0: que serà un fenomen que no veiem des de feia un segle. Fixa't tu que podrem perdre-s'ho, però l'any següent tornarà, i un altre també. No tornarà fins al 2053, llavors aprofitem l'experiència.
1: Amb ulleres especials, sobretot.
0: Si us plau, amb ulleres especials.
2: Preocupats no estan.
1: Com que se n'ha parlat poc d'aquest tema, trobo, crec que va bé recordar que, sisplau, amb ulleres
0: especials... La preocupació
1: especials...
0: ve ara.
2: Jo dic perquè estan excitats. És com els homes del temps quan ve aquí una tempesta.
0: La preocupació
2: de caldeu
0: és que...
2: i estan, oh, que bé, quina alegria.
0: La preocupació és que potser els propers eclipsis no els podrem veure de la manera tan nítida com l'estem veient ara. De fet, ja estem patint les conseqüències de la quantitat de satèl·lits que llancem a l'espai. Mm-hmm. Estem parlant de que actualment hi ha uns 14.000 satèl·lites a l'òrbita...
1: 14.000, l'has dit?
0: Sí, 14.000. I la cosa és que estan preocupats perquè potser la propera vegada no els veurem. No veurem les estrelles, perquè hi haurà una gran barrera de satèl·lits i objectes que donaran
1: allà,
0: voltes al planeta. Voltes.
2: Però no poden ser una mica com la mosca de la tele, els satèl·lits.
1: Què vols dir?
2: Que apareguin pel mig allà...
1: Que apareguin pel mig, no te'n tenia.
0: És que ja ho són, ara. Ara ja ho són. Perquè quan mires les transicions aquestes tan cookies de una nit sencera, veus com les estrelles es mouen perquè el planeta gira... Oh, locura! Ara es veu tot de eixos de llums movent-se, són els satèl·lits.
1: Això ho pots veure aquí cada nit des de casa?
0: No, entre la contaminació llumínica i tota la merda que tenim a l'aire, doncs no ho veurem.
1: Jo per exemple, no, clar, tanta contaminació lumínica no es veu res.
0: Exacte. És que la cosa és que l'Observatori Europeu d'Austral ha demanat que no hi hagin més de 100.000 satèl·lits en òrbita.
1: Diu prou, fins aquí hem acabat. Fins aquí hem arribat.
0: Aquest
1: tu.
0: És el màxim. 100.000. Un màxim lògic. Si 14.000 ja estan posant problemes, imagina't 100.000. La cosa és que sembla que hi ha algunes empreses, com SpaceX, que volen llançar uns pocs més. No gaires més. Res. 2 milions.
1: 2 milions de satèl·lits?
3: 2 milions.
0: Però... Què fotes amb 2 milions?
1: Però per fer què?
0: Doncs per posar 5G a tot el puto planeta, bàsicament. Elon Musk vol monetitzar absolutament cada franja de territori oceànic
1: o terrestre. Però si no va bé la cobertura igualment, ni que hi hagi 2 milions de satèl·lits. Si no va bé, si portem 30.000 satèl·lits...
0: Li anirà bé a ell.
1: Si no tenim cobertura segons quins jocs, a veure, per favor, menys satèl·lits i més fer la cobertura ben feta, ostres.
0: És que 2 milions de satèl·lits, tu et pots imaginar això?
1: Anem a parar.
0: Això ja és una constel·lació pròpia. Això és una galàxia. Què m'estàs fotent? Aquesta actuació del senyor Elon Musk impediria veure les estrelles. I és una putada, perquè és una de les poques coses que tenim. I, de fet, se suma una altra gran por, una altra cosa que la ciència-ficció n'ha parlat moltíssim, és la por de que potser no podem ni sortir. Estem parlant d'una espècie de confinament planetari. El síndrome de Kessler, que no és pas una malaltia genètica ni res, és encara pitjor. La teoria diu que si hi ha masses satèl·lits, deixalles espacials que donen voltes al planeta, el que passarà és que amb un petit xoc desencadenarà un efecte dominó. Un satèl·lit xoca amb un altre i aquest genera milers de trossos, que aquests milers de trossos xoquen amb altres satèl·lits i així successivament amb fitxes de dominó. És que pensem que aquestes fitxes de dominó anirien a 25.000 quilòmetres per hora. És que no hi ha Déu que surti del planeta si de sobte un tornavís així de petitó pot destrossar completament una nau sencera.
1: Si es descargola no sé què, quina part del satèl·lit tal i impacta contra l'altre, això generarà un munt de brossa allà de satèl·lits
0: generaria...
1: que estaran allà pululant.
0: El resultat seria com una espècie de sopa que fots en una Turmix i en comences a donar voltes al planeta. És una barbaritat. I seria una barrera de deixalles tan densa que impediria tornar a intentar sortir del planeta. Una nau que intenta sortir, a lo millor es topa amb un tornavís, amb res, amb una tonterieta que la rebenta. I ja no podríem sortir.
1: Potser millor no sortir. De casa, en general, que cadascú interpreti casa com vulgui.
0: És una llàstima perquè quedaríem atrapats al planeta i ja ho hem dit, eh? Això ha sigut una gran excusa, sona de ciència-ficció.
1: Atrapats al planeta.
0: Atrapats al planeta. No, no,
1: no, dirigida per...
0: Nova sèrie de...
2: Dirigida Steven Spielberg.
1: Per Steven Spielberg. I després Atrapats al planeta 2.
0: Atrapats al planeta, amb Carles Porta.
2: No sé qui és. Crims al planeta.
0: En fi, seria una total distopia, però és que una cosa que hem après en aquesta secció en tota la temporada és que estem fent servir les distopies com manuals d'instruccions. Yeah. I no surt bé. Si actualment tenim 14.000 satèl·lits, imagineu-vos què passaria amb 2 milions, amb 2 milions més. Però és que el planeta estaria en una situació esbojarrada. Miraries al cel i diries, ostres, quina nit més fosca, que maco. Oh, una estrella. És l'avió de Taylor Swift. No, és el 5G, és el wifi. És un anunci de Coca-Cola.
1: És un cargol perdut.
0: És un cargol, exacte. Arribarà un punt que al final...
1: Que està impactant contra...
0: Al final serà un... Tindrem tanta merda al voltant del planeta que haurem de pagar una subscripció per veure les estrelles. I és que encara hi ha una idea més surrealista.
2: Ai.
1: Una més que aquesta?
0: Una empresa nord-americana. És que no podia ser d'una altra nacionalitat, ho sento. Vol posar satèl·lits gegants, immensos, amb miralls, perquè reflecten la llum del sol durant la nit. És a dir, van pensar, hòstia, que fosques són les nits. Anem a fotre un mirall gegant al puto espai per enviar... amb un focus allà on vulgui.
1: Per orientar la llum d'una manera.
0: Ui, són les 5 de la matina d'aquí, anem a posar un focus.
1: Com aquelles làmpades que hi havia abans, sí. Que tenies que, en funció de com enfocaves la bombeta d'uns grans magatzems, enfocaves una per una altra.
0: És que anem posant coses a la...
1: Anem enviant coses a dalt.
0: Anem enviant merda.
1: Apa, anem enviant.
0: Tenim la manera de generar brossa. Ja ho veiem aquí. Enviem la brossa allà on no la necessitem.
1: On, sí.
0: També a l'espai. Diem, mira, com a l'espai no hi ha res, no serà problema. Sí que és un problema, collons.
2: Jo perdona, estic una mica fins als nassos de que es facin responsables de tot. Estàs dient, nosaltres enviem, no? Jo no he enviat res a l'espai.
0: És veritat. He enviat a l'Elon Musk. No, és veritat. Tens raó.
2: És això. Tens raó.
0: Les, les multinacionals i els turborics envien merda a l'espai. Això millor. Què és això?
1: Nosaltres que no tenim ni cobertura al telèfon, com deia abans.
2: Clar, home.
0: Comunisme, ja! Bueno.
2: Tant ecologisme i tanta història, i aquests senyors van amb uns avions que deixen allà una quantitat, sí, de merda a l'espai interior, no a l'exterior. Vaja, home.
0: Però no era que el paio de la FIFA va estar allà present en no sé quants partits alhora i va contaminar més que la majoria de persones que van arribar a la resta d'avions en una tarda, tio. Collons.
2: I que li treu una tarja vermella a un perquè el senyor Trump li fa una trucada. Va.
1: Agafa el metro, no?
0: Jo aquí ja no em fico. Aquí jo, al Mundial, jo no conec res del que està passant. Només diré que el d'ahir va ser una vergonya.
2: El què?
0: El de Noruega i Anglaterra va ser una vergonya.
2: El que va ser una vergonya?
0: El de la pilota aquesta que va topar amb un cable, tio.
1: Ara estava perdut.
0: Ara mirem les estrelles.
1: Perquè volien enviar la pilota a les estrelles.
0: Volien mirar les estrelles. Total, que aquesta és una preocupació més dels astrònoms, perquè això provocaria un altre satèl·lit que fa encara més brillants les nits i que podria opacar els observatoris terrestres, els telescopis. És a dir, portem segles mirant a l'univers per descobrir nous planetes i ara el que veurem seran anuncis amb cobertura 5G. El problema no és només per a la ciència, també augmentarien altres problemes com la contaminació lumínica, que afectaria ecosistemes, obligaria a fer molts més llançaments de coets... Bueno, és generaria merda.
2: Jo crec que l'Iker està buscant un lloc a les nits de Cosmocaixa, eh?
1: Em sembla que, anaves a dir que estava buscant un lloc a SpaceX.
2: No, no, perquè és el que estàvem parlant.
1: Crec que no.
0: Jo el que vull és anar-me en una zona remota i no tornar a parlar de la humanitat mai més.
1: Difícil, això tens més complicat.
0: He de dir que, per sort, hi ha notícies bones.
2: Aviam.
1: Quines, va.
0: I és justament d'ahir. La Xina, per primer cop en la història, va aconseguir que un coet reciclat, un coet que ja van llançar a l'espai, tornés i pogués aterrar, va minorar al mar en una plataforma marina, i van aconseguir que no rebentés, és a dir, van recuperar un tros de merda que havien enviat i bien por los chinos. Molt bé, molt bé.
1: Això no deu anar com un... No pot haver-hi un botó que tu, quan el llencis, ja el programis per baixar? Ara estic jo... Hola, sóc enginyer. En una aeroespacial. Això no pot haver-hi un botó, no sé.
2: No,
1: igual que tens
2: idea.
1: Un botó que t'indica la càrrega elèctrica del cotxe, la benzina, quan s'acaba. No poden posar una cosa. Tornarà amb mig anys.
0: Per què creus que la notícia que t'acabo de dir és de fa dos dies?
1: Perquè és això, no?
0: Perquè no podien...
1: O sigui, va relacionada amb això, no?
0: Bueno, ara poden recuperar coses de l'espai de manera remota o tripulada, també. És a dir, això es podria traslladar a recuperar penya. Però l'important és que el coet que va enllaçar primerament era reciclat. Per tant, ja van recuperar una nau, la van refer,
1: o sigui,
0: i van tornar-la a enviar a l'espai per tornar-la a la Terra.
1: És un re-reciclatge, no?
0: És un re-reciclatge.
1: Si el coet ja era reciclat, han enviat un coet reciclat que han recuperat, o sigui, han recuperat el reciclat.
0: Clar, són les 4 R's.
2: L'han fet amb les ampolles de plàstic.
1: Recicla, reubica...
0: Reutilitza, reubica...
1: Reenvia i...
0: I reviu.
1: I ries baixes,
0: Bueno, per això us dic que davant de l'eclipsi que tindrem dintre de poc, el 12 d'agost, recordem, mirem el cel, gaudim-lo, perquè potser és l'últim dels eclipsis que veurem sense un filtre sèpia. Així que aprofiteu l'ocasió, aneu a mirar el cel amb ulleres de protecció, no acabem a l'hospital, si us plau. Perquè encara som a temps de mirar les estrelles abans de que totes tinguin patrocinador. With Earth no longer habitable, the only place left to go was up. Welcome to the orbit. Space debris, 1.7 tons. I és que estàvem parlant de gairebé 2 milions de satèl·lits, del síndrome de Kessler, una autèntica muralla de ferralles gegant envoltant la Terra. Doncs la bona notícia és que encara no hem arribat aquí. Però la mala, la dolenta, és que la ciència-ficció ja porta avisant-nos de treca, no? Entre les obres més curioses, fantàstiques que portem avui, Space Sweepers és una... pel·lícula surcoreana dirigida per Jo Sung-hee, estrenada el 2021. És bàsicament Los Barrenderos Espaciales, ¿vale? Són penya
1: que va netejant,
0: que viu que no sobreviu, que viuen a la Terra, també hipercontaminada, han de viure amb mascaretes, i un dels pocs treballs que tenen de proletariat, diguem, és anar-se'n a l'espai a netejar la brossa que envolta el planeta. Va ser la primera gran producció espacial de Corea del Sud, un dels grans èxits de Netflix del 2021, d'aquell any. Visualment, espectacular. Sobretot és molt divertida, he de dir. Barreja aventures, humor, acció, crítica social i un grup de protagonistes variopinto. La història transcorre l'any 2092, que no està tan lluny.
1: No queda gaire,
0: no queda gaire,
1: No queda gaire pel 2092.
0: Només uns quants anys, però no queda gaire, La Terra està completament contaminada, l'elit viu a una estació espacial, mentre que la resta de població malviu al planeta. Els protagonistes no són astronautes, són gent de carrer, que són escombriaires espacials. Es dediquen a recollir satèl·lits abandonats, ferralles, restes de naus, i cobren per això. No parlem explícitament del síndrome Kessler, però sí d'una gran quantitat de ferralla i merda al voltant del planeta. De fet, vist el ritme que estem enviant satèl·lits a l'espai, potser els primers jocs de feina del futur no seran programadors d'intel·ligència artificial, sinó de d'escombrir aires. Seran recollidors, efectivament.
3: Explorer alcanzado. Explorer, me recibí. Explorer, cambio. Explorer. Astronauta fuera de la estructura. Doctor Stone está fuera de la estructura. Doctor Stone, suéltese. Tiene que soltarse. Si no se suelta, el brazo la va a arrastrar muy lejos.
0: Aquesta és una pel·lícula bastant angoixant de sentir, de veure...
2: Sí, ja es nota, ja.
1: Sí. El tràiler es nota.
0: I et sonarà perquè és Gravity. Si voleu comprovar realment el síndrome Kessler, un gran exemple és Gravity, dirigida per Alfonso Cuarón i protagonitzada per Sandra Bullock, la doctora Stone, que es veu atrapada en una pluja de tornavisos de merda,
1: de cargols, que estan repartits per l'espai.
0: I li enganxa fora del satèl·lit en el que estava. Llavors es deriva, queda volant per l'espai, no? Deriva per l'espai.
2: Pel·li enganyosa.
0: Sí,
2: perquè diuen que és una pel·li de George Clooney i Sandra Bullock. I Sandra Bullock.
1: I George Clooney.
2: I George Clooney passava per allí.
1: Passava una estona.
2: Era com parlàvem abans amb la Mariona, la Rosa del Petit Príncep. Doncs
1: estava,
2: això.
1: Feia un número, una escaneta i ja passava.
2: Jo no suporto a la Sandra Bullock i la vaig anar a veure pel George Clooney. Tia, i me la vaig empassar.
1: Quina gran
2: tota
1: decepció,
0: Sí? Ai, tota la puta pel·lícula amb ella.
2: Hola, ja ves.
0: Bueno, potser a tu no t'agrada, a mi tampoc em va acabar d'agradar, però bueno, la pel·lícula va guanyar 7 premis Oscar.
2: Visualment està molt bé.
0: Visualment és una passada i és un gran exemple del que és realment aquest síndrome Kessler, perquè és això, un petit cargol trenca el satèl·lit on està la Sandra Bullock fent reparacions i aquesta queda donant voltes per l'òrbita del planeta i així successivament fent diverses òrbites al planeta et trobes que la gran pluja de ferralla rebenta tot el que està per mig.
2: És pel·li de veure en cinema en pantalla gran.
0: Molt espectacular, sí. Fidel a el que seria l'espai, la trama molt senzilla, una missió rutinària queda destruïda quan un núvol de deixalles espacials impacta contra el transbordador on està la Sandra Bullock. Cada col·lisió genera més ferralla, etc. No? És probablement la representació més fidel del que els científics temen que pogués passar. I una altra també molt relacionada amb el concepte de recollir merda a l'espai. Si qualsevol enginyer hagués de recomanar una obra sobre aquest aspecte, seria Planetes. Mm-hmm. Primer va ser... Primer va ser un manga de Makoto Yukimura, publicat entre el 1999 i el 2004, i després un anime de 26 episodis que avui continua considerant-se una petita joia, obra mestra de la ciència-ficció. La seva premissa parteix d'una idea molt quotidiana. En un futur on els viatges espacials són habituals, existeix un departament dedicat exclusivament a retirar deixalles de l'espai. Pot destruir un petit cargol, pot destruir qualsevol nau, partim d'aquesta premissa. Uh-huh. Hi ha física, política, economia, una reflexió molt constant sobre l'activitat humana i sobretot el que deixem al darrere. És probablement la millor explicació possible de lo que passa amb la brossa espacial.
1: I acabarem amb literatura, oi, Iker?
0: Doncs sí, acabem amb literatura. Si us agrada la ciència-ficció dura, diguem, Seven Es, de l'escriptor nord-americà Neal Stephenson, és per vosaltres. Publicat l'any 2015, la novel·la va ser finalista del Premi Hugo, un dels grans guardons més prestigiosos del gènere, i ràpidament es va convertir en una de les obres de referència de ciència-ficció. Stephenson també és conegut per Snow Crash, considerada una altra obra mestra o troncal de lo que són el metavers. Amb Stevens va voler representar una pregunta aparentment senzilla. Què faria la humanitat si sabés que el món acabaria d'aquí 2 anys? I per què es vincula en aquesta secció d'avui. La novel·la comença amb una de les frases més impactants de la literatura, o almenys per al meu entendre: la lluna va explotar sense cap avís i sense cap causa aparent. Així comença. La lluna rebenta, una gran quantitat de pedres donen volta pel planeta i a poc entren en l'òrbita, provocant una pluja de meteorits que dintre de 2 anys acabarà amb la humanitat. Actualment es pot llegir en castellà, publicada per Edicions B, dins del segell de Nova, amb la traducció de David Tejera, i és aquí on torna a connectar amb la notícia que comentàvem al principi. L'eclipsi potser és un fet inoblidable, un recordatori del que podem perdre, que és l'espai. Portem molt de temps mirant a les estrelles per preguntar les grans qüestions de l'univers. Per què són el que són? Per què tenim curiositat? Doncs per seguir mirant les estrelles. I de fet, per acabar la secció, per acabar la temporada, perquè aquesta és la meva,
1: és
0: la meva última intervenció, volia fer-vos un petit regal.
1: Ai.
0: Aquest és per tu i aquest és per tu.
1: És un sobre?
0: És un sobre. Són sobres per tot l'equip. No patiu, que tots teniu.
1: Per tot l'equip. Estem obrint els sobres ara mateix.
0: Es tracta de una imatge, ara que quan l'obriu, i va molt en relació a el que parlàvem. No és tant un regal, sinó un recordatori. Dóna-li la volta, ai, maco. Dóna-li la volta, exacte.
1: Ai,
0: exacte.
1: Estava llegint el text.
0: La NASA fa una cosa molt particular, que és What did Hubble see on your birthday? Què va veure el Hubble en el teu aniversari? I es tracta de... tu poses la teva data de naixement i et fa una selecció de les imatges que va fer aquell dia, no?
1: Oh.
0: I tots teniu un recordatori de per què hem de continuar mirant a l'espai, perquè hem de continuar mirant a les estrelles, perquè sense les estrelles no hi ha coneixement que valgui. És així, la nostra curiositat s'alimenta per lo desconegut, i això és el que tenim, no.
2: Escolta,
0: ho hem de perdre.
2: Molt bonic, eh?
1: Iker, molt maco, moltíssimes gràcies per aquest regal que ens has fet a nosaltres i aquesta reflexió última que és molt xula.
2: Jo és que m'he quedat amb una cosa de tot el que has explicat, molt ràpida, és que les estrelles estiguin patrocinades. He flipat bastant.
1: Volia fer el comentari perquè m'imaginava
2: una marca de cervesa catalana, sí, que ho té molt fàcil.
1: Ai, sí, sí, sí. No donis idees, que encara passarà.
0: Encara compraran estrelles i la propera serà DAM.
1: Iker, gràcies per aquest regal i gràcies perquè crec que és un regal també tenir-te a aquesta temporada. Jo t'he gaudit els 2 últims mesos i mig, però, escolta, un plaer conèixer-nos i un plaer de debò. Gràcies per les teves seccions aquí al 104 dies de Ràdio 4.
0: Un plaer.

0: Vibe check.
1: Últim vibe check de la temporada, Anna Pérez.
2: Sí, i tanquem, com no pot ser d'una altra manera, amb molta música.
1: Això sí, vinga, va.
2: Música estiuenca i el tema, no? El tema de tots els estius. Quina és la cançó de l'estiu? Primer vull fer una mica de punts d'una de les últimes seccions, i és que vam fer un repàs de les cançons dels mundials passats,
1: sí?
2: Però aquestes no ens les hem vist venir. Atenció.

0: Siendo al mismo
1: ¿Qué es eso, Ana?
2: Aquesta cançó ah. és Sin miedo a querer, de Nalaya Lyrics. I és una de les cançons d'aquest estil, concretament d'aquest Mundial.
1: És del Mundial, no?
2: La cosa és que aquesta artista no existeix. És una suposada cantant amb una estètica creada amb intel·ligència artificial, gairebé sense informació sobre la seva identitat, però que ja acumula més d'un 1,5 milió de reproduccions a Spotify i que va ser inclosa a una de les playlists oficials compartides per la selecció aquest Mundial. Segons la plataforma de streaming Deezer, més del 70% de les cançons publicades amb el títol World Cup 2026 han estat generades amb intel·ligència artificial.
1: Més del 70?
2: Uh-huh. A més, alguns d'aquests temes, creats per artistes pràcticament desconeguts o amb perfils aparentment artificials, han aconseguit milions de reproduccions a Spotify i fins i tot, doncs, com deia, han entrat en llistes relacionades amb la selecció espanyola. Els experts asseguren que al públic en general li importa més si la cançó agrada que no pas qui l'ha creada. Tot i això, una enquesta revela que el 80% dels usuaris vol que les cançons fetes a mia estiguin clarament etiquetades.
1: Que ho indiquin?
3: Sí. Uh-huh. Perquè per ja s'ho podien haver currat una mica més, eh?
2: Sí, a veure...
3: Perquè la veu d'aquesta noia tampoc és, o d'aquesta IA, sí. tampoc és com per tirar coets.
2: I el nom, o sigui, si dius Nalaya Lyrics, que lyrics vol dir lletra i què és el que fas quan poses a YouTube la letra oficial de Macaco, d'una cançó de Macaco, doncs no, o sigui,
1: Nalaya
2: no pots dir
1: Lyrics.
2: Lyrics
1: és el nom o sigui, més poc currat.
2: Sí, sí. Plataformes com Deezer i Spotify ja estan implementant mesures per identificar aquest contingut i evitar fraus o suplantacions d'identitat d'artistes. Ara, també diré, estan en moltes playlists oficials d'aquestes dues plataformes, sobretot a Spotify. Vale? Llavors, el debat ara és quin impacte tindrà aquesta nova realitat en el futur de la música. De moment, unes quantes ja es postulen, per desgràcia, segons jo, com a cançons de l'estiu.
1: Per desgràcia, eh?
2: A nosaltres la música feta per IA, sí, no ens interessa gaire.
1: No,
2: vale?
1: No,
2: per
1: fora.
2: Això,
1: no la volem.
2: Finalitzant la temporada, ens plantegem la qüestió. Segueixen existint les cançons de l'estiu?
1: Jo crec que no tant. No, existeixen, però no amb tanta força com abans. Abans era una.
2: Sí,
1: molt clarament,
2: així.
1: Crec.
2: Sí.
1: Si no, Anna, m'ho corregeixes. Però
2: sí,
1: ara
2: sí, sí,
1: no,
2: sí.
1: no és tan clar quina és la cançó de l'estiu.
3: Home, aquí està la gràcia, no?
1: Però, abans però... era una que era la cançó de l'estiu.
2: Sí, sí, sí,
1: hi havia
2: sí.
1: altres que sonaven, però clar. Ara és com... Hi ha moltes cançons de l'estiu que
2: Exacte.
1: No destaquen, no?
2: Total, o sigui, el fenomen... Digues, perdó.
3: No, que és evident que ara sí que hi ha una cançó de l'estiu aquest any. El que tu comentaves, clar.
2: Clar, és...
3: La cançó de la Shakira és la cançó de l'estiu.
2: Sí, sí, però sí, també et diré que la gent no... Bueno, jo... Com m'adeixo això,
1: veure,
2: no? Com
1: m'adeixo
2: el context? Jo miro les stories d'Instagram de la gent veient el Mundial, la gent no està com... No és el guaca-guaca.
3: No.
1: És que no, no és el mateix, perquè jo crec que per tema professional, nosaltres aquí, que parlem de futbol, que
2: sí.
1: la veiem a Televisió Espanyola, perquè és clar,
2: per
1: és que és l'escollida, aleshores, nosaltres sí que ens ressona molt, però és el que deies tu, jo a TikTok, a Instagram, jo no estic veient que molta gent
2: no.
1: més joves, d'edat més joves que jo, per exemple, la triï com a cançó.
3: Més enllà
2: no, no
3: dels quatre acords que sonen cada vegada que es parla del Mundial,
1: la cortineta, el que diem a l'argot de Radioforing, la cortineta o...
3: Sí.
2: El leitmotiv, no?
3: Sí.
2: Una mica. Llavors, efectivament, o sigui, la cançó d'estiu continua existint, però ja no és el fenomen que era fa uns anys. Abans, la ràdio, la televisió i les discoteques feien que gairebé tothom escoltés el mateix èxit. Avui, en canvi, doncs ja ho sabem, plataformes de streaming, TikTok, fragmenten els gustos i els algoritmes personalitzats per cada usuari. Això fa que, més que una única cançó de l'estiu, n'hi hagi diverses segons el públic. Llavors, ara la cançó de l'estiu encara neix de manera espontània o cada vegada és més resultat d'algoritmes, tendències i estratègies per captar reproduccions? Pregunta a l'aire.
1: Pregunta a l'aire.
2: Potser l'última cançó de l'estiu unànime va ser aquesta.

0: Despacito.
1: Despacito, sí.
2: Vols dir la última?
3: Sí, de quin any creieu que és aquesta cançó?
1: Despacito, no, no miro, eh? Despacito és del 2000, què? 2008? No.
3: Què va? Jo pensava que era molt antiga. No, en sèrio, m'he rigut perquè tinc aquí jo la data. Perquè jo deia 2013, 2014... No, no, és el 2017, o sigui, tu no vas molt bé.
1: És 2017?
3: 2017. Fa 9 anys, i Luis Fonsi i un Daddy Yankee, que encara ha abocat al reggaeton perquè no estava dient que ella no feia reggaeton perquè era cristià, que ens deleitaven amb aquest Despacito. Però què va passar als anys posteriors? Va, què va passar? A 2018 tenim Sin Pijama de Becky G,
1: ah, sí?
3: Per exemple.
1: Bueno.
3: Vale, no és Despacito. 2019 tenim Con Altura, o China, que era de Noel, de Yankee, Ozuna. Després també tenim Pop, el 2023, per exemple, tenim Noche Entera.
1: Noche Entera de
3: Vico. Noche Entera va ser molt cançó de l'estiu.
2: La gran equivocació d'Eurovisió.
1: Del Benidorm Fest.
3: Aquest any, sí, aquell any del Benidorm Fest va haver làtigos, eh? Va haver...
1: Que estrany que no hi hagi, que no passin aquestes coses.
2: Algú volia perdre.
3: Sí, sí. I, bueno, també va haver molt reggaetons, ritmes llatins, com Rosalía amb Despecha l'any 2022, sí. O Karol G amb Si no te hubiera conocido l'any 2024. Uh-huh. L'any passat van coincidir moltes cançons, una d'elles, La tornada de C. Tangana.

0: escoltem molts, molts ritmes llatins.
1: Anna. Molts. Sí, això ja ho hem parlat moltes vegades aquí, no? Que és la gran crescuda des de fa quasi 10 anys i que sembla que potser va en baixada. Veurem.
2: Jo trobo a faltar una, eh?
1: Digues.
0: Quina?
2: Casa-te.
1: Ah, és veritat, totalment.
2: Aquesta supercançó de l'estiu, sí, amb aquella veu tan meravellosa.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Ironia, ironia.
0: Ah, no, ja m'ho imagino.
1: Bueno, de ritmes llatins, com ja hem esmentat aquí mil vegades, gran d'aquest any i de l'any passat ha estat Bad Bunny. Però aquest any què? Doncs va, sens dubte, La Graciosa de Quevedo, sí, o Superestrella d'Aitana seguiran en el top per motius evidents. Entre parèntesi, perquè estigui descol·locat, han estat els temes seleccionats per celebrar els gols de la selecció espanyola al Mundial. Ah.
0: Superestrella, no? Ho posen al partit, sí, després.
1: Clar, i a més la gent, com per Twitter, diu en plan, joder, ara va perder Mbappé i lo vamos a ver com llorando con Superestrella de fondo.
0: Superestrella de fondo als estadis de Dallas, de Nova York. Oh, a mi em sembla brutal que el món estigui així, o sigui, que Superestrella d'Aitana soni, sí, després d'un partit d'un Mundial.
1: A més, una cançó que no ha sortit aquest any, o sigui, que ha anat creixent la seva popularitat,
0: no és
1: però ja és... No.
2: Clar, perquè Berguei...
0: Ara. Aquí ho tenim.

0: la superestrella. Aquí, aquí sí que som superestrella.
1: És que el Berguet de Rosalía, que és una cançó molt millor, és difícil de cantar.
2: Clar, no, és difícil posar-la, això. Bueno, però fora d'això, va, fora del Mundial, que ja no ens importa el Mundial, no? Avui justament jo crec
0: n'hem parlat abans, no ens importa gens. Parlat abans i ja hem donat per parlat.
2: Va, fora d'això, què tenim? Doncs mira, hi ha un nou intent de Manuel Turizo, que està seguint una saga. Potser no sabeu qui és Manuel Turizo, però ara
1: sí,
2: us vindrà.
1: Sí, sí.
2: Va fer la bachata l'any 2022, que li va funcionar genial, el merengue l'any 2023. Són així, eh? Són els títols de les cançons, no és
0: molt,
2: el gènere.
0: Molt pensat, la bachata, el merengue...
2: Sí, que també va funcionar molt, i aquest any ve amb la guaracha.
1: No, ah, la curra, eh, sí. Els títols.
0: La guaracha.
2: Sí, però li està funcionant.
0: La cúmbia, que deia l'Albert Baca, sí, clar.
1: La barbacoa.
0: La salsa. La
1: barbacoa. El chiringuito.
2: Bueno, noms tots de gèneres musicals llatins, no? I que fins ara dos de tres s'han convertit en hits. Potser teniu més ubicats el merengue i la bachata que la guaracha, però jo us la ubico. És un subgènere de música electrònica combinada amb música llatina molt popular a Colòmbia. Hi ha molts hits al món. Es caracteritza per ritmes molt enèrgics, bases electròniques accelerades i melodies doncs, pensades per la discoteca, com va ser Pepas de Farruko, per exemple, en el seu moment. Escoltem una mica de la guaracha de Manuel Turizo.

0: Ara ja, i bé, ara trenca la d'electrònica.
1: I vinga, autotune. No? Hola, passats que som.
2: On estàs? Estic a la barra, a la barra, al sí. Final, al final. No, espera, espera. Puja'm. No et veig. A la dreta. Espera. No, no, espera. Aquí, aquí, aquí. On quedem?
1: Aviam. Ho sento molt.
2: Espera.
1: Em quedo abans amb el Georgi Dan, eh? I mira
2: que... Oi, el Georgi Dan.
1: Abans el Georgi Dan.
2: No siguis antic, home, de Vicente, no siguis... El Georgi Dan ja està a la biblioteca, guardat.
0: A la biblioteca, sí. Bueno, va, això és el mateix gènere que Pepas o Fuma de Bad Gyal, que jo crec que si l'hagués tret aquest estiu, hagués estat un hit.

0: La Bad Gyal, fuma i tant.
1: Siente la música. Uau. Superdiscoteca.
0: Què t'agrada, la lletra? Que és boníssima.
1: Fuma. Bueno, va.
0: I se te llença el que diu.
1: Allunyem-nos d'aquests temes que ja són mainstream, que ja coneixem, que ja escoltem, ja funcionen i funcionaran per si sols. No fa falta que en parlem aquí a Ràdio 4. Quins temes nous d'un altre tipus d'artistes i que potser no quadren exactament amb l'ideal macrofestivalero ens poden enganxar aquest estiu? Va, doncs anem amb uns quants. Comencem amb una que jo crec que també podria sonar a les discoteques i que avui que ens fixem en l'evolució del tema.

0: això que escoltem, Anna, exactament...
1: És, tu pienses, de Lucy Callis i Chris Lora.
0: Si Lucy Callis, perdona, Anna, aquí, no aquí. És
1: sí.
0: El
1: sí,
0: que
1: és.
0: Va guanyar... La, no és el 50%. Sí. És que no recordo sí. El nom de sí. L'altre component.
1: L'altre component que era el productor, i ara jo tampoc
0: sí,
1: el tinc en ment.
0: Que van guanyar a la darrera edició del Benidorm Fest.
1: Ah, exacte,
0: ara.
1: Van guanyar...
0: Ara t'ho busco.
1: Sí, és un tema fet per la guanyadora del Benidorm Fest d'enguany, el 50%, que era Te Amaré, no? Amb aquest
0: Te Amaré,
1: sí.
0: Exacte.
1: És Lucy Callis i la guanyadora d'Operación Triunfo d'enguany, que és Chris Lora.
0: Ah.
1: Evidentment, són artistes amb una gran projecció, però em sembla interessant la selecció de gèneres per aquest tema.
0: Perdona, Anna, Toni Grocs.
1: Sí. Toni Grocs, exacte, Toni Grocs. Llavors, això, aquesta cançó em sembla interessant perquè és electrònica amb Jersey Club i Drum and Bass, electrònica, que al final de la cançó, el que estem escoltant, es converteix en un merengue, amb unes veus de pop andaluses que encaixen genial. Escoltem una mica. Ui! No passa res. Bueno... Doncs això, el que deia, no? Doncs que va des d'una part electrònica a un merengue. Llavors és molt, molt interessant. I d'Andalusia ens anem a Nigèria.

0: Diu aquí Albert Vacas que si és Justin Bieber.
1: No,
0: sí que
1: no.
0: Doncs a mi, Anna, t'he de dir que
2: em
0: porta les vibes.
1: Justin Bieber, però, Justin però una Bieber, cosa, no. Necessitem aquí més cultura musical. Com vols dir Justin Bieber? Els afrovis.
0: Sí, necessitem més cultura musical. No, que sigui Justin Bieber. Sí, sí que necessitem més cultura musical, sisplau.
1: Parèntesi,
0: la teva.
1: Avui Justin Bieber per la nit, a la meitat de la final
0: del
1: Mundial.
0: És veritat,
1: Justin Bieber,
0: sí,
1: tenim a Madonna, també...
0: Quan durarà aquesta mitja part?
1: I Shakira.
0: I Shakira.
2: 17 minuts.
1: Mitja hora.
2: No, 17 minuts 17? Han dit.
1: Ah, sí. Bueno, mira.
0: 17 minuts només?
2: Sí, això han dit.
0: Però anirà el timing apretadíssim,
1: eh? Mitja hora, mira.
2: És que teòricament era mitja hora.
0: Era mitja hora abans,
2: però
0: també.
2: Però es veu que s'han queixat.
1: Ja.
2: Perquè han dit que un partit de futbol ja prou fan amb les pauses aquestes de recaptació.
1: Ja,
2: que
0: depèn de com vagi el partit. Potser a mi m'interessa més la mitja part que el partit.
1: Home, a mi Justin Bieber en directe sempre em ve de gust.
2: Però que tanca el ritme i que seran 17 minuts, han dit.
1: Clar. Quasi com una halftime de la Super Bowl.
0: Exacte.
1: Però no estàvem amb Justin Bieber.
0: Exacte. Tornem.
1: Estàvem a Nigèria, vale? Això, aquí, gràcies, Albert. Estem amb Where Do We Go, vale? Els afrobeats continuen consolidant-se com un dels gèneres més influents del panorama musical internacional. Per això potser et pot sonar Justin Bieber, perquè ja el pop l'ha abraçat, no? I una de les seves grans representants és Ayra Starr. L'artista, d'origen nigerià i criada entre Benin i Nigèria, sona amb Where Do We Go, que vindria a dir... On anem? Què estem fent? Una cançó que combina afrobeats amb una producció pop i electrònica. El tema parla d'un tema bastant estiuenc, que és una situationship, és a dir, un rollito de verano, una relació que no està definida i que et fa preguntar-te where do we go, on anem a parar, no? O sigui, estem
0: què fem? Què som?
1: Què som?
0: On anem?
1: Exacte. I l'estiu no és només per ballar. Hi ha una cosa que, si ignorem el canvi climàtic una mica, mola molt fer a l'estiu, que és conduir amb les finestres baixades i la música a tot drap. Quina és la millor música per fer això?
0: Perdona, Anna, també et dic això... Yes. Quan abans l'estiu era estiu, és a dir, quan no, amb l'emergència climàtica, perquè quan baixis la finestra, t'entri l'aire a 45 graus...
1: Jo a vegades ho faig, soc negacionista i dic que jo només vull escoltar aquesta cançó a tota hòstia i m'és igual. Però bueno, quin creieu que és el gènere perfecte per fer això?
0: Ui, a veure, per anar a conduir finestres baixades i la cançó a tot drap. Quin gènere... Jo soc popero, però clar.
1: Popero.
0: Aleshores, jo és pop, en el meu cas.
2: O rockero.
1: Rockero. Jo crec que en general és qualsevol cosa que et faci sentir bé i que si la gent l'escolta quan tu passes, et fa sentir l'hòstia.
0: Perquè és l'última secció i no ho espatllarem, però jo reconec haver conduït a tot drap amb música de Camela entrenar un càmping a Sant Joan de Campsentelles que la gent dels costats una mica més ja em fan fora.
1: David,
0: del camp,
1: això és.
0: De la comarca i de Catalunya.
1: Això és exacte. No t'han de fer fora, o sigui, si poses Camela a tot drap per la finestra és exactament el que necessitem.
0: Vamos a aparcar!
1: Acabem a llocs que jo no us estic portant.
0: Ai, Anna.
1: Però no passa res.
0: Ara tornem.
1: Clar,
0: gràcies,
1: avui és l'últim dia.
0: Gràcies.
1: És el típic dia que els nens estan esverats l'últim dia de final de curs.
0: Exacte. Que ja, bueno, no hi som al 100%.
1: No. Per mi, el gènere, per excel·lència, per fer això, és una cançó de rap. El rap, al 100%, no en tinc cap dubte. Un rap bombap amb un dia ben assolellat, tornades amb molt d'R&B, una base amb un toc de funk i un tema que només té 200 visualitzacions a YouTube perquè tinguis la sensació que estàs descobrint una joia abans que ningú. Va, jo ja la tinc. Imaginem-nos-ho.
0: L'Albert Vacas, que m'ha fet paral·lelismes, diu que és Will Smith el que estem escoltant.
1: No puc més.
2: Home, jo crec que es pot reivindicar molt les coses que no són virals.
1: Clar, però és el que estic dient.
2: S'ha de reivindicar el que no és viral.
0: El que no és viral. Molt bé.
1: Estem escoltant. Estem escoltant.

0: escoltem a Bitsy Crook.
1: Bitsy Crook.
0: És un dels grans secrets del hip-hop de Miami. Està influenciat, evidentment, doncs, per Jay-Z, per Nas, per Eminem, podem dir per Will Smith en aquesta cançó. Ell aposta...
1: Segons Albert Vacas, eh?
0: Segons Albert Vacas. Sí que és veritat, aposta per un rap clàssic, amb bases de funk, de soul, d'R&B... Però el que el fa diferent són les seves lletres, no? Parla, doncs, sense filtres de la depressió, dels errors dels passats i doncs, del creixement personal, i està molt guai aquest tema, 100% es diu. És una cançó sobre les relacions i el compromís, i Bitsy Crook reflexiona sobre la necessitat que l'altra persona s'impliqui al 100%, mentre l'Iben Cali, que és aquesta persona, que aquest cantant que escoltem als estribillos, doncs hi posa una tornada molt, molt R&B, molt soul. I d'aquest moment, molt soul...
1: Ara, on anem?
0: Anem a relaxar-nos una mica, amb un tema en català.
1: Calma, vinga.
0: De dos artistes emergents, que es diu Entre Nosaltres.

0: Entre nosaltres.
1: És entre nosaltres.
0: Sonen molt bé.
1: Sí, és el tercer avançament del proper disc de Poggioli, que és com ho fèiem abans, el disc, que es publicarà aquesta tardor. En aquesta ocasió col·labora amb Mary Prata, que ara arribarà ella, en una cançó d'amor que parla doncs, de la connexió entre dues persones i de la sensació que quan estan juntes doncs, no necessiten res més. També una mica d'R&B, pop i rap, amb una producció de Galgo Lento, que, per cert, també molt recomanat, i Marc Gelabert, que és d'Iglu. És un tema molt bufó, molt de tombar-te, escoltar els ocellets...
0: De tranquil·litat, de relax, de veu pausada, tranquil·la, de...
2: Sempre ens quedaran coses pendents a fer.
0: De mitja tarda, d'estiu, de descansar...
1: És veritat que tot el que penso, quan penso en el calor que fa i en el canvi climàtic... Em tremen les ganes d'estiuejar
0: tant. Una posta de sol.
3: Una migdiada.
0: Una migdiada, per exemple. Sí. Veient l'eclipsi amb ulleres, evidentment, de protecció adequades a comprades les òptiques amb aquesta música de fons, a quarts de nou del vespre.
1: I per marxar-nos ja ben relaxat, ben de vacances, vull acabar amb un músic que, tot i que no és actual, és 100% l'estil de Vibe Check i del que hem estat parlant tota la temporada, no? És Shigeo Sekito, un compositor i intèrpret japonès que als anys 70 enregistrava discos per mostrar les possibilitats de l'orgue electrònic Electon de Yamaha. Mm-hmm. O sigui, es va convertir com en un friqui d'aquest orgue.
3: I es diu Sekito.
1: Es diu Sekito, sí.
3: Això és el canvi climàtic.
1: Sí, també.
0: Ai, Edu, per favor, quin paral·lelisme.
1: Mira, no, va. Clar. Aquí no, jo crec que és millor no fer bromes.
0: Clar.
1: Perquè... Tot i que
0: acaba bé en la teva secció de final de temporada, sisplau.
1: No es pot. Per què dic que és molt Vibe Check? Doncs perquè és una persona que va estar, entre cometes, desapareguda durant molts anys, que només el coneixien al Japó, i que amb els anys s'ha fet viral a TikTok i ha arribat a moltes cases, no? Tot i que durant dècades doncs, va ser pràcticament desconegut, la seva peça The World 2, que està publicada el 1975, ha viscut aquesta segona vida. Ell va morir l'any 2021, però la melodia, l'estètica hipnòtica i molt evocadora han estat samplejades per artistes com Travis Scott o Mac DeMarco i de recentment, com deia, doncs s'ha fet viral, no? Mm-hmm. Convertint a Sekito en un artista de culte i demostrant-nos com les xarxes socials poden rescatar música oblidada i donar-li una nova audiència gairebé 50 anys després. Mm-hmm. Així que jo em despedeixo amb el tema Happiness is me and you, un tema molt eteri i atemporal de Shigeo Sekito perquè gaudiu de l'estiu i feu un petit vibe check des de 1975.

0: Ai, doncs, Anna Pérez, escolta, agrair-te que ens hagis acompanyat aquí al Són 4 dies, a Ràdio 4, amb el que té Vibe Check. Jo ja ho vaig dient, que em vaig incorporar al darrer tram de la temporada, però escolta, a mi que la música m'agrada, és a dir, cadascú li agrada el seu estil, però de tot se n'aprèn i han estat unes setmanes molt, molt, molt, molt xules que hem compartit música, cultura, que és molt important, i després cadascú que agafi la...
1: El que vulgui.
0: El que vulgui. Anna Pérez, gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Fins aquí aquesta primera hora del Són 4 dies, especial estiu.

0: Soles Déu.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: A Ceuta continuen enllestint campaments per l'acollida temporal dels milers de migrants que malviuen a la ciutat des que van creuar massivament la frontera fa 5 setmanes. Una d'aquestes instal·lacions s'aixeca al port. Malgrat la negativa de la ciutat governada pel Partit Popular a cedir aquest espai, el govern d'Espanya ha tirat pel dret i ha pres el seu control emparant-se en raons d'interès general. Es prioritza l'acollida de dones i menors per tal d'evitar que continuen al carrer exposades a possibles abusos i agressions sexuals. L'instal·lació d'aquest embelet, però, està generant protestes d'una part dels veïns de Ceuta preocupats per la inseguretat.
2: Normal, yo también soy padre, tampoco llevaría a mi hijo en estas condiciones y más. Era el sitio que van a poner, que digamos, las carpas.
3: Toda la gente quiere todo lo mejor al lado de su casa, que nadie lo moleste, pero hay una realidad. Esta ciudad es pequeña, no hay mucho sitio y donde haya un poco de espacio, algo tendrán que hacer.
0: La gestió de la crisi migratòria i humanitària i la seva possible autoria també li està costant crítiques al govern central per part de l'oposició de dretes i els socis d'Esquerres, Alberto Núñez Feijóo, PP, Antonio Maillo, Esquerra Unida.
4: Los españoles tenemos derecho a conocer la verdad. Llevamos desde principios de agosto solicitando la comparecencia de la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales.
5: Evidentemente, si hubo informes que no se elevaron a los ministerios, se tarda poco para destituir a su responsable.
0: Des de l'ala socialista de l'executiu asseguren que sempre actuen amb responsabilitat i prudència. Pilar Bernabé.
6: Este país siempre estará al lado de la verdad y de la justicia. Este país tiene antecedentes de no ser prudente ni responsable y de sin indicios y sin pruebas llevarnos a una guerra injusta. Por lo tanto, sí, prudencia, responsabilitat.
0: A casa nostra avui nova jornada d'intensa calor arreu del país. Les elevades temperatures, juntament amb la baixa humitat i la vegetació molt seca, eleva el perill d'incendi forestal. En màxim risc hi ha 106 municipis de 17 comarques, principalment de l'oest i sud del país. S'ha restringit l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la Noguera. En les últimes hores, també, 3 persones han mort ofegades en aigües catalanes, un banyista francès de 78 anys a Lloret de Mar, a la Selva, un altre home, també francès, de 69 anys, a una platja de Colera, a l'Alt Empordà, i un anglès, de 45 anys, en saltar d'un ferri entre Cambrils i Salou quan intentava arribar nedant a la platja. Amb aquestes víctimes són ja 26 les persones mortes ofegades a les platges catalanes aquest estiu. Des de Protecció Civil fan una crida a extremar la precaució a platges, piscines i aigües interiors. I més assumptes, perquè avui el Congrés Europeu de Pneumologia, que reuneix més de 22.000 especialistes a Barcelona, surt al carrer. Aquest matí a la plaça Universitat es realitzen espirometries de manera gratuïta, una oportunitat per revisar els seus pulmons i resoldre dubtes amb els professionals sanitaris. El Congrés enguany posa l'accent en la contaminació.

0: Des de fa una hora estan oberts els col·legis electorals a la regió alemanya de Saxònia-Anhalt.
1: Sí, les enquestes donen la victòria fregant la majoria absoluta alternativa per Alemanya. Manifestació multitudinària ahir a Magdeburg en contra del feixisme i en defensa de la democràcia. Més de 10.000 persones es van concentrar a la capital regional sota el lema "Per una Saxònia oberta al món". Si guanya l'AFD, seria la primera vegada en què un partit d'extrema dreta arriba al poder regional des de la Segona Guerra Mundial.
0: Rússia valora positivament la reunió mantinguda amb negociadors estatunidencs per posar fi a la guerra amb Ucraïna.
1: El Kremlin titlla la reunió de més de 3 hores de molt útil. El president rus, Vladimir Putin, ha subratllat la necessitat d'adreçar les causes principals del conflicte, però també els seus avenços al front.
2: No, прежде чем мы начнем это делать, я...
1: Prèvia a la trobada, on també es va tractar la cooperació econòmica amb els Estats Units, Putin va agrair els esforços diplomàtics al president nord-americà. Avui Jared Kushner i Steve Biktov posen rumb a Ucraïna per reunir-se amb el president Volodymyr Zelensky.
0: I a l'Orient Mitjà, nou esclat del conflicte, l'Iran ha atacat vaixells estatunidencs a l'estret d'Hormuz en resposta al bombardeig de 3 petroliers iranians.
1: La Guàrdia Revolucionària assegura haver atacat 3 petroliers nord-americans que navegaven a l'estret d'Hormuz en rutes no autoritzades pel règim. També 3 embarcacions vinculades als Estats Units, entre elles un portaavions i un destructor de l'armada nord-americana. Els militars iranians insisteixen en la seva sobirania sobre l'estret d'Hormuz.
0: De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 11 a aquesta emissora, Ràdio 4.
3: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Segona hora d'aquesta edició d'estiu del Són quatre dies.

0: El nostre home de l'Arxiu de Televisió Espanyola, Jordi Nutó, farà la segona part dels millors moments de la temporada. I acabarem amb la Júlia Net Valiente, amb l'últim De cara a la galeria, on parlarem de les successives morts de l'art al llarg de la història. Jordi Nutó, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Content de retrobar-te, com cada diumenge.
1: Molt content, i ja pensant, he sentit que començava només pensant en les vacances, que és lleig dir-ho, però bueno, sí. Per què ens hem d'enganyar?
0: És el que toca. Júlia,
2: a veure, estem en tot el nostre dret.
0: Com estàs? Què tal, Júlia? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, David.
0: Vinga, va, comencem amb en Jordi Nutó.
3: Televisió Espanyola presenta...

0: Saber y Ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado.
1: Ara ens feia recordar l'Albert Vaques que deia, clar, amb el Jordi li van prometre, no sé si prometre, però li van dir, potser hem de canviar la sintonia. Jo vaig dir, això ja ho farem.
2: Ja ho farem, no?
1: A la temporada vinent.
3: Estic pensant que igual no caldrà, però...
1: Igual no caldrà. No passa res, perquè la vida són etapes i tot canvia, o sigui, no passa res i vindran... Ja ho explicarem després, perquè ara potser no s'entén res, però a la part final del programa ja ho explicarem. Va, continuem amb aquest repàs.
3: Deixa'm posar seriós una mica, perquè hi ha moments que no saps si estàs fent història o és que ja has passat a la història. O sigui, és molt diferent. Però bé, sembla que hi haurà una nova temporada, que són 4 dies, sí. Una nova presentació amb noves seccions, i per tant, no sé si aquesta serà la darrera vegada que faré un repàs a la història de la televisió. I per això avui vull començar recordant l'expectació que existia abans de la televisió, perquè clar, tots pensem que hi havia televisió i tal, però com s'ho feien abans? Un dels centres d'atenció que hi havia eren els aparadors de les botigues.
1: Ai, i tant.
3: I aquí un dia vam recordar, parlant del modernisme, i jo, déjame hablar de mi libro, no, va, no ho faré, però...
1: Ara veig, com que és l'últim de la temporada, això segur, tu tira. Jo avui estic en aquest mode de endavant.
3: Total, que... Sí que és cert que les primeres

0: televisions es van veure majoritàriament en els aparadors de les botigues de electrodomèstics, perquè la gent no en tenia a casa i llavors anaven al carrer, però aquest costum d'anar als aparadors a mirar venia ja de molt antic, i quan al seu dia van començar a arribar les influències modernistes, amb una joieria del Passeig de Gràcia, que ha anat canviant de nom, però sempre ha sigut de famílies vinculades, totes elles en el món de la joieria, doncs es van exposar unes joies, i la gent feia cua per anar-les a veure. Tanta cua que van tenir que... Bueno, es va liar una tangana.
1: Cuando Luis Masriera descubre la técnica del esmalte traslúcido y expone en sus escaparates las primeras joyas del nuevo estilo, la multitud congregada ante la tienda fue tal que se hizo necesario llamar a un destacamento de la Guardia Municipal para dispersarla.
2: ¿Un destacamento?
0: Un destacamento.
2: No es canvin a dos persones, ¿no? Un destacamento. Bueno, un destacamento, ¿quanta gent són?
0: Devien ser 4 o 5 muntats a cavall, amb unes porres més llargues que un dia sense pa, i quan s'enfadaven ja traien les pas.
2: I destacava pels pals que fotien, no?
0: Sí, hem millorat... Bueno, no sé si pot millorar amb aquestes coses, però bueno. Bé, començant la temporada, jo he de dir que... treballant als arxius sempre et dona sorpreses. I vaig descobrir que realment aquí no explotem les coses. Els americans de seguida passa una cosa i li treuen la punta, en fan 6 pel·lícules i aconsegueixen vendre't una moto, una cosa transcendent. I, ostres, vaig descobrir que al costat d'on jo em banyava de petit, allà havia passat una història misteriosa que jo no sabia i desconeixia. Un sarcòfag que va crear... una maledicció.
3: Pero la mar cobra siempre un precio valioso a todo aquel que intenta dominarla. Si el proceloso piélago de los griegos, Neptuno airado, se revolvió contra los suyos para dar la victoria a los persas, si el Mare Nostrum de los latinos puede considerarse un cementerio marino donde reposan los restos de varias civilizaciones, el azul, el deleitoso mar tarraconense, lanzó también su maldición contra un joven que, dedicado a la pesca submarina, descubrió y rescató para el mundo de los hombres un sarcófago que, preciado tesoro de la mar, había permanecido hasta entonces enterrado entre limos, cubierto de algas, acariciado sensualmente por la pálida luz de la profundidad. Y el joven Manuel Álvarez Icar moría poco después.
2: Jo potser estic molt espès avui, però ara he fet... Perdó, no és que m'interessi, Jordi, que m'interessa molt sempre la secció. Però o la locució era... De què parlava?
0: Es va descobrir un sarcòfag, un xaval que estava fent submarinisme, aficionat o de pesca, no sé, no recordo bé, va trobar un sarcòfag que, ostres, ha sigut... De fet, el Museu Arqueològic de Tarragona neix en bona part en aquesta,
2: gràcies a
0: aquesta troballa, perquè no sabien on posar-la.
2: Ah,
0: llavors em diuen, bueno, doncs hem de fer un museu. Aquí, quan a vegades dius... Pues, a vegades, quan tens una cosa, dius, què fas? La porto a algun lloc? Bueno, millor, perquè si no, pues, passa el de Xixena i aquestes coses. Però bueno, ara no vull entrar en altres temes. Total, que aquest descobriment... Què passa? Clar, jo he dit, clar, el glamour. El noi es va morir al cap de poc d'haver fet aquest descobriment, no? I dius, però esclar, el glamour de la mort... que es va morir de triquinosis.
2: Pobre.
0: La triquinosis era una malaltia que s'agafava menjant pernil en mal estat o porc en mal estat, perquè t'agafava. I és una malaltia que avui en dia, òbviament, primera, que ja no es dona pràcticament enlloc, i quan es dona, doncs, té remei.
4: Doncs clar.
0: El que passa que estem parlant dels anys... Si no recordo malament, dels anys 50, ara dic de memòria, però bueno... El que anava, no? Que no li sabem treure glamour a les coses.
2: El suc de tot plegat.
0: Si tu dius una muerte misteriosa, com que has creat aquí, i després, clar, si t'encaves assabentant que és la triquinosis, doncs dius, home, pues no és lo mismo. També he de reconèixer que he pecat d'un centralisme barceloní i he dedicat pocs temes a... que no és la ciutat de Barcelona. O sigui, sempre es comprem cap a casa.
2: Malament, mal fet, això que fem.
0: Pues avui tinc l'oportunitat de compensar-ho.
3: Entre las nobles piedras de Tarragona he meditado muchas veces. He hablado alguna acerca de la idea del orden. Esto es allí muy fácil. Para alcanzar la comprensión de la esencia del orden en una ciudad clásica como Tarragona, casi no debe hacerse otra cosa que aprovechar con un poco de lucidez la grave lección que calladamente dan las piedras mismas.
0: Pues qui vulgui prendre història se'n va a Tarragona, se sent allà davant de la muralla i ja sabrà la història dels romans.
2: I a pensar, això que deuria ser un fragment d'un reportatge, d'una recreació,
0: sí,
2: no?
0: Sí, del perquè... reportatge, ja no me'n recordo, perquè ja dic que he treballat. Avui he anat a sac una mica...
2: Avui has agafat els talls, els has posat aquí a la carpeta i pim, pim, pim, que vagin sonant. Ale, ale.
0: Així com sempre miro allò d'un dombé qui ho ha dit
2: i no
0: sé què.
2: Avui, no cal, perquè ja ho han explicat. Per tant, no cal.
0: Clar, el seu dia ho vaig explicar. Que
2: tirin a RN Audio.
0: Exacte.
2: Poden trobar molt ben classificats. El Lluís m'hi fa una feina excel·lent. Estan ben, molt ben classificats. Busqueu Jordi Nutó, són 4 dies. Trobareu tot.
0: Bueno, si he parlat de Tarragona, no em puc oblidar de Girona. Clar. I com els de les terres del nord, els bascos, parlen els de Girona com volen.
3: Algunos afirman que el nombre de Gerona, y que en latín es gerunda, proviene del vasco. Esto es gerundar, que significa cerca de l'Oñar.
2: Ah,
0: jo no ho sabia.
2: Jo tampoc.
0: Però ja dic, com que entre els bascos que neixen on volen, i els de Girona, que són els
4: a
0: que...
4: A veure tenen... què diràs, tu ara dels de Girona, no, no, eh?
2: Ai, la Júlia, ai. Pues... Digues.
0: No, fem una mica de safareig.
4: Jo només he dit que, cuidado, que aquí ja teniu una gironina.
0: Bueno, pues no dic res de Girona.
2: Recula, Jordi, recula, sí. I torna al carril, que anaves bé, i no acabarem bé,
0: això. Envainar-la i no l'envaino, i no dic res, aquí no digues. Anem a un altre tema. També aquí, a la televisió, s'ha pogut evidenciar coses de perogrullo, que cauen pel seu propi pes, però que poca gent s'atreveix a dir. I un dels convidats que vam tenir aquí, el seu dia... i quan parlo del seu dia, devia ser als anys 70, finals dels 70, es va atrevir a dir això.
5: En Franco s'havia mort feia 2 anys, poc més, no? Bé, s'havia mort allò que es diu d'entrada, no? Perquè encara es viu, com tots sabeu. Però oficialment es va morir al 75.
2: Què és una mort d'entrada?
0: D'entrada, sí. D'entrada està mort, però...
2: va morir d'entrada. D'entrada i de sortida, o sigui, mort.
0: Però si quedes amb la profunditat del que diu...
2: Això és una altra cosa. Si analitzem el tema del franquisme, l'ultradreta, el feixisme, hauria d'estar mort i no hi és. Malauradament no hi és mort, no està mort. Però, clar, Franco és mort. En
0: sí,
2: principi, d'entrada i de salida.
0: I esperem que del tot. Perquè, bueno, tu un altre jardí. Anem-hi.
2: Torna a sortir del jardí.
0: Ja la setmana passada vam comentar la importància que han tingut els concursos de televisió. No tan sols per treure dades i saber dates concretes de quan va passar això, quan va passar allò, qui va descobrir la pólvora, etc. Aquestes tonteries que van molt bé per fer cultures...
2: Tonteries. M'agrada molt això de tonteries.
0: Però a la vegada també s'acompanya de coses que serveixen per reflexionar.
6: Ramon també decía, me han mentido al decir que yo nací, pero yo arreglaré esa situación muriendo. Naturalmente, así lo hizo. Era también una greguería. Ramón Gómez de la Serna murió en 1963. La ciudad, tiempo.
0: Pels que no ho sàpiguen, els diré que va ser Buenos Aires, no, ara no vull deixar ningú una setmana sense dormir, tot i que avui en dia... Abans sí que paties, quan deies una cosa no la deixaves oberta. Ara la gent agafa el mòbil, mira i
2: és més fàcil.
0: I troba la data, sí. Ja no pateixen tant. Abans podies fer patir l'audiència, ara ja no.
2: Això era una pregunta d'un concurs.
0: Això era una pregunta d'un concurs, però vull veure el nivell de profunditat que hi havia.
2: Molt, molt.
0: Un altre tòpic amb el que m'he mogut any rere any en aquestes 5 temporades ha sigut el tema de Setmana Santa. És que aquest és recurrent, es va repetint, i vas descobrint coses, peces que es troben a l'R2B Play i que són d'un gran valor sociològic. I, perdoneu-me, però jo calificaria de sàdica.
7: ¿Dónde se flagelan? ¿En la espalda?
8: En la espalda, sí, señor.
7: ¿Y cuántas veces, cuántos latigazos se dan en la espalda?
8: Hasta que se pone rojo.
9: Hasta que se forma la hematoma. O sea que eso es una cosa que se da, por ejemplo, con una madeja de algodón, o ¿cómo se llama el silo?
8: Algodón.
9: Entonces, cuando la hematoma está completamente ya en su punto, con una esponja que consiste de cera y vidrios de cristal, todo pinches, y se pincha en la espalda.
0: Jo, la descripció em fa...
2: És tan gràfica,
0: sí.
2: Tan gràfica, que t'imagines el mal que deu fer això...
0: Clar, jo vaig pensar, això ha passat a la història. No. A Sant Vicente de Sosierra segueix aquesta tradició que es diu Los Picaos i encara es fa L'any passat es va...
4: Es diuen Los Picaos.
0: Sí.
2: Sant Vicente, home, vaig a buscar. No sé on està això.
0: Es van fent pataclac. Bueno.
4: Fa bastanta gràcia, ara, perquè es diguin Los Picaos, ara, precisament.
0: Ara, el de l'esponja de cera amb vidre, això ja és ja. D'un sàdic.
2: No, això és d'un sadisme...
0: A les cueves del Sado estan prenent nota ja. Per...
2: Anava a dir de... Potser hi són...
0: Quiere una esponja de... Con vidrios i no sé què. Bueno.
2: A La Rioja està. Ara estava buscant. Sí.
0: Aquí també vam reviure moments crítics i especialment pels que pateixen els presentadors. Sobretot quan surten de que no tenen un guió ben fet i quan a sobre no dominen l'idioma. És un moment que vam recordar aquí i que va patir el pobre Torre Bruno.
10: El día en cinco es una de las formas de la antigua poesía castellana. Encendido de tonada madrileña aparece por primera vez en las cartas de Santa Teresa y en el capítulo 12, de una famosa obra literària. ¿Sabe usted su nombre?
2: Recordo que el Torre Bruno, pobre, que se les és que... patia per llegir les preguntes, que és això, redactades. D'aquella manera, no li posaven gaire fàcil.
0: Clar, tothom està pensant, molt probablement, el que li van contestar. I el pobre, el Torre Bruno, es va defensar com podia en aquest concurs que es deia Les Supersàvies. Una de les supersàvies va dir, home, ho pots repetir?
11: No he oído bien al principio.
10: El villancico es una de las formas de la antigua poesía castellana. En sentido de tonada madrileña, aparece por primera vez en las cartas de Santa Teresa y en el capítulo 12 de una famosa obra literaria. ¿Sabe usted su nombre?
11: El Castillo Interior o las Moradas. Puede ser.
10: No, aquí tengo el Quijote.
11: El Quijote, pero si Santa Teresa de Jesús no ha escrito el Quijote...
0: Bueno, veus, sempre s'aprenen coses, eh?
2: Sí.
0: Jo no ho sabia. Tenia...
2: I que vam comentar el fet de, que jo recordo que posava aquí pon el Quijote. Sí, no, perquè aquí pon el Quijote. Sí, i ha faltat dir, a mi no me cuentes tu vida, perquè aquí pon el Quijote. I si tu no dius el Quijote, la resposta no és correcta. Ja m'és igual el que em diguis, que si no has escuchat bien la pregunta, si no l'has entendido bien, o si Santa Teresa escribió el Quijote. Aquí pone el Quijote, no esto. Fuera, apa, a la següent.
0: Pobre, a més, clar, si no tens el coneixement...
2: No, pobre, no, a mi em passaria igual, eh? O pitjor. O sigui, a mi em passaria igual o pitjor que Torre Bruno.
0: Home, jo això del Quijote i Santa Teresa no sé si hagués caigut, però bueno, anem a més coses. A part de la qualitat de la producció, la preparació dels guions i totes aquestes temàtiques que van al voltant d'un programa, que hi ha darrere del treball que no es veu davant de les càmeres, sí que volia recordar una experiència que tampoc jo no vaig viure, també per qüestions d'edat no era d'això, que Televisió Espanyola va tenir una seu a Guinea i que allà tenien una televisió autonòmica, la primera televisió autonòmica és la de Guinea, que després va ser, amb la independència, van tirar pel seu cantó. Ja en parlarem. Però el que és evident és que abans que res... Si tu vols tenir una televisió, és una qüestió d'aquelles també que reflexionem-hi, com deia un, diu, mira, l'important és que almenys hi hagi algú que la miri, no?
12: ¿Para qué sirve emitir televisión si nadie va a ver esa televisión? Es ridículo. Entonces, lo primero que se preparó en conjunto con Cooperación Española fue la implantación de, como mínimo, un televisor por poblado de la isla y del continente.
2: Ho tenien molt sí. Precisat, no?
0: Sí, sí, home, arriba, desembarca allà el Fragari Barney i diu, faig una mica de caricatura perquè les històries mai van així, però diu, vaig a fer una tele. I llavors diu, fem una tele. I van dir, el punt més alt, van anar a la muntanya més alta, van posar, ostres, no hi ha carretera. Bueno, haurem de fer una carretera perquè arribi. Doncs van dir, home, ara tenim l'antena d'això, però la gent no té tele. Home, doncs potser caldria posar teles. I llavors vam començar a posar teles, que jo això ho he vist a Brasil, en poblats de quasi la selva amazònica, que tenien una televisió, que la tenien tancada en una caixa amb candau, perquè no els hi robessin, i que suposo que allà és on els diumenges, quan això, obrien la caixeta i tots a mirar...
2: Obrien i mirava la televisió.
0: Anar a mirar la tele. Mm. Tampoc aquí hem d'anar molt enrere, als anys 60 finals, els clubs de televisió, que es deien.
2: Que la gent reunia...
0: Teleclubs.
2: El teleclub.
0: Que estaven en els pobles on només hi havia una tele... i que tota la canalla del poble anava a mirar el que allà s'hi feia. Jo recordo,
4: suposo que només hi havia un canal o dos i no podies escollir
0: massa. Sí, sí,
4: massa,
0: no hi havia res.
4: Zapping no es podia fer.
0: No, jo recordo el tour, que era, a més, una de les coses que creava expectació en els xavals, que era el que aguantàvem, miràvem l'etapa del tour i després a fer-lo.
2: Si hi hagués, ara pensava això que diu la Júlia, si hi hagués més d'un canal, clar, imagineu-vos el que hauria de ser 20, 30, 40 persones allà plegades, dient, no, ara mirem això, ara mirem allò, ara fem això.
0: No, és que esteu molt mal...
4: Esteu
0: molt mal acostumats. Vosaltres ja heu viscut en democràcia, afortunadament, però en aquelles èpoques era el que dice l'alcalde i s'ha acabat el bròquil. Aquí se mira la uno i punto i pelota.
2: Ara no hi ha teleclub, però ens reunim amb pantalles gegants per veure, per exemple, un final de Mundial i no és el mateix, però és l'únic moment que jo veig que es pugui comparar d'alguna manera molt, molt, molt, molt llunyana a allò.
4: Sí, bueno, les reunions d'Eurovisió, per exemple.
2: Eurovisió,
0: sí, jo penso que això s'ha diluït moltíssim des de que tenim les...
4: Tenim una tele a la butxaca.
0: Cadascú té la seva, ja ningú fa casa...
2: I si la tenim aquí, que sigui RTV Play.
0: Exacte.
2: I RN Audio.
0: També vaig recordar que precisament a continuació del que estem dient, va haver-hi un moment que la televisió tenia un potencial molt gran d'influir, que l'ha perdut, perquè dèiem, perquè s'ha diluït amb això.
2: Amb els altres mitjans, amb xarxes socials, tot és molt diferent.
0: A la televisió es feien reportatges i coses que penso que eren molt interessants, com un que vaig esmentar aquí sobre la prohibició del tabac o les derivades que va haver i les mentides i campanyes que van ser costoses per part de les empreses tabaqueres per dir que el càncer i el tabac no tenían res a veure.
13: Todos mis pacientes me preguntaban si era peligroso fumar. Aunque yo prácticamente no fumaba, les decía que era mucho menos peligroso de lo que decían las autoridades estadounidenses. Y reanudaban el hábito encantados.
14: Está siguiendo un guión. El Dr. Wolf dirige el Instituto de Investigación de Enfermedades Cardiovasculares. En esta carta, poco después de la entrevista, solicita más fondos a la American Tobacco Company. Incluso especifica la cantidad, $25,000.
2: Sí, si pagues, jo et dic el que tu em diguis i apa. I m'és igual la salut de les persones...
0: No, jo no fumo, o fumo molt poc. Però els altres diuen, aneu fumant, que a mi...
2: Que no passa res.
0: Que a mi em paguen $25,000.
2: No fumeu, sisplau.
0: Reportatges periodístics hi han hagut moltíssims i de gran qualitat a la televisió no acabaríem mai i demostra del gran potencial que podria tenir la tele amb reportatges. Aquí sempre he insistit...
2: I que es continuïn fent, perdona, Jordi, que els reportatges... Sí. Són molt necessaris, la investigació és molt necessària i
0: segueixo reivindicant que algun de la memòria històrica d'algunes afirmacions entorn a coses que s'han jutjat i coses que no, estaria interessant de fer. Aquí deixo la idea per algú que s'hi vulgui posar.
2: També
0: per bé o per mal, les declaracions del polític tenien molt més pes, òbviament, en el moment que estàvem. I jo recordo, no sé si ho havíem comentat aquí el dia, per mi l'impactant que va ser quan l'alcalde de Jerez va fer aquella famosa frase que jo no sabré imitar a l'accent andalús, que va dir, la justícia amb cachondeo.
15: Don Pedro.
16: Sí.
15: Enhorabuena, creo, ¿no?
16: Bueno, oficiosamente se me ha comunicado la solución.
15: ¿Sí?
16: Y estoy muy contento.
15: Bueno. Hay frases que atraviesan siglos de historia sin romperse ni mancharse. ¿Vale una carrera política su frase de que la justicia es un cachondeo?
16: Sí, creo que sí.
15: Otra frase inmortal, don Pedro Pacheco, alcalde de Jerez de la Frontera. Por las buenas o por las malas, derribaré el chalet de ese cantante, conocido como Bertín Osborne, aunque sea lo último que haga. ¿Qué va a pasar?
16: Sí, yo añadí dentro de la ley.
0: Dentro de la ley es va quedar al xalet i només li van fer uns 4
2: al final ho vam explicar aquell dia, no? Que al final només li van eliminar la part de dalt, no? Del xalet.
0: Sí, havia a sobre ja anava edificant, si els descuida ja fa apartament.
2: Un gran de cel i munta un complejo turístico. Però aleshores, clar, si va dir dentro de la ley, por las buenas o por las malas, és un acotat, no?
0: Sí.
2: O sigui, tu pots dir, això... Es farà per les bones o per les males, però si dius dentro de la ley, estàs fent com, dentro de la ley. Ja. És presumptamente, és sí. Com el fet. Aquesta persona és presumptament.
0: Bé, ja estem quasi al final i veig que hi ha diferents maneres de dir adéu.
2: Ah, clar, aquella... això has pensat al final de temporada?
0: Sí, allò, sempre hi ha aquella frase que a mi m'agrada tant, no és un adéu per sempre, és tan sols un adéu per un instant.
2: Oi, que maco, això. Oi.
0: Però per això he triat tres finals, per si l'encerto amb algun d'ells. I aviam
2: quin... Ens hem de quedar amb algun o què proposes?
0: Sí,
2: sí. Aviam, a veure, amb la Júlia, a veure quin triem.
0: Aviam quin millor es cau.
17: Un momentito, yo le voy a hacer una pregunta, señor, sí. Torrebruno. ¿En qué, en fin, no sé cómo plantearle la pregunta. ¿En qué se ha parecido el programa este nuestro
18: este programa
17: a la vida?
18: Se ha parecido a la vida, que la vida es un juego que tiene muchas ilusiones, uh-huh. Un gozar, unas desilusiones, un poco de todo. Este es
17: sí,
18: el programa.
17: Es verdad.
18: Muchas gracias a todos.
2: Ah, un poco de todo.
0: Un poco de todo y muchas gracias.
2: Recordem l'idioma, pobret, a mi, si ens posessin... Amb un nivell d'italià, si ens passa a una ràdio italiana ara fer un discurs, seria horrible. Però m'agrada molt. La vida és un poco de todo. I este programa és un poco
0: de todo.
2: D'aquest programa també és una mica de tot. A què m'ha agradat aquest comiat?
0: Anem a una altra manera d'acabar.
15: Y con esto y un bizcocho, mañana a las 8... ¿Quién sabe dónde andaremos?
2: Jo igual al llit. Dormint.
4: No, ens quedem amb el Torrebruno. Ens quedem amb el Torrebruno.
0: Espera.
4: Bueno,
0: sí. N'hi ha un altre, però ja el deixarem pel final. Serà el final 5 punt. No, ja està bé. No, triem entre aquests dos. Vale.
2: Entre aquests dos. O sigui, hem de triar entre aquests dos. Ui, a mi...
0: Jo em quedo molt curt, perquè és allò de dir-ho. Apa, si au, ja...
2: És que el primer té un caire més intencionadament poètic, crec, per part de Torrebruno, perquè diu la vida és com este programa, que todo cabe en la vida, entonces en este concurso también todo cabe, i li falta la part idiomàtica, pobra. Però està bé. Aquest és una mica... Com si fa 5 minuts et diuen, escolta, que serà l'últim programa.
0: Doncs
2: hola, apa, fins demà, i mañana a les 8, quién sabe dónde estamos y qué estamos haciendo. Per tant, veure saber. Bueno, tens un altre final que vols deixar?
0: Tinc el final 5 pum, no? Seria del tot. I és el dilema amb el que em trobo jo quasi shakespearià, que és si estaré de vacances o estaré ja jubilat a la pròxima temporada. En tot cas, sempre hi ha persones que et marquen en aquesta carrera del periodisme. I recordo un dia la senyora Anna Balletbó que em va dir, quan tens el micro, aprofita i no el deixis fins que te'l treguin. I això és el que penso fer.
4: L'endús, no?
2: Ens estàs enviant un missatge, Jordi? Vols dir?
0: Sí que vull dir una cosa, que venen temps difícils i que espero que no tinguem que recordar amb nostàlgia períodes de llibertat, perquè potser ens l'aprenen, i que les coses vagin millor del que han anat fins ara. Els núvols negres que ens veig a l'horitzó pinten malament, i acabaré recordant un cartell estàtic que sortia a la televisió just abans de que se n'anés a negre o quan s'espallava. Sortia un rètol que deia «Rogamos disculpen esta interrupción por motivos ajenos a esta sección. No les rogamos se mantengan atentos a la pantalla, porque quién sabe ni cuándo ni si volveremos».
19: Chanquete murió. Ese día aprendí que todo lo bueno, como el verano y como este programa, tiene un final.
4: Ai, Jordi.
2: Molt maco, Jordi. Aquest m'agrada molt, aquest final. Jo em quedo amb aquest. No sé la Júlia,
4: sí,
2: però...
4: Aquest, clar, era,
0: aquest era el meu... Que estava...
4: A més, el teu programa acaba així i el meu comença així, de fet. O sigui, la teva secció ara comença... O sigui, ha acabat així, dient, acaba la vida... Bueno, la vida no
0: home,
4: acaba.
0: Home, va, ser...
4: La vida no.
2: Home, Júlia.
4: Ja m'enteneu.
2: Esperem que no.
4: I ara comença la meva des d'aquest punt, des d'aquesta...
2: No, ha estat molt... Sí, deixa'm després també. A la Júlia li diré, però amb el Jordi Notó, ja sabeu que jo em vaig incorporar en aquest projecte fa 2 mesos i mig, però... Jo que el tema de l'arxiu d'aquesta casa, l'arxiu sonor, l'arxiu de Televisió Espanyola, que és immens i que recalco des d'aquest micròfon també que és propietat de tots i de totes, perquè som una ràdio i una televisió pública, que està bé que el tinguem, que està bé que el potenciem, que el redescobrim.
4: Totalment.
2: Perquè valorem coses que es feien a nivell radiofònic, a nivell televisiu, projectes que estan molt bé, que les eines es poden fer, que a través d'una ràdio pública, d'una televisió pública, és molt important quins missatges es llencen per educar i conscienciar i tenir un pensament crític de moltes, moltes coses, i que a través de l'arxiu, una cosa tan senzilla, senzilla en el sentit de la idea, perquè la feinada que has fet, déu-n'hi-do,
4: ja
2: déu-n'hi-do, Jordi.
0: Hi ha hores de...
2: És molt, molt, molt, molt agraïda, i de part meva deixa'm donar-te les gràcies per haver-nos acompanyat aquesta temporada aquí als 104 dies.

0: cara a la galeria.
1: I apuntava molt bé la Júlia, amb el Jordi parlàvem de final de temporada, final de secció, i amb la Júlia em va plantejar, escolta, David, per què no et proposo parlar de finals? És a dir, com es vinculen els finals, la paraula final, final d'etapa, final en totes les seves vessants, en les seves varietats, amb l'art, que això, i vaig pensar, ostres, Júlia, doncs per acabar temporada és una molt, molt bona manera de fer-ho.
2: Bueno, és que en aquesta vida, David, al final tot s'acaba, sobretot allò més bo, ara ho deia el Jordi, s'acaba l'estiu, s'acaba el col·le, s'acaba la festa, s'acaba aquell gran àpat de menjar, s'acaba la migdiada, s'acaba la temporada dels 4 dies i també, doncs, del de cara a la galeria. No m'esperava gens aquest so ara mateix.
1: Ai, és que és veritat, s'acaba. No. Això, la temporada s'acaba. La temporada...
3: Ja sé treure el mocador.
1: Hi ha coses que són fets. La temporada s'acaba avui, la temporada regular... Atenció, que demà comença la temporada d'estiu.
2: Clar.
1: Que això, no? També
2: per això, que al final, tot té un final, però també tot comença.
1: Ah, exacte, mira que ben lligat.
2: Però què passa realment amb l'art? El podem mesurar de la mateixa manera? Podem establir un inici i podem preveure un final? Avui m'agradaria resoldre-ho.

0: Doncs fa relativament unes dècades, ara ja, anava a dir uns anys, però és que fa ja
1: unes dècades.
0: Quants anys? Ara ja, un filòsof historiador de l'art que es diu Arthur Danto va declarar que l'art havia mort. Uh-huh. I clar, així de primeres ens podríem posar les mans al cap, perquè precisament, si ho pensem fredament, l'art no acaba. O sigui, quan un pintor acaba una pintura, aquesta pintura segueix en el temps fins a arribar a nosaltres. És a dir, que l'art, precisament, té aquesta característica i aquesta capacitat de sobreviure una mica en el temps, no?
1: Jo, Júlia, desconeixia aquesta afirmació, dius, de l'Arthur Danto, perquè per mi, precisament, bueno, el Jordi també suposo que ho compartirà, l'art és una d'aquelles coses que no moren mai. De la mateixa manera que diem, doncs, les persones sempre, mentre tu recordis, mor físicament no estan, però el record sempre es viu. I l'art per mi, clar, per mi crec... Quan tu tens un dibuix, per mi, allò sí que és...
2: Sou molt optimistes.
1: Sí.
2: Jo no sóc tan...
0: No, però l'art, no me refereixo a l'art a caseta, que això discutirem si és art.
2: No.
0: És el patrimoni.
2: Em refereixo a les barbàries que s'han arribat a fer, destrucció, crema de coses... O sigui que l'home és capaç també de destruir art.
0: Sí, però el concepte...
2: El concepte no
0: mor.
1: Sí, sí, perquè el que digues, no, és el que passa amb el patrimoni, ara tu deies, amb el patrimoni més antic, que ens arriba a nosaltres amb molta vida que s'ha viscut.
0: Clar.
1: Ara, explica'm això, Júlia, quan Danto menciona aquest final de l'art, exactament a què s'està referint, de què parla?
0: Doncs no parlem de la desaparició física de les obres, com bé ara mencionava el Jordi, ni tampoc de la manca de creativitat, sinó que parlem d'alguna manera de la fi d'un relat. O sigui, Danto sostenia que durant segles la història de l'art occidental es podia explicar com una mena de camí amb sentit de progrés, no? En plan successiu. Primer l'art volia imitar la realitat amb la màxima fidelitat possible, a través de la mímesi, després el Renaixement podem pensar en la perspectiva, després es va desplaçar cap a l'expressió interior de l'ésser humà amb el romanticisme, i finalment al segle XX és quan esclata tot una mica, no? I agafem aquesta forma més experimental a partir de les avantguardes. Però com hem dit en diversos capítols també durant aquesta temporada, hi ha un capgirament dels fets a partir de les dècades dels 60, que és precisament quan Arthur Danto mata l'art, podríem dir-ho d'alguna manera així. Si seguim amb el que aquest historiador crític proposava, en coincidència també amb altres veus i crítics del moment, és que amb l'aparició del pop art i l'art conceptual, aquesta condició de progrés de l'art, doncs, col·lapsa.
1: O sigui, Júlia, amb això què vols dir? Ell ho vincula a l'aparició d'aquest pop art?
0: Sí.
1: I l'art conceptual diu que aquesta concepció de l'art com l'entenem fins ara, com l'enteníem,
0: col·lapsa.
1: Que canvia el paradigma, col·lapsa, i aleshores que no és així, no?
0: Sí, fem el mateix exercici una mica que va fer ell, eh? En plan, si hi ha dues caixes de detergent que són iguals, però una està feta per un artista i està exposada en un espai institucional, i l'altra caixa és només una caixa de detergents creada en la fàbrica del detergent, de la marca del detergent, et creuries que aquesta que t'he dit que és art, és art?
1: La primera, no?
0: Clar. Però són exactament iguals, a simple vista.
1: Que la primera potser...
0: Clar, tu te diuen és art i tu has de creure. Però ho és? Bueno, doncs això és el que va fer Andy Warhol, no?, amb les famoses caixes Brillo Box, on l'art deixa de venir condicionat, doncs, per aquest relat, per aquest progrés que podríem dir que és quasi visual o espiritual, inclús, i passa a dependre del context sociopolític del moment. Per tant, una caixa de detergents, que és una còpia exacta d'una caixa de detergent real, que si això pot esdevenir art, és quelcom que té una ruptura molt forta en la nostra cultura.
1: I aleshores, si hem de fer una mena de definició, Júlia, per exemple, tipus, en què es basa l'art per ser art? Quines són les seves bases? Quines serien?
0: Clar, hi ha molts historiadors i molts crítics que diuen que precisament és a partir dels anys 60 o des d'aquesta irrupció del pop art on l'art existeix per primer cop. Arthur Danto el mata en el sentit d'entenent l'art que enteníem fins aleshores. Mm. Però hi ha qui diu que és quan neix també l'art real, no? L'art tal com l'hauríem d'entendre avui en dia, i és una mica el que he intentat jo fer durant aquesta secció, en aquesta temporada. Però és molt bona pregunta, perquè aleshores, en què es basa l'art per ser art? Doncs es basa en quelcom més enllà d'aquesta part visual, d'aquesta estètica, sinó que es basa en teories, en contextos socials, en el poder de la institució, en simples interpretacions crítiques, i això precisament, com bé dit, mata l'art, però també el comença, perquè aquest ja no tindrà vida pròpia i, per tant, continuïtat, sinó hi ha agents externs a l'artista que el vulguin conservar. I per l'altra cara de la moneda, doncs passa això, que hi ha agents, hi ha artistes, hi ha gent, part de la població involucrada de la societat, que el volen conservar. Per tant, es mata, però es comença un art, no?
1: Plan, art.
0: És el dilema...
1: La dualitat, el matar-ho amb l'inici de la conservació.
0: És un debat que encara és molt vigent, en nosaltres.
1: I això, Júlia, fa que no existeixi una mena de línia successiva, clar, o una evolutiva, perquè si m'estàs explicant, ens expliques que és on comença l'inici amb un final, entenc que aquí hi ha un topall que fa d'un punt i a part, o no sé si m'equivoco.
0: Sí, bueno, Danto, de fet, anomena això com l'etapa posthistòrica, no? Perquè no és que la història s'acabi, sinó perquè deixa d'existir un patró narratiu. Un patró narratiu, doncs, que ordeni els estils de manera jeràrquica, com bé es conserva el que és la història de l'art, no? Que és quelcom així com fragmentat i ben col·locadet. Però, David, com ja saps, el meu paper aquí és anar un pèl més enllà.
1: Vas un pèl més enllà.
0: Així que, amb aquesta base teòrica feta, ara ja sabem que el món de l'art és més complex del que realment sembla amb una línia successiva. Què et sembla si anem a xerrar d'alguns moments de la nostra història de l'art on semblava que s'esgotava, però que la creativitat humana, no, d'alguna manera, es reinventava?
1: Feia aquesta reinvenció. Doncs vinga, va, som-hi.

0: I per on comencem,
1: doncs
0: Júlia?
1: Mira,
0: a veure.
1: Ara que hem posat a la Madonna, comencem amb una obra del pintor i arquitecte florentí Giotto, que es diu La Madonna d'Ognissanti. Uh-huh. I per què aquesta? Pues perquè no volia fer una mica els típics finals, que ja tothom sap, algun sortirà, eh? Però he partit d'aquesta obra perquè, com que venim d'explicar aquesta història de l'art fragmentada, el que m'interessa és amb quines obres, no, podem reconèixer aquesta fragmentació més enllà de saber que l'art, de la història de l'art, està fragmentada. Anirem saltant una mica en el temps, així que, audiència, preneu nota, que avui és l'última classe. Així que marxem fins al segle XIV, on la pintura occidental estava dominada per la tradició bizantina, és a dir, figures planes, sense volum, sense perspectiva, flotant sobre fons daurats. No es buscava representar un espai real, sinó simbòlic, diví, atemporal, no? I aquí és on arriba Giotto, amb la Madonna d'Ognissanti. Per primera vegada la figura de la Verge Maria té volum, ocupa un tro amb profunditat real, el mantell li cau seguint les lleis físiques de la gravetat, base, que no segueix un patró decoratiu com fins ara.
0: No és ornamental o decoració, sinó que té altres elements. Clar, en aquest cas, al final, el podem trobar en aquests detalls que ara ens esmentes, el volum quasi matemàtic, aquesta subtilesa del pes de la roba, aquestes lleis de gravetat de les que parlaves, no, Júlia?
1: Sí, exacte. I això que dius és gairebé imprescindible, per entendre aquest final, no?, aquesta ruptura, i és que a partir d'aquesta obra, la investigació espacial, que culminarà uns quants segles després amb la perspectiva matemàtica del Renaixement, que recupera la perspectiva àurea, els historiadors de l'art l'assenyalen com una obra rupturista, en un punt de ruptura que no és cap broma, eh? O sigui, que és que tu la veus i dius, ah, molt bé, una obra d'abans del Renaixement, no? Prerrenaixement. Sí, però ara que sabem tot això, podem veure que és un pas cap endavant en l'evolució visual i les capacitats visuals que teníem.
0: El que dèiem abans, que hi havia un canvi, un abans i un després, doncs ara parlem d'un altre, i quin final? Per tant, de quin final parlem? Quin final ens parles?
1: Doncs va, fem ara un canvi radical, deixem una mica el que és la pintura i viatgem al segle XIX, perquè allà torna a passar quelcom similar al que hem vist ara, un canvi de perspectiva total en la manera de mirar i representar, però aquest cas no amb la pintura només, sinó que aquí comencem ja a veure els efectes, no, de la tecnologia tan ràpida i tan fugaç que apareix i que segueix apareixent avui en dia, amb un aparell que ho va revolucionar tot, com va ser la fotografia. Loving.

0: I, Júlia, de quina manera va revolucionar-ho tot, aquesta fotografia?
1: Doncs mira, quan es presenta el daguerrotip, el 1839, crec recordar, moltes veus de l'època van dir que literalment la pintura s'havia acabat. Si una màquina podia capturar la realitat amb una fidelitat, no?, que el pinzell mai podria igualar, per què continuar pintant retrats, per què continuar pintant paisatges...
0: Això potser ho podríem igualar o equiparar al que expliquem ara pel que fa a l'intel·ligència artificial.
1: No te m'avancis, no te m'avancis, però sí, és el mateix debat, quasi 200 anys abans, però... I va haver-hi fins i tot un pintor, ara deia que hi havia veus, doncs Paul Delaroche, per exemple, se li atribueix a la famosa frase de "a partir d'avui la pintura ha mort", un cop va veure per primera vegada el daguerrotip. Sí que és veritat que els daguerrotips en aquella època ja deixaven veure cap a on aniria això, però que eren gairebé píxels. Serien els
0: píxels.
1: Els píxels.
0: Els pares i mares dels píxels, no?
1: Exacte, sí, podria ser alguna cosa així, sí, sí.
0: I afortunadament podem dir que aquesta afirmació de la pintura ha mort, que tal i com l'altre deia l'art, la mort de l'art, no. És a dir, la pintura no va morir,
1: no.
0: I ha continuat.
1: Exacte, va continuar, la fotografia li va... prendre una mica aquesta feina més utilitària, no?, del retrat de família, del document, del registre una mica més fidel, d'arxiu, i això, paradoxalment, va alliberar la pintura d'aquesta obligació de ser fidel a la realitat, no?, que ho mencionàvem abans, i ja no calia competir tampoc amb la càmera ni amb l'acadèmia.
0: La càmera et permetia fer aquest retrat més fidel de la situació, i la pintura, que tenia aquest, no?, potser si m'equivoco, si no em corregeixes, Júlia, la pintura que feia aquest rol de, amb el retrat,
1: clar,
0: o segons quines representacions, ha de ser més fidedigna, ara pot anar per altres vies i altres camins perquè no està obligada, entre cometes, no?
1: Si ens fixem, cada final suposa un alliberament.
0: Un alliberament.
1: I aquest alliberament, en aquest cas, el que farà possible, uns quants anys més tard, uns 30 anys després, del 1839, és... l'aparició d'un dels moviments artístics que més agraden i que més impressionen, mai més ben dit, a la gent, com és l'esclat impressionista.

0: això, Júlia, exactament, fins a on, fins a quina època, a quin any ens porta més o menys?
1: Doncs ens porta, ens transporta, més ben dit, perquè amb Debussy aquí escoltant és gairebé que ens transportem
0: ens
1: allà.
0: Ens transportem en aquella època, i tant.
1: A París, als anys, el 1870, va dir el 70, però és que clar, és el 1870 de París, on un grup de pintors organitzava la seva pròpia exposició al marge dels salons oficials, que any rere any, no, rebutjaven les seves obres per considerar-les dibuixos, esbossos, no pintures acabades, és a dir, que no seguien amb aquest relat tan acadèmic d'aleshores, no?
0: I per què ho feien? És a dir, per què rebutjaven aquestes obres?
1: Doncs mira, precisament per això, no, que dic de que exigia... O sigui, l'impressionisme trencava amb tot el que exigia l'acadèmia, trencava amb les pinzellades visibles i ràpides, o sigui, amb pinzellades visibles i ràpides, en comptes d'un acabat llis, no?, i polit. Hi havia un interès per captar la llum d'un instant precís en lloc de compondre escenes idealitzades. Bueno, hi havia una altra manera de fer, no? Hi ha bastant de hate, en l'impressionisme per part dels investigadors,
0: sí,
1: més contemporanis. I és una cosa que em costa d'entendre.
0: Clar, per què?
1: Perquè, bàsicament, va ser un cop molt fort en la nostra cultura occidental, sobretot, perquè a partir d'aquí tot es podia pintar. És a dir, qualsevol abstracció, qualsevol reguitzell de llum, tot es podia pintar. I com veus, tenim dos extrems en aquest moment. Tenim la fotografia, que era precisa i mimètica, no?, com la que més, i l'impressionisme, que és quasi una gota de pintura. I el que ho acabarà de rematar i capgirarà tot, evidentment que serà.
0: Clar, o sigui, hem parlat de la pintura, hem parlat de la fotografia. Per tant, si hi ha un altre element diferenciador, doncs serà el cinema.
1: El cinema.

0: un cinema que com apareix? Perquè com a art apareix tal qual, crec que no.
1: No. El cinema, David, apareix no com a art, sinó com un espectacle d'il·lusionisme, de màgia, no? Que a finals del segle XIX estava molt de moda. De fet, tenim un programa on vam parlar de finals del segle XIX, uh-huh, amb els cabarets i els cafès, on ja es podia intuir doncs, tot el que es podia crear allà dins.
0: Que es pot crear,
1: no? Es podia cultivar allà dins.
0: El caldo de cultiu sí, que vindrà després. Clar, sí. Parlem que no comença com a art, però com esdevé, com fa aquest pas, aquesta revolució?
1: Clar, la revolució de l'art, podríem dir... de l'art, del cinema com a art, no? O entès com un setè art, és una mica el viatge de la lluna de Georges Méliès. Però sí que és veritat que, per mi, com a crítica, i amb un punt feminista que intento posar sempre, aquest canvi, no? Aquesta reivindicació del cinema com a art, ho fa una dona cineasta que es diu Germaine Dulac, uh-huh, que no només va trencar els esquemes del cinema del moment, sinó que alhora el va apropar a les pràctiques artístiques més abstractes, aquestes que bevien precisament de l'impressionisme i d'aquest sentit més abstracte de la realitat que s'aproximava inclús al moviment surrealista, no? De fet, les seves pel·lícules influeixen en el cinema de Luis Buñuel, por ejemplo, no? Por decir un nombre.
0: Podria ser, no?
1: Plan... que no parlem de poca cosa, però evidentment a ella se la censura per la incomoditat que suposaven els seus films. I una mica el mateix que es va fer amb alguns impressionistes, no? Quan quelcom no encaixava en la norma, ho rebutjaven, i és els anys després que veiem la importància d'aquestes ruptures i finals i la seva importància per prosperar culturalment i socialment, no?
0: Uh-huh. I amb això seria el punt en el qual, des d'aleshores, arribem avui en dia. I és d'allò que parlàvem abans, no? Que em vas dir, no t'avancis.
1: Sí.
0: Seria el mateix esquema que ara tornem o ens ho plantegem igualment pel que fa a la intel·ligència artificial.
1: Exacte, sí. Segons moltes persones, d'alguna manera, pensen, no?, que la IA ha matat la creativitat i ha canviat la cultura per sempre. Però tots aquests exemples que he posat, creieu que van canviar així com així la cultura? O sigui, sí... No? En plan, sí, van no, ser la manera sí, sí, d'integrar-les en la nostra vida a través d'aquesta capacitat crítica que realment va fer que canviés la nostra cultura. O sigui, l'obra sense la societat al final no prospera. Uh-huh. I és realment aquí on la importància, on hem d'atorgar importància, no? Amb la IA ara mateix sabem el perill que té, però per sort tots aquests exemples que he posat i intentar fer aquestes analogies, que per molt que es vulgui, l'art no s'acaba, perquè, com he intentat demostrar, necessitem reinventar-lo, necessitem reinventar la nostra creativitat, redireccionar-nos a nivell visual per tal de prosperar, no?, com a societats. Aleshores, sabem el perill? En aquest cas és un perill. El Renaixement, no sé si fer volum en pintura era un perill.
0: Ara pensava, igual, la perillositat de la intel·ligència artificial amb el Renaixement, igual, era una altra.
1: Però el Renaixement tampoc no tenien tota la capacitat crítica que tenim avui en dia, gràcies també a la nostra història.
0: Aleshores, tenim les eines ara, per saber-ho i per identificar aquest perill.
1: Tenim el perill, el tenim diagnosticat, identificat. Ara és nosaltres què fem amb aquest perill, si el volem destacar com una obra més de la nostra història a nivell visual cultural o si deixem que ens mengi.
0: Déu-n'hi-do aquest final, perquè és interessantíssim. Quina creus que serà la propera? Clar, hem parlat de la intel·ligència artificial, però és una obvietat això que diré, però el món avança tan ràpidament que potser la intel·ligència artificial d'aquí poc ja hauries de fer una altra secció explicant
1: residual, ja,
0: el següent pas. Tu estàs amb el dia a dia?
1: Amb això sóc molt mal crítica, veus? Jo amb el futur sóc molt mal crítica. Jo, la gent que sap, ja, sobretot amb la ciència-ficció, no?, que hi ha gent que escriu i distopies que s'acaben fent realitat, jo, per mi, això és el més complicat de deduir a la vida. Vull dir, clar, m'ho preguntes, jo crec que no sóc la persona més idònia, jo sempre miro el passat, no el futur.
0: El Jordi, que també mirava el pas de l'arxiu a veure què s'ha decut.
2: No, jo he estat, com he dit, preneu notes i he anat prenent notes.
0: No, aquí hem dit paper.
1: Segurament l'únic,
0: disciplinadament.
2: Jo soc molt obedient, eh?
0: No, sí, molt bé, Jordi, endavant.
2: Hi ha diverses coses que... Comencem pel final. La intel·ligència artificial, per mi no està tan clar la seva capacitat de creació. És a dir... una cosa és agafar imatges que... No, és que les crea. No. les recrea.
1: Perquè tens tota la raó.
2: No és capaç, per mi, de crear. És capaç de recrear. És capaç de combinar. Això és si agaféssim la taula periòdica dels elements químics, diguéssim, oh, és que començo a agafar el libre albedrío, que diuen en castellà, i començo a fer combinacions i em surten coses. Sí, però no ets capaç de crear el component.
0: De fer una creació del component.
2: Aquesta és la meva esperança. I la segona cosa que m'ha quedat en la reflexió que feia, molt ben explicat aquest no mor, sinó canvi, que jo diria, o evolució, de fet que les coses no es moren. Nosaltres tenim aquí l'exemple claríssim amb els diaris que semblava que la ràdio se'ls menjaria, no se'ls va menjar. Bueno, al final potser sí que se'ls acabarà menjant, però ha trigat, com a mínim ha sigut molt més lent. Després que si la tele es menjava la ràdio, tampoc, que després que tothom, que l'internet es menja... Bueno, estem aquí, almenys. Confio.
0: Estem aquí, inclús, és com la intel·ligència artificial, potser. Abans fèiem el
2: tema... M'ho estic imaginant, però jo
0: no,
2: estic...
0: No, però fèiem l'apunt de l'aplicació de la plataforma RTV Play, de RN Audio. Abans es feia un material audiovisual que generava per un instant, i si no hi eres en aquell moment escoltant o veient, el perdries. Ara tens aquesta gran virtut, per bona i per dolenta,
2: sí, no
0: de
2: sé, sí,
0: recuperar,
2: no sé.
0: Potser no cal recuperar, però... que si ens ha tornat a m'agradar molt un contingut, el podem recuperar.
1: Sí, sí, sí.
0: I és la convivència. Per tant, això d'aquesta mort és una mort entesa, no?, de com enteníem l'art fins ara.
1: Clar.
0: I les revolucions suposen un canvi de paradigma.
1: Bueno, i que és necessari, que sense aquest, o sigui, sense aquests canvis, sense aquestes ruptures, sense aquests finals, és que ens quedaríem estancats al final. No. I és el que dic, és reinventar-nos perquè ho necessitem. És que la nostra societat, parlo de l'occidental, però jo crec que totes, necessita de la creativitat per sobreviure. I per això és tan important entendre que l'art, per molt que alguns diguin que no, és art i el necessitem, perquè necessitem qüestionar-nos si és art o no.
0: El pensament crític.
1: I aquí és i el que he intentat jo fer una mica, no?
0: Pensament crític i mirada feminista que
1: qüestionem-nos-ho tot. Qüestionem-nos-ho tot perquè no hi ha res del cert.
0: I ha estat un plaer qüestionar-nos-ho tot. Julia Netvaliente, un gran descobriment, amb el Jordi també ha estat, però amb la Júlia. I
1: moltes gràcies,
0: a nivell
1: David,
0: personal també, com que vaig estudiar al batxillerat molt poquet història de l'art, a mi tornar a parlar d'història de l'art i fer-ho a la ràdio i amb una
1: és
0: persona
1: guai,
0: com tu és molt divertit. I
1: reclamem més
0: reclamem
1: espais
0: més art
1: de...
0: i més espais de mirada crítica feminista aquí a la ràdio. Jordi Nutó, reitero, gràcies.
2: No, a vosaltres.
0: Júlia Netvaliente, moltes, moltes gràcies.
1: A tu, David.
0: Un Són 4 dies especial estiu que ha estat possible gràcies a la Mònica Pavón, al Lluís Mimentizábal i al muntatge imprescindible de l'Ester Bages. Ha estat un plaer acompanyar-vos aquest estiu recordant els millors moments de la temporada. Sigueu feliços o, com a mínim, intenteu.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Al moll de Ponent del Port de Ceuta ja s'estan instal·lant els 50 embalats que tindran capacitat per a 14 persones cadascú. Per tant, aquí s'acolliran uns 700 migrants temporalment mentre gestionen els seus expedients. El govern d'Espanya ha tirat pel dret i, emparant-se en raons d'interès general, ha pres el control del port després de la negativa de la ciutat autònoma governada pel Partit Popular a cedir aquest espai. El ministre Ángel Víctor Torres defensa aquesta decisió. Són declaracions al Canal 24 Hores.
2: Son temporales, lo están viendo ustedes. Son casetas que van a ser desmontadas, ¿no? Y por tanto no es para que se queden en Ceuta. Eso se está haciendo para que sean devueltos, porque cuanto antes los filiemos, antes podrán ser devueltos los inmigrantes. Y por tanto, si lo que se quiere es sacarlos de las playas y que puedan ser devueltos, tenemos que tener esas ubicaciones y así lo he compartido con el presidente Viva.
0: Asegura el ministre que no vol un enfrentament amb el president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vives, sinó que han de col·laborar per resoldre la crisi i que en la gestió dels menors migrants de competència autonòmica el govern central està destinant més diners. Ja s'han aixecat a la ciutat 3 campaments temporals d'acollida i se n'estan engestint un quart. Es prioritza l'acollida de dones i menors per tal d'evitar que continuen al carrer exposades a possibles abusos i agressions sexuals. La instal·lació d'aquests embalats, però, està generant protestes d'una part dels veïns de Ceuta preocupats per la inseguretat. I sobre aquesta situació a Ceuta s'ha referit el president estatunidenc Donald Trump en un missatge a les xarxes socials, ha acusat el govern d'Espanya de tenir zero control sobre la frontera amb el Marroc. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticat la política exterior d'Espanya.
3: Han ido chuleando a los Estados Unidos, a las principales naciones del mundo, nos han ido aislando, hemos ido abandonando el Sáhara, hemos ido abandonando Algeciras, poco a poco vuelven a amenazar ahora a Melilla, a Canarias, y han hecho esa prueba de fuego. ¿Y qué se ha comprobado a nivel de los ojos del mundo? Que estamos otra vez, insisto, solos.
0: A casa nostra avui, nova jornada d'intensa calor arreu del país. Les elevades temperatures, juntament amb la baixa humitat i una vegetació molt seca, eleva el perill d'incendi forestal. En màxim risc, hi ha 106 municipis de 17 comarques, principalment a l'oest i sud del país, i s'ha restringit l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la Noguera. I amb aquestes altes temperatures, també precaució durant el bany. En les últimes hores, 3 persones han mort ofegades en aigües catalanes. Amb aquestes víctimes són ja 26 les persones mortes ofegades a les platges catalanes aquest estiu. I en aquest punt repassem notícies de l'exterior en format breu amb Laura Zurriaga. Bon dia.
4: Bon dia.
0: La regió alemanya de Saxònia-Anhalt decideix avui si tria un govern d'extrema dreta.
4: Les enquestes donen la victòria fregant la majoria absoluta alternativa per a Alemanya. Si guanya, seria la primera vegada en què un partit d'extrema dreta arriba al poder regional des de la Segona Guerra Mundial. Escoltem la manifestació d'ahir. Milers de persones van protestar a Magdeburg, la capital, volíem dir, d'Alemanya, en contra del feixisme sota el lema per una Saxònia oberta al món.
0: I Rússia valora positivament la reunió mantinguda amb negociadors estatunidencs per posar fi a la guerra amb Ucraïna mentre continuen els atacs.
4: El Kremlin titlla la reunió de més de 3 hores de molt útil. El president rus Vladimir Putin ha subratllat la necessitat d'adreçar les causes principals del conflicte, però també els seus avenços al front.
5: No, прежде чем мы начнем это делать, я хочу...
4: Prèvia a la trobada on també es va tractar la cooperació

0: Hezbollah contra soldats israelians.
1: I en esports, en futbol, avui juguen els dos equips catalans a primera divisió, a un quart de cinc, València-Barça, Mestalla, els blaugrana volen aprofitar l'ensopegada del Real Madrid per posar-se líders en solitari. En principi, Lamine Yamal estarà disponible per a Hansi Flick. I a les 9 de la nit, l'Espanyol rep el Sevilla al RCDE Stadium. Els blanquiblaus volen retrobar-se amb la victòria després de dues derrotes. Escoltem el tècnic perico Manolo González.
2: Empezar el partido bien y sobre todo no empezar a remolque como hemos empezado el día del Madrid o el día de Anoeta, creo que es clave, porque te permite afrontar el partido con más tranquilidad, hacer el partido más largo y, bueno, el ponerte por detrás tan pronto en estos dos partidos sí que nos ha condicionado mucho de cara a afrontar el resto del partido.
1: De moment és tot per part nostra. La informació torna d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4.
0: Ràdio 4. Ràdio 4. Els imprescindibles de Ràdio 4.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: La gestió de la crisi migratòria i humanitària a Ceuta encara està lluny de resoldre milers de persones malvivint a la ciutat 5 setmanes després de l'entrada massiva. El govern central agilitza les tasques per enllestir nous espais d'acolliment temporal mentre resolen els seus expedients. Davant de les dificultats per trobar espais i la negativa de la ciutat autònoma a cedir el port, el govern central ha tirat pel dret i ha pres el seu control per instal·lar embalats. Una mesura que ha defensat el ministre Ángel Víctor Torres en declaració al canal 24 Horas.
2: Porque no se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, que estén durmiendo en la cercanía de Bensú, y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso. Y por tanto, vuelvo a repetir, son infraestructuras temporales y para que puedan ser devueltos hay que filiarlos. Y para eso tenemos que hacerlo en espacio cerrado.
0: Asegura el ministre que no vol un enfrontament amb el president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vives, sinó que han de col·laborar per resoldre la crisi. Recorda que la responsabilitat sobre els menors no acompanyats és autonòmica i que el govern central està ajudant. De moment s'està prioritzant l'acollida de dones i menors per tal d'evitar que continuïn al carrer exposades a possibles abusos i agressions sexuals. Isabel Lázaro és professora de la Càtedra de Drets dels Menors i patrona de Save the Children.
3: Entonces ahora mismo efectivamente hay unos 1.600 en el sistema, pero hay otros todavía en situación de calle y es necesario pues esa identificación para que entren pues en dispositivos que sean adecuados para ellos. En una situación de emergencia, lógicamente una ciudad como Ceuta no tiene centros de protección para este volumen, hay que habilitar otro tipo de espacios, pero siempre espacios adecuados para los menores.
0: I a casa nostra, Protecció Civil manté l'avís per calor intensa a gran part del país, principalment a punts de Ponent i Terres de l'Ebre. Les elevades temperatures, juntament amb la baixa humitat i la vegetació molt seca, eleva el perill d'incendi forestal. En màxim risc hi ha 106 municipis de 17 comarques. S'ha restringit l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig, a la Noguera. I amb aquestes temperatures tan altes, també precaució durant el bany. En les últimes hores, 3 persones han mort ofegades en aigües catalanes. Ja són 26 les persones mortes ofegades a les platges del país aquest estiu. I els bombers de la Generalitat han extingit un incendi en un habitatge al Prat de Llobregat. El foc ha cremat completament el primer pis i s'ha rescatat il·leses 2 persones grans. A les carreteres ha mort un motorista en xocar amb un turisme al centre de Reus, a Tarragona. El sinistre es va produir ahir a la tarda a la cruïlla entre els carrers d'Encerdà i Travessera d'Encerdà. La forta topada frontolateral va produir ferides de gravetat al conductor de la moto. Els serveis d'emergència es van realitzar-li tasques de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. La Guàrdia Urbana de Reus s'ha fet càrrec de la investigació. I de l'exterior, més de 200 vols internacionals han hagut de ser desviats per l'erupció d'un volcà a Krakatoa, a Indonèsia. Hi ha 6 aeroports afectats pel núvol de cendra, 4 d'ells a Jakarta. S'ha hagut de modificar la trajectòria dels vols, sobretot de la ruta amb Singapur o les connexions amb Doha, Sydney, Kuala Lumpur o Amsterdam. Segons les autoritats locals, hi ha 200.000 passatgers afectats. El núvol de cendra s'està dispersant, per això es demana extremar les precaucions a l'aire lliure, emprant mascaretes i ulleres. El volcà Anak Krakatoa va entrar en erupció divendres a la nit i es manté el nivell 3 d'alerta. Segons els experts, la cendra pot arribar als 15.000 metres d'alçada. Els organismes d'emergència d'Indonèsia, però, descarten el risc de tsunami. I una notícia que acabem de confirmar, un home està en estat de ferit crític en llançar-se a

0: estat més lleu. Posteriorment, l'agressor s'ha autolesionat, segons la versió de la noia, després s'ha abocat pel balcó, tot i que els Mossos d'Esquadra ara han de verificar la seva versió i s'han fet càrrec de la investigació. De moment és tot el que podem dir-les d'aquest succés. Tractarem d'ampliar-la aquesta informació en els propers butlletins horaris. La informació torna al punt de la una, aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
2: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
3: Ai, ai, ai, ai, que avui se'ns farà estrany, eh? És l'últim amb gel i llimona de la temporada. Ha estat un plaer de debò i de veritat acompanyar-vos durant tot aquest estiu, els dissabtes i diumenges. I avui intentarem, doncs, posar-li la cirereta al pastís i que tu gaudeixis d'aquest matí de diumenge, com has estat gaudint durant totes aquestes setmanes. Unes quantes, per cert. Amb bona música, bon rotllo, amb el Toni Cano, avui visitant l'última terrassa, l'últim bar que ens recomanarà, i amb mi, que sóc la Leo Garriga, des dels estudis de Ràdio 4. De veritat que ha estat un plaer. No sé si vas escoltar el programa d'ahir. Si no, l'hauràs de buscar, entre les gravacions i els podcasts que tens al web de Ràdio 4. Però vam acabar amb un tema de la Tina Turner, que en realitat abans havia estat cantat per un altre cantant, que és la Bonnie Tyler. Així que he pensat que la millor manera de començar el programa avui era amb ella, amb Bonnie Tyler, i cridant els herois perquè ens ajudin a passar aquest primer cap de setmana de setembre i a lo millor potser l'últim cap de setmana de les teves vacances. Cridant a un heroi i sobretot gaudint de la bona música. Holding Out for a Hero.

0: advertit de que aquest programa tindrà energia, a raudales, que es diu, eh? Ens sobrarà una mica i tot perquè tu diguis, avui sí, eh? Avui m'han deixat molt bé.
1: Amb gel i llimona, cançons sense filtre solar.
0: Després de Bonnie Tyler, la veu de Sia amb una producció de David Guetta, es diu Titanium. No és la primera vegada que Sia no volia cantar una cançó i al final va acabar cantant-la i convertint-la en un èxit.

0: energia bestial. Yours and Yours, això es diu King. Una cançó que no parla de voler dominar ningú, sinó de ser capaç de recuperar el control sobre un mateix després d'una relació molt absorbent o d'aquelles una miqueta tòxiques, eh? Alliberant-te d'allò que pesa i sent conscient del que està passant ara mateix.
1: Amb Gel i Mona, cançons sense filtre solar.
0: El que està passant ara mateix és que tu estàs assegut o potser en el cotxe tornant de les teves vacances dient: com és que ha passat tan ràpid el temps? Per què? Per què? Bueno, doncs no és només una sensació, no, no. El cervell percep el temps d'una manera molt diferent quan sortim de la rutina. Durant les vacances estem pendents de moltes experiències noves i això fa que el dia sembli molt intens, molt ple. Estan passant tantes coses que t'atabales i tot, no? Però quan el recordem, ens fa la impressió d'això, de que encara que haguem fet moltes coses, ha passat molt ràpid, rapidíssim. En canvi, quan entres dins la rutina, en el teu dia a dia, en el que pràcticament sempre fas el mateix, doncs els dies et semblen eterns i les setmanes encara més. Dius: encara no és divendres, si us plau. El temps no canvia perquè tu estàs repetint patrons. Així que, perquè el teu temps canvia una mica, o això li sembli al cervell, el millor que pots fer és anar canviant rutines, no fer sempre el mateix i intentar que cada dia tingui una petita sorpresa que t'alegri, d'acord?
1: Amb Gel i Llimona, només a Ràdio 4.
2: Americanska firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: Una d'aquelles col·laboracions familiars maques que ens ha deixat la història de la música, eh? Miguel Bosé amb Bimba Bosé, la seva neboda, Como un lobo. Complicitat, bon rotllo... I, a més, amor de família, però sobretot amistat, que crec que és una de les coses més importants, eh? Sí, senyor.
1: Amb Gel i Mona, cançons sense filtre solar.
0: Abans t'he explicat cosetes de per què els dies se'ns fan tan curts durant les vacances i tan llargs, tan llargs. Quan tornem a la rutina, doncs ara t'explico per què tornar de vacances ens costa tant. En realitat, tot està molt relacionat, eh? Tinc una bona notícia per tu. Si el primer dia de feina et lleves pensant que encara et quedaries una setmana més de vacances, no ets l'únic. Bé, no sé si és una bona notícia, però vull dir que et relaxis perquè estàs dintre de la normalitat, d'acord? El nostre cervell s'acostuma molt ràpid als horaris relaxats, a dormir una mica més, a no mirar tant el rellotge i a tenir menys obligacions. Quan la rutina torna de cop, necessita uns dies per readaptar-se al teu cos, eh? Així que els psicòlegs el que recomanen és no intentar recuperar-ho tot el primer dia, tornar a poc, recuperar els horaris i reservar-se algun moment agradable durant la setmana, la primera setmana de feina, perquè així, doncs, t'ajudarà a poder tornar a la rutina d'una manera més relaxadeta, eh? Les vacances s'acaben, però els bons hàbits que ja has descobert no haurien de marxar amb elles. I aquí una recomanació extra i que hauries de tenir molt en compte i sovint no la fem perquè volem recuperar, vull dir, tornar a la feina el més just possible després de les vacances. Que jo el que et recomano és que si vas de viatge o te n'has anat fora, tornis uns dies abans per anar adaptant-te a la teva realitat quotidiana, eh? Si ho fas de cop, sí. De diumenge a dilluns et costarà una mica més. Hem de ser sincers.
1: Amb Gel i Llimona, només a Ràdio 4.

0: consolidar definitivament després de la separació temporal de The Swedish House Mafia. A vegades separar-se vol dir tornar-se a trobar millor.
1: Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, ens prenem l'estiu amb Gel i Llimona.
0: Bueno, no volia tornar a posar aquesta, volia posar aquesta altra. Ara sí, ara sí, ara sí. Aquesta cançó va fer història per un motiu molt especial. Va ser el primer videoclip que va emetre la MTV quan el canal va començar les seves emissions l'1 d'agost de 1981. El més irònic és que parlava de com la imatge podia acabar desplaçant a la ràdio i va acabar convertint-se en el símbol de la televisió musical. I hi ha una cosa encara més irònica. La ràdio continua aquí i la MTV ja no és una tele musical.

0: Tenim estrelles de ràdio per tot arreu, eh? Una es diu Toni Cano i visita bars.
1: Toni Cano, històries a peu de parasol.
0: Anem a veure quin és l'últim bar que ens recomana el Toni Cano després de tot aquest estiu passejant-se per tots aquells on ha pogut entrar, eh? A lo millor podríem dir la Hilda va acabar amb en Toni Cano, però el vídeo no, eh? Toni, per on pares avui? On estàs?
2: Hola, Leo, què tal? Com estem? Doncs avui hem vingut a una cantonada mítica de Barcelona. És el carrer Muntaner amb Sepúlveda, on trobem la principal, aquesta terrassa que... Hola, què tal? Com estem, Joel?
3: Hola, Toni, què tal? Tot bé?
2: Doncs molt bé. Aquí, que sempre és estiu. Podem dir que aquesta terrassa sempre és estiu a Barcelona.
3: Sí, aquesta terrassa està supercotitzada.
2: Sí, sí, sí. A més, teniu aquestes bombetes que fan tant aquest esperit mediterrani.
3: Exactament, sí. De fet, jo dic sempre que la principal té dos aures, que pel dematí és la principal com blanca i per la tarda és més rogenca. Sí, no?
2: que té aquest punt de... Bueno, clar, és que són gairebé... No són 24 hores, però gairebé. O sigui, comenceu ben d'hora pel matí i esteu...
3: 18 si són.
2: 18 hores al dia que esteu aquí.
3: Si no, 20, sí.
2: Clar, clar, i esteu tot l'any, o sigui...
3: Correcte, sí, només tanquem un dia per fer el sopar d'empresa i...
2: I ja està, ja n'hi ha prou.
3: I prou.
2: Però, a més, clar, porteu... O sigui, quants anys porteu aquí a la ciutat?
3: Des de 1918, que són 108 anys oberts.
2: Uau, i a més, fins i tot esteu a punt de ser patrimoni.
3: Exactament, sí. El patrimoni de Barcelona. És un bar supermític. De fet, la gent ve i em diu que si pot veure el local, perquè fa 40-50 anys que ve a prendre el tallat o el cafè.
2: Us hem d'agrair, de veritat, que mantingueu aquest espai perquè sabem que no és fàcil i que ja ha tingut algun moment de dir ui, que això s'acabarà convertint en una franquícia més o en una botiga que no volem.
3: No, els propietaris volen que això sigui el bar de tota la vida, que no canviïm res i que la gent sigui disfrutant i que els clients habituals prenguin el seu cafè de sempre.
2: Clar, teniu aquesta cantonada tan màgica que feu una part a Muntaner i a Sepúlveda teniu publicitat d'aquestes rajoles antigues de vermut de tota la vida.
3: Exacte, de Cinzano i l'Anís del Mono també, de Badalona.
2: Home, l'Anís del Mono, home, tan nostre, tan nostre. Per tu realment, què és un bon vermut a l'estiu? Què veuries tu?
3: Un bon vermut seria un vermut de Reus que amb, no sé, uns aitons, unes olives, unes xips, sí... Gairebé unes braves, també, et podria dir. Uh-huh. Ja amb el vermut d'aquí que en tenim, que és casolà, el fem nosaltres. I...
2: Feu vermut vostre? És a dir, però barrejat amb el de Reus? O sigui, 100% d'aquí?
3: El vermut nostre el portem de l'obrador i és vermut fet per nosaltres.
2: Llavors faries una mica tastets de vermuts, no?
3: Exacte, en tenim una marca, que és Patroni, i en tenim el vermut de la casa, que és el nostre.
2: Au, i podries explicar una mica, o és com la recepta de la Coca-Cola, que no es pot saber?
3: De la Coca-Cola.
2: Ai, no es pot saber res, ai, quina pena.
3: No.
2: Bé, i també m'han dit aquí, has parlat de les braves, que les braves també fan molt de vermut. Sí. Hi ha aquí una truita, ojo, amb la truita de la principal.
3: La porta fent el papi, que és un cambrer que porta aquí 26 anys, i porta, si no porta 30 anys fent truites, no porta cap.
2: Clar, clar, és la truita del papi, que és una truita molt especial, que és aquesta truita ben gruixuda, que amb això passes el dia, eh?
3: Exactament, sí, sí, pots sopar i no cal esmorzar pel dematí quan prenguis la truita, sí, sí, sí.
2: Bé, doncs, jo vaig a tastar una mica el que m'has dit, vale? I ara ens tornarem a connectar d'aquí una estoneta. I vés pensant, perquè a més també la bona música ens acompanya a l'estiu, així que vés pensant una cançó que per tu sigui estiu. Doncs, Leo, et torno a la connexió i tornem aquí en aquesta cantonada. Jo em quedo, eh? En una estoneta tornem a parlar. Patonets.
0: D'acord, Patonets. S'ha quedat a Barcelona, ha visitat la principal. Això li queda a prop. Suposo que després ens explicarà alguna cosa. Però també m'estan entrant ganes d'anar allà, eh? Un local clàssic, amb tapes de tota la vida i amb vermut propi. Què més vols? We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance and have some fun.

0: Et diria que el videoclip d'aquesta cançó de Delight, Groove is in the Heart, és un dels meus preferits, eh? L'estil de la seva indumentària, la seva manera de cantar, tot el que van fer combinant fragments inspirats en el funk, el disco, el hip-hop i la psicodèlia, el van convertir en una de les produccions més imaginatives dels 90 i d'aquelles que costa oblidar, eh? Com la que escoltaràs a continuació, que no és dels 90, però oi, et trasllada fins a bastant enrere en el temps.
1: Amb gel i llimona, el teu refugi musical a Ràdio 4.
0: I això que no és vella, eh? Bruno Mars, Look Out of Heaven, inspirada molt en Sting, i fins i tot Sting i Bruno Mars la van cantar junts als Grammy de 2013. Que bona! Never.

0: Déu-n'hi-do, tota ella.
1: Amb gel i llimona, refrescant l'estiu a Ràdio 4.
0: Tots hem pensat, ens hem recordat de la pel·lícula Dirty Dancing, però saps que aquesta cançó va estar a punt de no existir? Els productors buscaven desesperadament un tema pel ball final i el compositor el va acabar escrivint gairebé a contrarrellotge. A més, Bill Medley va rebutjar cantar-la al principi perquè acabava de ser pare i no volia allunyar-se de casa. Ara fa poc s'ha fet viral un vídeo del Bill Medley cantant aquesta cançó amb la seva filla. Ai, per sort va canviar d'opinió en l'últim moment. I tu pots recordar perfectament el Patrick Swayze dient-li: "Babe, nadie nunca más volverá a rinconarte". Doncs ja està aquest record per nosaltres per sempre. I totes les nenes aquell any pensant: "Per què els meus pares no se'n van a un lloc de vacances com aquest,
1: Amb gel i llimona, benvinguts a la terrassa musical de Ràdio 4.

Stromae, A Laurent Dance, és com es diu aquesta cançó. Una cançó amb una lletra absolutament trista, eh? Perquè ell volia fer ballar la gent parlant justament de tot allò que ens preocupa. Sí, la feina, la rutina, l'estrès... Per això la base és tan repetitiva, eh? Com el que et comentava abans, de tornar a la rutina i sempre fer el mateix. És gairebé hipnòtica. I la lletra és sorprenentment pessimista. El contrast és el que converteix la cançó en una petita obra mestra. I escolta'm, perquè et sigui una miqueta més fàcil tornar a la rutina i no pensar que les teves vacances s'han acabat, hi ha una manera de fer-ho molt més senzilla del que t'imagines. Es tracta de recordar experiències agradables i fer-ho a través de totes aquestes fotografies que has estat fent durant les vacances. Per què? Doncs perquè actives moltes zones cerebrals que es posen en marxa quan les vius. Per això, tornar a mirar les fotografies, explicar alguna anècdota o quedar amb la gent amb qui has compartit vacances o amb qui no has compartit vacances però tens ganes d'explicar-los, també és una manera d'allargar-les una micona. Una micona, tampoc una barbaritat, però sí una micona, eh? Potser no tornarem avui a la mateixa platja, però sí que podem conservar aquella sensació de benestar una miqueta més. Va, vinga, tanquem aquest primer bloc d'aquest últim programa amb Wine Direction. Es diu What Makes You Beautiful.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Centenars de veïns de Ceuta es manifesten com a protesta per la gestió de la crisi migratòria per part del govern d'Espanya. Demanen que es faci fora els milers de migrants que van entrar massiva i regularment fa 5 setmanes i que ara malviuen a la ciutat.
2: Chando es por los derechos de nuestros hijos. No tenemos seguridad. Ellos no tienen seguridad en el trayecto. No es normal que unos niños vayan al colegio y se encuentren militares por la calle. Eso solo ocurre en países donde hay conflictos. Y Ceuta está en guerra, porque esto es una invasión, no es una crisis humanitaria.
0: Mentrestant, el govern central enllesteix nous espais d'acolliment temporal per als migrants, un d'ells al port, tot i la negativa de la ciutat a cedir aquest espai. Des del Partit Popular critiquen que el govern hagi tirat pel dret. Carmen Funes.
3: El puerto de Ceuta es una infraestructura estratégica para la seguridad de los ceutíes y de los españoles y no es el espacio para instalar un campamento con mil de los irregulares que todavía siguen deambulando por las calles de Ceuta.
0: El ministre Ángel Víctor Torres, al capdavant de l'operatiu, defensa aquesta decisió. Assegura que estan dedicant tots els recursos disponibles per agilitzar la tramitació dels expedients i que la ciutat torni a la normalitat.
4: Puerto no es para eso, pero tenemos que tener espacios acotados para los mayores y para los menores. Tenemos que hacer los triajes, ver si son solicitantes de asilo y tienen o no derecho al respecto, culminar sus expedientes a la mayor brevedad posible.
0: Assegura el ministre que no vol un enfrontament amb el president de Ceuta, el popular Juan Jesús Viva, sinó que han de col·laborar per resoldre la crisi. A casa nostra, Protecció Civil manté l'avís per calor intensa a gran part del país, principalment a punts de Ponent i Terres de l'Ebre. Les elevades temperatures, juntament amb la baixa humitat i una vegetació molt seca, eleva el perill d'incendi forestal en màxim risc i a 106 municipis de 17 comarques, principalment a l'oest i sud del país. S'ha restringit l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig, a la Noguera. Alicia Ballant és cap de guàrdia dels agents rurals.
5: Avui hem fet aquesta restricció als espais naturals, en aquest cas ha sigut a Lleida, a la Baronia Real i a Montroig de la Noguera. Això ha esdevingut així doncs, per un augment d'aquest risc de perill extrem d'incendis forestals i llavors, doncs, a banda que s'han activat el Pla Alfa 4 en 106 municipis de tota Catalunya, aquí sí que hi ha un perill extrem i s'ha de fer aquesta restricció.
0: I amb aquestes altes temperatures, també precaució durant el bany. En les últimes hores, 3 persones han mort ofegades en aigües catalanes. Amb aquestes víctimes són ja 26 les persones mortes ofegades a les platges catalanes aquest estiu. I una notícia que els avançàvem a l'anterior butlletí horari. Un home es troba ferit en estat crític després d'apunyalar 3 persones i saltar per un balcó d'un quart pis. Els fets han ocorregut al districte de Sants, de Barcelona, en un apartament que comparteixen 3 homes. Els Mossos d'Esquadra remarquen que aquesta és la versió que els ha donat la parella d'un d'ells. Segons la noia, un company de pis del seu xicot ha entrat a l'habitació i li ha propinat una punyalada ferint-lo de gravetat ella o ha intentat impedir i ha resultat ferida lleu. En sentit del rebombori, el tercer integrant de la casa ha acudit i també ha estat atacat. Després l'agressor s'hauria autolesionat abans de saltar pel balcó. Els Mossos ho investiguen com una possible tentativa d'homicidi encara que no descarten cap hipòtesi. I més assumptes. Arran l'anunciada reestructuració anunciada pel grup Volkswagen, propietari de SEAT, Foment del Treball ha exigit que el futur industrial de la companyia Martorell i a la resta de plantes catalanes quedi absolutament garantit. La patronal catalana subratlla la necessitat de diferenciar el futur comercial de la marca de la continuïtat de la companyia com a pilar estratègic i industrial de l'economia catalana. Josep Sánchez Llibre, president.
6: Estem totalment convençuts que Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
0: I en esports, el pilot català Toni Bous s'acaba de proclamar campió del món de trial amb Repsol Honda avui a Zelhem, als Països Baixos. És el títol mundial número 40 de Bou, entre trial a l'aire lliure i extra trial. I abans de marxar, també els diem aquesta notícia: morta a Mèxic la professora, intèrprete i escriptora catalana Maria Rosa Duran, figura destacada de la comunitat catalana a l'exili, que va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022. Nascuda a Barcelona el 1927, la seva família es va refugiar de la Guerra Civil, primer a Montpellier, a França, i després, amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial, a

oberta durant tot l'estiu, durant tot el mes de juliol... No, tot el mes de juliol no, m'estic venint molt amunt, eh? Les últimes setmanes de juliol i també l'agost i aquesta primera setmana de setembre acompanyant de tots els caps de setmana. I després et donaré un consell, que m'ho he estat pensant molt, però crec que sí que te'l vull donar, el consell, per intentar no ser perfectes aquest mes de setembre, Per començar amb una altra mentalitat, amb ganes de passar-ho molt bé, de gaudir de cada moment i de no menjar-nos tant el cap, que de vegades jo crec que fem un ús excessiu. Va, comencem amb una reunió entre un home i una vident. I tu diràs, de què està parlant la Leo? Doncs d'una cançó que, tot i que semblava que estava dedicada a una dona, resulta que no. És una lletra dedicada a una dona que llegeix les cartes i prediu el futur. Tot el tema juga amb la idea d'anar-la a veure perquè li resolgui els dubtes a un enamorat. Aquesta barreja de superstició, humor i una melodia irresistible és una de les raons per la que aquesta cançó que escoltaràs ara mateix continua sonant fresca més de 40 anys després. Ricky e Poveri, Mamma Maria.

0: O què deu haver menjat el Toni? On està, ho sabem, eh? Ho tenim claríssim.
1: D'una terrassa a una altra, amb Toni Cano.
0: Està a la principal. A veure què ha provat ja el Toni. Jo estic segura que el vermut haurà caigut, o potser no. Va, que ens ho expliqui ell millor.
2: Ei, hola, Leo, de nou. Segur que cobro, no?, per fer això, perquè
0: sí,
2: realment
0: sí.
2: És la secció on més he gaudit, potser, en tota la meva carrera.
0: No m'estranya.
2: Ara mateix estic aquí, he fet només un vermut per ser de la casa. He volgut tastar-ho. Molt bo, el vermut de la casa, he de dir. Felicitats.
3: Moltíssimes gràcies, de veritat.
2: No pots explicar una mica la recepta? Algun secret, algun secret, alguna coseta...

0: la base del vermut quina és?
1: La base del vermut és vi fermentat, però sempre té uns quants graus més que el vi negre. El que passa que li posem algun licor, té dins, està macerado en algunes fruites i herbes.
0: Ai, a mi m'encanta aquest to... bueno, boníssim, boníssim, molt recomanable. Passeu per la principal, les braves, evidentment, genial. I aquesta és... la gilda aquesta que m'has posat era...
1: La gilda en tenim quatre diferents. La que t'he posat a tu tenia ou de codorniu amb seitó, però en tenim també d'anxova, de seitó i de matrimoni, que és d'ambes.
0: Ai, a mi el matrimoni sempre m'ha agradat tant. Així, sí, barrejat, o sigui, una mica... Sí.
1: A mi també, són les meves preferides, eh? A més, no piquen, que jo no trobo el picant. Per mi són espectaculars, també.
0: Sí, no, el tema del picant, jo soc molt mediterrani amb això, o sigui, m'agrada molt un sabor. I, Joel, per tu, l'estiu, el millor estiu de teva història, quin és?
1: El millor estiu, te diria que aquest passat, que vaig conèixer la meva parella actual...
0: Oh, un amor d'estiu que és ja una relació assentada, un anyet de relació. Molt bé, molt bé. Com us vau conèixer?
1: Pel treball, de fet.
0: Ah, treballant! Sí. Va ser aquí, a la principal?
1: Sí, i la van canviar de local i, bueno, a raïs d'això ens vam conèixer molt millor.
0: Uau, o sigui, que maco, de companys de feina, encara que diuen... Donde tengas la olla, però bueno, vull dir, bueno, aquí ha funcionat, perquè també, doncs, ara no continuo sent companys, esteu... Vale, perfecte. I què t'anava a dir? Aquí passa moltíssima gent i m'agrada molt, perquè moltes vegades diem això de Barcelona, no?, que ve molt de turista i de més, però és que aquí hi ha una comunió tan xula entre nosaltres, els locals, i la gent d'arreu, que és maquíssim.
1: Sí, clar, el tractar amb el client sempre ha de ser molt proper, ha de ser càlid... no és com un restaurant, no? Al fin i al cabo, no? És un bar, no és un restaurant on tu vas, et posen el plat, menges i te'n vas. O sigui, sempre ha d'haver una comunicació...
0: No és restaurant, però pots menjar, perquè està mirant la carta, sí, i amanides, tot molt bé...
1: Tot. Però el tracte no és el mateix que en un restaurant, que és molt més elegant, és molt més distanciat amb el cambrer.
0: Clar, és més sofisticat, això és més d'estar per casa, és aquest espai de referència, perquè he vist que hi ha aquí gent que et saludaven, que passen gairebé cada dia, no?
1: Sí, des de les 7 del matí fins les 12, 2 i mitja de la nit, aquí n'hi ha gent sempre, però sempre hi trobem un lloc, un espai per grups o per parelles, o que sigui.
0: Jo, en aquesta soneta que he estat per aquí, t'he estat observant una mica, crec que podria dir que ets cambrer de professió i de vocació.
1: Sí, tant. Porto 9 anys treballant de cambrer i això serà tota la meva vida.
0: Clar, és que ets d'aquests cambrers que no queden tants, perquè he vist que sabies el nom d'algun dels clients que ha passat per aquí, també, i dic, ostres, això és...
1: De moltíssims, de fet, eh? Porto aquí 4 anys i n'hi ha, però un munt de clients habituals que jo moltíssims cops acabo el torn i jo m'assec amb ells, em faig una cervesa amb ells i tot.
0: O sigui, quina edat tens ara?
1: 26.
0: I tu et jubilaries aquí? O sigui, 40 anys aquí? O sigui, fent això a casa teva?
1: Això, aquí, a la principal, doncs m'agrada moltíssim. Vaig començar aquí, vaig aprendre a ser un cambrer de veritat aquí i, hòsties, jubilar-me no sé si em jubilaria.
0: Clar, però... És que és molt, que tens 26, són molts, molts, molts. Molt.
1: 30 anys per cotitzar.
0: No, 40, no vull... No, sí, són... Sí, fes, sí. I potser més, depèn de com vagi. Sí. Bé, doncs, anem a tancar aquesta connexió. Leo, jo em quedo aquí perquè això és meravellós, però et vull demanar una cançó, la teva cançó d'estiu, aquesta que per tu és aquesta cançó que dius, uau.
1: Mira, així com em vaig conèixer la meva parella, que és colombiana, em va ensenyar un artista que es diu Nampa Básico, i la cançó que més m'agrada és la de Ojitos Playa.
0: Ojitos Playa? Però no pot haver més d'estiu que aquest títol, Ojitos Playa.
2: Sí,
1: sí. És un tema molt tranquil, d'això, però és bastant animat, també.
0: Bé, doncs ens quedem amb aquesta cançó que et dediquem des de Ràdio 4 i moltíssimes gràcies per aquesta atenció tan meravellosa. Gràcies. Que vagi bé.
1: Un plaer.
0: Doncs Leo, petonets, i torno la connexió.
2: Gràcies. Adéu, Toni. Gràcies per totes les teves connexions, per passejar-te per tantes i tantes terrasses i donar-nos tantes idees de vermuts, de gildes i de tapes. No tan bàsiques i algunes imprescindibles.

0: amb gel i llimona, el combinant musical de l'estiu.
1: I com ens ha agradat aquest combinat musical. Escolta'm, en aquest primer cap de setmana de setembre, i ja t'ho he dit quan ha començat aquest segon bloc del programa, jo m'he plantejat molt seriosament no intentar ser perfecte. Perquè quan arriba el setembre sembla que tots haguem de començar una vida nova. Gimnàs, dieta, idiomes, ordre absolut a casa, i al cap de 15 dies estem esgotats, clar. Els experts en canvi d'hàbits coincideixen que és molt més fàcil mantenir un sol petit canvi que no pas intentar 10 de cop. Si aquest estiu has descobert que t'agrada caminar al vespre, esmorzar amb calma o desconnectar una estona del mòbil, potser aquest és el millor record que et pots endur de les vacances. No cal començar una vida diferent. De vegades, només n'hi ha prou amb conservar una miqueta de tot allò que t'ha fet feliç durant aquestes vacances.

0: Això es va extendre molt, moltíssim. Agafar una cançó antiga i donar-li un toc més modern per això. Que es torni a ballar, que es torni a recordar. Milk and Sugar, en lloc de limitar-se a fer un remix de la gravació original, van dir-li a John Paul Young, torna a gravar per nosaltres. I així van aconseguir aquesta màgia especial que té el Love is in the Air.
1: Amb gel i llimona. Benvinguts a la terrassa musical de Ràdio 4.
0: Veu una de ben bonica.

0: És l'últim matí de dissabte o diumenge que escoltaràs la meva veu des de Ràdio 4, perquè avui és l'últim programa d'Amb Gel i Llimona. I segur que molts esteu pensant que s'acaben les vacances, que torna la rutina. Però hi ha una frase que a mi m'agrada molt, i és que les vacances no ens canvien la vida, ens recorda com ens agrada viure-la. I si tu has decidit esmorzar, prendre el vermut o passar una estona escoltant Amb Gel i Llimona, ja em serveix. Ja m'agrada, si t'hem alegrat els dies, si has descobert que caminar una mica més, riure amb els amics o escoltar música al cotxe amb les finestres obertes, t'alegra el dia. Totes aquestes coses que has descobert aquest estiu, no les deixis perdre. Segueix-les vivint, encara que no pugui ser cada dia, encara que no estiguis de vacances, encara que no sigui un dia especial, intenta trobar aquest motiu i aquest moment que et fa una mica més feliç. Perquè els psicòlegs expliquen que aquests petits moments de benestar repetits al llarg de la setmana tenen molt més impacte del que ens imaginem. Així que aquest setembre no intentis allargar les vacances. Intenta viure la vida amb una mica més d'alegria. Només em queda donar-te les gràcies per haver-nos fet un lloc allà on ens estiguis escoltant. A casa, al cotxe, a la platja o treballant. Tant de bo haguem posat banda sonora algun dels bons records que et deixi aquest estiu 2026. Que acabeu de gaudir del diumenge i que la música sempre, sempre t'acompanyi cada dia. Bon final d'estiu i que la vida et regali molts moments amb gel i un toc de llimona, només el just.
1: Amb Gel i Llimona. Benvinguts a la terrassa musical de Ràdio 4.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Restringit l'accés als espais naturals de la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialp a la Noguera davant el perill extrem d'incendi forestal que afecta aquest diumenge més d'un centenar de municipis de 17 comarques catalanes. A unes 300 poblacions més, el risc és molt alt. Molta precaució, doncs, reclamen tant des de Protecció Civil com els agents rurals.
2: Doncs el risc que pot haver-hi que es produeixi un incendi forestal, però als turistes, aquells que venen a visitar l'espai, els comentem que, sisplau, doncs, que per la seva pròpia seguretat i de l'espai, doncs, que, sisplau, els convidem a que ho visitin un altre dia.
0: Aquest setembre està registrant temperatures rècord per sobre dels 40 graus a bona part del territori, més de 35 a Barcelona. Temperatures inusuals que superen els registres històrics i creen aquesta alerta per calor i per risc d'incendi. Situació i previsió del temps, Aimet, Noelia García.
3: Bona tarda. Avui diumenge a Catalunya, dia de calor amb altes temperatures. S'esperen màximes més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. A l'interior els termòmetres podran quedar molt a prop dels 40 graus i al litoral es poden superar els 34. Màximes previstes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Tarragona i 32 a Barcelona. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Demà dilluns continuaran les altes temperatures, però baixaran lleugerament. És una informació d'AEMET.
0: Amb el Sergio Lezcano a les vies de so, l'Albert Bacas a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Alerta per calor intensa. Els termòmetres se situen als 40 graus a bona part del territori. Protecció Civil alerta d'aquest perill que eleva també el risc d'incendi forestal. Avui, més d'un centenar de municipis de 17 comarques, com dèiem, estan en risc extrem d'incendi i s'ha tallat l'accés als espais naturals de la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialp, tots dos a la Noguera. Toni Conde, bon dia.
4: Bon dia. Els agents rurals han restringit l'accés a la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialp per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendis, que afecta 106 municipis. Els agents han instal·lat cintes per evitar el pas i amb helicòpters vigilen zones com el forat de Bulí, freqüentat per banyistes. Alicia Ballant, cap de guàrdia dels agents rurals, alerta dels factors que causen el risc d'incendi.
2: Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ajuda perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa, i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
4: Aquest cap de setmana s'ha establit el rècord de temperatura més elevada al setembre a 77 de les 128 estacions meteorològiques de Catalunya que tenen registres des de fa més de 20 anys. S'han superat els 40 graus a punts de l'Ebre, Ponent o la Catalunya Central.
0: Un altre perill de l'estiu és el dels ofegaments. Tres se'n van registrar només ahir en platges de Lloret de Mar i Colera, dos banyistes francesos. Una tercera persona, un anglès de 45 anys, va morir després de saltar d'un ferri entre Cambrils i Salou quan intentava arribar nedant a la platja. Amb aquestes víctimes són ja 26 les persones mortes ofegades a les platges catalanes aquest estiu, 42 en total. Des de Protecció Civil fan una crida extrema a les precaucions a platges, piscines i aigües interiors i tenir especial cura dels infants. Banyar-se sempre en llocs senyalitzats i, si pot ser, amb servei de vigilància i socorrisme. També es presenta calent l'inici del curs escolar, que està marcat enguany per la convocatòria de vaga del primer dia de classe. Més d'un milió i mig d'infants i adolescents havien de començar el curs aquest dimarts. Laura Hurtado.
5: En un parell de dies tornaran a omplir-se les aules, això sí, la jornada serà insòlita. El sindicat majoritari USTEC i la CGT han convocat una vaga després que l'última reunió amb la consellera Esther Niubó constatés que les posicions encara estan allunyades. Reclamen, entre altres, reduir les ràtios i reforçar els recursos per a la inclusió. El curs passat va acabar amb una xifra rècord de mobilitzacions, 22 vagues a centres escolars, 25 sumant les escoles Bressol. Ni el pacte amb Comissions Obreres i la UGT signat al març ni l'acord nombre al qual es va afegir professors de secundària més tard, han estat suficients per tancar el conflicte, ja que el col·lectiu va rebutjar les propostes en dues consultes. Com a mesura de pressió, els docents també han defensat deixar de participar en les colònies i les sortides escolars. Per aquest nou curs, el departament ha anunciat novetats com el reforç de 500 aules d'acollida, personal sanitari a la meitat dels centres i un pla d'ús de la intel·ligència artificial. Tot això sumat a les millores retributives i laborals que es desprenen dels acords. El grau de participació el pròxim 8 de setembre serà clau per calibrar el malestar del col·lectiu i la predisposició a continuar amb les mobilitzacions.

0: Yolanda Segura és la portaveu d'Usted que Estés, el sindicat majoritari a l'ensenyament i convocant de la vegada aquest primer dia de curs, juntament amb altres sindicats, sota el lema Menys excuses, més educació pública, inclusiva i en català. Benvinguda.
1: Hola, molt bon dia.
0: Hi ha hagut contactes amb el Departament d'Educació en els últims dies que no han donat cap fruit. La mostra és que la convocatòria de vaga d'aquest 8 de setembre es manté. Crida l'atenció que no hi hagi hagut contactes durant les vacances, no? Potser es van minimitzar les vostres intencions. Com estan les coses ara mateix? Què us separa als vaguistes de la conselleria?
1: Què ens separa? Doncs ara mateix que no hi hagi un calendari de negociació de totes les qüestions que cal abordar, que és l'escola inclusiva, que, no, i ràtios, infraestructures, el català, etcètera, no? Doncs aquestes qüestions serien potser les més principals. Cert que hi ha avenços, però aquests avenços són passes endavant, però no resolen realment, estructuralment, el problema que tenim o les necessitats que tenim en aquestes qüestions. Per tant, que no hi hagi ara encara doncs, una voluntat d'aquesta conselleria doncs, per tornar, no?, de reiniciar un altre cop doncs, les negociacions és el que fa doncs, que mantinguem una convocatòria de vaga el primer dia de curs.
0: El curs passat va ser especialment convuls, amb moltes vagues. Els sindicats vau trencar la unitat d'acció, alguns van signar l'acord amb la Generalitat, d'altres manteniu les mobilitzacions, perquè van ser els mateixos docents els que ho van decidir així. Com estan ara mateix els ànims? Com penseu que serà aquesta convocatòria de vaga?
1: La veritat és que no sabem com anirà, perquè no hem pogut anar a centres i copsar l'ambient, no hi ha hagut temps, no? Però el malestar sí que detectem que el malestar persisteix. Tothom constata que la realitat de les seves aules continuarà sent la mateixa, continuant tenint les mateixes dificultats per fer la seva feina i per atendre l'alumnat, i continuaran doncs, aquesta angoixa, aquest malestar, no?, de no poder fer la feina com toca, d'haver d'abordar una complexitat sense les mans necessàries i els recursos necessaris. El que necessita ara mateix en els centres educatius, el que es necessita és veure canvis, no? És notar doncs, que poden treballar millor, de que l'alumnat està més ben atès, de que no hem de dedicar múltiples hores a fer burocràcia inútil, i després hi ha altres que també s'assumen, no? Ara comença l'inici de curs i comença en molts centres doncs, que la plantilla encara no està completa, no s'han cobert la reducció dels majors de 55 anys, per la qual encara falta plantilla en els centres educatius. S'estan tancant aules d'acollida en molts centres i això genera molta, diguéssim, indignació. S'estan donant, no?, diguéssim, coses que fa que el malestar creixi i que, bueno, segurament, doncs igual hi havien docents que havien decidit no fer vaga i ara la faran, no?
0: La vaga servirà per copsar aquest malestar que dius, aquesta disposició dels docents a continuar amb les mobilitzacions o no, però després d'aquesta vaga, què? Com afronteu aquest curs 2026-2027?
1: Bé, doncs, justament per això nosaltres estem fent una pressió màxima a l'administració, no? Perquè després d'aquesta vaga no n'haguem de tornar a convocar més, no? És molt probable que es torni doncs, a acordar doncs, un nou cicle de mobilitzacions i està en mans d'aquest govern evitar-lo. Per tant, nosaltres tornem a fer la crida, no?, de que després del 8 de setembre hi ha d'haver un compromís clar d'aquest govern i d'aquesta conselleria de posar una calendarització de, no?, de reunions de negociació en les quals puguem negociar totes aquestes qüestions per fer passes endavant i caminar cap a resoldre doncs, les mancances que té l'educació del nostre país.
0: De ben segur que continuarem parlant, afrontant el debat de l'educació a casa nostra. De moment, aquest dimarts, primer dia de curs, vaga i mobilitzacions a tot el territori, amb un acte central a Barcelona, manifestació a les 10 del matí des de la plaça Urquinaona i després assemblea a la plaça de Sant Jaume, però insistim, actes a totes quatre circumscripcions catalanes. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Volem conèixer també l'opinió de les famílies en aquest inici de curs. Lidón Gasull és la directora de FAC, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
0: Inici de curs calent, ja hi estem acostumats, però fins ara no havíem vist vaga el primer dia de classe. Com ho valoreu des de la FAC? Perquè vosaltres havíeu mostrat la vostra preferència que el curs comencés una mica més suau.
1: Sí, la veritat és que a ningú se li escapa que ens agradaria que el curs comencés sense vagues i de forma el més tranquil·lament possible. La veritat és que ja ens ho esperàvem, és a dir, l'estiu no ha servit per a que el Departament d'Educació facilités algun tipus d'acord o posés sobre la taula alguna cosa que creés la confiança suficient per a que aquesta vaga aquesta convocatòria retirés, no? Per tant, estàvem gairebé segurs que acabaríem començant amb aquesta vaga, per tant, ho tenim bastant assumit.
0: Mm-hmm. Vosaltres compartiu bona part de les reivindicacions dels sindicats de docents convocats. Què proposeu en aquest inici de curs?
1: Bé, nosaltres el que hem identificat són diferents problemes estructurals que té el sistema educatiu, no necessàriament afecten a l'inici de curs, encara que n'hi ha un que sí que afecta i que ara es veuran afectades milers de famílies a Catalunya, no? Que és la gratuïtat del sistema educatiu. Veiem que cada cop l'educació pública és més cara, les quotes escolars cada cop són més elevades, els llibres de text cada cop són més elevats, ara tenim a més les llicències digitals que encara encareixen més la tornada a l'escola, tenim el menjador escolar aquest any encara és més car que l'any anterior i sabem que Catalunya és la comunitat autònoma amb el preu de menjador més elevat i per tant sí que és veritat que la gratuïtat del sistema per nosaltres és una prioritat perquè afecta principalment en aquell alumnat que més ho necessita i per tant hem de fer passes endavant per la gratuïtat en lloc de fer passes enrere, que és el que ens estem trobant. Però després tenim aspectes com és el de l'educació inclusiva. L'educació inclusiva no es pot qüestionar, no és un tema que està a debat. L'educació ha de ser inclusiva perquè és un dret fonamental que tenen tots els infants. Aquí tenim un repte important perquè clarament no s'han desplegat tots els recursos ni el sistema educatiu s'ha adaptat per poder ser realment un sistema educatiu inclusiu. I creiem que hi ha molt marge per avançar en l'educació inclusiva. I després tenim el problema de la planificació educativa. Sense una planificació educativa com a mínim a 10 anys vista del sistema educatiu públic que li doni estabilitat, serà molt difícil poder construir propostes a mig i llarg termini. Tenim un problema a Catalunya, que és que la planificació educativa del sistema públic es decideix cada curs escolar. Cada any canvia, no tenim estabilitat, no sabem quines seran les places que tindrem en el sistema, quants grups classe hi haurà, i això ens obliga a improvisar i, per tant, a no poder pensar propostes a mitjà i llarg termini. La planificació educativa és molt important. Estem en un moment on necessitem que el govern faci passes endavant i digui que prioritza el sistema educatiu públic, perquè al final el sistema, l'educació a Catalunya té un problema i es diu als alts nivells de pobresa infantil i juvenil que tenim. I per tant, aquest és un repte que només podem intentar combatre amb educació pública i l'hem de posar en el centre i el govern ha de donar senyal de que per ell és una prioritat de país. Després tenim, evidentment, el que és les infraestructures. Tenim un problema a dia d'avui, que és l'emergència climàtica. Els períodes de calor s'estan allargant. Els centres educatius, la majoria dels centres educatius, no estan adaptats per fer front a aquesta emergència climàtica i, per tant, no podem arreglar aquest problema amb 100 milions d'euros. Això ho sabem, és impossible, i a més, tampoc ens podem esperar 10 anys, perquè la calor ja està aquí, no? Els problemes climàtics ja estan afectant els nens i les nenes, i a més, el que ens estan dient tots els estudis és que l'emergència climàtica, la calor, afecta l'aprenentatge. Per tant, és urgent tenir un pla que pugui actuar a curt i mitjà termini i ha de ser una prioritat.
0: Lidón Gasull, directora de AFAC, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Més coses, la patronal Foment del Treball dona suport a l'automobilística SEAT, de qui recorda forma part del cor industrial català des de fa molts anys, i reclama que quedi garantit el seu futur, el futur de l'empresa, dins de la transformació del grup Volkswagen. Josep Sánchez Llibre, president de Foment.
2: Estem totalment convençuts que Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
0: Parlem ara del daltonisme, una alteració visual genètica que fa que les persones que la pateixen tinguin dificultats a l'hora d'identificar els colors. A Catalunya es calcula que hi ha unes 345.000 persones afectades per daltonisme. Avui, que és el Dia Mundial d'aquesta malaltia, a l'edició cap de setmana hem volgut parlar amb Jan Salvans, que és un dissenyador gràfic daltònic. Laura Zurriaga.
3: El daltonisme és de difícil detecció perquè els infants no solen saber que tenen dificultat identificant els colors. Jan Salvans, autor del llibre Daltònics Anònims i dissenyador gràfic.
4: Estem a classe i estan fent testos de daltonisme com per conèixer una miqueta més doncs com la gent pot veure el color en una classe de teoria del color. I va ser on vam veure doncs, que tots els resultats en el test em donaven que era daltònics. I era una cosa que jo realment mai havia pensat.
3: Hi ha quatre tipus de daltonisme. El daltonisme cromàtic, les persones que veuen en blanc i negre, el daltonisme monocromàtic, el dicromàtic i el tricromàtic anòmal, el grup més gran en què les persones tenen dificultats diferenciant uns colors dels altres.
4: No és que giris els colors, no és que el verd el vegi vermell, sinó que entre el verd i el vermell doncs puc tenir dificultat per saber quin és un o l'altre, els puc confondre. Però, clar, això m'afecta després pel blau i el lila, perquè el blau al final té com un component de vermell.
3: Aquest dissenyador gràfic en actiu explica que el daltonisme no ha frenat la seva trajectòria professional.
4: Normalment les tècniques que fem servir són gràfics de visualització de color. Tens el gràfic, no?, i després tens la llegenda que et diu què és cada gràfic. I també que en comptes de fer servir colors, per exemple, es poden fer servir doncs, textures, es poden fer servir trames, icones...
3: Però tampoc personal.
4: És això, jo crec que en general del nostre dia a dia no tenim un impediment molt gran, també perquè cada cop més s'estan adaptant, per exemple, als programes, sobretot d'ordinador o aplicacions mòbils.
3: El daltonisme afecta una de cada 200 dones i un de cada 12 homes a l'Estat. Si sospita que un infant pot tenir-ne, una tria de colors inusuals dibuixant o la pèrdua d'interès en tasques visuals podrien ser indicadors. Actualment, els pediatres fan proves visuals.
0: Cesc Gai porta al Teatre Condal la versió en castellà de 53 diumenges, una comèdia familiar sobre les relacions fraternals, que l'any 2020 va estrenar-se en català al Romea amb gran èxit. La història, adaptada també al cinema, torna a Barcelona amb un nou muntatge que protagonitzen Julián López, Pepa Charro, Xavi Mira i Candela Serrat. Aquests dies ultimen els assajos abans de l'estrena el 9 de setembre. Marta Orquín.
5: Les baralles entre germans són una mina per a la comèdia i Cesc Gai és un mestre en això de retratar amb humor agradolç els conflictes quotidians.
6: Nos ha costado mucho reunirnos a los tres esta noche y aquí.
5: Fa 6 anys el director estrenava amb gran èxit 53 diumenges amb Pere Arquillué, Agata Roca, Lluís Villanueva i Marta Marco. Una comèdia càustica protagonitzada per tres germans que han de decidir què fer amb el seu pare octogenari. La reunió esdevé una bomba de rellotgeria emocional que farà esclatar tensions no resoltes.
7: Em va sobtar o em va encuriosir veure relacions familiars que en teoria han de ser com tan fàcils, tan plàcides o tan enriquidores. Hi ha algú entre els germans que penso que és interessant, que és que en el fons sempre competeixen.
8: Però envidia de què, exactamente?
9: Pues de mi.
7: L'equilibri entre la ironia que hi ha i sobretot aquesta cosa tan burgesa de fer veure que no passa res. Aquesta tensió.
5: Cesc Gai va adaptar aquesta història a la pel·lícula original de Netflix, que va estrenar-se el març passat, i ara obre la temporada del Teatre Condal amb l'adaptació en castellà de l'obra i nous protagonistes, Julián López, Pepa Charro, coneguda com la Terremoto de Alcorcón, Candela Serrat i Xavi Mira.
10: Hola.
11: Hola, Anna.
5: 53 Domingos podria repetir la jugada dels Veïns de Dalt, el seu debut com a dramaturg, que va adaptar el cinema amb Sentimental, un gran èxit internacional del que Hollywood n'ha fet un remake, d'Invite.
12: Hi! Hi, come in!
7: En la nostra professió, les coses que passen sense haver-les pensat molt són molt preuades, perquè no ens acostuma a passar així, sobretot els directors. L'humor m'ha sorprès com d'igual és, molt més d'igual és a tot arreu.
5: Un moment dolç per Cesc Gai, que el Nadal del 2027 estrenarà Aniversari, una obra de teatre sobre l'amistat.
0: I abans dels esports, una miqueta de rumba.

La rumba de Barcelona, que sona aquest cap de setmana a la plaça de Catalunya dins del Rumba Tour Festival. Música en directe, parades i gastronomia per gaudir i reivindicar un gènere, la rumba catalana, que vol ser patrimoni cultural de la humanitat.

0: Rumba i esports. Barça i Espanyol disputen avui els seus partits a la jornada 4 de la primera divisió. Daniel Closa, bona tarda.
1: Bona tarda, Olga. Els primers en entrar en escena seran els homes de Hansi Flick, que visiten Mestalla per enfrontar-se al València a un quart de 5 de la tarda. Després de les derrotes de Real Madrid i Atlètic de Madrid, una victòria deixaria els blaugrana líders en solitari. Germà García, bona tarda.
2: Què tal, Dani? Bona tarda. Doncs, en efecte, avui el Barça, líder, recordem, 9 punts de 9 possibles, buscarà aprofitar les ensopegades del Real Madrid i de l'Atlètic de Madrid per situar-se més líder encara i en solitari. Lamine Yamal, que ahir no va entrenar amb la resta del grup, per un cop en principi sense cap conseqüència, doncs caldrà veure si Hansi Flick avui se'ls decideix perquè sigui titular o bé suplent. Cas de no ser titular, el seu lloc el podria ocupar a la banda Karim Adeyemi, amb Gordon a l'altra banda, a la banda esquerra, i el capità Rafinha, que porta 5 gols, recordem que és el Pichichi, ara empatat amb el rellista Sergio Camello, farà de fals 9. Rodri podria ser titular en el partit d'avui, i el nou fitxatge, Gabriel Jesús, podria tenir minuts a la segona meitat, tal com va dir ahir el mateix tècnic alemany. Un possible 11, doncs, podria ser format per Joan García a la porteria, Amèric Cubarsí, Gerard Martín, i veurem si Xavi Espart torna a ser titular a la rereguarda o bé o aposta en aquesta ocasió per Joao Cancelo, en el mig del camp amb Pedri, Rodri i Fermín, a la creació, com dic, i a dalt els jugadors ja anteriorment esmentats. Escoltem a Hansi Flick parlant sobre la derrota del Real Madrid i sobre el calor que avui trobarem a València. L'escoltem.
3: I think when you see the game yesterday, Real Madrid also played well.
4: Quan he vist el partit d'ahir he pensat que el Real Madrid va jugar bé i va crear moltes oportunitats per poder guanyar-ho. Però això és futbol. L'important per a nosaltres és centrar-nos en nosaltres. Volem jugar amb el nostre estil i amb total convenciment en nosaltres mateixos. Jugar demà a un quart de cinc serà dur per la calor, però no l'hem de posar com a excusa. Jugar a més talla no és fàcil.
3: We have to be well prepared, but of course we want to win.
2: El València, per la seva banda, arriba immers en un munt de problemes. Només un punt i un gol en zona de descens. L'afició està d'ungles contra la propietat i per avui hi haurà ni més ni menys que 8 baixes per lesió. El partit, recordem, comença un quart de 5 de la tarda a Mestalla, amb molt mal ambient, enrarit, repeteixo, contra la propietat del club. L'arbitratge correrà a càrrec del castellà manxec Isidro Díaz de Mera i avui tindrem en el videoarbitratge el gallec Alejandro Muñiz Ruiz. I com dèiem, moltíssima calor a València, amb 34 graus de temperatura.
1: Gràcies, germà. T'escoltarem aquesta tarda a Tablero Deportivo. Pel que fa a l'Espanyol, rebrà el Sevilla a les 9 de la nit a l'RCD Stadium. José María Rubiales de Manolo González busquen tornar a puntuar després de dues derrotes consecutives.
5: I d'haver anat clarament de més a menys en aquest inici de curs, el debut amb el Llevant va ser amb golejada, la derrota posterior contra el Madrid va ser més que digna, però la de la setmana passada camp de la Reial Societat, sempre a contrapeu, ja va ser més preocupant. Almenys el tècnic Perico li ha servit com a referència del que no pot ser pels seus jugadors, no poden tornar a equivocar-se d'inici.
6: Empezar el partido bien y sobre todo no empezar a remolque como hemos empezado el día del Madrid o el día de Anoeta, creo que es clave, porque te permite afrontar el partido con más tranquilidad, hacer el partido más largo y bueno, el ponerte por detrás tan pronto en estos dos partidos sí que nos ha condicionado mucho de cara a afrontar el resto del partido. A partir de ahí pienso que mañana tenemos que salir a volar desde el minuto uno, no hay otra.
5: Un Manolo González que avui complirà el seu partit número 100 ja a la banqueta de l'Espanyol. Per a l'ocasió recupera per fi el capital Ele Cabrera, que podria seure a la banqueta Riedel i fer parella amb Unai Núñez al centre de la defensa. La resta de l'equip hauria de tenir continuïtat. Dels dos darrers reforços, Brian Zaragoza esperarà els seus primers minuts a la banqueta, mentre que Gorosabel encara ha d'acabar de recuperar-se d'unes molèsties que arrossega. El Sevilla, per la seva banda, arriba després de caure contra l'Atlético de Madrid, però el seu inici, guanyant el Rayo i l'Atlètic, havia estat d'allò més convincent. Els de Luis García Plaza compten amb moltes cares noves en aquest inici de campionat. Han fet fins a 11 fitxatges en aquest mercat d'estiu.
1: Gràcies, Rubí. T'escoltarem també aquesta nit. A part dels equips catalans, avui es disputaran dos partits més de primera divisió a 6:45 de la tarda, a l'Alavés Osasuna i Màlaga Llevant.
0: I abans de deixar el futbol, fem un repàs del que va passar ahir, el que van fer els equips catalans a segona divisió i la Lliga Femenina.
1: A la categoria de plata del futbol masculí, segona victòria consecutiva del Girona, 0-2 al camp de l'Sporting de Gijón. Josep Guardiola, el conjunt de Quique Álvarez, sembla que comença a agafar embranzida.
7: Futbol pràctic i molt efectiu, el que va posar en pràctica el Girona al Molinón per guanyar 0-2 davant de l'Sporting, amb golaç d'Esprilla a la primera part i 0-2 de Carles Pérez ja a la recta final de l'encontre. Quique Álvarez, tècnic del Girona.
8: El mèrit de guanyar o és relatiu, jo em quedo amb que el meu equip va fer un esforç terrible i que l'has de fer per intentar guanyar aquí. I ho hem aconseguit i això ens ha de donar la confiança de poder millorar, que crec que hem de millorar.
7: Més enllà dels 3 punts, el partit també va deixar els debuts de Momín i de Carles Pérez, com hem explicat aquest últim autor del 0-2, pocs minuts després d'entrar al camp.
1: Gràcies, Josep. Demà a 8:45 del vespre serà el torn pel Sabadell, que rebrà el Córdoba a la nova Creu Alta. Pel que fa a la Lliga Femenina, el Barça continua encadenant còmodes victòries. Ahir 0-4 al camp del Sevilla amb gols d'Esme i Brooks, Clàudia Pina, Marta Torrejón i Vicky López, mentre que en el derbi català el Badalona Women es va imposar al camp de l'Espanyol 0-1 amb un gol de Maria Llompart a les acaballes del partit.
0: Parlem ara de motor. A banda del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, la notícia d'última hora és que Toni Bou s'ha convertit en campió del món de trial a l'aire lliure per 20a vegada consecutiva.
1: El pilot de Piera ha assegurat aquest nou títol en el trial dels Països Baixos. És el 40è comptant les disciplines indoor i a l'aire lliure i el 20è, com deies, Olga, en aquesta modalitat. L'escoltem.
9: Bueno, 20 anys seguits és algo que no puc explicar ni jo. És més que un somni perquè pues, bueno, un esportista no té mai l'oportunitat de viure tants anys guanyant tants mundials i estant en el millor equip, així que superfeliç i disfrutant-ho, que és el més important.
1: Pel que fa al Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, la cursa és a partir de les 3. Pierre Gasly sortirà des de la pole position amb Carlos Sainz a la 15a posició de la graella i Fernando Alonso a la 22a. Seguim amb la resta de la informació poliesportiva. El Barça de futbol sala disputa avui la final de la Supercopa d'Espanya, que s'està disputant al Palau Blaugrana davant el Pozo Murcia. Els de Javi Rodríguez van derrotar ahir per penals al Jaén en un partit on el tècnic de Santa Coloma no va acabar del tot satisfet.
10: Estoy contento por pasar a la final, pero tengo que decir que un equipo como nosotros no podemos regalar 3 goles como hemos regalado hoy. Regalar 3 goles en un partido de tanto nivel, de tanta tensión, es complicado remontarlos. Un día te va a salir bien, como ha salido hoy, pero lo normal que te pasen estas eliminatorias es que caigas.
1: Tot i això, com dèiem, els Blaugrana tenen l'oportunitat de sumar un nou títol. El partit el tindrem aquesta tarda, serà a partir de 6:45, com dèiem aquí, al Palau Blaugrana. El que ja va aconseguir un títol ahir, com ens té acostumats, va ser el Barça d'handbol, que va derrotar a la final de la Supercopa Ibèrica l'Sporting de Portugal 39-34. Els de Carlos Ortega es fan així amb el primer títol oficial de la temporada, després de guanyar-ho absolutament tot l'any passat. En ciclisme, avui 15a etapa de la Vuelta a Espanya, de mitja muntanya, entre Palma del Río i Córdoba. Escoltem el líder de la General, Enric Mas.
11: Por ahora somos los que vamos primeros, los que simplemente ahora tenemos que defender un poco ese tiempo y disfrutar de lo que nos está pasando.
1: El mallorquí, que ja té més de 2 minuts d'avantatge sobre el segon classificat, l'eslové Primoz Roglic, avui intentarà, com deia, seguir guanyant una miqueta de temps conjuntament amb tot l'ajuda del seu equip, el Movistar Team. I acabarem amb tennis. Carlos Alcaraz disputa avui, no abans de les 8 del vespre, el seu partit de vuitens de final del Grand Slam estatunidenc davant el tenista local Tommy Paul, el murcià, que recordem ha reaparegut en aquest torneig després de 4 mesos de baixa per una lesió al canell que es va fer precisament aquí a Barcelona. El trofeu Comte de Godó és l'únic espanyol que queda en el quadre principal d'aquest últim gran slam de la temporada. A part del d'Alcaraz, avui es disputaran 2 partits més dels vuitens de final, l'estatunidenc Alex Mikkelsen contra l'argentí Tomàs Martín Echeverri i el rus Daniil Medvedev davant del també estatunidenc Francis Tiafoe.
0: Gràcies, Dani.
1: Gràcies.

0: Són les dues. Protecció Civil manté l'avís per calor intensa a gran part del país, principalment a punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Les elevades temperatures, juntament amb la baixa humitat i una vegetació molt seca, eleva el perill d'incendi forestal. Joaquín Calvente.
1: En el màxim nivell de risc hi ha 106 municipis de 17 comarques, principalment a Ponent, Centre i Prelitoral Sud. Per avui, també per demà, s'ha restringit l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la Noguera. Alicia Ballant és cap de guàrdia dels agents rurals.
2: Els veïns sí que poden accedir, tot aquells que tinguin també doncs, algun negoci aquí, poden accedir, els agents rurals els informen, sense cap problema els explica una mica les restriccions, doncs, el risc que pot haver-hi que es produeixi un incendi forestal, però els turistes, aquells que venen a visitar l'espai, els comentem que, sisplau, doncs, que per la seva pròpia seguretat i de l'espai, doncs que, sisplau, els convidem a que ho visitin un altre dia.
1: I amb aquestes altes temperatures, també precaució durant el bany. En les últimes hores, 3 persones han mort ofegades en aigües catalanes.
0: També es presenta calent l'inici de curs escolar, que està marcat enguany per la convocatòria de vaga el primer dia de classe.
1: Un conflicte que s'arrossega des del curs passat. Dimarts, més d'un 1,5 milió d'infants i adolescents havien de començar el curs, però serà una jornada de mobilització de la comunitat educativa amb el lema Més educació, menys excuses, educació pública inclusiva i en català. Des del sindicat majoritari a l'ensenyament, Ustec-Estec, retreuen una falta d'interès del Departament d'Educació per abordar les seves reivindicacions. Iolanda Segura n'és la portaveu.
3: Que no hi hagi un calendari de negociació de totes les qüestions que cal abordar, que és l'escola inclusiva, que, no, i ràtios, infraestructures, el català... Cert que hi ha avenços, però no resolen realment, per tant... que no hi hagi ara encara doncs, una voluntat de la, d'aquesta conselleria doncs, en, per tornar no, a reiniciar un altre cop doncs, les negociacions és el que fa doncs, que mantinguem una convocatòria de vaga el primer dia de curs.
1: Les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya comparteixen bona part de les reivindicacions dels sindicats de docents convocants de la vaga i alerten sobre problemes estructurals del sistema educatiu. Lidon Gasull és directora de la FAC.
4: Necessitem que el govern... faci passes endavant i digui que prioritza el sistema educatiu públic perquè al final el sistema l'educació a Catalunya té un problema i es diu els alts nivells de pobresa infantil i juvenil que tenim i per tant aquest és un repte que només podem intentar combatre amb educació pública i l'hem de posar en el centre i el govern ha de donar senyals de que per ell és una prioritat de país.
0: Declaracions de pares i mestres a l'edició cap de setmana, on també hem parlat avui de daltonisme, una alteració visual genètica que afecta 345.000 persones a Catalunya. N'hem parlat en aquest Dia Mundial del Daltonisme.
1: Principalment afecta als homes, un de cada 12 al territori, com en Jan Salvans, dissenyador gràfic, explica Salvans que, malgrat que confon el verd i el vermell, el daltonisme no ha frenat la seva carrera professional.
5: Sempre puc demanar ajuda. Normalment les tècniques que fem servir són gràfics de visualització de color. Tens el gràfic, no?, i després tens la llegenda que et diu què és cada gràfic. I també que en comptes de fer servir colors, per exemple, es poden fer servir doncs, textures, es poden fer servir trames, icones per identificar cada color concretament.
1: Un dels principals reptes és la detecció durant la infantesa perquè els nens no reconeixen que tenen dificultats diferenciant els colors. Per això els pediatres realitzen proves visuals no invasives.
0: I acabem com començàvem, amb el temps. Situació i previsió per a les pròximes hores. A Emet, Noelia García.
6: Bona tarda. Avui diumenge a Catalunya, dia de calor amb altes temperatures. S'esperen màximes més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. A l'interior els termòmetres podran quedar molt a prop dels 40 graus i al litoral es poden superar els 34. Màximes previstes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Tarragona i 32 a Barcelona. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Demà dilluns continuaran les altes temperatures, però baixaran lleugerament. Els termòmetres marcaran 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 32 a Tarragona. Es manté el temps estable i pràcticament d'estiu, amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Temperatures mínimes de 26 graus a Barcelona i 22 a Girona. És una informació d'AEMET.
0: Ho deixem aquí. Més notícies a les 3.
7: Edició cap de setmana. Cada any es registren a Espanya més de 20.000 denúncies per desaparició. La gran majoria es resol en poques hores, però algunes queden sense resposta. A Codi 6 recordem persones desaparegudes perquè no caiguin en l'oblit.
8: Benvinguts a Codi 6. La història d'avui ha marcat un abans i un després en la recerca de persones desaparegudes. És la de Cristina Bergua, que va desaparèixer fa 27 anys i que els seus pares encara continuen buscant. El cas va tenir una enorme repercussió, però va ser molt complicat trobar pistes perquè l'any 97 no hi havia mòbils ni càmeres de seguretat que permetessin seguir un rastre. Familiars i policia sempre han sospitat de la mateixa persona, però ningú ha trobat mai proves contra ell.
9: Tenia que venir a les 10 de...

0: El 1997, els Backstreet Boys eren una de les bandes més populars entre els adolescents. Era també l'any de la primera novel·la de Harry Potter o el de la mort de Lady Di. Però a Espanya, el 9 de març d'aquell any, ens porta fins a Cornellà de Llobregat, a la província de Barcelona, Marta Català.
1: És diumenge a la tarda, la Cristina Bergo està a casa amb els seus pares, la Luisa i el Juan, i diu que en una estona sortirà a fer una passejada. L'endemà haurà de tornar a la rutina de l'institut. Vol esprema les últimes hores del cap de setmana. Els seus pares també es disposen a sortir. Quan van a fer-li un petó, la Cristina és a l'habitació del seu germà, tocant la guitarra, i diu que s'espera que ells marxin per arreglar-se. Aquesta serà l'última vegada que veuran a la seva filla.
2: Bueno, pues era domingo y ella estaba, como siempre, estaba contenta y estaba bien. Nosotros tenemos que salir, que vamos a hacer uno, a llevar unos regalos a mis sobrinos que hacían la comunión. Y yo le pregunté, ¿tú no sales? Y dice, sí, estoy esperando que vosotros os marcháis para arreglarme yo tranquila. Nos despedimos de ella y estaba contenta y estaba bien, como siempre.
0: Els pares, la Luisa i el Juan, tornen al cap d'unes hores. La Cristina ja no és a casa i creuen que tornarà al cap d'una estona, però s'inquieten quan arriba la nit i la seva filla no ha aparegut. S'estranyen perquè ella, si sap que arribarà tard, sempre els avisa.
2: Bueno, pues por la noche ella tenía que venir a las 10 de la noche y al ver que no venía mi marido ya dice que raro que no haya venido la niña. Y entonces ya nos sentimos muy alarmados porque ella si no venía siempre llamaba por teléfono. Yo me quedo y intento llamar a las amigas y ellas me dijeron no voy, no ha salido con nosotros, ha ido a despedir a casa de Javier, que se le con un chico, a decirle que cortaba la relación y mi marido se fue inmediatamente a poner la denuncia.
0: La Luisa ha fet referència al Javier, el nòvio de la seva filla. Quedeu-vos amb aquest nom perquè a partir d'ara totes les mirades se centraran en ell. La mateixa nit de la desaparició, el germà de la Cristina es presenta a casa del Javier per preguntar-li si sap alguna cosa de la seva germana.
1: El Javier li confirma que la Cristina havia estat allà aquella tarda i que a les 9 de la nit l'havia acompanyat pràcticament fins a la porta de casa seva perquè ella li va dir que soparia amb els seus oncles. Aquest va ser el darrer lloc on va ser vista, a uns 500 metres de casa seva.
3: Codi 6. Cada desaparició amaga una història. Codi 6. Cristina Bergua, menor d'edat, 16 anys. Alçada mitjana, 1,60, complexió prima. Cabells llargs i castanys. Vestia texans i samarreta. Té una piga a la part dreta del front, sobre l'orella. És discreta i de caràcter afable.
0: Per què la Cristina li va dir al Javier que l'acompanyés fins a casa? I per què li va dir que sopava amb els seus oncles si no era veritat? La Luisa, la mare de la Cristina, explica que van tornar a parlar amb el Javier, però ell, sense immutar-se, els va dir exactament el mateix.
2: Yo lo vi ahí en su casa y lo que lo vi muy, muy tranquilo y igual que estábamos nosotros desesperados buscando, él no salió en ningún momento a buscarla.
4: Bueno, de hecho, ya la ves, que han pasado casi 27 años y no se le ha podido acusar de nada todavía. Fue el primer sospechoso porque, claro, fue el último en verla, pero nada más.
0: El pare de la Cristina recorda que el Javier va estar sempre en el punt de mira. A banda de la fredor que va mostrar, la relació entre la Cristina i el seu nòvio no passava per un bon moment.
1: Primer el va investigar la policia.

0: Hola, què tal? Com esteu? Molt bona tarda. Si sentiu aquesta sintonia, vol dir que això és el Més que Esport, aquí a Ràdio 4. Ja sabeu, cada cap de setmana, dissabte i diumenge, com avui, fins a les 3 en punt de la tarda, amb l'Alba Campos al control de so. Avui us volem explicar una història de superació a través de l'esport, un dels temes habituals al llarg de la història d'aquest programa que ens ha permet conèixer persones i realitats extraordinàries durant els últims 10 anys. El nostre convidat d'avui és una d'aquestes persones amb històries extraordinàries que encara no havíem tingut el plaer de conèixer, al Més que Esport, i avui ho farem. Ell sempre ha estat esportista i aventurer i no ho va deixar de ser després que el 2016 un accident de parapente el deixés paraplègic i el passat mes de desembre es va convertir en el primer alpinista en arribar al camp base de l'Everest en cadira de rodes. Es diu Albert Cogul.
1: Albert Cogul va néixer a Barcelona el 26 de maig de 1966, tot i que va viure molts anys a Lleida i també ha tingut una vida nòmada mogut per la seva passió pels viatges, l'esport i l'aventura. L'Albert va ser també cuiner, professió que va deixar quan un accident de parapente l'any 2016, que li va provocar una lesió medular, el va deixar en cadira de rodes. Però si alguna cosa no va canviar a la seva nova vida, un cop la rehabilitació ho va permetre, van ser les ganes de recórrer món i de practicar esports extrems. Abans de la lesió, el català ja havia escalat per mig món, era un gran esquiador i havia practicat esports com l'espeleologia, el submarinisme o el parapente, i havia viatjat als 4 continents. I després de la lesió, no es va aturar. L'any 2019 va recórrer 33 països d'Europa en 3 mesos en solitari i viatjant en la seva furgoneta adaptada i amb la seva cadira de rodes. Però també ha guanyat medalles en esquí adaptat, ha creuat l'Atlàntic en veler i ha estat la primera persona en paraplegia en fer el Camí de Santiago en bicicleta adaptada, en solitari i des de Barcelona. El passat mes de desembre, Albert Cogul es va convertir en el primer europeu en paraplegia en arribar al campament base de l'Everest, situat a 5.364 metres d'altitud, en cadira de rodes. L'ascens que l'Albert va fer en 7 etapes, dividides en 9 dies, va ser organitzat pel Club Inclusiu de Muntanya Sim Project i va comptar amb el suport de la Fundació Sportium, que promou la inclusió social a través de l'esport. Des de fa 6 anys, Albert Cogul viu a la seva furgoneta camper adaptada i viatja de manera continuada.
2: Més que esports, amb Marc Alluc.
0: Doncs avui és un plaer que ens acompanyi aquí als estudis l'Albert Cogul. Com estàs, Albert? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda a tots. Sí, jo molt bé, com sempre, sóc una persona molt positiva.
0: Que bé.
3: I sempre veig la part bona de la vida i de qualsevol aconteixement.
0: Doncs això és fantàstic, més en casos com el teu, no? Que han passat moments realment complicats. Qui no passa com moments complicats a la vida, no? Tots en tenim de moments complicats.
3: Jo sempre ho dic, no? Que tothom té el seu sant o el seu Sant Pere, no? Digue-li com vulguis,
0: sí, sí, sí.
3: No?
0: Digue-li com
3: vulguis. I tothom ha tingut un familiar o personal o una malaltia, tots hem tingut un problema gros, no? I a vegades n'hi ha gent que em diu, bueno, clar, però és que el teu... No, el meu és el més gran meu, però el teu és el més gran teu.
0: Clar, vull clar, dir, clar, és cert.
3: En això estem igual, no? Vull dir, per tant, tenim que lluitar contra els problemes que ens arriben. A més, que a vegades que penses un problema, és una victòria.
0: Clar, s'ha de mirar així, no? La part positiva, com tu deies. Ara quan acabàvem d'escoltar el teu perfil, dèiem que viatjar molt sovint, per tant ha estat una sort trobar-te a Barcelona, no? que estàs molt pel món.
3: Pues la veritat, mira, tindria que estar a punt de marxar, però
0: sí?
3: Un aconteixement esportiu que, bueno, pues he pogut entrar dins de l'escola de vela espanyola, de la Federació Espanyola de Vela Adaptada, i això m'ha fet fer dir, mira, paro, havíem una temporada per complir els entrenaments
0: per
3: i les competicions, no?
0: Clar,
3: ja sabia navegar, vull dir que no és una cosa que em ve de nou, però és allò que dic, va, vinga, o si no hagués marxat, en 2 setmanes estava a Àfrica.
0: Ja tenies planejat on anaves?
3: Sí, ho tenia superplanificat. És que tinc un cotxe aparcat a Bitlam, a Costa de Marfil.
0: Tens un cotxe que t'està esperant allà.
3: Bueno, el vaig comprar jo, que anava al desguàs, i el vaig comprar al gener, i me'n vaig anar conduint des de Barcelona fins a... des de Lleida fins a Costa de Marfil.
0: Quan és
3: dos
0: això?
3: Mesos, 10.000 quilòmetres.
0: Ja, és que no em feia la idea. Dos mesos per arribar al cotxe allà.
3: Sí, i llavors la idea era, dic, bueno, quan passin pluies, calors, bueno, això seria el novembre,
0: Pues torno. Ara d'aquí 4 dies,
3: torno. Però ja et dic que, mira, no sé si quan vulgui anar ja no trobaré el cotxe, no? És bastant probable, és Àfrica.
0: És Àfrica, és
3: però,
0: Àfrica.
3: Però, bueno, no em preocupa gaire.
0: No, eh? Perquè m'imagino que estàs content d'això de la federació.
3: I tant, estic moltíssim, estic superenllogassat. Vull dir que m'ho passo superbé i això em fa que estigui més a Barcelona perquè l'escola està aquí al Parc del Fòrum.
0: Fòrum. Doncs el tenim a prop i avui s'ha desplaçat amb la seva cadira de rodes que porta el manillar, no? Que portes un...
3: Sí, una atracció elèctrica que dona mobilitat per moure'm per Barcelona, que en aquest cas puc dir que és una de les ciutats amb millor mobilitat de les que hi ha estat. I t'ho diu algú, que no t'hi alleno, si comptant poblacions de més de 200.000 habitants, puc haver estat a 500 en els últims 6 anys.
0: És increïble. 500 poblacions, per dir una xifra, no?
3: Des del 2019 hi ha estat a 55 països.
0: 55 països.
3: Així que avui només tens que comptar només 4 ciutats o 5 per país, que en són més, això ja són 250 o 300.
0: Ja surten els números. I dius que Barcelona és una de les que, estem parlant, té més accessibilitat per persones que tinguin algun tipus de mobilitat reduïda?
3: Sense cap dubte. Sí? El carril bici ens ajuda molt.
0: Tu vas pel carril bici.
3: L'utilitzo moltíssim. Si no, n'hi ha aceres que són una pista americana.
0: Clar, vas molt millor pel carril bici.
3: O moltes vegades per la calçada, no? Jo ho dic molt, per exemple, d'Itàlia, no? Que tu vas per l'acera i és impossible, però després tot és superaccessible. Arribes a un castell i n'hi ha ascensor fins a la bandera.
0: Sí.
3: Però pel carrer,
0: no pots anar. Comencem una mica per el principi, no?
3: Potser
0: seria millor. En tot cas, imagina't la d'experiències. Podríem fer no un programa, sinó una sèrie de programes perquè ens expliquis tantes coses que has viscut, no només des que vas en cadira de rodes, també abans. Abans ja havies viatjat a molts llocs.
3: Bueno, jo és que, mira, a més de cuiner, he sigut escalador tota la vida.
0: Sí.
3: I un escalador és un somiador en potència que gestiona els seus somnis i en té de petit. Perquè, clar, si el que somies és un Ferrari, tens feina.
0: Sí.
3: Però si somies coses petites i les aconsegueixes, pues al final, quan en surt alguna de grossa, com per exemple això del Camp de l'Everest, pues dius, ostres, veus com ha valgut la pena, no?
0: Clar.
3: Vull dir que molts somnis no sortissin, no? Mm-hmm. Però aquest ha sortit. Llavors, clar, això fa que el meu camp no pari en projectes, no? Mm-hmm. I em converteix en aquest perfil de persona que sóc avui dia. No?
0: Inquieta, que no para.
3: Clar.
0: Un moment, no para un instant.
3: I veure món és com llegir un llibre, no? Que t'ensenya moltíssim, treu tonteries del camp. Mira, que jo em sento català i defenc la cultura catalana, però quan sento certs discursos dic, ostres, a aquesta persona li fa falta viatjar.
0: No ha viatjat, no ha vist món. El món, que és molt gran i molt diferent. Ara parlarem d'aquesta fita important que t'ha portat aquí, entre altres coses, al camp base de l'Everest. Però em deies, ara la vela, escalador des de sempre, i hem dit aquí el perfil esquí, espeleologia, submarinisme, parapente...
3: Bueno, sempre vinculat al medi ambient. L'espele la vaig deixar ja de molt jovenet, perquè me vaig posant uns amics en una cova que vaig estar 26 hores dintre.
0: I vas dir mai més.
3: Vaig dir, bueno, ja n'he tingut prou.
0: Això deu ser claustrofòbic total, no?
3: bueno, va ser una curtida. Llavors va ser quan me vaig passar ja a la roca vertical, perquè jo he sigut escalador de parets, més que
0: de muntanyes. Més que de muntanyes.
3: Sí, hi ha muntanyes també, el Cervino, el Mont Blanc.
0: Estat al Mont Blanc, no? Sí.
3: Però jo són les parets, agafar-me la pedra, perquè la pedra és com un llibre. Tu toques aquella paret i la seva rugositat, la seva textura, t'està dient moltes coses. És un llenguatge. I llavors, clar, quan t'enfiles, jo sempre dic que les millors escalades són les que no m'he donat compte, no? Perquè, m'he integrat tant a la paret, al medi, a la situació, que anaves escalant i no anaves pensant res més que en allò, no? Mm-hmm.
0: Els que no ho hem fet mai veiem com que la roca així tan vertical, que fa molta por, no? Que sembla que sigui molt vertiginós.
3: Bueno, és que por en tenim, eh? Mm. L'única diferència és que aprens a gestionar el pànic. Ja, ja. El pànic i entendre que quan estàs en una situació complicada és precisament quan no t'has de posar nerviós.
0: Clar, és molt contraproduent, no?
3: I sí. Moltes vegades jo m'he dit, Albert, tranqui, vull dir, no ens poséssim nerviosos, que prendrem mal, no?
0: No ens poséssim nerviosos, que prendrem mal. Mira, per no posar-nos nerviosos, posem una mica de música. Et sembla?
3: Ah, molt bé, perfecte.
0: Escoltes molta música, tu?
3: Escolto moltíssima
0: Escoltes
3: música.
0: Escoltes moltíssima música. Vinga, doncs aquesta. I am the eye in the sky, looking at you. Sky, aquesta cançó de l'Alan Parsons que ens ha demanat el nostre convidat l'Albert Cugul com a primer tema. No sé per què, si ha trasllat algun lloc, si et recorda alguna cosa, si l'escoltes.
3: Bé, no és per un tema religiós, o sigui, perquè la cançó diu jo t'estic veient i sé el que penses,
0: sí.
3: Sinó perquè jo crec en la mare natura. Mm. I llavors, quan t'explicava això, per exemple, de la roca, doncs em passa el mateix quan estic en un bosc o quan estic en el mar, no? Mm-hmm. I sé que formo part d'ella.
0: Formes part de la natura, de la mare natura.
3: Clar, i llavors ella sap el que penso i jo sé el que pensa ella, no? I llavors, o crec que és saber-ho, no? Perquè ella és molt més sàvia que jo, no? És molt més vella que jo. I per tant, aquesta cançó sempre és ha sonat al meu cap quan he estat a la muntanya i recordo una expedició a Groenlàndia que sonava a cada cim, no?
0: Clar, sonava al teu cap, perquè tu no pots estar fent escalada i escoltant música,
3: no? No, mai porto,
0: no?
3: Quan estic escalant, mai porto música. Mai a la muntanya música. Vull escoltar els ocells, vull escoltar
0: el vent.
3: El
0: soroll de la muntanya, no?
3: Els rius, mai escolto música a la muntanya. Mm-hmm.
0: Però sí que escoltes música al cap.
3: Clar que sí.
0: I deus tenir una bona llista al cap, no?
3: Bueno, vull dir, és llarga perquè escolto tot tipus de música, des de heavy fins a jazz, passant per òpera, no? Vull dir.
0: Ah, sí. Ja veurem després, perquè hi ha altres dos temes, com tens gustos diversos en el món de la música, com també en el món de l'esport, no? Aquesta diversitat d'esports que dèiem. Però ens centrem en l'Everest. Camp base de l'Everest, dius camp base, però camp base són 6.000 metres gairebé de calçada,
3: sí.
0: No? Vull dir que déu-n'hi-do. Amb cadira de rodes, amb paraplegia, mai ho havia fet. Tu sabies que no ho havia fet cap espanyol, crec.
3: Bueno, tal com va anar avançant el tema, vam anar tenint informació, mm-hmm. no? Primer, pues, clar, buscar informació i vam saber, hòstia, pues, ningú ho ha fet a Espanya, no? I a continuació dius, ostres, pues, ningú ho ha fet a Europa.
0: A Europa.
3: No? I de fet...
0: I al món?
3: Al món, segons els guies d'allà a Nepal, van dir que havia hagut un noi australià mm-hmm. que havia utilitzat medis aeris mm-hmm. i havia fet el trekking de l'Everest i havia anat pues, aterrant en un poble determinat, fer un tram, tornar a agafar un helicòpter...
0: Però això no és el mateix que has fet tu.
3: Bueno, clar, els mateixos guies ens van dir, mira, pujar i baixar el trekking sencer, tu ets el primer. Mm-hmm. Ets la primera persona que ho ha fet. I això ens ho van dir els guies. A mi, la veritat, com si hagués sigut el 354.
0: Ja, clar, no era, l'objectiu no era batre un rècord, diguéssim.
3: Però, bueno, ho vam saber perquè inclús ens passava que, tal com anàvem avançant, arribàvem a un poblat i la gent estava al carrer, em feien fotos.
0: Ah, sí? I jo, clar, perquè veien una cosa extraordinària, diferent.
3: Bueno, després vaig saber que els guies deien, mira, que pujem en aquest, que el pujem en una cadira, perquè no és pròpiament en la cadira que porto ara, que em van pujar, són les cadires que es diuen...
0: Són especials, sí.
3: Llavors deien, mira, sortiu a veure'l, perquè aquest tio és un ovni, no? Vull dir, perquè en realitat és un bitxo raro, no? Algú que no pot caminar en aquell àmbit, no?
0: I algú que no pot caminar en aquest àmbit arriba fins al camp base de l'Everest. He llegit que era un somni per tu, però un somni ja abans de l'accident o després?
3: Bé, a l'Himàlaia era algú que estava pendent.
0: O sigui, tu no havies fet mai.
3: A l'Himàlaia mai havia anat, perquè et dic que a mi m'interessava molt més la roca. Per exemple, jo he escalat el Capitán a Yosemite.
0: Ah, sí? A Califòrnia.
3: A Califòrnia, correcte. Uh-huh. I però no m'havia interessat tant a l'Himàlaia, i ho tenia a la llista.
0: Ja, algun dia, no?
3: Però apareix un amic, el Sergi Mingote, un escalador català que
0: el malauradament... Sergi Mingote, gran amic d'aquest programa, el vam entrevistar moltíssimes vegades, vam plorar molt la seva mort, hem fet algun homenatge en aquest programa amb la seva família després de l'accident, per tant, bé... Gran persona.
3: Pues ell va saber de mi, em va vindre a veure...
0: Uh-huh. Feia molts projectes socials, també.
3: Sí. Em va ajudar i em va dir... Tu pujaràs amb mi al camp base de l'Everest. I allò em va obrir moltes il·lusions, entre altres, perquè quan jo em vaig quedar en cadira de rodes, un dels dols que jo vaig passar va ser dir, no podré anar a la muntanya amb els meus fills, això s'ha acabat, ja no podré anar mai més.
0: I això és una de les coses que més et van passar, perquè m'imagino, i no hem parlat de l'accident, estaves fent parapente, no?
3: Sí, estava volant en parapente, sí que ja volava de manera autònoma, vull dir, i vaig cometre un error de pilotatge, vull dir que no, és que em passés res raro, em vaig equivocar i va passar el que va passar.
0: El que va passar, i suposo que va ser un cop molt dur i que és difícil adaptar-se, però tu tenies ja aquell optimisme que m'has dit al principi.
3: Bé, aixecar-se emocionalment d'alguna cosa així és molt heavy. Ja. Jo vaig trigar, vaig estar plorant 4 anys. Precisament l'any de la pandèmia va ser quan vaig deixar de plorar, perquè vaig tenir la sort que vaig anar a parar a casa uns amics en una casa perduda a les Garrigues.
0: I podies estar a fora?
3: I clar, estava tot el dia a fora, una gent de conya, i allà un dia vaig dir, ostres, fa dies que no ploro, no? I per mi l'any de la pandèmia va ser excepcional, perquè quan van obrir fronteres me'n vaig anar a França, que era molt més laxa. Recorda que jo vivia en una furgoneta, imagina't, la pandèmia, era aquí un delinqüent.
0: Clar, perquè tu ja vivies, des de quan vius a la furgoneta? Doncs
3: pues mira, va començar el 2019 com una teràpia, no? com antidepressiu, li vaig dir al meu psicòleg, que et sembla si me'n vaig jo sol per a Europa, i el que no puc fer no ho faré, però sí aprendré a fer el que sí que puc fer.
0: Uh-huh. I li va semblar bé?
3: Em va dir endavant, Albert, em coneixia, érem amics.
0: Clar, perquè qualsevol psicòleg que no et coneixi igual d'entrada diu, però vols dir que no? Perquè d'entrada podem tenir uns prejudicis de pensar, però si a mi em costaria anar sola com una persona amb aquestes característiques?
3: I em va dir, coneixem-me, em va dir endavant, Albert, truca'm quan et necessitis. I vaig marxar per 3 mesos i mig, vaig tornar al cap d'aquest temps, vaig recórrer 33 països.
0: Sí, ho hem dit abans. Sí.
3: I quan vaig arribar, vaig continuar per Espanya, coneixent a gent que em seguia pel Facebook i Instagram, perquè vaig decidir que volia conèixer moltes d'aquestes persones. Després vaig acabar al Marroc, i quan me'n vaig donar compte, portava un any i va aparèixer la pandèmia.
0: I tot això tu sol?
3: Sol,
0: clar, sí. Tu tens fills, tens 2 fills,
3: sí.
0: Tens una família, què deies?
3: Soc divorciat, però quan tinc la meva família...
0: Però hi ha la mare dels teus fills...
3: Sí, a més em portem de conya, vull dir...
0: Sí, perfecte. I no et deien, estàs boig, d'anar-te'n sol, tant de temps, amb la cadira de rodes i això, o al contrari?
3: Mira, als meus fills els vaig preguntar primer, dic, què us sembla que el teu pare visqui en una autocaravana? I es van riure.
0: Sí, em
3: van
0: dir, pare,
3: sisplau, vull dir, ja et coneixem. Tu necessites? Endavant. I mira que eren jovenets, vull dir... que, clar, 13 i 17.
0: Clar, era molt
3: i em van dir, tu tira endavant, pare, fes el que tu creguis.
0: I els viatges i tot això.
3: Sí. Bueno, aquest últim viatge a Àfrica, el meu fill...
0: El que no fas, de moment.
3: El que vaig fer gener i febrer.
0: Clar. Vas anar a portar el cotxe.
3: El meu fill em va dir, pare, si portes un localitzador no estaria malament.
0: Clar, que sabem una miqueta per on pares, no?
3: Bueno, al meu si et passa alguna cosa, saber on t'hem d'anar a buscar.
0: Clar, on t'hem d'anar a buscar. Però... Això és la vida al revés. Normalment li dius als fills això, no? I tu és els fills que et diuen el pare, no?
3: Sí, però ells també han sortit viatgers.
0: També han sortit
3: viatgers.
0: És que ho han vist a casa, no?
3: Sí,
0: ho han vist
3: sempre.
0: Doncs estàvem a l'Everest, i ara continuem a l'Everest, però abans més música.

0: nou, We Are Free. Bé, tot va perfecte, això, eh? No sé per què has triat aquesta cançó que ara sonava, però ara jo sóc lliure, no?
1: Bueno, sí, pues precisament per aquest lema, no?
0: I
1: també, però, bueno, evidentment, ja toca molt la pell, i en el meu cas, en el que he viscut, no?, de que a mi em diuen que seré dependent tota la vida i que necessitaré una persona que m'ajudi a vestir-me, a dutxar-me, pues clar, vull dir, superar-ho vol dir que sóc lliure, no? I de fet em sento una persona absolutament anàrquica i per tant molt, molt lliure, no?
0: I tant, molt lliure. I allò que et van dir, o sigui, evidentment tu has viatjat sol pel món sencer, per tant, te les... T'ho fas bé solet, no? Veig?
1: Sí, sí, sí, al final, vull dir, un problema, una solució, eh? I a vegades he tingut problemes, però superheavies, eh?
0: Supergrans.
1: I dir, bueno, aviam, demà estaré viu, oi que sí? Pues vol dir que l'hauré superat d'alguna manera. No?
0: Això és, és perfecte, no? Dius, ara ho estic passant fatal, però com que demà seré viu, cap problema.
1: Vol dir que d'alguna manera hauré trobat la
0: haurà
1: solució.
0: Haurà sortit, no? I sempre trobes la
1: sempre
0: solució.
1: Apareix la solució. Sempre. Una persona, una idea, un moment... Sempre n'hi ha solució per tot. Menys per la mort...
0: Clar, però mentre estem vius, sempre hi ha solució. I bé, tu anaves a la cadira aquella, a l'Everest... amb els guies, crec que els teus fills fins i tot també... Allò que deies, mai més aniré a la muntanya amb els meus fills, doncs no, perquè hi van anar, no? Com
1: clar,
0: va ser tot això?
1: Clar, bueno, aviam, va ser emoció...
0: Han estat pur.
1: Sí, han estat pur, tal com dius, no? Perquè el grup, de fet, ja eren un grup de voluntaris, m'havien ajudat molt, un grup, una passada. A més, eren 29 persones i 21 noies. De les 29, 21 noies.
0: 21 noies?
1: Sí, sí, sí. De fet, el grup de WhatsApp es diu Les Colineres.
0: No? Ah, les dones que tenim aquesta empenta.
1: Sí, sí, sí. Llavors, clar, va ser no només el viatge, pujar allà dalt, anant als meus fills, no? I també per al Sergi, també jo el tenia molt present.
0: Clar, clar, perquè tu no vas poder arribar a anar amb ell, lògicament.
1: Clar, clar, clar, la cosa va quedar...
0: I
1: llavors, vull dir, clar, va ser una història d'amor, vull dir, de veritat, t'ho dic així, ja sé que sóc un romàntic, eh?
0: És maco ser romàntic.
1: A vegades els fills m'ho diuen.
0: A vegades riuen, no?
1: És una mica bleda.
0: Ets un sentimental.
1: Sóc un sentimental, no? Llavors, clar, vull dir, tot va ser increïble, no? Llavors, ja et dic, una història pura i dura d'amor, no? Inclús en els portelladors, 10 portelladors que...
0: Que havien de portar la cadira.
1: Portaven, clar, perquè el 70% del terreno no és ciclable, la roda no gira.
0: En per algun tant, moment sí que podies anar.
1: En algun moment sí, però era molt puntual, molt vull puntual, dir, em van clar. Portar 10 persones, o sigui, el meu esforç físic va ser mínim, no?
0: Clar, ells sí que van fer l'esforç físic.
1: Clar, clar,
0: no?
1: Clar, no? Sí, sí, sí.
0: I això vau fer en diversos dies, per etapes...
1: Van ser en total 12 etapes, 9 per pujar i 7 per baixar. Ai, 7 i 3 per baixar.
0: Per baixar.
1: Per baixar. I, bueno, pues clar, és que són 140 quilòmetres, no te pujar i baixar, poca broma.
0: Clar, clar, clar.
1: I bé, jo l'únic que tenia que cuidar era de no mantindre'm sa, no tindré... Jo sóc candidat en aquestes alçades a un trombo, pues me pinxava heparina.
0: Clar.
1: I, bueno, l'únic que no vaig poder evitar, que va passar, però que no... no ha donat més problemes, que vaig tindre una congelació en un peu.
0: Ah, sí?
1: I al principi estava molt lletxot, però no ha hagut cap amputació
0: o
1: ni
0: sí
1: res.
0: O sigui que ho vas poder salvar, també.
1: Vaig enganxar una unitat de cures, unes infermeres que una passada me van cuidar com si sigués de casa.
0: Ja ho deies tu, que sempre hi ha una solució, sempre hi ha un àngel de la guarda. No?
1: Sempre, sempre.
0: D'alguna forma. I què vas sentir quan vas arribar allà al camp base i potser vas pensar en el Sergi o amb altres persones, no sé. Que
1: bé. Bé, sobretot, a part de l'emoció i plorar i pensar en el Sergi, en els meus fills, és de dir, si puc fer això, puc fer el que vulgui.
0: O sigui, que aquesta va ser la conclusió, si puc fer això...
1: Si això, que era inviable, o sigui, jo abans que apareixer el Sergi era l'últim, dic, anar a l'Himàlaia?
0: Jo?
1: Anar a Kathmandú, dius, encara, no? Però a l'Himàlaia? I abans em va donar força per dir tot allò que jo em plantegi i sé com puc aconseguir. De fet, ja sempre he actuat així, eh? I com que sóc molt agosarat, he caigut moltes vegades, he fracassat moltíssimes vegades a la meva vida.
0: Però sempre t'aixeques.
1: I sobretot que els fracassos t'ensenyen, no? I tots els èxits que hagi pogut tindre estan basats en els meus fracassos, no? Per tant, vull dir, allò va ser algo bueno, emocionalment molt potent, no?
0: Difícil d'explicar, no?, aquells sentiments que...
1: Clar, perquè al final només ho pots explicar en poques paraules, no? Mm-hmm. Perquè, o si no, tindries que dir tantes, no? És com allò que deia el Petit Príncep, no?, que lo essencial...
0: És invisible als ulls.
1: Ara ho has dit. Mm-hmm.
0: El Petit Príncep. Sí que és cert, l'essencial és...
1: Sí, mira, me'l vaig tatuar i tot.
0: Ah, sí, sí, ho tens aquí tatuat al braç.
1: Ah, això, sí, braç. Sí, sí, sí.
0: Escolta, ets una capsa de sorpreses, no?, de les coses que fas, que arribes a fer. I tu et volies demostrar a tu mateix i potser a altres persones que estiguin en circumstàncies similars que la vida no s'acaba, sinó que té altra perspectiva quan passen coses com aquestes.
1: De fet, jo quan estava a Goodman, uh-huh, i ja vaig saber que no podria caminar, a mi em va ser molt útil llegir a xarxes com vivia la gent en cadira de rodes.
0: Clar, clar, altres exemples de persones que han passat,
1: clar,
0: per això, no?
1: I uh-huh, quan vaig sortir vaig dir, ostres, escriuré sobre tot el que faig, uh-huh, perquè potser alguna persona, sobretot en el viatge d'Europa, no, de 3 mesos i mig, vaig pensar que li seria útil, i no ho he deixat de fer. Uh-huh. I llavors, clar, cada any n'hi ha moltes persones, però quan me truca algú de Goodman o de Toledo i em diu, mira, escolta, estic a l'hospital, estic en aquesta situació, et veig i no saps la canya que em dones. Em poso a plorar com una magdalena.
0: Clar, no,
1: i vaig a veure'l, eh? Vull dir,
0: vas,
1: o sigui,
0: a
1: vaig a veure'l.
0: O sigui, que has anat algunes vegades a veure persones.
1: Unes quantes vegades a Goodman i a Toledo vaig anar 3 cops, uh-huh, que n'hi ha també un hospital, uh-huh, de paraplegi,
0: sí,
1: pues per conèixer algú que m'havia dit, ostres, gràcies, no?, per el que fas. I per això ho comunico, no? Uh-huh. Vull dir, tenia que haver sigut periodista.
0: Ja, segur que sí. No, doncs ja ho fas, encara que sigui sense la carrera de periodisme.
1: Ah, sí.
0: Eres cuiner, però després t'has dedicat, doncs, sobretot a tot això. Ens queda molt poc temps perquè se'ns passa volant, Albert. Deies que no te'n vas a l'Àfrica perquè tens el tema de la competició de vela. Això quan serà?
1: Què és, bueno, que... aviam, de moment els entrenaments, i si arribo amb prou força, doncs de cara a l'agost n'hi ha el campionat d'Espanya i d'Europa, mm-hmm, aquí a Barcelona.
0: Mm-hmm. Tu també has tingut medalles amb vela, no?
1: Sí, bueno, jo no havia competit mai fins que no he anat a cadira de rodes.
0: O sigui, has competit a partir d'anar amb la cadira.
1: Sí, sí, sí. I, per exemple, he sigut 2 cops campió, tercer d'Espanya en wakeboard, que seria esquí aquàtic adaptat.
0: Esquí aquàtic adaptat.
1: Sí, i clar, pues, bueno, pues, com tota la vida, no? Estàs allà, saps que n'hi ha gent més bona que tu, però jo és que soc molt competitiu.
0: Ja,
1: per totes, i mira, pues vaig fer medalla, no?
0: És curiós perquè per aquest programa han passat moltes persones en situacions similars a la teva, i molts que no havien fet esport abans d'anar en cadira per qualsevol accident o circumstància, que han acabat sent paralímpics, han anat a Jocs, uh-huh, Paralímpics, i em deies que jo això no hagués tingut si no m'hagués passat això. No?
1: Ah,
0: en una,
1: sí,
0: altra vida no hagués anat a uns Jocs Olímpics. I no se sap mai el que passa, no?
1: Clar, darrere d'una porta o una finestra sempre n'hi ha un altre món, una altra possibilitat.
0: Uh-huh. Escolta, i ara fas una aturada perquè tens el tema de la competició de vela, però la teva idea és continuar viatjant i continuar vivint com vius a la furgoneta i tot plegat?
1: Sí, perquè la furgo continua sent el meu ansiolític, i el dia que m'encansi, agafaré un pis de lloguer i viure al pis, però ara mateix no m'hi veig,
0: no,
1: perquè jo tinc la sort de veure sortir el sol i posar-se cada dia, i això no té preu, i a part que em
0: potser,
1: permet...
0: I potser en un lloc diferent cada dia.
1: Bueno, mira, aquest estiu he estat entre Turquia, Armènia i Iòria, m'he tirat 2 mesos per allà, mm-hmm, més la tornada, que ja està també per als Balcans, doncs pues, clar, m'hi tira 3 mesos fora.
0: Uh-huh.
1: I clar, és la meva manera de viure. O sigui, i jo quan acabo un viatge, l'acabo a la carretera, dient, s'ha acabat, sí, ja torno.
0: Ja, però ja comences de seguida a pensar...
1: Però és que estic a casa, no?
0: Ah, ja. clar.
1: Encara que estigui a Itàlia, no?
0: Portes la casa posada. I abans ens deia que li agradaven tot tipus de música, també l'òpera.

0: Perquè aquest tema que ens ha demanat l'Albert per acabar és l'intermezzo d'una òpera, Cavalleria Rusticana.
1: Cavalleria Rusticana. Mm-hmm. Té una vertent trista, no? Perquè sí. Va ser la sintonia del meu dolor fins que vaig deixar de plorar, no? Aquests
0: sí?
1: 4 anys, no? Sempre va sonar aquesta cançó.
0: Sonava, però sonava perquè tu la posaves.
1: Sí, dins del meu cap. Sí.
0: Dins del teu cap sonava aquesta.
1: És que, clar, vull dir, qualsevol persona en uns bons auriculars que es posi a escoltar aquesta música o se li posa la pell de la gallina o no és persona.
0: O no és persona. I a tu se't posa la pell de gallina.
1: La continuo estimant, aquesta cançó.
0: De Pietro Mascagni, aquesta Cavalleria Rusticana amb la que acabem avui al Més que Esport. Ets feliç?
1: Sumament. Sí, amb tots els meus problemes que tinc, que en tinc molts, però soc feliç.
0: Doncs felicitats, Albert. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Molta sort amb tot el que facis i quan vulguis ens ho vens a explicar.
1: Molt
0: d'acord?
1: Bé. Moltes gràcies.
0: Que vagi
1: a
0: molt bé. Adéu. Us deixem amb Cavalleria Rusticana. Se us ha de posar la pell de gallina. Nosaltres tornem el proper cap de setmana. Que vagi molt bé.

0: Son las 3.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: A Ceuta, una vintena de migrants han estat identificats per atacar amb pedres un grup de militars i guàrdies civils. Posteriorment, han creuat la frontera cap al Marroc. I en marxa en aquests moments una manifestació de centenars de veïns de Ceuta com a protesta per la gestió de la crisi migratòria per part del govern d'Espanya. Denuncien que viuen una situació d'inseguretat i demanen que es faci fora els milers de migrants que van entrar massiva e irregularment fa 5 setmanes i que ara malviuen a la ciutat.
2: Luchando es por los derechos de nuestros hijos. No tenemos seguridad. Ellos no tienen seguridad en el trayecto. No es normal que unos niños vayan al colegio y se encuentren militares por la calle. Eso solo ocurre en países donde hay conflictos. Y Ceuta está en guerra, porque esto es una invasión, no es una crisis humanitaria.
0: Mentrestant, el govern central enllesteix nous centres d'acolliment temporal. Es prioritza l'acollida de dones i menors per tal d'evitar que continuïn al carrer exposades a possibles abusos i agressions sexuals. Un d'aquests centres, al port de Ceuta, tot i la negativa de la ciutat governada pel Partit Popular, a cedir aquest espai. Els populars critiquen que el govern hagi tirat pel dret. Carmen Fúnez.
3: El puerto de Ceuta es una infraestructura estratégica para la seguridad de los ceutíes y de los españoles y no es el espacio para instalar un campamento con 1,000 de los irregulares que todavía siguen deambulando por las calles de Ceuta.
0: El ministre Ángel Víctor Torres, al capdavant de l'operatiu, defensa aquesta decisió. Aseguren que estan dedicant tots els recursos disponibles per agilitzar la tramitació dels expedients y que la ciudad torne a la normalidad.
4: Creo que es muy importante que esto se pueda culminar, repito, por el bien del pueblo de Ceuta, de los ciudadanos de Ceuta, que lo que quieren es que se alcance la normalidad cuanto antes. Pues cuanto antes que tengamos esos espacios, y cuanto antes los filiemos y cuanto antes puedan ser devueltos.
0: Asegura el ministre que no vol un enfrontament amb el president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vives, sinó que totes dues administracions han de col·laborar per resoldre la crisi. A casa nostra, Protecció Civil manté l'avís per calor intensa a gran part del país, amb valors màxims extraordinaris per a un mes de setembre. La temperatura màxima superarà els 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre. Hi ha nombrosos punts de l'interior, arribaran als 38 i 39 graus. A la costa, els termòmetres es mouran entre els 30 i els 35 graus. Les elevades temperatures, juntament amb la baixa humitat i una vegetació molt seca, eleva el perill d'incendi forestal. El màxim nivell de risc, el nivell 4 del Pla Alfa, hi ha 106 municipis de 17 comarques, principalment a Ponent, Centre i Prelitoral Sud. Per avui i també per demà s'ha restringit l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig a la Noguera. Alicia Ballán és cap de guàrdia dels agents rurals.
5: Els veïns sí que poden accedir, tot aquells que tinguin també doncs, algun negoci aquí, poden accedir, els agents rurals els informen, sense cap problema els explicar una mica les restriccions, doncs, el risc que pot haver-hi que es produeixi un incendi forestal, però els turistes, aquells que venen a visitar l'espai, els comentem que, sisplau, doncs, que per la seva pròpia seguretat i de l'espai, doncs, que, sisplau, els convidem a que ho visitin un altre dia.
0: I la calor també marcarà l'inici de curs escolar i el primer dia està convocada una jornada de vaga per un conflicte que ja s'arrossega des del curs passat entre els docents i el Departament d'Educació. Dimarts, més d'un milió i mig d'infants i adolescents havien de començar el curs, però, com diem, serà una jornada de mobilització amb el lema Més educació, menys excuses, educació pública inclusiva i en català. Les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya comparteixen bona part de les reivindicacions dels sindicats de docents convocants de la vaga i reclamen també abordar els problemes estructurals de l'educació, més gratuïtat, inclusió efectiva, planificació a llarg termini i centres adaptats a la calor. Lidón Gasull, directora de la FAC, en declaracions a l'edició Cap de Setmana de Ràdio 4.
6: Necessitem que el govern faci passes endavant i digui que prioritza el sistema educatiu públic, perquè al final el sistema, l'educació a Catalunya té un problema i es diu als alts nivells de pobresa infantil i juvenil que tenim. I per tant, aquest és un repte que només podem intentar combatre amb educació pública i l'hem de posar en el centre i el govern ha de donar senyals de que per ell és una prioritat de país.
0: I de l'exterior destaquem la jornada electoral a la regió alemanya de Saxònia-Anhalt, que ja ha travessat l'Equador. El partit ultraalternativa per a Alemanya aspira a assolir el poder, una formació a la qual, almenys fins ara, la resta de partits l'han aplicat l'anomenat cordó sanitari per tal que no toqués poder. Però no podran evitar-lo si AfD guanya per majoria absoluta. En aquest cas seria la primera vegada en què un partit d'ultradreta arriba al poder des de la Segona Guerra Mundial. Ja han votat tots els candidats. La participació fins al migdia ha estat del 34%, 12 punts més que en els darrers comicis. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a 55 minuts en aquesta emissora, Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Va de Cine, amb Conxita Casanovas.
1: Hola, amics del cine, bona tarda, benvinguts, què tal esteu? Si us agrada el cinema, sou en el lloc oportú, perquè aquí radiem el cinema, el mimem, el seguim, l'analitzem, l'expliquem, el posem a debat, el compartim, en definitiva, i

força arrolladora. Tenim en marxa la mostra de Venècia i per allà han anat passant ja celebrities com George Clooney, que va rebre el Lleó d'Or honorífic només començar, i s'espera Javier Bardem i Penélope Cruz. Aquesta setmana, precisament, hem conegut el trio d'Òscar, la preselecció, la definitiva sortirà el dia 16, i ells dos hi són, també Penélope Cruz amb La bola negra de Los Javis, ara estem escoltant la seva banda sonora, a Javier Bardem amb El ser querido, i també ha entrat Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa. Només han descartat a Pedro Almodóvar. La solució a l'equació la tindrem, com dèiem, el dia 16.

0: Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4 i aquí no ens manquen novetats perquè aneu al cinema, us ho posem facilíssim. Pel·lícules d'estrena, com per exemple Aixam, d'Òscar Bernàcer. Hola, Òscar.
1: Hola, com anem?
0: Gràcies per venir. A
1: gràcies.
0: Més, tan ben acompanyat, no? Vens amb la teva guionista, perquè tens enveja de Rodrigo Sorogoyen, que sempre va a l'Isabel Peña, i has dit, doncs, jo li dic, sí, li demano a la, Joana Martínez Ortueta que m'acompanyi, guionista de la pel·lícula. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Que sí, que va d'això.
2: La comparació amb Isa Peña, jo encantada, eh?
1: Home, ja a mi ens enorgullen ja, vamos.
0: És el tàndem, no? És com, anar en bicicleta en tàndem, no?
1: Sí,
0: això, que sí. Amb el director.
1: Bueno, vam fer el meu primer curtmetratge, va estar coescrit els dos, ara estem parlant de 17, 18 anys, o 20, no sé quants.
2: 20.
0: I us coneixeu una mica, bueno, ha plogut una mica.
1: Sí, eh? Sí, tenim molts projectes en comú, podem dir.
0: I has vingut amb els dos, amb dos dels protagonistes de la pel·lícula. Pablo Molinero, bona tarda, benvingut de nou al Va de Cine de Ràdio 4.
3: Bona tarda, encantat d'estar aquí un altre cop.
0: I Cristina Fernández Pintado, bona tarda, Cristina.
4: Bona vesprada.
0: Què tal? Per on comencem? Situem el tema de la pel·lícula, si us sembla, i comencem a parlar-ne. Mm-hmm. És una pel·lícula, Aixam, que posa damunt la taula això, un tema que més d'avui en dia no pot ser. El que ve de fora. Què us sembla aquesta etiqueta, aquest anunciat? El que ve de fora, no?
2: Sí, en este cas van a buscar-lo, no? Perquè el necessiten. Necessiten la seva
0: aportació,
2: mano de obra.
1: Sí, però és aquesta concepció del també que ve tant del western, no? Del foraster, no? Que arriba i que aporta la mirada cap a l'espectador, no? D'un espai totalment diferent al que estem acostumats a relacionar-nos socialment, no? Amb unes normes diferents i pròpies, no? I a poc a poc, com aquest espai està envoltat de natura, el que va fer el Lluc, que és el Pablo Molinero, va enamorant-se, no? Com l'espectador va enamorant-se de l'espai, però a poc a poc això té un reverso tenebroso, com tot, com la natura, no? Que és meravellosa i monstruosa a la vegada, no?
0: Ja, només pel·lícula... cal mirar una mica,
4: sí, sí,
0: enrere aquest
4: veient,
0: estiu, no? La de coses que han passat.
1: Correcte, sí, sí, sí, sí.
0: Parlar d'un thriller rural, per exemple, això ho veieu correcte? O ho diríeu d'una altra manera, si parlem d'Aixam?
2: Sí, nosaltres la definim així, com a thriller rural, no? que pareix una mica contradictori, perquè normalment el thriller és més urbà, però en aquest cas és un thriller completament i ocorreix en un poblet molt xicotet.
1: Sí, de fet, jo sí que també crec que més de rural, a més, té un component psicològic, és un thriller psicològic rural, no? Perquè el que li passa al conjunt dels personatges, no només al protagonista, dona molt que pensar al llarg de la pel·lícula, i és una pel·lícula que quan acaba... que és de lo que més estem contents, és que quan acabes el visionat te'n vas a casa fent preguntes i pensant prou en aquesta gent, no?
0: Quan es parla d'una pel·lícula com aquesta és difícil, no? A vegades no patinar perquè clar, has de mantenir l'atenció, el misteri, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, Pablo i Cristina, com veu llegir, sí, vosaltres el guió?
3: Bueno, jo crec que té molt de... la pel·li està molt bé perquè t'agafa d'una manera més tranquil·la, més naturalista, no? però va entrar en el codi del thriller i se converteix en una partida de pòquer, no? De la informació. Jo crec que és una tensió la que respires, i també com a espectador, no? Una mica angoixant, no? Perquè clar, es tracta d'una comunitat en un principi idíl·lica, no? I on el meu personatge arriba i veu que, bueno, amb el seu esperit crític, que això no és tan idíl·lic com pareix, no? Llavors se destapa, doncs, una sèrie de coses que allò es converteix en una olla a pressió, no? Vull dir, com que no estem a salvo tampoc en el camp, Vull dir, canviem el context, però els problemes són els mateixos, no? Quina relació tenim amb l'ètica, amb el poder, que és el personatge de Chris, d'Alba, no? Mm-hmm. Quina relació tenim, com ens organitzem, i també a nivell individual, no? Quines línies traspassem, no? Que ja són, ja una vegada passes per allà, ja no n'hi ha tornada enrere, no?
0: Clar, que podríem, estem parlant d'això, d'un poble, però podríem parlar d'una escala de veïns, no?
4: Sí. Perfectament, sí, perquè sí. Sobretot això parlem, el que parlem és que és un context, és el de la comunitat autogestionada, que òbviament també planteja unes altres coses, però que el que s'està analitzant també són els éssers humans, no? Com actuem, com es relacionem i quins són els errors que cometem sempre i les preguntes que queden per respondre també, no?
0: En què us vau basar, per escriure, per tirar endavant aquesta història, que és el que us va inspirar, la guspira, no? La xispa.
2: Doncs és un xicotet trauma infantil que tinc jo amb l'adaptació cinematogràfica que feren de la novel·la de Orwell, Rebel·lion en la granja, que mon pare va tindre la meravellosa idea de ficar-me-la amb 6 anyets. Mira, Orwell, dibujos animals, taca. I clar, jo vaig a començar a veure-la com tota la innocència d'una xiqueta, pensant que iba a ser una història meravellosa de com uns animals, no, assolien la llibertat i feien un món millor, i no.
0: No, vas descobrir després que no era
2: clar, i la plorera que em va agafar, jo crec que encara em dura, no? Les preguntes que vaig a fer-li jo després a mon pare de però per què? Per què? Per què fan això? Els porquets, no? Per què no poden viure
0: en un
2: sistema en harmonia, no?
1: Feliços felizment.
2: I pense que d'aixes preguntes van aixer esta història molt temps després.
1: Sí, a més també està suportat perquè aquesta idea es va desenvolupar en el context de la crisi financera, de la fallida del 2008 cap avant, no? Estàvem en el moment més crític a nivell social, 2011-2012, i moltes de les preguntes que ens fèiem, que es podia fer aquella xiqueta de 6 anys, no? Mirant la pel·lícula, molt les estàvem fent nosaltres, de grans, no? Estàvem dient, ostres, això és una presa de pèl, què està passant aquí? O sigui, per què estan rescatant a la banca i no a la gent? Per què estan desnonant a tot el món? I llavors, bueno, d'aquestes preguntes venen les fabulacions, no? I si te'n vas, agarres les coses i te'n vas i fas la teva, que això és molt perillós també, fer la teva, no? La guerra por tu cuenta, no? Però va sortir això, no? Va sortir aquesta idea de tirar per acabant un thriller ambientat en un espai aïllat, perquè és fonamental. Parlaves de la comunitat d'escala, però una de les coses fonamentals que passen en aquesta pel·lícula és que l'aïllament és voluntari, i aparentment és voluntari, però darrere n'hi ha qüestions d'egoistes i personals, que són coses que l'espectador després va descobrint a poc, no? Mirant la pel·lícula.
0: Clar, necessites una mica no quedar-te amb la façana, no?
1: Correcte.
0: Rascar, necessites una mica de temps per rascar i saber què està passant, que és una mica el que li passa al teu personatge, no, Pablo? Que l'home està una mica descol·locat, et veiem una mica puradeta en aquesta pel·lícula, no?
3: Ve una mica entonyant una mica, no, d'una situació... Bueno, el que deies tu també, ara mateix, també està vigent, vull dir, la crisi, era la crisi del 2008, no? 2011, sí. I ara no hem acabat aquesta crisi, és una altra crisi.
1: Ara és crònica.
0: I ara vés a comprar-te un pis, ara.
3: Sí, clar, podríem marxar perfectament al camp.
1: No? Que pensàvem que acabaria, però no ha acabat.
0: Ara que estem començant la temporada i tots estem veient aquestes escalades de preus.
1: Sí, la incertesa que
0: no s'equiparen amb les nòmines i els sous, no?
1: No, per a res.
3: Hem arribat, no, al concepte de que la crisi ni es destrueix, ni es crea ni es destrueix, es transforma, no?
1: Es transforma, o sigui, per a mal.
2: És curiós perquè quan van escriure van començar a escriure esta història, estaven en aquest context, en el meu cas m'havia quedat sense feina i sense cap possibilitat de feina en aquell moment a València, però ara, no, temps després, dius, ostres, eixa mateixa història ha agafat com altre pes veient el tipus de dirigents que tenim ara pel món, no?
1: Around the world.
4: Around the world.
2: Sí, de l'ús del poder, de la simplificació del missatge i de com la resta, no? Les abelles obreres hem permitit que arriben aquests personatges a aquests llocs de poder, no?
0: La vella reina també. No miro a ningú.
4: No, perquè serà...
0: És un personatge molt interessant, no? També, el teu,
4: sí,
0: Cristina.
4: És un personatge molt complex.
0: És una mica complexe, la directora d'orquestra,
4: sí,
0: no?
4: Sí, amb moltes aristes i que, a més, ha de ser malabarista també per poder portar tot això i no traure les emocions, no traure la seva vulnerabilitat per no perdre i estar molt continguda davant de tots, però a la vegada estar orquestrant tots els moviments, no? I l'arribada de Lluc, el que suposa que és una cosa positiva, resulta que ho desbarata tot, no? O sigui, ho desbarata perquè de sobte hi ha algú que es pregunta coses. Fa molt de temps que ningú es pregunta coses, perquè jo probablement no ho he permès, o perquè la situació li fa por, que és del que parlem a nivell social també, de la por, no? De quin ambient es crea, no? Però ella té, en realitat sí que té un... O sea, quan crea este projecte, creu en este projecte i crec que esa creença també, el que passa que és que ella per baix, no? Per què crea este projecte? Quina és la necessitat? Per què tria aquestes persones i no altres? Tria aquestes persones que no tenen on fugir, que estan desterrades socialment, no? Que ella està donant-li una segona oportunitat, per tant, n'hi ha ja un deute, no?
0: Sam no és 20.000 espècies d'abejas, no és la colmena, no és l'espíritu de la colmena, però sí que la colmena és molt important i la colmena és Sam. Això és una història que està explicada en gran part en valencià. No suposava cap problema. Sempre és important aprendre, no? Sempre és interessant aprendre coses, no? Veient la pel·lícula, igual aprenem una mica més d'idiomes, també, no?
4: Sí, i tant.
1: Sí.
0: És que no tothom sap què és Aixam, no?
1: Sí, clar, Aixam, al cap i a la fi...
0: Per vosaltres deu ser molt habitual o molt usual, però...
1: No, jo que tinc accent més valencià, però jo soc,
0: no?
1: Mallorquí.
0: És Enjambre.
1: Mallorquí,
0: com seria Enjambre, Aixam?
1: A Mallorca és Aixam, també. I el que passa és que allà hi havia un pub de nit que es diu Aixam. Bueno, anaves a Aixam? Sí. I sí que el teníem, almenys jo, a l'imaginari sí que la tenia, però sí que és cert que paraules com aixam o rusc, no? Que és colmena, no? Que a vegades no tenen massa ús.
0: No coincideixen, tampoc.
1: Pues, tires de la castellana, no? I, bueno, aportacions lingüístiques que fa la pel·lícula també, no? Per al valencià, no?
4: I tant, que no està de més, no?
1: Sí, de fet també és una aposta nostra, no? Perquè pensem que tenim un talent allà molt potent i que estem en una situació en què tant els creadors com el talent artístic i els tècnics estem ja en una generació de gent que pot liderar projectes i que se poden fer projectes més ambiciosos, menys intimistes, no? I que se pot col·locar el cinema valencià, no? A Catalunya, a la resta d'Espanya, d'una manera molt digna, no? I presentant pel·lícules interessants.
0: I
1: no?
0: Tant, no, i està bé conservar els accents també, no?
1: Sí, clar,
0: suposo,
1: clar.
0: Que tant el, bueno, Pablo,
4: és que
0: com
4: és
0: la Cristina,
4: riquesa, clar.
0: Passen d'un idioma a l'altre sense problemes, no?
4: Sí, a més nosaltres tenim un accent diferent, Pablo és de Castelló, que també té els seus localismes, que jo sóc de València capital, tinc uns, sí, altres, i és una riquesa i passava, i no? I que respectava molt en...
1: El Pablo Derqui, que també té el seu, l'oriental seu...
4: Efectivament, i això també crea una riquesa en la comunitat, no?
1: Sí, sí.
4: Que respectava des de direcció i que
1: es plantejava que... De fet, també el català après, no? De família castellanoparlant, no? Si és un català après d'escola, parla el català après d'escola perquè no ho has de parlar.
3: I és real, és el que passa a la vida, no? Tens amics que sa mare és de Badajoz, son pare és d'aquí...
1: Sí, ja el País Valencià és així.
3: O de Girona, amb un accent tancat... No? I jo crec que això és riquesa i ens hem d'adonar d'això també. també crec que la ficció sempre, i els lingüistes van per darrere de la realitat, i la gent ja ho parlem així i ho tenim molt integrat. Ara falta que la ficció també s'integre, no?
4: Sobretot perquè també és una història que està passant al País Valencià, que està passant en l'Alt València, que està passant en una zona que es parla valencià. Vull dir que és la lògica és que no.
3: I aquí a Catalunya al millor també, no? Integrar altres accents d'una manera més natural, no? Perquè és el que n'hi ha, vull dir, i és riquesa també, clar.
0: I tant. On te vareu rodar? Perquè els espectadors que vagin a veure-la, igual després els hi ve de gust, no?, fer l'excursió.
1: Fer un tomb per allà, sí. Bueno, majoritàriament està rodada a la comarca de l'Alt Palància, que els municipis més destacats són Begís, Toràs i El Toro, i aquests municipis comparteixen espais on estan els poblets on hem rodat. O sigui, Malpàs és una aldea, però té diverses localitzacions.
0: Existeix de veritat Malpàs?
1: Com a nom Malpàs no, però les aldees que surten són reals i són espais que estan super aïllats. De fet, n'hi ha una que només té una carretera per arribar, pràcticament pista forestal, i quan arribes al poblet s'acaba. No n'hi ha més camí. Vull dir, el camí s'acaba ahir. I si ese camí un dia ha caigut una pedra, un arbre, te quedes aïllat, però de veritat. Vull dir, no pots anar més que pues, caminant per baix i tirar-li milles. I clar, tot això és un paisatge del territori valencià que no es coneix massa, però és superbonico, i perquè no és tan mediterrani, és més interior, i és més, també té una duresa, no?, que es veu en les imatges de la peli, però és com molt bèstia, no?, molt, i a més és una zona que s'havia cremat fa uns anys, i també té aquesta història, no?, de veure com s'estava repoblant la muntanya amb totes les cicatrius de l'incendi, que va ser un incendi molt bèstia, de tots els arbres que estaven per retirar. I a més és una fotografia molt... impacta molt, no?, visualment, perquè ha deixat deixa un registre de la vida, no?, de que la vida passen coses, i tornes a tirar pa cavant, però la cicatriu queda ahí, no? I el paisatge funciona com un personatge més, i majoritàriament està rodada en eixa terra. Després tenim altres llocs com Xelva i Calles, que és la serrania, que és una zona també d'interior més ja en València, però la majoria de la pel·lícula és en l'Alt Palància.
0: I això ajuda a concentrar-se? No podíeu anar i tornar de casa, m'imagino, estàveu allà
4: no,
0: de campaments.
4: No, quedem allà com una comunitat.
0: Sí, no?
4: Sí. Estàvem allà, dormíem allà en un hotel que ja havia tancat per els incendis, es va tancar, un hotel rural, i dormíem allà tots els actors i passàvem por tancant les habitacions.
0: I us miràveu de reull,
4: jo
0: així,
4: no tancava,
0: al passar.
1: I bona part de l'equip estava en un càmping, també, o sigui que va ser una experiència molt immersiva.
4: Sí, a més, que a més com no l'espai estava cobertura. Tan aïllat, és de veres que arribaves i tot el que havies treballat en assajos, en la ciutat, en les aules i tal, de sobte... feia cos, no? Era com de ostres, ara sí, ara t'he sentit, tot t'he sentit, i te col·locava en un lloc molt especial, perquè a més notaves ese aïllament.
0: Una energia especial, no? Sí. Hem parlat de Pau Derqui, però hi ha Marta Belenguer, també Neus Asensi, que està fent promoció de la pel·lícula a la xarxa, no?
1: Sí,
0: està molt bé.
1: Bueno, té un paperet molt, molt petit, però va ser un dia molt especial amb ella a rodar, perquè bueno, van rodar el Pablo, però tu estaves també.
4: Sí, jo estava ese dia, la vaig conèixer, vam estar allà,
1: i bueno, és un amor, és que és una persona una meravellosa.
0: Mereix més pel·lícules,
1: mereix,
0: no?
1: Molt,
0: està molt bé
1: molt
0: que l'hagi rescatat.
1: Sí. Va ser molt guai.
0: Vareu estar a l'Atlàntida, a Mallorca, a la teva terra, no?
1: Òscar.
0: I vareu veure-ho coincidir amb la reina, o no?
1: No. La nostra secció no arribava a tant de protocol.
2: No, però a més penso que el nostre dia ja estava en un dels incendis, o havia passat alguna cosa. Sí, i estàvem per allà,
0: sí, ja.
2: Sí. Tenien a la nostra reina.
1: La nostra bella reina.
4: La nostra, la particular.
0: Doncs jo crec que hem de recomanar aquesta pel·lícula, que té força, una de les pel·lícules espanyoles ara que venen. Espanyola o valenciana, com ho diem? Tant se val?
1: Tant se val, sí. Esperit valencià i amb una vocació internacional de que pugui veure la pel·li tot el món. De fet, el primer cada setmana que s'estés, quan tens una pel·lícula petita com la nostra, depens molt de què passa, no? El dissabte, diumenge, són els dies clau, no? Perquè els cinemes és quan podem veure el potencial.
0: Aquí estem nosaltres remant,
1: efectivament.
0: Avui diumenge aquí remant, no?
1: Espectar, sí.
0: Doncs moltíssimes gràcies per la visita, per la pel·lícula, i nosaltres la recomanem, Eixam.
1: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
0: Això és Alba de Cine a Ràdio 4. Heu vist La constel·lació del perro, la última i nova pel·lícula de Ridley Scott. What do you, the real people? Jacob Elordi continua preguntant-se què fa la gent real. És una delícia de tema.

Doncs fins aquí aquest va de cine, que com us dèiem és un preescalfament de la temporada que ve molt forta i que cinematogràficament serà vibrant, ja ho veureu. Comptem amb tu. Una abraçada de cinema d'Irene Moreno, que ha estat a la realització tècnica i control de so. En Joel Sevilla ha portat una setmana més la producció. Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor, i Conxita Casanovas, qui us parla i us saluda. Ja sabeu que cada diumenge a aquestes hores va de cine aquí, a Ràdio 4. Bon cap de setmana i a viure el cinema intensament i amb alegria.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Centenars de veïns de Ceuta s'han manifestat contra la gestió de la crisi migratòria per part del govern espanyol. El recorregut ha començat a la delegació de govern amb final a la frontera. Demanen que es faci fora els milers de migrants que encara malviuen a la ciutat i que no s'instal·lin les carpes d'allotjament temporal al port. També protesten per una tornada a les aules anòmala.
2: Chando es por los derechos de nuestros hijos. No tenemos seguridad. Ellos no tienen seguridad en el trayecto. No es normal que unos niños vayan al colegio y se encuentren militares por la calle. Eso solo ocurre en países donde hay conflictos. Y Ceuta está en guerra, porque esto es una invasión, no es una crisis humanitaria.
0: El ministre de Política Territorial, al capdavant de l'operatiu, defensa que el govern disposa de totes les eines per recuperar la normalitat. A banda de les partides econòmiques, Ángel Víctor Torres explica que s'han destinat més efectius per agilitzar al màxim les devolucions.
3: Tenemos 60 funcionarios casi de la Policía Nacional que están para hacer los triajes, solo para eso. 11 funcionarios más, 2 jueces más en Ceuta. Hemos pasado de 3 a 18 abogados de oficio. Hemos modificado la ley para que esto también se pueda hacer más corto. Todas esas personas trabajando los expedientes de devolución. También con respecto a los menores para el reagrupamiento familiar o su reubicación digna. O sea, que nunca se va a hacer tan rápido como en el caso de Ceuta, pero tenemos que hacerlo con miles de personas.
0: Una notícia de darrera hora, 21 migrants han estat identificats per llançar pedres a militars i guàrdies civils que havien acudit a la platja del Trampolí després de rebre un avís sobre una baralla. Posteriorment han tornat al Marroc. De l'exterior, els negociadors de Donald Trump enviats per posar fi a la guerra entre Rússia i Ucraïna ja es troben a Kiev. És la primera vegada que Jared Kushner i Steve Witkoff visiten la capital ucraïnesa i ho fan després d'haver-se reunit durant 3 hores amb el president rus Vladimir Putin a Rússia. Una trobada productiva, segons el Kremlin. El president Putin ha subratllat la necessitat d'adreçar les causes principals del conflicte, però també els avenços russos al front.
4: No, прежде чем мы начнем это делать, я хочу...
0: Previ a la trobada, on també s'ha tractat la cooperació econòmica amb els Estats Units, Putin ha agraït els esforços diplomàtics al president nord-americà. Malgrat l'alto el foc pactat entre les parts, han continuat els bombardejos. I ha mort a Mèxic la professora, intèrpret i escriptora catalana Maria Rosa Duran, figura destacada a l'exili, va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2022. Nascuda a Barcelona l'any 1927, la seva família es va refugiar durant la Guerra Civil, primer a Montpellier i després, amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial, va marxar a Mèxic. El president Illa ha destacat la seva història d'arrelament, compromís i reconstrucció col·lectiva, també la seva dedicació a la difusió de la llengua i els ponts estesos entre Catalunya i Mèxic. Més qüestions. Protecció Civil manté l'avís per risc d'incendis a gran part del territori. En màxim nivell hi ha 106 municipis catalans, principalment a Ponent, a la Catalunya Central i al Prelitoral Sud. Avui i demà queda restringit l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig a la Noguera. Alicia Ballant, cap de guàrdia dels agents rurals.
5: Els veïns sí que poden accedir, tot aquells que tinguin també doncs, algun negoci aquí, poden accedir, els agents rurals els informen, sense cap problema els explica una mica les restriccions, doncs, el risc que pot haver-hi que es produeixi un incendi forestal, però els turistes, aquells que venen a visitar l'espai, els comentem que, sisplau, doncs, que per la seva pròpia seguretat i de l'espai, doncs, que, sisplau, els convidem a que ho visitin un altre dia.
0: Coneguem ara la previsió del temps. Noelia García, Emet, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui diumenge a Catalunya, dia de calor amb altes temperatures. S'esperen màximes més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. A l'interior, els termòmetres podran quedar molt a prop dels 40 graus i al litoral es poden superar els 34. Màximes previstes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Tarragona i 32 a Barcelona. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennubulat. Demà dilluns continuaran les altes temperatures, però baixaran lleugerament. Els termòmetres marcaran 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 32 a Tarragona. Es manté el temps estable i pràcticament d'estiu, amb sol i cel clar o poc ennubulat. Temperatures mínimes de 26 graus a Barcelona i 22 a Girona. És una informació d'AEMET.
0: Tornem al punt de les 5 amb més informació en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. Ballars.

0: Els imprescindibles de Ràdio 4. Amb Sara Gutiérrez.
1: Què tal? Bona tarda, com esteu? Nosaltres molt contents, com sempre, perquè des d'ara i fins a les 5 de la tarda tenim moltes cançons per endavant. Avui escoltarem a Lady Gaga, a Jason Mraz, a Rihanna i, evidentment, també volem cantar-li a la Dolce Vita amb Fedez, Tananai i Mara Satell. I avui comencem amb ritme, de la mà de Don Omar i de Lucenzo i una que sembla que mai passi de moda. Això es diu Danza Kuduro.

0: Annex.
1: Si hi hagués una llista de cançons que ens posen de bon humor, segur, jo us diria, si faig un top 3 ràpid, en el meu top 3 segur que hi seria aquesta. És de Bob Sinclar i de Gary Payne i es diu Love Generation.

I ara ens quedem a casa, al disc Els millors professors europeus de Manel, per anar on potser ens agradaria estar ara mateix si fes una miqueta més de calor. Al mar, Manel.

I ara rebaixem una miqueta més. És moment de relaxar-nos una miqueta, perquè escoltarem una cançó de la pel·lícula A Star Is Born, interpretada per Lady Gaga, i la veritat és que aquesta ens encanta especialment. Això es diu Always Remember Us This Way.

I si esteu tenint un dissabte així una miqueta dolent, que potser les coses no us estan sortint com us agradarien, no patiu. Fins i tot Daniel Potter té dies dolents i per això va decidir escriure i interpretar aquesta que es diu Bad Day.

Bad Day de Daniel Powder, i de fet volem seguir una miqueta amb aquest moment més calmadet, amb cançons maques, així que li demanarem a Ellie Goulding que ens canti una miqueta del seu Love Me Like You Do.

I si voleu una cançó amb una miqueta més de força, aquesta de 2015 interpretada per Pablo López y Juanes, jo crec que ens servirà. Es diu Tu enemiga.

Ha arribat aquell moment que ens agrada, que és el d'agafar l'avió, anar fins a Anglaterra, perquè escoltarem a un dels artistes que va néixer al programa X Factor. De fet, estem parlant d'Oli Mars. No va guanyar, però com sol passar en aquestes ocasions, a vegades el que no guanya, el segon, tercer, és el que acaba triomfant i és el que li ha passat amb ell. Escoltem Dear Darling.

I d'Anglaterra ens n'anem als Estats Units escoltant això. Look for the good in everything. Evidentment, estem parlant de Jason Mraz i, de fet, tots els diners que ha aconseguit amb aquesta cançó els ha destinat a organitzacions sense ànim de lucre, així que nosaltres hi volem contribuir. Sona Look for the Good. Look

Jo crec que molts estàveu esperant aquest moment, heu de confessar-ho, perquè tots estàvem esperant escoltar nova música de Rihanna, ha trigat a arribar, però ho ha fet, i déu-n'hi-do amb quina cançó. Escoltem a Ràdio 4, Born Again, Rihanna.

I seguint amb cançons d'aquest any, ara en recuperarem una que també, la veritat és que ha encapçalat la llista dels èxits, és d'Afrojack i de James Arthur, i es diu Lose You.

I ara canviarem d'idioma, evidentment, també de país, perquè arriba el torn d'una cançó que va aconseguir el disc d'or en tan sols, atenció amb això, 2 setmanes. Estem parlant de La Dolce Vita amb Fedez, Tananay i Mara Satell.

Alesha Dixon la vam conèixer gràcies a aquesta cançó, però la veritat és que el Regne Unit és una de les cantants més famoses, tot i que aquí potser no l'escoltem tant, però segur que aquesta us sona. The Boy Does Nothing. I got

0: I estem a punt d'acabar, però encara jo crec que tenim temps per escoltar un parell més de cançons. I començarem amb una de l'any 2018, la canta Sebastián Yatra, i es diu Traicionera.
1: Sebastián Yatra.

I no sé si en sou conscients, però aquest estiu va fer 20 anys del famós Te Dejo Madrid de Shakira, així que jo crec que és bon moment per recordar-la, bon moment per escoltar-la, i nosaltres, evidentment, ens acomiadarem amb això. Però demà hi tornem. Mentrestant, gaudiu de la tarda i, sobretot, que no falti la música a la vostra vida. Que tingueu bona tarda. Adéu, adéu.

0: Són a 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El conflicte entre docents i el Departament d'Educació marcarà l'inici de curs. Més d'un milió i mig d'infants i adolescents començaran les classes dimarts enmig de mobilitzacions de la comunitat educativa. Des del sindicat majoritari retreuen al Departament la manca d'interès per atendre les seves reivindicacions en pro d'una escola pública de qualitat. Iolanda Segura, USTEC.
2: Que no hi hagi un calendari de negociació de totes les qüestions que cal abordar, que és l'escola inclusiva, que, no, i ràtios, infraestructures, el català. Cert que hi ha avenços, però no resolen realment. Per tant, que no hi hagi ara encara doncs, una voluntat d'aquesta conselleria doncs, per tornar no, a reiniciar un altre cop doncs, les negociacions és el que fa doncs, que mantinguem una convocatòria de vaga el primer dia de curs.
0: Les associacions de famílies reclamen al govern que prioritzi l'educació pública per garantir, diuen, la igualtat d'oportunitats entre els infants. També més recursos per l'adaptació climàtica dels centres. Lidón Gasull, directora de la FAC, a l'edició cap de setmana.
3: Períodes de calor s'estan allargant. Els centres educatius, la majoria dels centres educatius, no estan adaptats per fer front a aquesta emergència climàtica i, per tant, no podem arreglar aquest problema amb 100 milions d'euros.
0: Tot i l'agitació, els alumnes estan il·lusionats per trobar-se amb els seus companys després de les vacances d'estiu.
4: Que llega la vuelta al cole y después puedo aprender nuevas materias.
5: Molta gent està molt emocionada perquè seria com conèixer els teus companys nous i la gent que més ben dit canvia com de la primària a l'ESO és un canvi com molt gran.
6: Volem anar a l'escola!
0: Precisament avui és una jornada de molta calor al territori. 106 municipis catalans estan en màxima alerta per risc d'incendi. Avui i demà s'ha restringit també l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig a la Noguera. Toni Conde.
7: Agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendis a 106 municipis catalans. Els agents han posat en marxa un operatiu de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de Mont-roig i la Baronia de Rialb, a la Noguera, on la combinació de calor, vegetació seca i baixa humitat augmenta el risc d'incendi. Alicia Ballán, cap de guàrdia dels agents rurals.
8: Ens preocupa aquesta zona especialment perquè les condicions meteorològiques han estat adverses i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent també, que fan que hi hagi aquest estrès, no, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
7: Aquest cap de setmana s'han superat els 40 graus a punts de l'Ebre i de Ponent i 77 estacions meteorològiques de Catalunya han registrat el rècord de temperatura més alta per a un mes de setembre des que tenen registres.
0: I de l'exterior els expliquem que a Alemanya la participació s'ha disparat a Saxònia-Anhalt en les eleccions en què, segons sondejos, l'ultradreta d'Alternativa per a Alemanya guanyaria. A les 4 de la tarda la participació havia assolit ja el 65,3% segons els darrers sondejos. Com dèiem, l'AfD podria aconseguir el 41% dels vots, el doble que la CDU, el partit del canceller Friedrich Merz. Cal veure si l'AfD podria formar un govern en solitari o si hi haurà cordós sanitari o no. El candidat ultra, Ulrich Siegmund, centra el seu discurs en reactivar l'economia i està en contra de la migració. I en plena de successos, un home es troba ferit en estat crític després d'apunyalar tres persones i saltar del balcó d'un quart pis. Els fets han ocorregut al districte de Sants, a Barcelona, en un apartament que compartien tres homes. Els Mossos d'Esquadra remarquen que aquesta és la versió que els ha donat la parella d'un d'ells. Segons la noia, un company de pis del seu xicot ha entrat a l'habitació i li ha propinat una punyalada ferint-lo de gravetat. Ella ho ha intentat impedir i ha resultat ferida lleu. En sentir el rebombori, el tercer tan gran de la casa ha acudit i també ha estat atacat. Després, l'agressor s'hauria autolesionat abans de saltar pel balcó. Els Mossos ho investiguen com una possible temptativa d'homicidi, encara que no descarten cap hipòtesi. I als esports, a la Fórmula 1, Fernando Alonso ha hagut de retirar-se del Gran Premi d'Itàlia que es disputa a Monza. Segons ha informat el seu equip, el doble campió del món ha hagut d'abandonar la 25a volta per una presumpta avaria del seu vehicle. I en futbol, en marxa el partit de València-Barça de la quarta jornada de la Lliga. Els de Hansi Flick tenen l'oportunitat de posar-se líders en solitari després de l'ensopegada del Real Madrid divendres al camp del Betis. El marcador a Mestalla a la segona, acabant la primera part, volíem dir, és de 0-2 a favor dels Blaugrana. A les 9 recordem que l'Espanyol rep el Sevilla. Els de Manolo González volen retrobar-se amb la victòria després de les derrotes davant el Real Madrid i la Real Societat. Recuperen avui el capità, Lele Cabrera, que estava sancionat. És tot per ara, tornem amb més informació, ja ho saben, al punt de les 6 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

Després de cantar davant del Pap a l'Estadi Olímpic, la Fred Garcia és novetat aquesta setmana amb aquesta cançó que acabes d'escoltar i que avui ha obert el programa, que es diu Vine'm a buscar, i que serveix també per presentar el nou gir en el so del Fred Garcia, un so més expansiu i contemporani que inclou guitarres elèctriques que respiren llum, capes electròniques que impulsen el tema i una producció pensada per fer vibrar tant el cos com l'ànima. És el que ens explica l'Alfred en aquesta nova cançó que avança cap on aniran els passos de la seva nova producció. Amb ell em donarà la benvinguda a aquest programa que t'acompanya, com saps, cada dissabte i cada diumenge de les 5 i les 7 de la tarda aquí a l'FM de Ràdio 4. Potser també estàs escoltant la remissió o bé ens estàs escoltant en format podcast a través de la pàgina web o l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. En tot cas, estem aquí per explicar-te tot allò que és actualitat en el món de la música en català i ho fem a través de novetats com aquesta que acabes d'escoltar, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Anem a repassar convidats perquè avui a la segona tindrem nosaltres a un artista eivissenc que, a banda de ser músic, és informàtic i és productor musical. És en Carlos, que ve a presentar-nos el seu nou disc titulat Sol Solet, un disc plenament electrònic amb el so eivissenc 100%, de pura raça eivissenca. El descobrirem a la segona del Catalunya Express. I abans d'anar cap a Eivissa, passarem per Lleida, perquè allà ens ve molt de gust de compartir uns minuts amb Llum Rajola, que ve a presentar-nos les cançons del seu nou àlbum, El món no està fet pels romàntics. Un disc ple de col·laboracions majoritàriament lleidatanes i on en Llum Rajola ens fa gaudir del seu estil habitual i, com sempre, amb la producció d'en Pep Saula dels Sexeni. És el nostre convidat d'aquesta primera hora, que ara mateix continua amb una altra novetat destacada i important de la setmana, perquè és el debut en solitari d'un altre dels excomponents de Manel. És l'Arnau Bellver, que es presenta amb aquesta nova cançó que es diu Mentre el monstre. Sona així.

crepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que...

0: El món no està fet pels romàntics. Aquesta cançó, compartida amb Abril, és la que dona títol al nou disc de Jung Rajola. Què tal? Bona tarda.
1: Molt bé, molt content, ja ho saps, que sempre m'agrada veure't, Joan.
0: Sí, senyor. I vas a ritme de Bad Bunny, eh? Perquè recordo l'últim cop que ens va veure aquí, que va trobar un dia és Bad Bunny, i ara vens just uns dies abans dels seus concerts, que suposo que aniràs, o no?
1: No hi aniré. M'hagués agradat anar-hi, eh? És un tio que la veritat és que amb els anys i els discos que ha anat traient he anat admirant més i més i més. Al principi l'odiava.
0: Ah, sí?
1: Sí, amb el Soy Peor i tal, el 2018 no m'agradava gens el Bad Bunny Trapero, però des del primer disc que trobo que s'ha consolidat molt com a artista.
0: Però vaja, no has vingut a parlar de Bad Bunny aquí, no?
1: No, he vingut a parlar de mi.
0: Del teu disc, un disc que té aquest títol tan descriptiu, que expressa, no sé si expressa una idea que tens inculcada, que el món no està fet per romàntics. És una afirmació?
1: Sí, és una afirmació. Jo trobo que al final és una manera d'entreveure de que el món és com és, el món no és un lloc fàcil, però malgrat això, per la gent sensible, també hi podem arribar a evitar-lo i podem arribar a viure en condicions.
0: Dius que amb aquest disc tanques una trilogia que vas començar amb Cor Trencat, que vas seguir amb Peter Pan, i aquí ja tanquem aquesta trilogia, o és una manera de vendre el peix?
1: És una manera de vendre el peix, en el sentit de que jo sempre sóc una persona que parla d'amb ella mateixa, i el primer disc crec que tenia una mirada una mica més adolescent, una mica més atormentada, introspectiva. El segon tenia una mirada Peter Panesca, en el sentit de que era un nen que estava entrant a la trentena i no es volia fer gran. I aquest disc té una mirada molt més clarivident, una mirada molt més madura, però al final tots tres discos parlen de mi, del món, de la societat, parlen del que m'envolta i reflexionen sobre això.
0: Una de les coses que caracteritzen els discos de Bad Bunny, de Bad Bunny no ho sé, però de Jung Rajola sí, que és que la font d'inspiració principal és la seva pròpia vida. Jo que et segueixo a les xarxes, sí que ara estàs enamorat i que tens nòvia i que tal com dius, has arribat a un punt de maduresa que no sé si et fa abandonat aquesta mala vida que has portat els últims anys.
1: Jo crec que la mala vida un l'abandona per ell mateix. És a dir, sí que és veritat que hi ha gent que m'ha acompanyat durant aquests anys, que m'ha ajudat com a tenir millors hàbits i tot, però tot aquest viatge el vaig començar jo mateix i d'alguna manera també va ser com avorrir aquest Quintí de Peter Pan, no? D'aquest infant terrible que no vol deslliurar-se de bueno, d'aquesta mirada com una mica adolescent, infantil, vers el món, pues, jo mateix, en algunes nits o dies que vaig tocar fons, vaig dir, tu, això no pot seguir igual, i vaig canviar hàbits, i just per canviar hàbits les coses van anar com molt millor, i arran d'això, pues, sí, he conegut gent molt guai, i la veritat és que la vida pues, està més brillant.
0: El teu psicoanalista ja ha escoltat el disc, ja té un diagnòstic.
1: No, tant de bo tingués un psicoanalista. És una cosa que sempre he pensat que m'agradaria fer, però no. Tant de bo en un futur, que escolti els tres i em defineixi.
0: Exacte. No? És que no sé per on començar, perquè vull explicacions de moltes coses. Comencem per Famós Català, per exemple.
1: Vinga, sí.
0: Famós Català és una mica un retrat d'això, d'aquesta escena que tenim al país de la música en català. Una mica, jo crec que el retrat és això, no?
1: Bueno, el que retrata Famós Català justament és com la mirada a uns artistes que som els de l'escena indústria catalana, que sovint tenim dos feines, que sovint vivim en vides una mica precàries, hi ha qui més i qui menys, i famosos catalans, o sigui, caricaturitzats fins al punt de... Vale, vaig a un festival convidat per aquesta marca i el dia següent estic obrint el Teams per contestar, jo què sé, a la feina. És una realitat que és molt normal de tenir dues feines, una realitat que és molt normal de tenir un concert a les 12 i estar davant de centenars de persones i el dia següent anar a l'oficina i no sé si hauria de ser o no així, però sí que és veritat que la idea que s'intenta vendre de que estem en el millor moment de la música catalana i tot això és com una punta d'iceberg que quan mires una mica més al fons te'n dones compte de que potser, si hi ha aquesta realitat, potser no.
0: De fet, és una cançó que comparteixes amb el Saxeni, que també tiren d'ironia moltes vegades per parlar també una mica de, sí, de coses semblants.
1: Sí, és una cosa molt lleidatana de fotre'ns-en de nosaltres mateixos. Som així.
0: Jo crec que val la pena escoltar aquesta cançó. Es diu Famós Català, atents a la lletra, perquè una mica doncs, explica aquestes contradiccions que viuen cada dia els artistes catalans.
2: Buah, has vist que m'han verificat, tio?
3: Sí, tio.

0: calla, que m'han etiquetat un reel de sa meva. Hoy se come.
1: Famós català és un dels temes de El món no està fet pels romàntics. Avui estem amb en Lluc Rajola, amb les cançons d'aquest disc, un disc volgudament i pretesament lleidatà, perquè has convidat un grapat d'amics de l'escena lleidatana.
2: Sí, jo crec que Lleida ara mateix està en un bon moment, en el sentit de que hi ha com molts projectes que estan aflorant el que seria la indústria, que es donen a veure i que són molt interessants, i jo he intentat com arroplegar els que ara mateix m'interessaven més.
1: En el cas de Sapa Nua, jo crec que ja els has donat l'estocada.
2: Em sap molt greu, però bueno, d'alguna manera les coses comencen i s'acaben. Em sap moltíssim greu, perquè a més va ser una notícia com molt repentina per tothom. Però bueno, el tema amb la Joana, amb Selva Nua, és un temazo. Llavors, bueno, igual pleguen ara i surten coses noves, també.
1: Segurament. També t'has retrobat amb Dimos, Marc B.
2: Sí, home, això és molt guai. És a dir, bueno, per qui no ho sàpigui, jo vaig començar amb el Dibos i el Marvi i amb l'Àlex Alcalde, que és amb qui encara fem els videoclips, no? Que és com pot ser la imatge més visual de Trap With Moderation, que és el nostre col·lectiu. Feia temps que no col·laboràvem, teníem com algunes cançons que no havíem acabat traient i bueno, tenir un grup, tenir un col·lectiu, a vegades té moments bons i dolents, i ara pues, ens vam tornant a trobant. I aquests bons moments van fer que tornéssim a mirar enrere i féssim un corrido, que és curiós, i per mi és un dels millors temes del disc. Pot ser per això, perquè està fet com amb gent amb qui tens molta confiança i va quedar un tros de tema.
1: Sí, senyor. A mi és que em tens guanyat, però tens raó. És un disc que s'ha escoltat molt bé i és molt, molt variat. Hi ha corridos, tal com dius, hi ha rumba, sí. Hi ha bachata, hi ha pop urbà, rap, i tot això sota les mans expertes d'en Pep Saula, que ja forma part d'una mica del teu tarannà i del teu equip habitual, no?
2: Mira, per aquest disc està molt divertit, de que sí que és veritat que jo he ficat com una mica més de mà amb el tema de producció, perquè jugava molt amb biblioteques de sons i hi ha una eina que es diu Splice.
1: Sí, no sé, vam parlar fa poc.
2: No sé si ho coneixeu. Sí. I és una eina que és una biblioteca infinita.
1: És un corta i pega una mica, eh?
2: Sí, bueno, és un corta i pega, però després a tu et serveix quan tu ets un músic tan cutre com sóc jo, que al final el que a mi se'm dona bé és escriure i compondre. Quan tens tota aquella amalgama de sons i pots jugar amb ells, a més té com una espècie de sistema, com si fos un Ableton, on pots combinar drums amb guitars, amb no sé què, té una IA que també com a que et dona recomanacions i tal, a mi m'ajudava com a totes les fumades que em venien al cap a juntar-les, i després el Pep és com que aquelles fumades les empacava i feia que siguessin una cançó com Déu mane, no? Però això va fer que mescléssim estils, que mescléssim un piano amb bombos negres com a la de Addicte a la Serotonina, que mescléssim, bueno, coses rares, no? Però crec que el Pep va saber com donar-li la màgia amb aquestes fumades que tenia jo, per a que tingués un sentit, perquè si no, clar, un disc amb tants estils musicals, si no hi ha un fil conductor, malament anem.
1: Hi ha un parell de cançons on es nota molt això que et deies, aquest jugar amb els sons, com Gremlin, per exemple.
2: Sí, totalment.
1: O la cançó que comparteixes amb aquesta Big Band, no? La Black Music Band, també, no?
2: La Black Music Big Band, sí. Completament. De fet, aquesta la vaig...
1: Clar, fes que passi.
2: Sí, fes que passi. Aquesta va ser com una cançó que primer jo me la imaginava molt amb gospel i no sabia com introduir aquesta espècie de gospel, aquesta espècie de chorus, i justament el Lil Dami l'any passat va treure un disc
1: amb aquesta mateixa formació,
2: on hi havia dos cançons amb aquesta
1: amb el Miqui Núñez, a més.
2: I em van agradar molt. I vaig pensar, dic, pues, perquè si Lil Dami està amb Halley i jo estic amb Halley, pues, potser hi ha aquí un... potser, no, però vull dir, igual em puc saltar com a aquesta... No? Vull dir, hi ha un pont, no? Ja que ja està fet entre aquesta gent i nosaltres. I la veritat és que primer vaig parlar amb un d'ells i li va agradar com molt la idea, i després, ja quan ja havia parlat amb ells i més o menys els semblava bé, llavors ja vaig involucrar Halley per a que acabessin de tancar-ho tot. Però molt guai, ja són molt enxitxats i van venir amb moltes ganes, són adolescents, la majoria, i flipes lo bons músics que són, i una experiència molt xula.
1: Doncs jo crec que val la pena que ho escolteu. Es diu Fes que passi, i és una de les cançons d'aquest disc de Llunc Rajola amb la Black Music Big Band. Si no

0: Fes que passi.
1: Fes que passi. Des del món està, no està fet pels romàntics, el nou disc de Jung Rajola. Un disc que, tal com diem, està produït per en Pep Saula, està carregat d'artistes lleidatans, però està ambientat bàsicament a Barcelona. Sou una mena de, sou el lobby lleidatà de Barcelona i una mica.
2: Oh, és que porto 10 anys que hi visc, llavors la meva vida és aquí. Vull dir, sí que és veritat que la gent de Lleida, la majoria, no tots, hi ha gent que venen aquí i es queden aquí 100%. Però tots sempre tenim com aquest punt que podem escapar, no? De quan la ciutat, la gran ciutat ens cansa, sempre podem escapar, no? I això ho fem molt. I jo pues, cada dues setmanes vaig a Lleida, o a vegades, pues, si tinc alguna setmana lliure, pues, me n'hi vaig, i estic com més tranquil, i vaig a córrer pel camp. I són coses que, per exemple, aquí a Barcelona no es poden fer, i en canvi a Lleida pues, hi ha coses que, a Barcelona, que només hi són a Barcelona... Ai, bueno, que m'he rebassat. Vull dir que a Lleida hi ha coses que només pots fer a Lleida, i a Barcelona hi ha coses que només pots fer a Barcelona. Llavors, si pots anar alternant, pues, sempre està molt bé.
1: El to general del disc, hi ha molta varietat, repetim-ho, és un disc divertit, vitalista, però hi ha un fons d'amargura, no sé com dir-ho, de desencant, de dir, ostres, sí que costa tirar endavant amb aquest projecte que tinc entre mans.
2: Clar, al final, bueno, el propi nom del disc, tot i ser un disc molt vitalista, el propi nom del disc no és un disc, no és un nom positiu.
1: No, exacte, ja té aquest punt.
2: Clar, té aquest punt que ja et prepara pel que et trobaràs. I és un disc que tu el comences a escoltar i té moments preciosos d'estimar-ho tot, perquè és un disc que parla fonamentalment de l'amor, i cada cançó està enfocada en un tipus d'amor diferent, no només el romàntic, sinó al planeta, als teus, al passat, al present, als propòsits, als somnis, als errors. Bueno, cada cançó parla d'un tipus d'amor diferent. Però el que t'intento dir és que, malgrat tot, la vida no és un lloc fàcil, el món no és un lloc fàcil, però malgrat tot val la pena tirar endavant. I és una cosa que sempre, en tots els meus discos, potser ha anat increixendo, de que els versos sempre eren com molt crus i després les tornades eren molt esperançadores. I amb aquest ja notes que almenys el to, tot i que t'estigui removent a vegades per dins algunes frases o alguns versos, el to és vitalista i és esperançador en tot el disc, no? Però sí que és veritat que a mi em va passar que dos mesos abans de treure el disc, allò que te'l fiques i te l'has ficat mil vegades, i te l'escoltes, i va haver un dia que em vaig tenir com una espècie de catarsi de dir, quan va acabar, dic aquest disc parla de moltes coses realment, i sí que té com moments d'humor i tot, però clar, comença com per tot lo alt, passa com el punt aquest divertit, no?, amb els ritmes llatins pel mig, però acaba amb tres o quatre cançons que són més... Bueno, sí. No acaba bé el disc, que diguéssim. De fet, l'última cançó es diu Quan tot vagi malament, vull dir que no... Però bueno, però tret d'això, crec que és una manera de mirar la vida realista, pues, la vida és com és i s'ha de jugar.
1: Aquest cowboy de mitjanit, del final del disc també, està inspirat en la teva experiència o la pel·lícula, bàsicament?
2: No, a veure, és la pel·lícula, o sigui, la metaforitza la pel·lícula, però la pel·lícula, és molt forta. Si fos la meva vida, malament aniríem, però evidentment és un retrat de la meva experiència i del meu projecte. Jo crec que els tres discos que he fet són tres discos molt bons. Per mi aquest últim és com ja la meva òpera magna ara mateix, però et sents a vegades com... No que voldries viure de la música, però sí que és veritat que et sents una mica... no sé si apartat, no?, d'aquest circuit, o potser no estic on mereixeria estar, en aquest sentit. I aquesta cançó retracte feta en femení, per a que no sembli tan...
1: Ha enyorat una mica.
2: Clar, però no, per donar-li una mica de retòrica també, però feta en femení, pues, la història d'una pues, noia que ve a triomfar a la gran ciutat i al cap d'uns anys està igual o fins i tot pitjor. I també té moments d'humor, perquè hi ha frases com... Tu que et pensaves que faries una gira com la Rosalía i al final Too Good To Go és l'única marca que et patrocina. Que, per qui no ho sàpiga, Too Good To Go és una marca que...
1: De aliments així, mig caducats.
2: Bueno, sí, que
1: bueno, mig caducats,
2: et surt,
1: no,
2: per exemple, una panaderia que et fa un lot per 4 euros d'anar a comprar un lot de 4 euros i et donen pues, el pa d'ahir. Bueno, el pa d'ahir no, però el pa que demà ja no podran vendre. I tu vas allí, el reculls i te'l congeles i no sé què. Bueno, però a mi em feia molta gràcia de colar com a... Perquè moltes vegades t'hi has vist, no? De que, bueno...
1: Bueno, és una metàfora al final, no?
2: Sí, és una metàfora, és una metàfora.
1: Clar, abans ens explicaves que ho has gaudit molt d'això de jugar amb els sons i experimentar i passar-li tota aquesta feina amb el Pep Saula, però també fa la feina que també t'agrada molt, i de fet jo crec que ets mestre amb això, en fer lletres i tirar d'ironia i fer cançons que expliquen coses.
2: Bueno, a mi em passa que tota la vida m'he dedicat a escriure. Abans ho feia com un hobby, de més jovenet, pues, amb adolescència o més, pues, amb 18, 20 anys, escrivia pues, poesies i llegia i consumia molta literatura. Vull dir, no ho feia per fer. I durant molts anys m'he dedicat a ser publicista, quan ets copy... T'ho vaig dir a l'anterior entrevista que vam fer pel disc de Peter Pan. Escriure cançons i fer copies de publicitat té molt a veure, perquè has de sintetitzar coses amb molt poques paraules, i quan fas pop ho has de fer a sobre amb les paraules indicades, i si poden ser senzilles, millor. Llavors, jo durant tots aquests anys que porto la música, miro enrere com escrivia abans o com quan vaig començar i tal, i ara trobo que sí que en un moment que sé com escric, tinc el meu estil escrivint, però sí que és veritat que sempre intento cuidar que hi hagi una lletra ben feta i un missatge darrere, o si més no un missatge, però que estigui, que encara que la lletra sigui fàcil, que estigui ben feta, i que, per tonta que sigui la cançó, que tingui una frase que te quedis amb aquella frase.
1: Igual que passa amb els esports de televisió, amb les imatges, els copies també estan sent substituïts pel Gemini, per Claude, per ChatGPT.
2: Sí.
1: Sí?
2: Bueno, a mi em passa... Just avui he firmat el finiquito de la meva feina.
1: En sèrio?
2: Sí.
1: Hòstia.
2: Bueno, hi ha hagut un ERE, allà on treballava, i he marxat voluntàriament. Sí, portava 7 anys i bueno, em vaig apuntar de voluntari, em van agafar, i just avui he dit adéu i estic...
1: I com estàs?
2: Content.
1: Sí?
2: Sí, bueno. Sí, perquè tenia ganes de... d'enfocar-me en altres coses. No ho faig tampoc exclusivament per la música, però una de les coses que em fa patir és que crec que no... El que estic fent ara, d'aquí 5 anys, no ho hauré de fer. Saps? És a dir, només ni necessita... Si ara som 4, ni necessitaran un. I serà un que treballarà pues, amb un ordinador, amb una IA d'assistent,
1: sí.
2: I perquè la mirada humana i el cervell humà sempre, per mi, sempre serà superior al de la màquina. Però jo, no sé, vull mirar dins del món audiovisual cap a on tiro. Tinc amics que estan engegant projectes i, no ho sé, igual provo coses. De moment pensaré molt, perquè estic molt cansat del disc. Estic molt cansat de quan deixes una feina, l'últim mes és molt, molt dur, i tinc ganes també de relaxar-me, saps? És a dir, he fet uns anys que he fet poques vacances i molts sacrificis, perquè la música és molt sacrificada, i més quan ets solista, perquè totes les gestions les fas tu, tots els equips els portes tu, tothom passa per tu, i no són poca gent, és a dir, cada videoclip té un equip, dins de la música hi ha un equip, la premsa de la discogràfica, del no sé què, bueno, hi ha molts equips, i totes aquestes... El telèfon no para de vibrar, i això combinat amb una feina acabes cansat. Llavors, ara tinc ganes com de relaxar-me i a veure què passa.
1: Déu-n'hi-do, doncs, estàs en un punt d'inflexió a la teva vida, suposo, però vaja, i parlo per experiència pròpia, a vegades ens fa por aquest abisme de deixar una feina, però te n'adones que quan es tanca una porta se n'obren quatre, vull dir que...
2: Totalment, segur que sí.
1: I jo crec que passarà, vaja, segur. Moment d'escoltar Cowboy de mitjanit, val? Som-hi.

0: Cowboy de mitjanit, una de les cançons del final del disc, un disc que comença molt amunt i que va baixant fins a les tenebres, però vaja, al final el missatge en general és positiu, perquè estem parlant d'un disc que al final és ballable i amb ganes que la gent s'ho passi bé, no castanya les venes, suposo.
1: No, per a res, jo crec que és zero la intenció. De fet, Cowboy de mitjanit relativitza molt el fet de... Mm-hmm. Arribar a una ciutat pensant que menjaràs el món i que no passi. Vull dir, no passa res si això passa. És a dir, com dius tu, es tanca aquesta porta que igual t'has inventat tu al teu cap, però se n'obriran quatre més si tu saps llegir la situació. Mm-hmm. Vull dir que és una lletra molt irònica. De fet, el pont és com... Jo vull triomfar i no vull tornar, no sé què, però se n'estan rient realment d'aquesta situació. Després, quan ho miris amb els anys i penses en aquella persona que està com obsessionada amb ser una altra persona que no va arribar a ser, dius, és la projecció que tu t'has fet, no hi ha més, realment.
0: Hi ha una altra de les cançons que es titula Somiatruites. Te'n consideres un de Somiatruites? Algú que fa
1: molt
0: de coloms?
1: Sí? Molt, molt, molt. Soc exageradament Somiatruites i per això mateix li vaig ficar aquest nom, sí.
0: Per acabar, fem un petit joc de contrastos ràpids. Et donaré dues opcions, a veure quina tries, d'acord?
1: Vale.
0: La tranquil·litat de Ponent o el caos de la gran ciutat per inspirar-te?
1: Ponent.
0: Sí?
1: Sí.
0: Vas a Lleida a escriure?
1: Escric més a Lleida. De fet, vaig escriure mig disco quan vaig tenir apendicitis. Vaig tenir l'any passat apendicitis i com que dic que no tenia mai vacances ni res o no les tenia prolongades, vaig passar 15 dies, un mes de baixa i vaig composar mig disc, perquè a més va coincidir que el Pep Saula estava a Lleida i vam fer un munt de música. Vull dir, sí.
0: Cap a Ponent.
1: Cap a Ponent.
0: Una batxata en un club o una rumba en una festa major?
1: Una rumba, sempre.
0: I la tercera, un missatge d'amor sincer de matinada o una lletra irònica que faci pensar?
1: Diem l'amor.
0: L'amor. Exacte. Tot i que... Tu ets romàntic o no, en el fons?
1: Sí, home, sí. Si escric cançons... No, sí que soc romàntic, sí.
0: Fantàstic. Doncs ens quedem amb L'últim dia a la Terra, una cançó fantàstica, rodoníssima. Et desitjo molta sort a partir d'ara amb tot el que emprenguis.
1: Moltes gràcies.
0: I ens veiem al pròxim disc, espero.
1: Espero que sí.
0: Gràcies.

0: Catalunya Express.
1: Tan solo música en catalán.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf Katalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.
3: Hola, Joan i oients del Catalunya Express. Soc Guillem Soler de Buós, aquí el que fa les cançons i les canta, molt content i feliç de presentar-te aquest temacle que ens hem tret amb la Leire Martínez, la que va cantar durant molts anys amb l'Oreja de Van Gogh. Ens fa molta il·lusió per la temàtica del tema, que parla de que quan tens clar quin és el teu camí t'hi has de tirar de cap. Nosaltres ho vam fer i animem a l'audiència, que sabem que no és poca i que és selecta, que també ho faci. Esperem que us agradi la cançó. Bon dia!

En Guillem dels Bós, presentant-nos aquesta cançó que comparteixem amb la Lídia Martínez, ex l'Oreja de Van Gogh, que es diu No hi ha pla. I després ha arribat el duet de l'Amliqui i Yuri Santa Fe Daurada. Arribem al punt horari amb una altra cançó que és un duet, Messer i Salla Ritmes, amb Plaça de Sants.

0: Son las 6.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. A Ceuta, centenars de veïns s'han manifestat contra la gestió de la crisi migratòria per part del govern espanyol. Sota el lema pels nens de Ceuta, els manifestants s'han reclamat a l'administració que garanteixi drets i protecció als infants de la ciutat autònoma a l'inici del curs escolar.
2: Ellos no tienen seguridad en el trayecto. No es normal que unos niños vayan al colegio y se encuentren militares por la calle.
3: Nos han reventado la vida, porque si tú quieres venir a un país para prosperar, entras por la puerta con tus papeles.
4: No podemos seguir viviendo, no podemos sacar a nuestros hijos al colegio, no podemos sacar a nuestros mayores, ni al médico. Es una vergüenza que nos estamos abandonando por parte del gobierno.
0: Malgrat l'oposició dels veïns a la creació d'un campament d'acollida temporal al port, durant la jornada d'avui s'acabarà la instal·lació d'una cinquantena de carpes. En total, el campament podrà acollir prop de 700 migrants. El govern continua treballant per evitar que dormin al carrer. El ministre Ángel Víctor Torres, al capdavant de l'operatiu, ha recalcat que s'estan destinant tots els recursos per agilitzar devolucions de les persones que no tinguin dret a asil.
5: Porque no se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, que estén durmiendo en la cercanía de Bensú y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso. Y por tanto, vuelvo a repetir, son infraestructuras temporales y para que puedan ser devueltos hay que filiarlos. Y para eso tenemos que hacerlo en espacio cerrado.
0: En clau laboral, arran de la reestructuració anunciada pel grup Volkswagen, propietari de SEAT, Foment del Treball exigeix que el futur industrial de la companyia a Martorell quedi garantit.
6: La patronal catalana subratlla la necessitat de diferenciar el futur comercial de la marca de la continuïtat de la companyia com a pilar estratègic i industrial de l'economia catalana. Josep Sánchez Llibre, president.
7: Estem totalment convençuts que Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
6: La continuïtat de SEAT a partir de 2030 continua en l'aire. La companyia ha advertit que cada vegada és més difícil mantenir el nivell d'inversió. Els sindicats han demanat que l'administració pública intervingui davant les polítiques de Volkswagen, que ha anunciat una retallada de 50.000 llocs de feina a tot Europa.
0: Escoltàvem el nostre company Toni Conde. Canviem de qüestió perquè en uns minuts els veïns i veïnes de Castellciutat, un nucli integrat al terme municipal de la Seu d'Urgell, tallaran la carretera nacional 260 per exigir la construcció urgent d'un pas de vianants a la vila. Joana Cendra.
8: Aseguren que aquest tram de travessia urbana de l'Eix Pirinenc no compte amb cap pas de vianant regulat. La reivindicació està documentada com a mínim des de l'any 2010, sense èxit. La concentració tindrà lloc a la tarda a partir de 6:45. Montse Corell, veïna de Castellciutat.
9: Fa gairebé 16 anys que estem lluitant per aquest tema. Malgrat els diferents compromisos, projectes i anuncis per part de l'administració, el problema segueix sense estar resolt. Per aquest motiu hem decidit fer aquesta concentració i que la situació es resolgui amb urgència, ja que no estem disposats a passar més temps.
8: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell va aprovar inicialment un nou projecte per executar aquesta infraestructura, però les obres encara no han començat, ja que l'execució està pendent que es resolgui el rebuig d'un dels propietaris afectats.
0: I al Delta de l'Ebre comença la campanya de la sal a les salines de la Trinitat. Enguany s'espera que baixi la producció degut a l'excés de pluja de l'hivern i la primavera. Judit Huerta.
10: La previsió d'aquest any, unes 80.000 tones de sal, se situa lleugerament per sota de les 83.000 recollides al 2025 i lluny de les prop de 120.000, tant del 2023 com del 24, dues campanyes especialment favorables marcades per la sequera. La producció habitual de les salines de la Trinitat se situa a l'entorn de les 90.000 tones anuals. Les pluges de la tardor passada i de l'inici de l'hivern han complicat especialment la preparació de la collita. Manel Salvador és el gerent d'Infosa.
11: La campanya serà fluixa, però ja arrenquem amb una campanya fluixa perquè la tardor passada i l'hivern passat va ploure extraordinàriament molt i això ens ha afectat des del primer moment i sabíem que enguany la collita seria modesta. Estarem al voltant de les 75-80.000 tonelades.
10: Precisament per intentar aprofitar al màxim la recta final de l'estiu, Infusa ha retardat lleugerament l'inici de la salinada per intentar aprofitar una mica més la cristal·lització de l'última setmana d'agost. Unes 120 persones treballen en aquesta campanya que dura una quinzena de dies.
0: I els esports? En marxa la segona meitat del partit del Barça contra el València al minut 83 de partit. Els blaugranes s'imposen per 4-0 contra els valencians. I en Fórmula 1, l'italià Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia, disputat a Monza per davant de George Russell i Max Verstappen. Fernando Alonso s'ha hagut de retirar a la 25a volta per una presumpta avaria al seu vehicle. Tornem amb més informació, ja ho saben, al punt de les 7 en aquesta sintonia. A Ràdio 4, bona tarda.
1: Ràdio 4.

0: Aquesta cançó es diu Ritual i està en el tema, en l'EP que avui ve a compartir amb nosaltres en Carlos, un eivissenc, que ara... que no sé si està afincat a Eivissa o s'ha afincat a Barcelona.
1: Carlos. Estic afincat a Eivissa.
0: Ah, fantàstic.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Però vés bastant sovint per aquí?
1: Sí, per temes de feina vinc bastant sovint, però sí, sí, sí.
0: Estic perquè tu, banda de músic, ets programador informàtic.
1: Sí, sóc informàtic. Bueno, programador, desenvolupador web, com li vulguis dir.
0: Està bé. Com va la feina?
1: Molt bé, la veritat.
0: Escolta, i aquesta doble faceta teva, l'artística i la laboral, diguéssim, com les combines? Com ho portes tu?
1: Al final, a la meva feina, el que faig és com... començar molts de projectes des de zero, aprendre molta cosa diferent, perquè al final tot el tema de l'enginyeria i sobretot ara amb el tema de la IA i tal, es poden fer molts de projectes diferents. Per tant, és algo que apres també encarar-me la música, en plan, jo no sóc músic d'estudis, per tant, apropar-me, o sigui, em dona com moltes eines com per apropar-me a produir cançons.
0: M'ho poso amb safata, perquè fa 5 minuts acabo de parlar amb el Joan Miquel Oliver, okay, des de Palma, i li he preguntat per la IA. Jo he pensat, algú que, com ell, que li agrada experimentar i jugar amb l'electrònica, he pensat, bueno, segurament s'hi haurà abocat. I no li interessa en absolut, no vol saber-ne res.
1: Jo ho entenc.
0: Tu ho entens? Sí, sí, jo sí. M'he quedat una mica flipat.
1: A l'hora de crear i a l'hora de fer coses més artístiques, jo entenc que un se vulgui allunyar de la IA perquè no, potser no t'aporta res innovadors.
0: Un altre que et tires pedres a la teulada, perquè tu ets informàtic. Tu ets
1: sí, però una cosa és fer coses més lògiques, més més tècniques, i l'altra cosa és crear coses noves.
0: És així. Total, el teu projecte és un Carlos, i combines això, la sensibilitat intel·lectual, la filosofia, la pintura, fins i tot, amb el música de club i el house progressiu. Com es combina això?
1: Bueno, la pintura, per exemple, ara estic tirant molt de les pintures que faig per les portades, per exemple. Tot el món de l'electrònica m'agrada bastant, però una electrònica com és, no sé si, bueno, si potser més alternativa, no les típiques que punxen allà a les discoteques d'Eivissa. I no sé, o sigui, això.
0: L'has titulat Sol Solet, això aboca a la infantesa, no sé si... hi ha alguna referència directa a la tornada infantil?
1: Sí, sí, sí, totalment. O sigui, això ve perquè a una cançó havia d'acabar una estrofa i o sigui, com que anava molt bé dir sol solet, posa't la capa i el barret, i vaig dir, vale, la vaig gravar, després vaig utilitzar també el sample de sa cançó infantil.
0: Però tu jugues amb el doble sentit, segurament.
1: Exactament.
0: Ah!
1: Exactament. Al final és això, i em va molar com a títol d'EP. I és com això, en plan, al final és un projecte al que m'he posat la repte de fer-lo jo tot sol, en plan, gravar-me, produir-me i fins i tot masteritzar-ho jo tot sol, però a la vegada és com pues, aquesta referència d'infantil, del joc, de l'experimentació, que m'agrada.
0: I això del fet de treballar sol, solet, sense cap mena d'ingerència externa, t'agrada o senzillament t'has acostumat a fer-ho així perquè no has trobat ningú que...
1: No, sí, sí.
0: Que s'hi pugui involucrar?
1: No, sí, la cosa ve de que venc de col·laborar amb molta gent. O sigui, per els discs de Nova Eivissa vaig col·laborar tant amb la part producció musical com la part de la conceptualització de l'àlbum i de tota la imatge estètica i de més. I també vinc de fer música en Púnix amb Antoni. Amb Antoni faig moltes coses, molts de vídeos. I em va venir així, vaig posar aquest repte de fer-ho jo tot sol i a veure si sortia alguna cosa decent.
0: De fet, prèviament a aquest EP has publicat un single amb Nassara, que es diu Cau Menuda, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Aquesta cançó va ser molt guai perquè al final, a l'hora de... Perquè vaig comptar amb dues amigues a l'hora de fer-lo. O sigui, una d'elles, Nassara, canta amb jo en aquesta cançó, és una amiga meva d'aquí de Barcelona que vaig conèixer aquí, a Sa Pompeu Fabra, aquí molt prop, i l'altra, pel videoclip, vaig comptar amb Neira, que és una amiga ballarina, i mai havíem fet res junts, i o sigui, va ser increïble com balla ella dins del vídeo.
0: Mm-hmm. Hem començat l'entrevista per escoltar en Ritual, una cançó que parla d'amistat, crec, no?
1: Sí, sí, sí, parla de com... aquesta llibertat que sents quan estàs amb els teus amics de veritat i com cada un pot ser el qui és i no has de demanar explicacions ni donar explicacions a ningú del grup.
0: En aquest EP, que són quatre cançons, hi ha doncs, títols tan suggeridors com Guajira o Peça dos Cúmbia. Hem d'entendre que tires de rimes llatins?
1: Sí, totalment. Al final estic mesclant com molta electrònica, molts de cintes com molt agressius, molt distorsionats, juntament amb, pues això, ja sigui amb cúmbia, amb una bachata, perdona. Uh-huh. O el fan brasiler que surt a Ritual. I és això, en plan, hem mesclat com dos mons al principi com diferents, però bueno, a mi m'agrada com ha quedat.
0: I a més incorpores electrònica contemporània, també videojocs retro, és una mica una coctelera molt pròpia i molt personal teva, diguéssim.
1: Sí,
0: no?
1: sí, pues sí, al final la primera cançó de Guajira, a mi em recorda molt a la banda sonora dels jocs de la Wii i tal. Uh-huh. Després per la cançó de PS2 Cumbia he utilitzat samples del sistema operatiu de la Play 2. I no sé, o sigui, hi ha molta reminiscència als videojocs.
0: Doncs mira, aprofitem per posar Peça d'Escúmbia, que seria la que junta els dos mons, diguéssim. Va, escoltem-la.

0: PS2 Cúmbia, un dels temes d'aquest EP, aquest sol solet que avui compartim amb en Carlos, aquest músic evisenc i productor que ve de col·laborar molta gent amb el seu últim treball que va venir també a presentar aquí, aquell nova Ebusos. I ara, quina diferència seria, Iuri, entre allò que vas fer en aquella ocasió i aquest nou disc que presentes ara?
1: Al final, amb nova Ebusos, el que vaig voler fer és explicar una història i un concepte molt fort, ja sigui amb les lletres, ja sigui amb les cançons, o sigui, amb el so, ja sigui amb ses portades i tot el que envoltava. I en aquest he procurat més pues, allunyar-me d'aquest pòsit conceptual, aquesta càrrega que em vaig ficar damunt, i fer-ho tot més genuí i més us podríem dir experimental i sense posar-me com cap barrera. I jo crec que aquestes són les gran diferència.
0: Per tant, diguéssim, t'has deixat anar una mica, diguéssim.
1: Sí, totalment. Volia... Sí, és que em vaig posar a produir, perquè això ho vaig fer fa uns 5 mesos o així, si tampoc fa tant. I van sortir com aquestes 4 cançons i vaig dir, hòstia, això mola, tampoc ho volia deixar emmagatzemat a l'ordinador. Vaig preguntar al celler si ho podia treure i em va dir que sí. Així que endavant.
0: Mira, ara que parlàvem d'ella fa un moment, algú deia, tenia la teoria, jo crec que té molta raó, doncs, que ara tot serà perfecte, tots els textos seran ben fets, sense faltes d'ortografia, tot és fantàstic. I començarem a apreciar l'error humà, no?
1: Sí, totalment. I... Sí, per això, sí, és que és impossible a l'hora de crear... I més en el meu cas, que faig música amb Ibisang, ara per ara no entenc res de ser Ibisang, en plan, les peculiaritats que hi ha dins d'aquest dialecte.
0: Per tant, a tu no et fa servei, diguéssim.
1: No, en aquest cas no, altres coses sí, com tothom.
0: Però per el fet que m'expliques, també has anat a buscar una mica aquest factor més humà, diguéssim, no? Que no hi hagi la perfecció absoluta.
1: Sí, perquè directament...
0: O la mètrica
1: exacte,
0: absoluta.
1: Exacte, sí, més que res perquè tampoc la sé aconseguir. Si la sapigués aconseguir, estiria al Palau de la Música.
0: En el disc fas una crítica molt valenta i lúcida contra el paternalisme cultural. Però què vol dir per tu paternalisme cultural?
1: O sigui, el que vull dir amb això és el fet que a Eivissa passa molt que si tu dius que fas alguna cosa amb Eivissang, ja està que de... Vale, doncs ho aprovam. Però potser faig música amb Eivissang i estic fent música com més nova amb Eivissang, però potser és una merda.
0: Quan dius, vale, t'apurem, què vols dir, que tens el suport d'aquí?
1: Com?
0: Quan la gent et diu a Eivissa, vale, tu aprovem, és el que has dit, no?
1: Sí, però no només a mi, sinó en general, que a vegades sembla com que la gent a l'hora de, jo què sé, o d'escriure, o de fer música, o de qualsevol cosa, pues clar,
0: vols dir que no hi ha llistó d'entrada, diguéssim.
1: Exacte, que sembla que tot que es faci amb Eivissang que és ok. Pues potser no, potser hem de començar a posar un llindar i potser hem de començar a ser més crítics en nosaltres mateixos, perquè si tot és bo, tot és dolent.
0: És veritat. Però vols dir, per tant, que si ets música a Eivissa, ho tens fàcil, diguéssim, de progressar en el món de la música si cantes en eivissenc?
1: Depèn en quins circuits. Sí. Però vaja, fàcil no ho tens, perquè... no té ningú fàcil a l'hora de fer música, ja t'ho avanço. Però potser sí que crides més l'atenció a diferents institucions, però que tampoc t'acaben fent molt de cas.
0: Yeah.
1: Per això. O sigui, no sé, és un poc difícil.
0: Sí, però situació. Creus que és dolent això? Que... Ja entenc el teu raonament, de dir, clar, hi ha d'haver un cert nivell, si no, tot s'hi val. Mm. Però, ostres, rebre suport per cantar en la llengua de la teva illa, en principi no té per què ser dolent.
1: Sí, no ha de ser dolent, però definir... O sigui, jo em vull treure ja aquesta etiqueta de que faig música amb Eivissang, jo faig música, ja està.
0: Ja t'entenc, sí.
1: És això, o sigui... Em dóna igual amb quin idioma fas la teva música, si utilitzes instruments reals, si utilitzes ordinador, però mentre facis bona música, i que potser jo mateix no faig bona música, però que és un poc... Ja no només en la música, sinó en els altres àmbits culturals.
0: Creus que a Catalunya passa una mica el mateix, el que estàs explicant d'Eivissa? O és un altre nivell, una altra història?
1: La veritat que no ho sé, perquè tampoc estic tan ficat com a l'escena d'aquí de Catalunya, però possiblement. O sigui... A mi em fa molta mandra que estigui tan en compte amb quina llengua fas la música. Mm? I sé que ho dic des d'un punt on estem en una llengua minoritzada i de més, però defensar el teu art només per en quina llengua l'estàs fent és que potser no estem dirigint bé els tirs. Sí, han d'anar allà a batallar de tu a tu, o sigui, ja està fent música en català, vale. Però què més fas, a part d'això?
0: També entenc que no li dones tant de pes a la lletra com se li dones a la base musical, per entendre'ns.
1: Bueno, li dono pes a tot, la veritat. O sigui, al final a mi m'agrada molt escriure, m'encanta. I...
0: Perquè tu has dit en algun lloc que en aquest disc la lletra passa una mica en segon pla.
1: Sí, però en el sentit de que no estic tirant tant de metàfores com molt rebuscades ni que et deixi com reflexionant sobre alguna cosa, sinó que ha sigut com més de improvisar, fer que soni bé, però no tant com que el concepte que t'estic contant sigui com molt important. Però igualment em procuro que les lletres estiguin bé.
0: Un eivissenc en el món de la música electrònica, suposo que a Eivissa ha de competir amb artistes de tot el món.
1: Sí.
0: I competeixes realment?
1: No, estem en circuits totalment diferents.
0: I això ha de ser dur?
1: Sí, és una merda, directament. No és que sigui dur, és que és una merda. Al final, a Eivissa, tota l'escena electrònica i d'això no la mouen, ja no et vaig a dir ni eivissencs, és que no la mouen ni espanyols. Al final tot això està... Ho porten...
0: Se me'n fa pels anglesos, diria jo, no?
1: Pels anglesos, els americans... I
0: americans també?
1: Sí, els promotors... Sí, no hi ha ningú de casa.
0: I per tant, vosaltres no teniu res a fer, diguéssim, ni teniu accés als clubs, ni a punxar, o sí?
1: Sí que hi ha gent que ho està aconseguint, però és molt difícil i jo crec que has de fer com un producte que els encaixi molt a ells i que també, vale, si jo faig música, ara estic com jugant més com amb peces de música electrònica, però faig una música electrònica que tampoc sé si encaixaria molt a una amnèsia, a un usuari, ja saps?
0: Ja. Yeah.
1: No sé.
0: Però bueno, Eivissa és la meca de la música electrònica, per tant, tu ets eivissenc i fas música electrònica...
1: Era la meca de la música electrònica.
0: Ja no ho és?
1: Jo crec que no.
0: Ah, no ho sé, jo no hi entenc tant com tu. No,
1: bueno, tampoc, o sigui, fa anys que no vaig a una discoteca, però, joder, ja es veu per el que es veu per xarxes i de més, ja s'ha quedat amb les reminiscències de lo que era.
0: Exacte. I el gran circuit, que diguéssim, és el mainstream, diguéssim, no?, de les grans discoteques i els guiris que venen aquí a passar el cap de setmana, però no sé si hi ha un circuit alternatiu on artistes com tu hi tenen cabuda.
1: No ho sé, al final potser més per DJs, potser sí, però per cantants i productors com a tal, no ho sé. És difícil, és molt difícil.
0: Si poguessis tenir un sol racó d'Eivissa per fer-hi un DJ set en directe presentant aquest sol solet, on te'l faries?
1: Hòstia, bona pregunta. Bueno, el meu lloc preferit d'Eivissa és com, no arriba a ser ni poble ni no sé què és. És com un port secanal, que és un port que està a Ses Salines, que és d'on pues, es comercia la sal, i al final porta molts de temps, molt de segles, sent un punt de trobada entre diferents cultures, però és un espai on s'ha quedat com aturat en el temps. O sigui, i mira que a mi m'agrada molt l'estil de casa eivissenca, l'estil de casa pallesa, però allí justament l'estil de ses cases són com més colonials. No sé, allí és un lloc preciós i jo crec que allí m'agradaria fer-ho.
0: La música que fas té essència eivissenca? Tu hi connectes amb la terra, diguéssim?
1: Ara en aquest disc no, o sigui, amb aquest EP no. Amb Novabusos clarament, perquè allí estava com intentant contar la meva història i la història un poc d'Eivissa actualment. Però bueno... l'únic arrel que hi ha a l'hora de crear aquesta música és que la faig des d'allà, potser.
0: Qui és, no sé si ho dic bé, eh? Qui és Gary Snyder?
1: Ah, Gary Snyder.
0: Snyder.
1: Sí. Crec que és dels meus poetes preferits.
0: Un poeta?
1: Sí, poeta, assagista, novel·lista. És de... saps els Beatniks?
0: Sí, val, 60.
1: Pues, exacte. Pues és el... Segueix viu, de fet. i és com el més firulais dels beatniks, en sentit de... el més hippie que...
0: Te jugarem bastant, eh?
1: Per això, sí. El que més es va allunyar de les drogues i de cap món com més descontrolat, i se'n va anar al Japó a aprendre sobre el budisme zen i a fer escrits sobre la natura, i ara viu, no sé quina part de la costa oest d'Amèrica, però viu com perdut enmig d'un bosc amb els seus arbres de sakura portats des de Japó, i m'agrada aquest tipus de vida.
0: I quina és la seva influència en aquest disc?
1: Bueno, aquest, no tant en aquest disc, sinó sempre a sobre de crear, intentar, perquè ell ho fa tot molt dels seus endins, i intentar que, encara que el que contis sigui molt metafòric i sigui molt, com molt pretensiós, que sigui sempre des d'un jo present i un jo terrenal, bàsicament.
0: Ara que dius que aquest poeta està molt influenciat per la cultura japonesa, no sé si Kyoto hi té a veure.
1: Sí, clar.
0: Sí?
1: Sí.
0: Kyoto és una de les cançons del disc,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. De fet, bueno, vaig estar-hi fa 2 anys de vacances al Japó i vaig passar per Kyoto. Ara vinc d'estar-hi 2 setmanes a Tòquio.
0: I... Per feina o per turisme?
1: Bueno, he anat a estar allà. Em vaig pillar un apartament a Tòquio.
0: Ostres, quina enveja.
1: Bueno, mira. Porta't el micro i fes-ho tothom bé.
0: Sí. Ara els hi diré, aquí els a la ràdio. Mira que em vaig a Tòquio 2 setmanes.
1: I... Res, Japó és un país que m'encanta. Sincerament, no sé per què m'encanta encara, perquè a l'anime no em vaig gaire, menjar tampoc ni fu ni fa, perquè al final jo no menjo carn ni peix, i és molt difícil trobar restaurants com els que pugui entrar-hi.
0: Perquè però... són molt cars o què?
1: No, perquè al final no fa molt de menjar vegetarià.
0: Ah, val, d'acord.
1: Sí, és un poc difícil trobar-hi quan no estàs com als centres d'allà.
0: Ahà.
1: Però hi ha alguna cosa a la cultura japonesa, hi ha alguna cosa en com em sento jo quan estic allà, que m'encanta.
0: I t'atrau i has d'anar-hi regularment.
1: Sí.
0: Està bé. Doncs mira, aquesta cançó es diu Kyoto.

0: La cançó es diu Kyoto, és un dels temes d'en Carlos, que ve a presentar-nos un EP de 4 cançons titulat Sol Solet, tal com expressa el títol, que fa referència a una cançó infantil. L'ha fet ell amb les seves manetes, tot de dalt a baix. Però també té aquest avantatge, treballar sol, no has de rendir comptes amb ningú, i ningú et menja l'orella. O sigui que... Però no sé si es troba a faltar un input extern de tant en tant, també.
1: Bueno, o sigui, sempre compta amb gent amb qui compartir les cançons i amb qui, per exemple, amb en Toni és com... el meu màxim confident a l'hora de fer música. Al final, ell sempre està allà i jo estic per ell sempre el que necessiti. Però a l'hora de crear, últimament, m'estic adonant que em sento molt còmode estant jo tot sol allà, al meu quarto, fent cosetes.
0: De fet, la pintura, que també sé que t'hi dediques i que és un tema que t'interessa molt, és un art molt solitari, de fet, no?
1: Pues sí, mai ho havia pensat així, però sí, totalment. He de dir, som molt novato en la pintura, estic aprenent ara, estic veient ara com funcionen els colors i com matxegen entre ells, però, bueno, que en eso estamos.
0: Sí? O sigui, estàs evolucionant cap a pintor, diguéssim, o què?
1: Jo què sé, m'encantaria.
0: Estàs digievolucionant.
1: Pues sí, per què no? Jo vaig digievolucionar una vegada de foto a escriure i ara a música, pues per què no una altra digievolució?
0: I quin plaer trobes en pintar? O sigui, què valores del fet de posar-te davant d'un...
1: Crec que valoro més el fet de veure una pintura. I com que últimament... O sigui, ara mateix la pintura és com l'art que més m'agrada. Uh-huh. I això, quan vaig a museus, quan vaig a exposicions i vaig a obres que m'agraden de veritat, a cap plaer no l'estic aconseguint amb altres arts. Per tant, intentar jo com arribar que en algú, jo què sé, en algun moment algú sent de cap ple amb coses que he pintat jo, seria increïble. Però bueno, ara mateix ho estic fent per mi i em poso jo allà tot sol a una saleta que tinc i a pintar.
0: Aquest Sol Solet el portaràs al directe? Tens intenció de girar-lo?
1: Sí, m'encantaria, però ara mateix el tinc restancat. Però m'encantaria, o sigui, perquè és molt difícil, és molt difícil.
0: Perquè quin format seria en directe, això?
1: Sí, el que estic fent ara per tocar és això, estar en el meu ordinador, el que m'estic adonant que m'agrada en els escenaris estar sol, solet. Uh-huh. Allà estic tot sol, allà. I és això, jo em pinxo les cançons, estic amb un teclat de samples on hi vaig jugant i també amb el micro. I m'agrada que sigui com un directe bastant íntim i bastant... on la gent pugui disfrutar d'una altra manera de les meves cançons. I res, sí, m'agradaria seguir fent això.
0: A cada disc que publiques sorprens d'alguna manera perquè no ens esperem el que ens portes. No sé si al teu cap ronda hi ha una idea que no t'has a veure amb això i que serà el pròxim treball discogràfic.
1: Pues ni idea. Ara el que estic preparant és música per una peça de ball de Neira que hem parlat abans.
0: Uh-huh.
1: Per tant, ja és un altre món això, o sigui que... No sé.
0: Doncs anirem veient. Anirem seguint. Fas servir les xarxes socials o què?
1: Sí, però poquet.
0: Poquet. Ho dic per això, per saber actualitat teva. Suposo que la manera més fàcil és seguir-te a Instagram.
1: Sí. Quan tinc coses de música és això, i és Carlos amb 4Ks al principi.
0: Amb 4Ks? Sí, vinga. Sí. Que no em falti.
1: Perquè Carlos estava agafat.
0: Exacte. Doncs fins al quart, Carlos, no vas poder agafar el teu. Doncs bé, et buscarem i et seguirem. Ens quedem amb aquesta cançó que es diu Guajira, d'aquest EP que avui has pogut compartir amb nosaltres aquí al Catalunya Express. T'agraïm moltíssim la visita.
1: A vosaltres.
0: El disc es diu Sol Solet i això és Guajira. Carlos, fins una altra.
1: Fins una altra, moltes gràcies.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.

Axis i CH i Cube Studio Volum 8, i després ha arribat la nova proposta d'en Julen titulada Red Flags. Amb tot plegat ens deixa pràcticament al final de l'edició d'avui del programa, però volem tancar amb una altra novetat, la que ens porta Delgat i el seu Lleugerament Trastocat. Tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El conflicte entre docents i el Departament d'Educació marca l'inici del curs escolar. Més d'un milió i mig d'infants i adolescents començaran les aules dimarts enmig de mobilitzacions de la comunitat educativa. Des del sindicat majoritari retreuen al Departament la manca d'interès en atendre les seves reivindicacions. Iolanda Segura, USTEC.
2: Que no hi hagi un calendari de negociació de totes les qüestions que cal abordar, que és l'escola inclusiva, que, no, i ràtios, infraestructures, el català. Cert que hi ha avenços, però no resolen realment. Per tant, que no hi hagi ara encara doncs, una voluntat d'aquesta conselleria doncs, per tornar no, a reiniciar un altre cop doncs, les negociacions és el que fa doncs, que mantinguem una convocatòria de vaga el primer dia de curs.
0: La plataforma Axia, que representa les direccions escolars a Catalunya, denuncia que a les portes de l'inici del curs hi ha centres que no tenen la plantilla al complet per manca de planificació del departament. L'associació atribueix a disfuncions en les adjudicacions del professorat, reduccions d'horaris que no es poden cobrir i incidències tècniques. Jordi Satorra, president de l'entitat.
3: Per al dimarts 8 és impossible, a hores d'ara, tenir la plantilla al 100% per poder tirar endavant el projecte educatiu i que les classes no comencin. No per culpa de ningú, sinó per culpa de l'administració, en aquest cas, del propi departament, no comencin amb la normalitat desitjada. Per tant, bueno, són incidències que nosaltres lamentem profundament, perquè nosaltres el que volem és tenir tota la plantilla el més aviat possible, si pot ser l'1 de setembre.
0: En clau internacional, Alemanya han tancat els col·legis electorals a Saxònia-Anhalt amb rècord de participació. El recompte inicial dels vots dona un 44,5% a l'ultradreta d'Alternativa per Alemanya. Molt per darrere el partit conservador del canceller Friedrich Merz, la CDU, que no arriba ni a la meitat, ha aconseguit un 18,5% dels vots. La tercera força al partit d'esquerres, l'SPD, ha quedat en un 9,5%. Si a l'AFD li manquen un o dos escons per la majoria absoluta, una cessió radical de l'esquerra al partit de Sarah Wagenknecht s'ha obert a pactar amb ells. El candidat de l'AFD, l'ultra Ulrich Siegmund, se centra en reactivar l'economia i també està en contra de la migració. I el Penedès comença l'onzena edició de la Verena del Cava coincidint amb la collita del raïm. Durant tres setmanes, la patronal AECAVA ofereix una multitud d'activitats enoturístiques a una vintena de cellers de la vegueria. Hi ha un miler de places per trepitjar raïm, fer ioga entre vinyes o maridatges al ritme de música en directe. Òscar Canals, enòleg de Canals i Montner.
4: Per desgràcia, el consum està baixant una miqueta, el consum de begudes alcohòliques, i això ens afecta una miqueta al sector del cava, però amb complement de les activitats enoturístiques, sigui de barema, de visites, de restaurant, el nostre restaurant, doncs acaba de completar l'activitat i l'empresa doncs, pot tirar endavant sense cap problema. Ara ja no és un extra, ja no podem dir que és un extra. Ara ja és una font d'ingressos quasi tan important com la venda mateixa del producte.
0: Aquest cap de setmana els cellers han rebut un gruix important de visitants.
5: És una experiència que és la textura de d'estar trepitjant la uva i agafar el raïm i tot, no sé, molt bé, i l'ambient.
6: Algo diferent.
5: A l'esmorzar i tot, molt bé, sí.
7: Sempre m'ha agradat el rotllo de la muntanya, saps, el camp i fer activitats així a l'aire lliure.
8: Bueno, no és el que t'esperes. És una experiència diferent, és una sensació molt, molt diferent a la que tens en ment, però és molt maco.
0: I els esports? Golejada del Barça al València aquesta tarda a Mestalla. Els blaugranes s'imposen amb un contundent 5-0 amb doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri. A la quarta jornada de la Lliga lideren en solitari. I a les 9 l'Espanyol rebrà el Sevilla. Els de Manolo González volen retrobar-se amb la victòria després de les derrotes davant el Real Madrid i la Real Societat. I un apunt dels serveis, un accident múltiple entre quatre turismes causa retencions a la P7. Hi ha 10 persones afectades. Els bombers han hagut d'escarçar serà-ne una de l'interior d'un vehicle. Coneguem, doncs, com se circula per les carreteres. Sílvia de l'Amo, Servei Català del Trànsit. Bona tarda.
9: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Parlem d'un accident entre diversos vehicles a la Cambrils, en sentit Girona, on només hi ha un carril obert i ara mateix 4 quilòmetres de lentitud. No hi ha ferits de gravetat, però sí que s'ha hagut de tallar momentàniament per escarçar una persona i això fa que hi hagi aquesta retenció. A Maçanet de la Selva, també a la P7, tenim un accident, ja s'ha retirat la furgoneta que havia quedat accidentada, però hi ha una mica de circulació lenta. Veiem també força mobilitat per les rondes i també lentitud, per exemple, a la zona de Santa Cristina d'Aro, cap a Llagostera, o fins i tot a la zona de la C33 arribant cap a rondes. De moment això és tot.
0: És tot per ara. Tornem amb més informació al punt de les 8 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.

0: Territori Clandestí, amb Consol Sáenz.
1: Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes al nostre territori clandestí. Avui diumenge, dia de biblioteca inflamable. Anava a dir-vos que passeu i relaxeu-vos als nostres sofàs, però em sembla que el llibre que ens porta avui l'Oriol Pujol, diguéssim que no és precisament per quedar-se mig endormiscat a la nostra biblioteca. Ja veureu.

0: Oriol Rossell, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: No hi havia un totxamen, més totxamen, que això que acabaves de portar.
1: Avui to mal, perquè a més...
0: Jo crec que és el totxo més totxo, no?
1: Vols dir?
0: Ostres,
1: portar,
0: no sé.
1: Vam portar el K-Punk, eh? Et recordo
0: quan
1: va sortir K-Punk
0: sí.
1: La versió en anglès íntegra?
0: Sí.
1: El vam portar i jo crec que era més totxo, eh?
0: Vols dir? Sí, però bueno, també aquest... era com un altre format, no? No,
1: era Sifanofaia. Sí? Això és una edició de butxaca, entre cometes.
0: Va, en sèrio?
1: Bueno, en el sentit de que és una edició econòmica que de tapa tova.
0: Ja. Yeah.
1: Però, no sé, aviam... Què fa això? Sí, clar, és que fa 640 pàgines, aprox.
0: Déu-n'hi-do, li havia posat més, i tot. Bueno, va, anem. A més, és un nom en majúscules.
1: És un nom en majúscules. És un llibre que tothom hauria de tenir ja, però... T'explico una història. Tu saps aquestes coses que... tothom en parla i els hi acabes agafant mania?
0: Mm.
1: I llavors dius, posada en ombra rufa i no quiero? Com aquella pel·li que no vas a veure perquè tothom l'ha anat a veure, tothom en parla i dius, pues no vull haver-s'hi anat.
0: Efectivament, cosa que... vale.
1: Sí, bueno.
0: Diguéssim, cosa que ja està bé.
1: Total, aquest és el típic llibre que tothom l'ha lluat tant, en el seu moment el va lluar tant, que jo li vaig agafar mania i mai me'l vaig voler llegir, he de confessar. Vaig dir, pues ara m'enfado i no respiro. Vale? Per ahí per bé, me l'estic llegint. I estic flipant amb colors, perquè és un llibre meravellós. I faig un mea culpa per totes aquestes dècades sense haver-me llegit England's Dreaming, de John Savage, publicat el 1991. Originalment, jo tinc una edició del 2021. The Sex Pistols and Punk Rock, que dius, ara aquest on va amb això? Bueno, és per recordar-vos, amiguets i amiguetes que ens escolteu,

0: Doncs no sé si estic preparada.
1: Home, has tingut 50 anys per preparar-te.
0: Sí, però de vegades deixes allò de mirar enrere i...
1: 50 anys, tu. Mig segle fa que es va publicar New Rose dels Damned, considerat el primer single, el primer disc de punk de la història. Aquí sempre hi ha tindrem discussions amb això, si van ser els primers, si no van ser els primers, que si Los Estuges, que si MF5 abans, totes aquestes mandangues, ja ho sabem, tota aquesta genealogia, portem anys donant-li voltes al mateix. Però la qüestió és que per a mig segle del punk, a l'octubre del 76 es va publicar New Rose, al novembre del 76 van sortir els Sex Pistols al programa del Bill Grundy i allà ja va esclatar tot. I poc després va publicar Anarchy in the UK i ja ho tindríem, això.
0: Vale, o sigui, a l'octubre celebrem el 50 de New Rose. T'haig de dir que, a més, venen d'aquí uns dies, precisament. Mira, ja ha canviat la cara respira a fons Oriol Rossell.
1: Vaig explicar-te una anècdota verídica, com que estic aquí, molt inquietant. Jo sóc del barri del Guinardó. Quan jo tenia, doncs potser tenia 12 o 13 anys, al costat de casa meva hi havia una discoteca que es deia Apocalipse.
0: Yes.
1: I allà van tocar els Damned.
0: Yes.
1: Jo sabia qui eren els Damned, però no podia anar-hi perquè era molt petit. Bueno, davant de casa meva, al carrer Lepanto, hi havia una papereria.
0: Sí.
1: I jo vaig anar a fer unes fotocòpies, em sembla que era per un treball de l'escola, alguna cosa així, I qui hi havia a la papereria? Dave Bunyan, vestit de vampiro, de cap a peus, comprant-se una calculadora. I va ser com, hòstia, què fa aquest home aquí? I a més estava jo sols a la papereria. I clar, jo me'l mirava i pensava, és el Dave, o sigui, és el dels Damned, i clar, que jo, pobre de mi, no vaig atrevir a dir-li absolutament res, però clar, a veure, era completament out of context, aquell paio vestit amb la camisa amb xorreres, comprant-se una calculadora al barri del Guinardó. Em va fer molta gràcia. És una imatge que tinc amb unes botes de pirata així fins al genoll. És una imatge que tinc gravada a la memòria que em fa molta gràcia.
0: Servidoreta, que era una mica més gran, sí, va aconseguir sí, entrar a l'Apocalipsi, que per cert va ser un concert bastant curiós i surrealista, perquè crec que va ser l'únic que es realitzà, si més no, que tenia a veure amb aquells sons, amb aquella, recordem-ho, discoteca que no sala de concerts.
1: Discoteca que abans havia estat el Colacao. La fàbrica del Colacao.
0: Ah, efectivament,
1: allà,
0: sí, senyor.
1: Jo vaig créixer allà.
0: Bueno, una vegada ja us hem explicat una miqueta quina edat tenim.
1: A la que es parla de punt comencen aquí a sortir totes les batalletes. No, anem a pel totxo. Aquest England's Dreaming, que, insisteixo, està traduït al castellà, eh? Jo, com que soc un esnob, me l'estic llegint en anglès. England's Dreaming, de John Savage, és un hipermega clàssic de la literatura rock, jo diria de la literatura d'assaig. Per què? Perquè John Savage escriu com els àngels. És una autèntica meravella, és un plaer poder llegir-lo, i si podeu llegir-lo en anglès. Una prosa superfluida, però al mateix temps amb guinyos, un coneixement, un abast intel·lectual absolutament espectacular, com barreja el fenomen juvenil amb la història de Gran Bretanya, amb

0: les grans tradicions britàniques, ell comença parlant dels Teddy Boys, etc. Bueno, és una autèntica, és un autèntic festival. John Savage és un senyor, és una mica, diguem, el gran, no?, de la premsa musical britànica, crec jo, el gran crític, no?, superior inclús a altres que potser són més coneguts aquí, tipus Simon Reynolds, eh? Som molt fans de Simon Reynolds, però John Savage li dona tres patades, ja t'ho dic ara. John Savage és un senyor que escriu un llibre cada 10 o 15 anys, però clar, escriu un totxo de 700 pàgines. John Savage també té un volum absolutament indispensable, em sembla que l'hem mencionat alguna vegada, es diu Teenage, que és una història de la joventut, que és una meravella aquest llibre, que parla de la història de la joventut al segle XVIII i XIX, fins a mitjans del XX, quan apareix la joventut com a tal, i allà s'acaba el llibre, que és fantàstic, perquè dius, ara que és quan comença el follon, ara el talla aquí, no? I recentment ha tret un altre llibre, no sé si l'he mencionat alguna vegada, crec que el vaig portar un dia, o el vaig mencionar algun dia en una antologia aquestes que fem, que es diu The Public, no sé quantos, no ho feu dir, que és una història del moviment LGTBIQ+, en relació a la història de la música pop, des de Little Richard fins aquí. Que és una meravella, que sé que els drets estan venuts perquè es publiqui en castellà, una altra totxana a 700 pàgines. Me han llegado voces de quina editorial l'altra vegada, no ho direm perquè no ho puc.
1: No, aquestes coses no els agraden fins que no estigui al sac i ben lligat.
0: Però se suposa que sortirà. Ja té un parell o tres d'anys aquest llibre, però a més traduir un mamotreto així, no t'explico. I traduir a Savage, que insisteixo, treballa, escriu molt, molt bé. Però el que anem, England's Dreaming, John Savage, The Sex Pistols and Punk Rock, un llibre publicat originalment el 1990, com us dic, teniu edició en castellà, diverses edicions en anglès, de tots els preus, amb tapadura, amb tapatova, més car, més barat, aquesta és del 2021 i era molt barateta, a més estan fent, és de Faber i Faber, i estan fent una mena de biblioteca John Savage, els lloms dels llibres tenen el nom del Savage així, i el de Teenage també és així, també té el cognom del Savage i tal, no? Què té de bo England's Dreaming, a part de la forma, és a dir, d'aquesta magnífica forma d'escriure, manera d'escriure de John Savage? Crec, n'he llegit uns quants de llibres sobre punk. Uns quants, per no dir molts, i probablement masses, perquè la meitat eren bastant fluixos. Crec que és el llibre definitiu sobre el punk de 1977, 1976, 1977 a Gran Bretanya, i sobretot estic convençut que és el llibre definitiu sobre els Sex Pistols. L'anàlisi que fa Savage, com connecta a Malcolm McLaren, el que va ser el mànager dels Sex Pistols, en gran mesura el responsable, com retrata el grup, en plan, eren un grup de rock and roll amb un bitxo raro, que era Johnny Rotten. Si no hagués sigut per Johnny Rotten, no hagués sigut ni punks, no haguessin sigut els Sex Pistols, no? Però també hi ha una mica, tu saps, no?, que hi ha aquesta cosa de Steve Jones i el Paul Cook eren uns monguis,
1: sí, sí.
0: I l'altre era el bueno i el listo. I, ojo amb l'altre, que ni bueno, o sigui, bueno i listo sí, però també un cretí amb totes les seves lletres, eh? No escatima també de demostrar que el Johnny Rotten, bueno, era un xaval molt jove, que li han passat moltes coses molt ràpid, i per què negar-ho? Una miqueta gilipolles també era. Però bueno, jo què sé.
1: Anem amb més música?
0: Bueno, clar, si són els pistols...

0: Jo t'haig de dir que ha passat molt de temps, però jo, encara quan escolto els Pistols, mira, no sé, és una percepció meva, potser, però, no sé, els trobo encara vigents, tio. Vull dir, o sigui, no em fa aquella sensació cada vegada, segons quines cançons o quins grups escoltes, dius, ostres, com ha passat. El temps no els hi ha fet gaire favors, no? Jo escolto els Pistols i...
1: Jo crec que de la seva generació són la banda que millor suporta el pas del temps, els seus enregistraments. Els Damned, per exemple, els hi pegen els temps.
0: Sí.
1: Els primers àlbums dels Damned, que tenen grans cançons, però jo què sé. A mi una cançó que m'encanta dels Damned, que és Love Song, tota aquella intro és una turra inhumana avui dia, en plan, on vas? Els Mash It Up, tots aquests temes sonen, les produccions, sonen antics. Els Clash, jo tinc un problema amb els Clash, és que és una banda que mai he suportat. Vull dir, ja sé que a tothom li agraden molt, que és The Only Band That Matters, i no sé què, no sé quantos. A mi els Joe Strummer sembla un capullo, però bueno...
0: Eps.
1: No, que a mi m'ho semblava, escolta. Que no dic que no tinguin bons discos, però... bueno, no. A mi London Calling em sembla un disc sobrevaloradíssim. És veritat, vull dir, a mi aquestes coses rockabilis allà al mig...
0: Hi ha discos amb la història de la música, el Muro de Pink Floyd, el London Calling dels Clash, el Negre de Metallica, que fan que puguis tenir una sobretaula d'aquelles absolutament apassionants, perquè és la trencadissa entre fans que adoraven a les bandes abans
1: i després.
0: Que se senten traïts després de tots aquests volums.
1: I també tenen la cosa de, en general, aquests que són discos dobles, sí, conceptuals, que dius discos dobles sí, discos dobles no. Llavors ja entres en una espiral de mort i destrucció que és discos en directe.
0: Efectivament.
1: Que han d'existir, no han d'existir, quin val la pena, quin no val la pena, jo per això tinc la solució, perquè sempre he de dir, qui cau de jams, s'ha acabat la discussió, vinga. Dels MF5.
0: Ja ho tindríem.
1: Dels MC5.
0: Escolta'm, 26 de setembre, Sala Resmatàs 2 de la ciutat de Barcelona, Damned.
1: Els Damned, o el que queda d'ells.
0: O el que queda, sí.
1: Que ja, doncs, són uns venerables, pobres senyors, vull dir...
0: Sí.
1: És que clar...
0: Si estem parlant de 50 anys de New Rose, doncs posa't a...
1: 70.
0: Comença a fer números.
1: 70 i pico.
0: Bueno, creuem els ditets i conservem les esperances de que ens faci com amb els Crask? No ho sé.
1: Sí, no sé. No sé, ja et dic. La qüestió...
0: Vinga, tira milles amb John Savage.
1: John Savage, England's Dreaming. Vàries coses per les que serveix aquest llibre. Primer de tot, per poder veure, i és molt interessant... que hi ha moltes més similituds de les que podem pensar del que va ser el període 75, 76, 77 a Gran Bretanya i el que està siguent el període 24, 25, 26 en l'actualitat. Sobretot quan parla de la recessió econòmica, quan parla del desànim generalitzat, el sentit quasi apocalíptic de la realitat. Per cert, un dia aquests hem de portar l'Eudald a l'Espluga per l'apocalipsi.
0: Ai, sí, per favor.
1: Aviam si el portem la setmana que ve, miraré de trucar-lo.
0: No, que la setmana vinent ens anem a Literal.
1: Amigo.
0: Després ho expliquem. Segueix.
1: Vale. Fas viatge més que Willy Fogg. qüestió... aquestes similituds, aquestes analogies, jo crec, aquests paral·lelismes, jo crec que és molt interessant llegir. Estic segur que Savage no ho va contemplar. Aquest llibre està escrit l'any 90... Es va publicar el 91, no? Vull dir, ja fa molts anys, fa 25 anys, no? Que mira, 50 anys de punk i 25 de l'England's Dreaming del Savage, no? Però els paral·lelismes, com et dic, són múltiples. És molt interessant observar, perquè llegeixes una mica com era l'ànim, diguem, i tal, i dius... Ostres, no em resulta tan aliè, saps? Podria vincular-me amb això, no? Podria relacionar-ho amb el meu present, d'alguna manera. I, per una altra banda, també crec que, d'alguna manera, John Savage respon la gran pregunta, que és, però què és el punk?
0: Uh-huh.
1: No? Perquè encara avui ens estem barallant de què és i què deixa de ser, no? Que si fer política és punt, si es pot ser punt polític, no punt polític, no. I realment, tal com ho planteja, a mi m'interessa molt com ho planteja Savage, que és el punk és una mena d'extensió apocalíptica del glam, fonamentat essencialment en l'estètica, però també alimentat per un moment sociocultural molt concret, però totes aquestes coses que tenim nosaltres relacionades amb el... Clar, ell se centra molt en la primeríssima escena, que són 40 persones a tot Londres. Que hi ha la Siouxsie, i el Sid Vicious, que aleshores tenia un grup amb la Siouxsie, el bateries, And the Flowers of Romance, un títol que després agafarà Johnny Rotten en un dels grans àlbums de Peel. Joe Strummer encara tocava amb un grup de pop rock, que es deuen el 101, The 101ers. Tony James i Billy Idol encara estaven a London SS, que després es van convertir en Chelsea i després en Generation X. És a dir, tot estava per fer i apareix Malcolm McLaren. Malcolm McLaren, un listo, un tio molt culte, però més cara que esquena i amb una flipada bastant important de... Saps aquesta fascinació petit burgesa pel lumpen?
0: Sí.
1: No? Aquesta cosa d'acostar-se al wild side, no?
0: Des d'una posició, entre cometes, cert privilegi?
1: Exacte. Una mica de turista de lo subcultural, no? McLaren té aquest punt. McLaren, a part... ve de l'escola d'art, ha tontejat amb l'esquerra radical, amb la contracultura underground, però no s'hi ha acabat. És d'aquells que, una mica un flaner, no? S'ha passejat per allà, però mai s'ha acabat d'embrutar les mans amb res, no? Perquè tot això que diuen de no, King Mob i tot el que eren els grups armats, neosituacionistes, no va estar-hi mai. O sigui, va tenir una miqueta de contacte, però va dir ui, ui, ui, ui, no? McLaren té ganes de fer alguna cosa, no? Té una fascinació. Hi ha un aspecte a McLaren, he de dir, que mai l'he vist tractat en un llibre, em sembla molt interessant, que és tota la seva fascinació homoeròtica amb els nois joves i delinqüents, i aquesta cosa, saps? Aquesta cosa de Jean Genet, una mica?
0: Sí.
1: Era molt amanerat, McLaren. Però bueno, està... el que més igual si era heterosexual o homosexual, m'importa ben poc, no? Però crec que allà hi ha un tema que no he vist que s'hagi tractat mai. Era aquesta fascinació quasi eròtica que tenia Malcolm McLaren pels joves subculturals i, a ser possibles, delinqüents, no? Que existeix una cosa com molt, molt, molt... El diari del lladre, de Genet,
0: sí, sí, etcètera, sí.
1: Etcètera, no? O Karel de Brest, una cosa molt... Rainer Bender Fassbinder, també, eh? Bueno, la qüestió... Aquest paio primer es flipa amb els Teddy Boys, que serien els rockers britànics, molta botiga Let It Rock... Too Fast to Die, Too Young to Live, no sé com... o alguna cosa així. Bueno, i al final acaba amb la seva parella, la Vivian Westwood, a la qual mai se li han reconegut prou els mèrits, crec jo, perquè sempre ha estat una mica ofuscada per l'amic McLaren. Acaben adoptant a un grup de garatge que format per Steve Jones, Paul Cook i Glenn Matlock. Surt el primeríssim... al principi hi havia un altre, que també en l'entrevista, el John Savage... una mica el de medio de los pistols, però pues, també surt, i acabaran fitxant a Johnny Rotten, a John Lydon. I aquí és quan es desmadra tot. No? I és molt interessant perquè parla de com aquesta primera escena punk... Bueno, posem una mica de música i t'explico?
0: Sí?
1: Perquè mola molt.

0: Doncs imagina't si tan poquetes cançons han donat per tants i tants temps de parlar-ne, i aquest tuchamen integral de 600 i pico pàgines del senyor John Savage amb aquest English Dreaming. Imagina't si els pis... Bueno, no, més val que ho deixessin córrer en el seu moment.
1: Jo crec que va ser el que havia de ser. Jo crec que si haguessin continuat hagués anat una mica pel pedregar tot plegat.
0: Sí, més aviat sí.
1: De fet, van durar massa. Vull dir, perdó.
0: Sí.
1: La pel·lícula, que sí, que molt divertida i tal, però clar, era tot una mica estrambòtic. Era allò... Van tenir la decència de treure aquell disco estradíssim que es deia Flogging a Dead Horse, no? D'intentar reanimar un cavall mort. Vull dir, no hi havia res a fer allà. Estaven programats per la destrucció, claríssimament. Sí que és molt interessant, en aquest England's Dreaming del John Savage, aquest clàssic de la literatura punk, diguem, o de l'assagística sobre el punk, que marca un punt d'inflexió importantíssim, que jo crec que a vegades no li donem la transcendència que va tenir, que és la famosa entrevista amb Bill Grundy. Diu, l'endemà de l'entrevista amb Bill Grundy tot s'havia acabat. Literalment, eh? Tot s'havia acabat. I planteja, per qui no sàpiga què estem parlant, eh? L'any 76 els Sex Pistols comencen a fer soroll, diguem-ne, EMI els fitxa, la multinacional EMI els fitxa, i el programa Today, presentat per Bill Grundy, un programa molt popular que es feia a mitja tarda, un magazine, etc, a la BBC, no, a Times, em sembla, bueno, és igual, a la televisió anglesa, volen entrevistar a Queen. Però aquell dia, i això és veritat, no m'ho estic inventant, aquell dia Freddie Mercury té mal de queixal i ha d'anar al dentista. I llavors EMI diu, doncs com que no podem enviar Queen, enviem aquests que els tenim nous i els volem promocionar. I envien els Sex Pistols. Envien els Sex Pistols con sus colegas, perquè apareixen els Sex Pistols amb tot el que es coneix com el Bromley Contingent, el contingent de Bromley. Bromley era un barri a la perifèria de Londres, un barri residencial, que és d'on surt la Siuxi. No? Per això està la Siuxi en aquella famosa entrevista. Llavors... I tot és molt delirant, el presentador va bufa, a més ho expliquen, que abans de començar a gravar el tio es va cascar no sé quants conyacs i anava a mig taja el presentador, els hi busca les pessigolles, els altres, com deia aquell, no necessiten mans anxoves per tenir set, comencen a dir paraulotes, l'altre els anima a dir més paraulotes, aviam si s'atreveixen, les diuen encara més grosses, bueno, és igual, s'acaba el programa... El pollastre és descomunal, el president el foten fora, la cosa arriba al Parlament Britànic i l'endemà surt la hiper, mega, ultra conegut titular The Filth and the Fury. La mugre i la fúria, que és una referència a el monòleg final de Hamlet. Shakespeareà, que diu el soroll i la fúria. I llavors explica assaig, diu, allà s'acaba tot i comença tot. És a dir, s'acaba aquest primer punk que ni tan sols tothom feia servir el terme punk, molts es feien servir el terme new wave, que és molt interessant perquè és molt ambigu, molt estrany. És a dir, prima, per exemple, el tema de la roba. No? La importància de la moda és vital. No? De la moda entesa com a distinció subcultural, no que s'apuntin a una moda, sinó que la creen. No? La moda. Els comportaments, la sexualitat, és curiós, no? Perquè tenim una imatge del punk com una cosa com bastant hipoeròtica, no? Amb poca activitat eròtica o poc centrada en la sexualitat, que ve la primera, aquesta primeríssima escena, que a més estava molt relacionada amb tot el que és la comunitat queer de Londres, entre altres coses, perquè vestits així només els deixaven entrar a bars gais i de lesbianes, i llavors aquí és on es comença a gestar tot, no? Aquesta escena, a partir de l'entrevista amb Bill Grundy, l'endemà tothom és punk. Però l'endemà tothom és punk perquè volen aconseguir el mateix que han aconseguit els Sex Pistols a la televisió, que és liar-la. Poder provocar els adults, ser rebutjats... Bueno, lo típic que un busca quan és adolescent, o qualsevol adolescent com Déu mana hauria de buscar, doncs ho aconsegueix la gent imitant una mica el que acaben de veure... Que Tu imagina't, no? Havia de ser algú molt bèstia veure els Pistols a la tele fent allò. Estem parlant de 1976. Això va ser el novembre del 76, sí. Estem parlant del 76, és a dir, no hi havia internet, hi havia, que devia haver-hi dos...
0: A l'hora del Cup of Tea.
1: A quarts de set, sí, a tea time, a les 6 o quarts de set de la tarda. Tot Anglaterra veient la tele, perquè era l'única... Només hi havia dos canals, m'imagino, que ja et surten aquesta colla, no?, dient mig tajes, dient paraulotes, vestits d'aquella manera, amb la Sioux i pintada com una mona darrere, i dius, però esto què és? Clar, és en plan, mama, no m'esperis a sopar. En plan, que salgo a la calle a liar-la. Normal. M'explico? I aquí vam tenir algo molt, sí, molt light, però quasi similar, que jo vaig viure live, en directe...
0: Quan eres petit.
1: Quan era petit, dissabte al dematí, Caja, sí, de Ritmos de Carlos Tena.
0: 12 del migdia.
1: I va i surten les Vulpes cantant Me gusta ser una zorra, i va ser una revelació, va ser en plan... Jo recordo que estava veient allò i va venir la meva mare a la cuina i diu, què estan dient? En plan, que la lletra... Jo vaig
0: lletra
1: veure-les,
0: que després, l'endemà, va publicar l'ABC per si ningú no s'havia enterat,
1: sí, sí,
0: de
1: sí,
0: què anava la cançó, amb la qual cosa ja no va haver-hi més programa, no, del Carlos Tena.
1: No, i va saltar el director, no?, de la Ràdio Televisió Espanyola,
0: sí, sí,
1: va demanar el cap del director, la directora de Ràdio Televisió Espanyola. Sí,
0: de
1: sí,
0: tot,
1: sí.
0: De tot. I uns anys més tard també patiria el mateix la Paloma Chamorro amb Psycho TV.
1: Amb Psycho TV, exacte.
0: I la seva...
1: Amb Jordi Valls, amb el Jordi Valls,
0: sí,
1: i la seva performance com a vagina dentata òrgan. La qüestió que... Un abans i un després de l'entrevista amb Bill Grundy, no?, que és un dels episodis que fa... que, a part, és molt divertit, perquè sempre tenim la imatge de Malcolm McLaren com un cínic que sabia perfectament el que estava fent, i aquí el Savage explica, diu, no tenia ni, perdó, ni puta idea del que estava fent. Diu, anava improvisant, perquè, clar, les coses estan sortint de control. Hi ha una cosa molt, molt curiosa, és com sap transmetre el Savage la sensació de això s'està sortint de control, en plan, ningú, nadie al volante. O sigui, de cop, els Sex Pistols parar per bé, els hi comencen a prohibir tocar a mil llocs, no poden actuar en directe, però al mateix temps les discogràfiques els persegueixen, els hi fan un contracte milionari que al cap d'una setmana els hi rescindeixen, guanyen un munt d'iners, però un munt d'iners per fer què? Si no poden gravar, no poden tocar... Una cosa molt absurda, no? Molt desesperant, que de fet portarà els Sex Pistols a girar sota un altre nom, que es diran Despots. Despots, que vol dir The Sex Pistols on Tour, S-P-O-T, saps? Una cosa també és fascinant veure, i em recordava una mica, et diré, i entén-me, l'analogia, perquè no vull caure en aquesta comparació, perquè l'he criticada moltes vegades, però totes aquestes crítiques que portem uns anys sentint sobre les músiques llatines, els reggaetons i tot això, clar, és molt bèstia veure quan va sortir els Sex Pistols, quan va sortir el punk, com la música juvenil tenia la capacitat de generar una reacció tan extremament salvatge, tant a favor com en contra. Les bestieses que es van arribar a dir, a part que a Gran Bretanya hem de tenir en compte que tenen aquesta simpàtica tradició que són els tabloides,
0: sí,
1: aquests diaris sensacionalistes, que a més la majoria són més fatxes que el Carol Sol, que s'hi van regalar les persecucions sobre els... Bueno, una cosa inhumana, quatre xavals, dels quals tres volien ser estrelles del rock and roll i un volia destruir-ho tot. Ostres, és molt agobiant, eh? Realment, aquests passatges a England's Dreaming dels Joan Savage són molt agobiants, de dir, hosti, per favor, que s'acabi això, o sigui, quin horror.

0: Els Sex Pistols, protagonistes de la gran part d'aquestes 600 pàgines d'aquest England's Dreaming del senyor John Savage. I hem avui ens estem posant molt, molt abuelos cebolletes, aquí l'Oriol Rossell, la Menda i la Menda l'Herenda, i clar, és que no anem ni per la meitat del llibre i encara, i encara no, ha sortit Margaret i no ha sortit Vicious, que m'imagino que formaran part d'algunes de les pàgines d'aquest volum.
1: Bueno, Thatcher en realitat no, perquè clar, Thatcher estaven a l'oposició en aquell moment. Thatcher arriba al poder, si no recordo malament, el 79.
0: Ah, és veritat.
1: Que els Pistols ja no hi són. Pistols no mor, diguem-ne. Por Pistols no me viene nada, però sí que el tema Sid Vicious apareix, evidentment, retratat, jo crec, amb molta... No, amb molta tendresa, amb molta... amb molta comprensió de... és un pobre xaval amb problemes, un nano que la vida se'l va emportar per davant, que tenia una fantasia d'estrella del rock, tenia una, era un fanàtic de Bowie, ell tenia la idea de convertir-se en una altra persona i triomfar com a tal. Crec que és un dels casos més evidents de la història de la música pop de personatge que devora la persona. Això ho explica molt el John Lydon, no? The Field and the Fury, el documental del Julian Temple, que inclús es posa a plorar parlant, perquè eren molt amics. Sembla ser que al principi de tot hi havia un grup d'amics que tots es deien John, i els deien els Johns, i anaven a la botiga Sex de McLaren, que és així com el van conèixer en el John Lydon, i un dels altres Johns era Sid Vicious, que es deia John Beverly. Doncs eren amics de tota la vida. No seria el llapis més afilat de l'estuig, Sid Vicious, pobret meu. I a part això, vull dir, el va devorar el seu propi personatge. Una persona que jo crec, tal com ho explica el Savage, que se sentia obligada a fer coses que potser no hagués fet per gust, però que, clar, per por a perdre l'acceptació dels altres o el reconeixement dels altres en tant que Sid Vicious, doncs, bueno, havia de tirar endavant, no? I fer les bestieses que feia i acabar com va acabar, evidentment. Sí que coincideix Savage amb totes les cròniques havides i por haver de l'època de... l'horrible que era la parella del Sid Vicious.
0: La queridíssima Nancy Spungen.
1: La Nancy Spungen, que havia estat una groupie de Nova York, que havia estat amb el Richard Hell, que havia estat amb els New York Dolls, que d'això coneixia el McLaren, perquè el McLaren en una època va intentar revifar la carrera dels New York Dolls. Jo crec que hi ha una gran història i un gran llibre darrere Nancy Spungen. No sé si hi ha res fet al respecte. Sobre el Sid, sí, hi ha la pel·lícula aquella de l'Alex Cox, no? Sid and Nancy. Bueno, de fet, hi ha el colmo de la ironia, no? Fa pocs anys, Disney va fer una sèrie que es deia Pistol.
0: Ai, sí.
1: Que estava basada en l'autobiografia de Steve Jobs.
0: Sí,
1: que no estava mal,
0: I que, per cert, va tenir molt bones crítiques.
1: Jo la vaig veure i no estava gens malament. Evidentment, el Lydon ja ha dit de tot, totes les pestes havia de poder, però ja el Lydon també és en plan tomés la pastilla abuela, no?, una mica, però bueno. Però crec que la Nancy Spungen, si és que la història és tan bèstia, la història d'ella, que seria fascinant realment trobar o que algú es decidís a fer un estudi en profunditat d'aquesta figura, no? Perquè, a més, li ha quedat una mica l'estigma ser la Yoko Ono dels Sex Pistols, vulgues que no.
0: Sí.
1: I a part, clar, la Yoko Ono té uns talents i una carrera. Aquesta no tenia res, pobreta. Bueno,
0: en fi, serà fi. Escolta'm una cosa, que...
1: Té una cosa contigo o l'altra?
0: No, que estava intentant jo buscar unes dates més de concerts, que abans us ho recordo, ja que estem parlant del tema, que els Damned toquen el 26 d'aquest mes de setembre a la sala Arrasmatàs de Barcelona.

Els històrics Damned, 50 anys del seu New Rose, 26 d'aquest mes de setembre, us ho dèiem, sala Rasmatas de la ciutat de Barcelona. Bé, la setmana vinent ja tornem a la normalitat, i amb aquesta normalitat el territori clandestí, ja sabeu, torna a la feina, i de quina manera. Setembre és un mes molt actiu. Tenim per endavant el Mercat de Música Viva de Vic, el BAM, el Barcelona Acció Musical, el Festival B, que se celebra al Fòrum, i entremig moltíssimes coses més. I tindrem oportunitat de tornar a escoltar abans que ja formen part de la banda sonora d'aquest programa, com són la gent de La Plazuela.

amb la Plazuela ens retrobarem a finals de setembre, principis d'octubre, com dèiem, a recita del Parc del Fòrum. Bé, amb la Plazuela i moltíssims més dintre de la programació d'aquest festival Punt B, que ja sabeu, sempre seguim des de molt a prop. I us seguirem seguint, mai millor dit, a totes i tots vosaltres a partir de la setmana vinent, ja amb aquesta nova programació de la nostra emissora, temporada 2026-2027. Vinga, que sí que era la voz la que avui acomiadi aquest el nostre programa. Dani Granados, Oriol Rossell, Consol Sáenz, fins la setmana vinent.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: El partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya guanya les eleccions a Saxònia-Anhalt. Segons les projeccions, l'AfD fregaria la majoria absoluta amb un 44,5% dels vots. Molt per darrere, el partit conservador del canceller Friedrich Merz, la CDU, que no arriba ni a la meitat, ja ha reconegut la seva derrota perquè ha perdut el govern a Saxònia després de 30 anys. La tercera força, el partit d'esquerres, l'SPD, també ha quedat molt per darrere amb un 9,5% dels vots. La líder Alice Weidel.
2: Das ist ein historisches Ergebnis, was wir eingefahren haben.
0: Ha titllat el resultat d'històric. Si l'AfD no arriba a la majoria absoluta, hauria de formar un govern de coalició. Una escissió de l'esquerra radical, el partit de Sarah Wagenknecht, s'ha obert a pactar. El candidat ultra Ulrich Simon ha assegurat que només governarà si ho fa en solitari. El seu discurs se centra en reactivar l'economia i en contra de la migració. I encara de l'exterior, conclou la reunió entre el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i els enviats de Donald Trump per posar fi a la guerra. Tot i que no ha transcendit el contingut de la reunió, a la que també han assistit consellers de seguretat d'Alemanya, França i el Regne Unit, el president ucraïnès Zelensky ha assenyalat que s'han compromès a tornar a reunir-se. Escoltem Zelensky reclamant garanties que en acabar la guerra Rússia no torni a atacar el seu país. De la seva banda, el negociador estatunidenc Jared Kushner ha assenyalat que Vladimir Putin també s'ha compromès a continuar el diàleg. I Steve Witkoff ha assenyalat que mediaran el temps que faci falta. Aquest dissabte els enviats de Trump es van reunir a Moscou amb el president rus durant 3 hores. I a Barcelona, el Congrés Europeu de Pneumologia, que se celebra fins dimecres, ha sortit al carrer avui per oferir als vianants la possibilitat de comprovar la seva capacitat pulmonar. Joaquín Calvente.
3: La prova, anomenada espirometria, mesura tot l'aire que és capaç d'expulsar una persona i s'utilitza per diagnosticar i fer seguiment de malalties com l'asma. Els especialistes també han oferit consells pràctics sobre com reduir els riscos de la contaminació de l'aire, el tabaquisme i altres factors que afecten la salut pulmonar. Una iniciativa per conscienciar sobre la importància de respirar aire net. Marc Miravitja és pneumòleg de l'Hospital Vall d'Hebron i president electe de la Societat Europea Respiratòria.
4: Quan bevem aigua volem beure només aigua. Quan respirem volem respirar només aire. No volem respirar res més. Tot el que més pot tenir un efecte, i molts ja ho sabem que tenen un efecte perjudicial sobre el pulmó. Com més net sigui l'aire que respirem, millor serà la nostra salut pulmonar i hem de preservar els pulmons per tota la nostra vida.
3: 6 de cada 10 catalans van respirar aire contaminat l'any passat, segons Ecologistes en Acció, d'acord amb els barems marcats per la Unió Europea per al 2030.
0: Un accident entre 4 vehicles a la P7 a Cambrils deixa 2 ferits. Un d'ells ha hagut de ser escarcerat pels bombers de l'interior del seu vehicle. Coneguem com se circula a aquesta hora. Sílvia Delamo, Servei Català del Trànsit, bona tarda.
5: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Parlem d'un accident entre diversos vehicles a la Cambrils, en sentit Girona, on només hi ha un carril obert i ara mateix 4 quilòmetres de lentitud. No hi ha ferits de gravetat, però sí que s'ha hagut de tallar momentàniament per escarcerar una persona i això fa que aquesta hi hagi aquesta retenció. A Maçanet de la Selva, també a la P7, tenim un accident, ja s'ha retirat la furgoneta que havia quedat accidentada, però hi ha una mica de circulació lenta. Veiem també força mobilitat per les rondes i també lentitud, per exemple, a la zona de Santa Cristina d'Aro, cap a Llagostera, o fins i tot a la zona de la C33 arribant cap a rondes. De moment això és tot.
0: I els esports? Golejada del Barça al València aquesta tarda. Mestalla, els blaugranes s'han imposat amb un contundent 5-0 amb doblet de Lamin Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri. A les 9 l'Espanyol rebrà el Sevilla. Connectem ara amb el nostre company Jorge Agüero per conèixer l'11 titular. Bon vespre.
6: Què tal? Bon vespre. Busca l'Espanyol la segona victòria d'aquesta temporada. De moment, l'equip de Manolo González és 14 amb 3 punts. Avui, en aquest partit contra el Sevilla Futbol Club, a partir de les 9 de la nit, formarà l'Espanyol amb Marco Dimitrovic sota pals. Línia de 4 en defensa, amb Omar Al-Hilal, lateral 3, Roger Hinojo al lateral esquerre, Leandro Cabrera, primer partit de l'uruguaià del capità en aquest curs després de la sanció de titular, i Unai Núñez, doncs també formant amb Bale l'eix de la saga. Per davant, Gabriel Moscardo, el brasiler, primera titularitat també en aquesta temporada. Edu Expósito formaran la sala de màquines del mig del camp, en Tiris Dolan en l'extrem dret, Àlex Cala en l'extrema esquerra, Javi Hernández és el mitja punta, Roberto Fernández és la principal referència ofensiva d'aquest Espanyol. El partit serà a partir de les 9 de la nit, l'arbitrarà Miguel Sesma Espinosa, 29 graus a Cornellà al Prat, on espera, on s'espera, millor dit, una bona entrada per sobre dels 30.000 espectadors.
0: Gràcies, Jorge. Ja ho saben, tornem amb més informació al punt de les 9, aquí a Ràdio 4. Bon vespre.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Bona nit, avui acabem el repàs que hem fet durant tot aquest estiu als millors moments de la temporada del Plurals i Singulars. Avui recuperarem una de les darreres entrevistes, que va ser el conseller de la presidència, Albert Dalmau, amb motiu del Dia de l'Orgull. Avui també escoltarem una conversa amb la històrica activista trans Fina Campàs. Som-hi, comencem. Avui és el dia LGTBI, el dia de l'orgull LGTBI, i tenim amb nosaltres l'Albert Dalmau, i és el conseller de la presidència. Conseller, molt bona nit, benvingut al programa.
1: Molt bona nit, com estem?
0: Com ha viscut aquest dia, el dia de l'orgull?
1: Doncs un dia justament amb això, per viure-ho amb orgull, amb amor, amb diversitat, per recordar qui som, per recordar una lluita que ve de fa molts anys, però que, com veiem en els temps actuals, queda tanta i tanta feina per fer, per nosaltres i per tanta altra gent al món.
0: Hi ha moltes persones que diuen que els drets ja s'han adquirit tots, que les persones LGTBI tenen una vida plena, que es poden casar, que poden adoptar... Encara hi ha feina a fer?
1: Bueno, és que normalment els que diuen això són els que volen que tornem enrere. I els que hi ha tanta gent que li ha molestat que hi arribem fins aquí, que són els mateixos que els hi ha molestat que les dones arribin a llocs de responsabilitat, i per tant aquesta és una cantarella que és falsa, perquè és cert que s'ha avançat molt i hem d'estar orgullosos, i ho hem de dir en positiu, ho hem de reafirmar en positiu, perquè a mi no m'agrada només parlar en negatiu de les coses, però queda molta feina per fer. Queda molta feina a fer, ho he dit abans, per nosaltres, perquè vivim en un context en el que hi ha molta gent que ens voldria una altra vegada tancats a l'armari, ens voldria tirats enrere, que els hi molesta la diversitat, que se senten amenaçats per totes aquestes conquestes, que no són més que les conquestes de gent que sent i estima com qualsevol altra, i que volem viure la nostra vida amb normalitat, però també queda molta feina per fer per tanta altra gent que forma part del col·lectiu i de la comunitat, que viuen en llocs on això que nosaltres vivim no està fet, no? I per tant... la lluita LGTBI també és una lluita internacionalista, perquè pensa en tantes altres persones que viuen amb discriminació, amb por. També és una lluita per visibilitzar-nos, per visibilitzar les persones que moltes vegades queden més tapades, col·lectiu trans. Crec que aquest és una reivindicació que dies com avui ens recorden qui som, d'on venim i sobretot on volem anar.
0: Parlava ara de la situació internacional, però no, a vegades pensem amb situacions internacionals que poden ser negatives cap a la població LGTBI i ens venen al cap països molt llunyans, però és que dins Europa també està passant.
1: Bueno, mai ens hauríem imaginat, no?, que a Europa s'haguessin prohibit celebracions del Dia de l'Orgull. Tants anys lluitant com hem lluitat per estimar amb llibertat, per viure amb llibertat, que al final és una condició necessària per viure amb igualtat, no?, de drets, per demanar una societat que estimi com vulgui, i malgrat tot doncs hi ha un moviment al món, que és l'extrema dreta, parlem-ho, no?, i s'ha de dir, jo estic una mica cansat de no dir les coses pel seu nom, vull dir que és l'extrema dreta, que li ha molestat i que ha lluitat contra això, no?

0: Les dones, li molesten els gais, les lesbianes, els bisexuals, les persones trans, els immigrants, i nosaltres, que defensem una societat que ha de ser tolerant per tothom, respectuosa, amb els nostres valors, amb la nostra identitat, però que forma part de la nostra identitat aquesta diversitat, doncs per això ens hem de mantenir ferms. No només passa a racons del món des de la perspectiva europea, sinó a les portes d'Europa, doncs veiem moviments ultras d'extrema dreta, com hem vist, no?, l'augment de les agressions en matèria LGTBI. Per què hi ha gent que abans això li feia vergonya, no?, o que no s'hauria atrevit a fer això, i ara se senten amb capacitat o empoderats per poder-se'n riure, fer bullying a través de les xarxes o agredir a una persona, no?, per com estima. Bueno, doncs tot això, la gent se sent així empoderada a fer això perquè hi ha uns discursos que ho emparen, no?, i que ho normalitzen, i fa un temps tot això ho havíem guanyat i ara, bueno, ens recorda, al final també és un motiu per recordar-nos que és un dia de celebració, però és un dia de lluita.
1: Parlem de fora d'Espanya, però també a Espanya també hi ha partits amb discursos, podem dir, molt crítics amb la comunitat LGTBI, extrema dreta.
0: Sí, això ho he dit, el moviment ultra també hi és a casa nostra, també hi és en el cas, no?, de formacions d'extrema dreta, siguin Vox, és igual, o sigui Aliança. Vull dir que cadascú, el discurs d'odi que apunta a diferents col·lectius és un discurs que va en contra dels valors de la nostra societat. La nostra societat és una societat tolerant, diversa, que aprecia i estima totes les formes de ser, d'estimar, de viure, que ho tracta amb normalitat. Això ha sigut una conquesta durant molt de temps. Hem avançat en drets legals, però s'ha de seguir avançant en drets reals, i ja ho hem dit, doncs sí, hi ha persones a casa nostra que van contra aquests valors que tenen a veure amb la dignitat humana i que tenen a veure amb els drets humans, no? I això, doncs, bueno, malauradament, ho he dit, Europa, el món s'han activat, i també a Espanya i a Catalunya passen quan hi ha agressions, no?, i es mira cap a un altre cantó, com si això no hagués passat. Passa contra els drets de les dones, bueno, tota la gent, no?, que se'n riuen, no?, ara el rotllo aquest de com si fos la cosa woke, no? Bueno, no, és que és una cosa real, que és la que, diguem-ne, ja, que per ser dona, doncs, es viu amb discriminació perquè no es guanya el mateix per la mateixa feina, que no es dedica a, no?, que s'ha dedicat el temps diferent que els homes en relació als espais de criança o als espais de cura, doncs el mateix amb les persones LGTBI.
1: Què està passant amb aquesta paraula woke? Una paraula que jo fa anys no havia escoltat mai, i últimament...
0: Sí, bueno, abans per mi woke era una cuina.
1: Però ara contínuament està molt present en xarxes, bueno, això és woke, i sembla com si fos negatiu.
0: Bueno, perquè s'ha buscat la forma de ridicularitzar-ho. Quan no es pot ridicularitzar o no, es pot atacar les coses des de l'odi, o es pot intentar atacar les coses des d'intentar-ho ridiculitzar, banalitzar, i es forma part de la mateixa tàctica, no?, que és com es deslegitima un moviment. Jo crec que nosaltres també hem de fer una reflexió com a col·lectiu, que és que la nostra lluita ha de ser una lluita en positiu, inclusiva, d'incloure més espais de la societat, entendre que nosaltres, no?, vivim la nostra lluita, i és normal que hi hagi gent que, pues, visqui la seva realitat d'una forma diferent, i tampoc, no?, vull dir, no... Però és veritat que hi ha un intent de desprestigiar i deslegitimar, no?, les lluites de determinats col·lectius, com el moviment feminista, doncs atribuint-ho a, no?, és una cosa com antipàtica, no?, i intenten fer, bueno, i a vegades es fa des de l'odi, o a vegades es fa des d'una certa crítica de l'humor, que en el fons emmascara la mateixa cosa.
1: És una ridiculització, no?, amb unicornis, aquestes coses.
0: Sí, bueno, clar, pues, portant-ho com una cosa extrema que espanti al centre de la societat, no?, el que es podria dir al centre de la societat, no?, i escolti, ara vindran aquests d'aquí, no?, i tal. Bueno, però primer, tot, i què passa? Què passa si algú... Pues benvinguts als unicornis, aquí. Mm-hmm. aquí
1: és que potser la estratègia hauria de ser si soc woke, què passa?
0: Sí, per això ho dic, no?, i que pues, benvingut als unicornis. Bueno, és com la cosa aquesta que es va muntar, no?, no sé si recordes, la cosa aquesta amb els Terians, de cop i volta estan parlant tots dels Terians com no sé,
1: i han desaparegut.
0: Bueno, pues forma part d'un moviment per ridiculitzar aquestes coses, no? Ja, escolti, vostè deu formar part d'aquella cosa d'aquells que volen que els tractin com a gossets, patos o cavalls, no? Bueno, no sé,
1: és, si algú se sent ànec, doncs l'hem de respectar, no? És la seva teoria.
0: Bueno, aquesta és la cosa, que intenten ridiculitzar el moviment portant-lo a l'extrem, banalitzant-lo, fent-ho caure com una cosa ridícula, forma part del mateix discurs d'odi, és així. Vull dir, les persones te les desprestigia de moltes maneres, no? I a vegades, doncs, o els col·lectius, i a vegades es fa de forma directa, amb violència, com ho hem vist, hi ha a Catalunya més de 300 agressions, no, 300 denúncies en

0: l'àmbit dels delictes LGTBI fòbics. A vegades és un insult, a vegades és una mirada, a vegades és, bueno, fins a la mort, com hem vist, no?, en el cas d'Espanya, no? O amb les persones trans que pateixen violència, i a vegades pot formar part de dir, bueno, anem a fer-ho com una cosa com que sigui ridícula, no? Hem de pensar quin impacte té això en molta gent, en una criatura, en un infant, en un jove, en un adolescent que creix en un món que està descobrint, que se sent moltes vegades fora de la norma. Quin impacte té, doncs, que la forma amb la que ell sent, amb la que ell estima, amb la que ell es veu, sigui ridiculitzada, no? Jo crec que té a vegades el mateix impacte, és una reflexió que com a societat s'ha de fer.
1: El conseller del Mau és jove, va néixer l'any 90.
0: 90.
1: Té 35 anys, aquest any complia 36.
0: Britney Spears i Spice Girls i Backstreet Boys.
1: Crec que cap al setembre era quan es tenia el seu esplendor, no? Abans dels Jocs Olímpics, dos anys abans. Però te'n recordes poc, dels Jocs Olímpics, coses que has vist després.
0: Però, bueno, tinc com, no sé, la cosa aquesta barcelonina, que és com si l'haguéssim viscut tots. Jo tenia dos anyets, però no sé.
1: Kobe saps qui és, no, Kobe?
0: Home, sí, Kobe, sí, m'encanta el Kobe.
1: Perdona, hi ha gent que jo li pregunto qui és Kobe, gent jove que no sap qui és.
0: Bueno, també hi ha gent que l'altre dia sortia en un programa de ràdio, que hi ha gent que tampoc sap que la serralada que separa, no sé, Catalunya de França són els Pirineus, però Kobe és molt important. Jo, a la meva vida, jo tinc un Kobe molt maco a casa. Uh-huh. Aquest any, per Nadal, els hi vaig demanar als Reis que em portessin un Kobe.
1: És jove, però el CEO actualment diu que els joves cada cop són més de dretes. Què està passant?
0: A veure, jo no crec que els joves en general siguin més de dretes. Ara hi ha un moviment al món, ultra, que es promou a través de les xarxes socials, els propietaris dels quals són d'extrema dreta, això és així, s'ha explicat, molts d'aquests mega magnats de la tecnologia, començant per Elon Musk, no? Doncs són persones que són d'extrema dreta, controlen les xarxes socials, que avui, doncs, ens agradi o no, és el principal mitjà d'informació per molta gent jove, i el principal mitjà d'informació per molta gent jove, que són les xarxes socials, estan controlats per persones d'extrema dreta que fomenten un algoritme, una forma d'atenció que promou els valors de l'extrema dreta. Això és així, i això és un problema per la nostra societat, perquè tenim tota una generació que creix, no? Doncs els meus avis es van créixer, doncs, no sé, doncs, llegint els diaris, o la ràdio, o la tele, no? Doncs ara hi ha tota una generació que s'informa del món a través de les xarxes socials, i són les xarxes socials amb un algoritme que promou els valors de l'extrema dreta, no? Jo, que me les he tretes del meu telèfon mòbil perquè em distreuen i només veig que violència o coses que em produeixen ansietat, no? Doncs, bueno, doncs hi ha molta gent que s'informa a través d'aquest canal, i això ha generat una cultura sobre aquest tema. Nosaltres tenim la responsabilitat de pensar que jo crec que la gent jove és gent compromesa, gent amb valors, tenim un repte d'una educació amb valors en el nostre país, però jo crec que hi ha camí per l'esperança. També és veritat que vivim en un context molt complex i on, doncs, la desafecció amb la política o amb els governs o amb la democràcia comença quan no te sents atès, no? Quan no et pots pagar un habitatge, quan notes que tindràs una feina que es veu amenaçada o que viuràs pitjor que el que vivien els teus pares. A vegades, doncs, els moviments d'extrema dreta aprofiten aquest caldo de cultiu per escampar-se. Jo crec que aquí tenim una responsabilitat sobre la primera, com es regula i com es legisla a nivell europeu sobre les xarxes socials, que jo crec que aquesta és una reflexió que s'ha de fer. Hi ha hagut països que han restringit, no?, l'ús de xarxes socials en els menors de 16 anys. Espanya està impulsant alguna qüestió com aquesta.
1: Tu creus que s'hauria de... Sí, de regular d'alguna manera?
0: A veure, de la mateixa manera que no es pot fumar, no? Els menors d'edat, i de la mateixa manera que tenim normes que ho facin. Jo crec que aquest és un debat que s'ha obrir. La tecnologia ens ha ajudat en moltíssimes coses, ens ha connectat. Jo crec que jo era un fan en el seu moment. Pensa que jo vaig néixer, era l'època del Fotolog.
1: En tenia Fotolog.
0: Tu tenies Fotolog?
1: I es va quedar allà obert.
0: Ah, doncs jo no en tenia, però mirava molt Fotolog. I després va venir Twitter, quan Twitter era l'ocellet blau i tal, i després Instagram, i jo, vamos, les disfrutava molt. Les xarxes que jo veig ara són molt diferents de les que jo tenia en aquell moment, no?
1: Pues... Però prohibir la xarxa social no pot generar després que el jove es rebel·li encara més perquè no pot accedir a allò que vol?
0: Bueno, ja sí, però no sé, també es pot rebel·lar per voler fumar i no es pot, vull dir que la vida és dura. Crec que és una reflexió que hem de fer com a societat, és un debat que hem de tenir, què ens aporta de bo i què ens aporta de dolent. Dic, avui les xarxes socials estan en mans de persones que fomenten l'extrema dreta, i veiem un comportament cada vegada més gran d'un ús de l'extrema dreta. No, és que la saben fer funcionar, no, és que ens expressem com... Escolta, jo em fio més del criteri editorial que hi ha darrere una ràdio, no? Estàs tu, que ets un periodista, en un altre lloc hi ha una o una altra, que cadascú escolli la ràdio que li agradi més, el diari que li agradi més, però tu saps que hi ha una persona que verifica la informació, que és real, etc. Jo entro ara a Twitter o a Instagram i no sé què és veritat i què és mentida, perquè no sé quins vídeos són reals o quins vídeos són fets amb intel·ligència artificial. Les hores i hores que hi ha gent que es passa davant d'una pantalla, no?, només fent scroll amunt i avall, i l'ansietat que li genera moltíssima gent, la sensació de depressió, la gent, no?, que se sent buida... Bueno, això té a veure... Els valors és l'element més fonamental d'una societat, i crec que com a societat, quan dic que hem de fer una reflexió, té a veure quins són els nostres valors, no? Que com volem créixer, com volem viure en comunitat, per què cada vegada estem més polaritzats, per què la política cada vegada està més polaritzada, també està més polaritzada la política cada vegada, perquè els ciutadans i ciutadanes cada vegada estem més polaritzats, no? La gent s'insulta pel carrer, es diu unes coses que dius, bueno, per favor, què ens està passant, no? Podem tractar-nos com a gent normal, vull dir, vostè sigui d'una cosa, jo sóc de l'altra, però ens podem dir bon dia, bona tarda i bona nit, jo no vull empantar una persona pel carrer, no? I cada vegada veus això bueno, que és un discurs més imperant, ja està.
1: Parlant del CEO, Vox i Aliança Catalana, els partits són més gent jove els pot votar, segons les previsions del CEO. Aliança Catalana, de fet, té un paper una mica contradictori també amb la població LGTBI. Sí. Ells diuen que són obertament pro-LGTBI, després voten en contra, per exemple, de la llei LGTBI que fa recentment va aprovar al Parlament, però és que Aliança Catalana també, segons el CEO, gairebé, i moltes enquestes, ja els donen com a segona opció, segon partit, en intenció de vot. Primer PSC, sí, i segon... Aliança Catalana, si es compleixen aquests pronòstics, Sílvia Oriol podria ser la cap de l'oposició d'aquí uns anys.
0: Bueno, jo crec que, a veure, Sílvia Oriol crec que li augura un futur durant molt de temps a l'oposició, perquè crec que els seus valors són contraris als de la societat catalana. Crec que són contraris als de la societat catalana, en tots els nostres matisos, en totes les nostres diferències que tenim, però jo la majoria de gent que conec la societat catalana és gent que vol viure en pau, en convivència, en positiu, que volem preservar la nostra llengua, la nostra identitat, però que no vols, no? No li vols un mal, no li vols un mal en el teu veí, i formen part, ho he dit, doncs són no, la sucursal catalana d'un moviment internacional que està a tot arreu, que és el responsable d'aquest gran desordre que ara mateix hi ha al món, de la guerra que hi ha hagut a Gaza, a l'Orient Mitjà, del conflicte que hi ha a l'Iran, són els responsables de que la benzina cada vegada sigui més cara, que un pagès li costi més, no, omplir el dipòsit, que el menjar sigui més car, el del problema de la inflació... Hi ha una internacional, diguem-ne, ultra a tot el món, que té franquícies a tot arreu, no? Pues com qui va a comprar un súper diferent, però tots formen part de la mateixa cadena, no? I en aquest cas, doncs Aliança Catalana no deixa de ser l'exponent en marca catalana d'aquest moviment ultra, que ha sigut Orbán a Hongria, que ha sigut Trump als Estats Units, que és Vox a Espanya, perquè al final Aliança Catalana i Vox doncs, són el mateix, però amb versions diferents, que és un moviment que, dic, crec que és contrari als valors de la nostra societat, no? El nostre país té reptes, cert, com qualsevol, però també al nostre país li passen moltes coses bones. El nostre país, doncs, crea ocupació, no? Aquests hem marcat, estem en les xifres mínimes d'atur, tenim una molt bona sanitat pública, les universitats catalanes formen cada any milers i milers d'estudiants, o la formació professional de gent que surt ben preparada troba feina, tenim un bon sistema, no?, de l'estat del benestar, que té problemes, com tots, com moltes coses, i els governs estem aquí per resoldre'ls i per fer que el país funcioni. I hi ha gent que ha vingut a rebentar el sistema, no? I això pues, potser algú li fa molta gràcia avui, però que se n'en recordi d'ells quan se'n va a fer la compra i diu per què això és més car? Bueno, pues perquè tota aquesta internacional ultra que governa el món està provocant un gran caos que està generant inflació, problemes, bueno, que està impedint les cadenes de subministrament, els fletes, no, dels portes dels contenidors de vaixell, i tot això pues, implica i impacta en el nostre dia a dia. Nosaltres això ho hem de combatre, i ho hem de combatre doncs, amb un discurs en positiu. Crec que és una tasca no només del govern o del PSC, que en aquest cas és qui lidera les enquestes, no?, sinó de totes les formacions polítiques catalanes que hem de ser capaces d'explicar quin és el nostre discurs, que hem de fer que el país funcioni, jo ho dic sempre, cal fer que el país funcioni, cal tenir un discurs de tolerància, cal tenir el nostre, no?, el nostre discurs en matèria de seguretat, en matèria de transformació dels barris del país, bueno, això és el que no donarà espai a que les formacions ultras guanyin.
1: Què li diria a un gay o una persona lesbiana, una dona lesbiana, una persona bisexual, i que vol votar Aliança Catalana? Que veu a Sílvia Orriols, connecta amb ella, per exemple, a Twitter, li agrada aquest discurs més dur en contra de la immigració, però que després doncs, és membre del col·lectiu.
0: Doncs que el nostre col·lectiu va néixer després de molts anys d'opressió lluitant contra gent com aquesta, no? que sembrava un discurs d'odi, que quan l'odi enfoca el teu veí, després doncs, tens bastants números que t'acabi afectant a tu. L'odi no forma part, no? Odiar, buscar culpables, no forma part de la resposta que ha de fer una societat madura. El que ha de fer una societat madura és donar solucions als problemes que hi ha. Hi ha reptes amb la immigració a casa nostra? Clar que hi ha reptes. I jo defenso els valors europeus, occidentals, crec que hi ha pràctiques que no són compatibles amb la nostra manera d'entendre la vida, però jo no faré un discurs en contra de les persones migrades, que majoritàriament estan al nostre país, integrades, treballen, paguen les pensions, paguen els seus impostos, són la persona, no només, no, el que diuen, no, el que recull fruita, o el metge que t'atén en un hospital, o la metgessa que t'atén, o la infermera que t'atén, no? I aquest discurs ultra d'odi cap a determinats col·lectius, avui li toquen un col·lectiu i demà li tocaran un altre, no? I nosaltres, doncs, vàrem venir aquí justament a lluitar pels nostres drets, les nostres llibertats, després de molt de temps en els que hi havia gent doncs, que ens volia tancats i anar a l'armari, no? I bueno, ja, aquesta és una reflexió que les formacions polítiques del país hem de fer. Si a vegades dediquéssim a Catalunya tots els esforços que dediquem a buscar la diferència entre tots nosaltres, els dediquéssim a construir el país en positiu, el país seria imparable. I això, moltes vegades cadascú buscant el seu punt i coma, que és el que em diferencia l'altre, i al final doncs, només creixen els ultres. No? Nosaltres hem de dedicar temps i energies a construir el país en positiu.
1: Al principi de l'entrevista m'ha dit la importància que té la visibilització de les persones LGTBI. Vostè és membre del col·lectiu, sí. LGTBI, està casat amb un home.
0: Sí.
1: Quina importància té que un conseller de presidència surti per la ràdio, surti per la tele i digui, per exemple, el dia d'avui, el dia d'Orgull LGTBI, que és part del col·lectiu?
0: Bueno, jo crec que forma part de visibilitzar que tothom estima com vulgui, que cadascú viu com vulgui, no? I en el meu cas, doncs, pues com algú que està casat amb un home, no? amb el meu marit, doncs es pot dedicar a la política, al servei públic del país, de la mateixa manera que hi ha molta gent del col·lectiu que es dedica doncs, a la televisió, a la ràdio, a la literatura, a la ciència, a la medicina, etc, etc. Serveix de què? Pues serveix primer en lloc per visibilitzar, ho he dit, per molta gent que no està, no, en la situació en la que estem nosaltres, tots els que hem passat per aquest procés sabem que com és de dur quan ets més petit, no? I què significa, doncs, per una persona més jove, més joveneta, que està en un moment de dubte, que no sap si el que li passa és normal, si no sap quin futur tindrà, a vegades hi ha gent que té por, no? De dir, bueno, i si tal, quin futur m'espera? Bueno, pues veure que t'espera una vida meravellosa per davant, que podràs treballar del que vulguis, com vulguis, que vivim en un país normal, que t'estimis com vulguis, i dos, serveix també doncs, perquè des de diferents àmbits, doncs, com qui està en l'àmbit de la literatura, en l'àmbit de la ciència, doncs, en el meu cas del servei públic del país, també fer una defensa dels drets del col·lectiu, no? des de les institucions, que al final les institucions estem per això, per legislar pel bé comú i, per tant, defensar els drets i les llibertats.
1: És important tenir referents. Jo quan era petit no coneixia cap polític que obertament digués doncs, que era gay, per exemple. Em vaig haver d'esperar a Miquel Iceta i era més gran, però tenia por, per exemple, jo que sé, si jo dic que sóc el que sóc, potser em tanco portes, no?
0: Bueno, jo també ho pensava de petit.
1: Tu pensaves això?
0: Sí, i tant. Bueno, i hi ha gent que... I això a vegades també passa a la pròpia família, no? Que, bueno, a veure si... Ui, a veure si aquest d'aquí, que té... Si tindrà molta pluma, si iràs no sé què, si amb això no tindràs... Saps? La gent et mirarà diferent. I al final et dic, mira, viu com vulguis, tingues la pluma que vulguis, si en tens o no la tens, viu, estima qui vulguis, fes el que vulguis... Pues com sempre, no? Pues, fes el teu camí amb esforç, amb treball, amb dedicació, que això és el que importa a la vida, el que et determinarà la feina que facis, el futur que facis, té a veure amb el teu esforç, amb el teu, no? Amb l'estudi que faràs, amb els teus valors, amb la teva forma de fer, no amb qui estimes. Qui estimes forma part de la teva vida privada i la teva vida pública, no? Perquè vivim en una societat que això ho ha de viure amb normalitat. I, bueno, i si serveix, doncs content estic, no? De que pugui servir, pues, a tant tanta altra gent que vegi que en el país també hi ha persones amb responsabilitat pública que estimen com ells.
1: En algun moment, ser membre del col·lectiu t'ha tancat alguna porta a nivell polític?
0: No, a nivell polític no sé, vinc en un partit en el que hi ha molts gais i moltes lesbianes.
1: Però a tots els partits, no?
0: Pues sí, no sé, bueno, saps per què? Jo crec que té a veure amb que amb les persones que formem part del col·lectiu i per tant doncs, que tens una implicació de consciència social, també t'impliques amb la teva societat. I per això també hi ha tanta, jo crec que també hi ha més gent implicada també en el món de la política perquè forma part d'implicar-te en la societat, no? No m'ha tancat portes, a l'inrevés, ho he viscut sempre en plena normalitat. Sí que pues això, pues de petita aquesta por la tenia, no? I a vegades pues ve accentuat per comentaris de persones alienes, a vegades de persones més properes, pues que alguns em malavava i d'altres que simplement tenen la mateixa por que tens tu, no? A vegades parlem poc de les nostres famílies, no? Pues les, uh-huh. les nostres famílies també a vegades també han patit, també tenen les mateixes pors que tenim nosaltres, també les tenen ells, no? I també pues, amb això, amb el temps, pues, aprens a entendre-ho, a respectar-ho, a estar en pausa amb això i entendre pues, que darrere pues, també és un missatge de amor, no?
1: Perquè a vegades les famílies tenen por de que el seu fill pugui patir, no? Sí, no coneixen la realitat i dius, ostres, el meu fill doncs és gay o fins i tot pot ser trans i llavors, ostres, com s'ha rebut, com patirà, no? Què li diran?
0: Bueno, per això els discursos aquests de la banalització i el hi-hi-ha-ha que hi ha de ridiculitzar determinades accions del col·lectiu porten a generar a vegades una imatge frívola. Jo dic benvingut a la frivolitat en determinats espais, no? però generen una imatge com a buscar una imatge frívola i això porta a que hi hagi gent que pateixi, no? I diu, hòstia, això que parlàvem abans, bueno, el que acabo de dir no es pot parlar a la ràdio, tacos no es poden dir, però
1: no passa res.
0: Però sí, no? La cosa aquesta d'assimilar-ho tot, aquesta cosa com wokista, no? De mm-hmm. unicornios i cosa, no? Pues, i això... intenta generar un imaginari que digui, ah, bueno, això és frívol, o això et tancaràs portes o tal. Escolta, ningú es tanca cap mena de porta. A l'inrevés, bueno, hi ha llocs on sí, perquè hi ha espais de discriminació i per això legislem i per això està la defensa dels drets. Eh? Tampoc vull fer com si no passés, no? Jo el que vull dir és que tothom estimi com vulgui, en contra dels qui o fan discursos d'odi o violents o dels que ho ridiculitzen o ho banalitzen, que van en el mateix sentit, i evidentment doncs, assenyalant que és veritat que hi ha espais on pues, bueno, ja ho sabem, on ser dona és una discriminació, on ser una persona trans és una discriminació. O sigui, no vull confondre el meu discurs de reivindicació, no?, de viure-ho amb normalitat, amb com si no existissin discriminacions. Discriminacions existeixen. I avui ho sabem, perquè les dades d'inserció laboral de les persones trans són més dures, no? O a vegades hi ha molta visibilitat del món gay i menys del món de les lesbianes o del món dels bisexuals. Bueno, pues això és algú que, en fi, implica encara que hi ha molta lluita per fer.
1: Algun cop ha patit LGTB-fòbia?
0: A veure, com a...
1: O fins i tot una mica de bullying a l'escola o alguna cosa per ser membre del col·lectiu o per algun comportament, algun gust en concret?
0: A veure, jo crec que tots sí, com a tal, no diria, hòstia, mira, m'ha tingut una agressió o tant d'això, són coses, paraules majors i hi ha gent que sí que les pateix i per tant cal tractar-ho amb molta seriositat, però jo crec que com totes les persones del col·lectiu, doncs en alguns moments, no? Doncs jo recordo més de jovenet, doncs amb un noviet que tenia en aquella època és anar de la mà i que algú fes un comentari. Bueno, sí, això ho he viscut, que algú faci un comentari de despectiu o bueno, sí, o les pròpies pors que hem patit, però bueno, una cosa és això i l'altra cosa té a veure amb les agressions i els delictes LGTB-fòbics que tenen a veure amb un altre tipus de transcendència, no?
1: I aquests comentaris t'han pogut dir, ostres, m'amago per por a tornar a rebre un comentari?
0: Ah, no, jo sempre he sigut molt bravucon i sempre ho he contestat tot. Per això cadascú que faci com vulgui. Però no. Gens
1: però hi haurà gent que potser això sí que li provoca, no?
0: Sí,
1: vergonya, no. O diu, ara...
0: Bueno, per dir, és diferent l'experiència, no? L'experiència que tens d'infant, que la que tens d'adolescent, que la que tens d'adult. I jo, si és veritat, doncs l'experiència d'infant i d'adolescent doncs la passes amb por, i és una por molt més interior que passes per moments de molta soledat, no? I això doncs requereix molt de treball fins que vas... Doncs, per què parlem de col·lectiu? Perquè molts de nosaltres al final dius, bueno, col·lectiu perquè formem part d'un grup de gent i perquè moltes vegades, diguem-ne, hem pogut sortir de l'armari o hem pogut, no, veure la llum gràcies a estar en contacte amb altres persones que eren com nosaltres, no? I per tant, pues, jo ho recordo així, pues, la meva perspectiva va canviar, pues, quan vaig conèixer els meus primers amics del col·lectiu. Aleshores,
1: amb els com els vas conèixer?
0: Doncs els vaig conèixer, en l'àmbit de la implicació amb la política, la veritat. Perquè quan, no, n'havia conegut, però molt menys, els vaig conèixer. Però els vaig conèixer en l'àmbit de la implicació amb la política. Amb, pues, un amic Miquel, Enric, pues, tota la gent amb que vaig conèixer en aquell moment, que deia, ai, mira, pues, són com jo, parlen com jo, volen, no? I tens un moment de sociabilitzar i tens un moment que també és molt bonic de descobriment, i ho vaig passar molt bé.
1: Perquè de la infància, la família, no hi havia cap referent.
0: No. Ni un, i amb els meus pares també va ser complicat, me'ls estimo moltíssim, però també va ser...
1: Va ser una sortida d'armari complicada amb la família?
0: Bueno, també complicada i dura, normal, en aquell moment. Bueno, normal no, perquè no hauria de ser-ho, però també, doncs, en aquell moment, doncs, també ho va ser. Suposo que la mateixa por que jo tenia, ells també la tenien. I això, doncs, bueno, també implica un diàleg amb tu mateix al llarg del temps per entendre i contextualitzar què els hi passava. Per sort, tinc uns pares magnífics que estimen el meu marit i estan encantats, no? Però en aquell moment va ser dur per mi i dur per ells, segurament.
1: Segurament, més un oient d'aquest programa no s'atrevirà a sortir de l'armari en el 2026 amb la seva família.
0: Pues que ho faci, com vulgui, com d'això. I si té un espai on realment, doncs és molt difícil, pues que busqui un altre espai, que res, que tot està per construir, que no, tampoc podem ser presoners dels nostres entorns. Si hi ha algú que ho viu amb por, jo diria, dona el pas i fes-ho, i per altra banda, si hi ha algú que viu amb por, amb raó, perquè té espais on això és molt difícil, trenca amb aquests espais i busca't els teus propis espais, que la vida és meravellosa, no es pot viure amb gàbies que t'anclen al passat.
1: Però potser els seus pares són LGTB-fòbics, escolten determinats discursos i després...
0: Doncs que busqui camins alternatius, que els trobarà. Si primer, l'amor d'un pare cap a un fill ha de ser un amor incondicional. I puc entendre que hi hagi por, això és normal. Però que hi hagi por és normal. Fer-ho passar malament és una altra cosa. Però bueno, pots dir, mira, que és que es té por, no? I a vegades és difícil. Però no es pot... No, un pare o una mare té la responsabilitat d'estimar el seu fill, de voler el millor per ell, però no d'imposar-li una forma d'estimar que no sent, no? I això és molt important, i aquesta pedagogia també s'ha de fer amb les famílies. I no només si hi ha algú que ens escolta que té els pares, si hi ha algun pare o mare que ens escolta, no? Recolza el teu fill, estima'l, dona-li confort, que també ho està patint, però per davant té una vida meravellosa, que la disfruti, que la gaudeixi, com l'hem gaudit, com l'han gaudit la resta. És que nosaltres hem de poder-ho viure com ho ha gaudit tothom. I si, malgrat tot, doncs, es tenen entorns on això no passa, doncs hem d'ajudar a buscar camins alternatius al col·lectiu, la comunitat, als amics, altres persones, que la vida continua i a vegades hi ha gent presonera d'aquests entorns.
1: Estem acabant el mes de juny, un mes que serà recordat per la visita del Papa a Espanya, va venir a Barcelona, va anar ahir a la Torre de Jesús, vostè estava en aquella benedicció. No sé com veu el paper de l'Església en relació als drets LGTBI.
0: A veure, jo hi era en la benedicció i hi era amb el meu marit, els dos som catòlics i per tant, doncs, era un dia bonic, no només perquè crec que ha sigut històric per Catalunya i per Barcelona, amb una imatge preciosa que ens recorda la nostra identitat, la figura d'Antoni Gaudí, sinó perquè era un dia bonic també des d'un punt de vista espiritual, no? L'amor de Jesús és un amor obert a tothom, és un amor és un amor incondicional, com el d'un pare a un fill, que, i per tant, doncs, forma part de com entenem l'espiritualitat, no? Cadascú l'entén quan vulgui, o qui no en té, doncs no en té, però aquesta és la meva, no hi puc fer-hi res, no? És com la sento i com a mi m'agrada. Però és cert que a vegades això ens porta a pròpies contradiccions, no? Doncs amb la doctrina de l'Església, etc. Crec que, per sort, la figura del Papa Francesc va ser una figura molt important en aquest sentit, del que ha suposat d'obertura d'una institució de 2.000 anys, no? I, per altra banda, doncs crec que el Papa Lleó també porta un missatge de fraternitat i d'amor, i hem de deixar també que això faci el seu camí. A mi m'agradaria més velocitat, però que crec que també és un missatge universal.
1: Està casada amb el seu marit per al civil.
0: Sí.
1: Li agradaria casar-se per l'església?
0: Si fos possible, sí. Sí, sí. Si hagués sigut possible, m'hauria casat per l'església.
1: I
0: bueno,
1: sí,
0: m'hauria casat també per lo civil, perquè em va casar l'alcalde de Barcelona, que és amic, i això també em va fer molta il·lusió.
1: I sent catòlic, què li sembla que no es pugui casar per l'església encara?
0: Bueno, doncs forma part d'aquestes contradiccions que jo crec que hi ha entre la doctrina, no?, de Jesús, que és una, ho he dit, és un amor incondicional a totes les persones, i altres qüestions que s'han construït per part de l'Església, i també per això estem, per demanar una Església més oberta, més inclusiva en el paper de les dones, més inclusiva en el rol de les parelles LGTBI, que tots són fills de Déu.
1: El papa Francesc sí que va obrir la porta a la benedicció de parelles LGTBI. Jo no sé si vostès estan beneïts.
0: No, encara.
1: Encara.
0: Però això ho deixo en l'àmbit personal.
1: Bueno, ho deixarem en l'àmbit personal, però ja ha deixat la porta oberta. En el programa vam tenir a un capellà que va reconèixer que va anar ahir a parelles LGTBI. Dic, si vol, li passo el contacte, eh?
0: No, entenc, ja estic content a la meva parròquia on vaig, que és la Santa Maria del Mar, que a més és una parròquia molt bonica, primer perquè l'església és meravellosa i és un bon moment per a la comunitat, i bueno, perquè té a veure, la gent a vegades associa, de la mateixa manera que abans parlava d'aquesta cosa de la ridiculització del moviment LGTBI, també hi ha a vegades, no?, pintar l'espiritualitat com una cosa fosca, com si fos dels temps passats, que té a veure, al final té a veure molt amb l'amor, amb el perdó, amb una forma d'entendre la vida en plenitud.
1: Doncs Albert Dalmau, conseller de la Presidència, un plaer tenir-lo avui al Plurals i Singulars, el dia de l'orgull LGTBI.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: En el dia de l'orgull LGTBI, avui ens volem fer una pregunta. Existeix o pot existir la LGTBI-fòbia dins del propi col·lectiu? I per respondre a aquesta pregunta, volem parlar amb la Fina Campàs, que recentment ha rebut un dels premis contra la LGTBI-fòbia que atorga l'Observatori contra la LGTBI-fòbia. Anem a saludar-la. Fina, molt bona nit.
2: Bona nit, un plaer estar aquí amb vosaltres.
1: I nosaltres que estiguis avui també amb nosaltres. Fina, en l'entrevista curteta que et vam fer el dia que parlàvem dels premis de l'Observatori, vam acabar que tu ens deies que existia LGTBI-fòbia dins del propi col·lectiu. Avui, que és el dia de l'orgull LGTBI, doncs no sé, com veus aquesta LGTBI-fòbia? En què et referies?
2: Bueno, jo penso que això, veure... En tots els moviments socials, vull dir, poden haver-hi, hi ha diferents sinergies, hi ha diferents posicionaments o maneres o realitats de veure-ho, i a vegades doncs, aquestes realitats o aquesta manera d'interactuar d'unes realitats amb altres realitats, a vegades doncs, sí que potser pot crear friccions. Però jo penso que aquests temes, vull dir, es poden treballar precisament doncs, amb un Consell Nacional per poder-los doncs, polir, per poder... doncs, precisament avançar en això i no, diguéssim, no és una cosa que digués, bueno, tu, pues, anem a buscar, diguéssim, la part de, una part, doncs, com en diria, com una mica negativa, no? Vull dir, penso que és un tema que ens competeix a tots, a totes les persones que ens sentim identificades al col·lectiu LGTBI, i que és una cosa que ens ho hem de treballar, però ens ho hem de treballar de dins cap en fora, entens? Vull dir, ara començar a dir coses o començar a fer algunes expressions, penso que tampoc és el correcte, i menys davant d'un Pride, que precisament a l'anunci del Pride és totes les realitats, però un mateix Pride, no? M'entens? O sigui que ja hi ha aquesta, diguéssim, direccionalitat a tenir, diguéssim, un objectiu unitari.
1: Creus que a vegades aquest objectiu com que es perd? Perquè realment, clar, el col·lectiu LGTBI és tan ampli, hi ha tantes lletres,
2: bueno,
1: que engloba tanta gent i que a vegades, doncs, clar, no sé...
2: Bueno, és el que intentava explicar-te, és a dir, és un col·lectiu que s'ha ampliat molt, la part trans, per exemple, s'ha dimensionat, llavors també ha interactuat també d'altres maneres com interactuava, per exemple, amb les altres identitats de sempre, per dir una manera, la L, la G i la B, per exemple, doncs, com estaven, com quan hi havia aquestes relacions, diguéssim, internes, per dir alguna cosa, i llavors això fa que no perdem de vista que també hi ha un factor d'especialització, diguéssim, ara, en cada identitat. Uh-huh. O sigui, s'ha fet tot com més, diguéssim, molt més gran. Hi ha hagut gent activista, doncs, que ha pogut, diguéssim, també donar-hi més voltes, diguéssim, a certes qüestions, i esclar, i això ha fet que, precisament, doncs, bueno, tu, la cosa, quan es fa més gran, quan la tens més petita, una cosa pot ser més dominable, per dir una manera, però una cosa així tan gran, un perfil que ja és bona, diguéssim, el dia del Pride, la quantitat de gent que hi anirà i la diversitat que es podrà veure aquell dia, el dia del Pride, doncs, clar, queda bastant així, és això.
1: Explica'ns una mica quina és la teva lluita, Fina, perquè quan parlàvem també del dia que et van donar el premi de l'Observatori, a l'Albert ens deia, ostres, la Fina porta molts anys lluitant. Quins són els teus inicis dintre de la lluita LGTBI?
2: Bé, jo començo, diguéssim, quan vaig a viure a Barcelona i començo, diguéssim, jo estava fent el meu trànsit de gènere i llavors, doncs, tant anava al clínic com també anava a trànsit, vaig poder conèixer la Rosa del Mirall.
1: Sí.
2: I llavors, a través de la Rosa del Mirall, em va dir que, doncs, que hi havia un grup de persones, doncs, que estaven movent tot el tema de la salut, el que es volia fer, tot això. I llavors vaig anar a les primeres reunions, sembla que és una botiga, o sigui, una llibreria que es veu veu sense veu, em sembla que és. I llavors allà, diguéssim, va ser una mica el germen de lo que després va ser Plataforma Transforma la Salut.
1: Sí.
2: O sigui, jo juntament amb altra gent, també dones trans i nois trans, doncs vam impulsar el que era Plataforma Transforma la Salut i que va donar els seus èxits, però que va ser duríssim. Jo no tenia ni idea del món, diguéssim, de l'activisme, i a partir d'aquí va ser, diguéssim, amb una plataforma per poder-me anar situant. Però va, els meus inicis han sigut sempre, diguéssim, amb la vessant dels drets de les persones trans. Perquè també, per una part, i és que penso que sempre he volgut respectar, diguéssim, una mica les altres identitats i que ja té també les suficient persones, la suficient gent com perquè puguin defensar, diguéssim, les seves qüestions o les coses que, diguéssim, que creguin que han de lluitar o amb el temps. Vull dir que ha sigut també per una part de l'aspecte, tot i que, esclar, en aquest temps, pues, una es va, diguéssim, es va, diguéssim, informant també de coses i evidentment això em permet també, doncs, evidentment estar en una línia de defensa dels drets de tota la comunitat LGTBI.
1: Realment les persones trans també tenen a vegades problemes amb el sistema sanitari, no? Se senten com discriminades o que no es tracten amb la delicadesa que s'hauria de tractar. Això a vegades a la població que no és trans, la població cis, per exemple, no ens passa i potser també es desconeixen les problemàtiques que pot tenir una persona trans a nivell sanitari. Quines serien aquestes coses que us fan sentir de manera violenta?
2: Bueno, esclar, aviam, això és, diguéssim, és obrir un autèntic meló, això que m'estàs demanant. Perquè, aviam, sempre el que són les realitats trans, evidentment tenen la seva singularitat dintre de tot l'espectre LGTBI. Llavors, aquí, quan parlem específicament de salut, s'ha tingut que fer un treball ingent, diguéssim, per canviar, diguéssim, la mentalitat de lo que és inclús del Departament de Salut, i a més a més que tot això funciona, i a més a més que els professionals de la salut, doncs, diguéssim, adoptessin precisament aquests posicionaments. Veníem d'un clínic en què nosaltres teníem una patologia i ara tenim i tenim el dret a l'autodeterminació. Vull dir que de gènere. Llavors, el salt és bestial amb això. Llavors, quan nosaltres vam començar doncs, tot aquest procés de Plataforma de Transforma la Salut i que vam començar les primeres reunions, diguéssim, amb salut, doncs no va ser gens fàcil. I llavors, a més d'aquí, aquí teníem la comunitat també de, diguéssim, de, com es diu, de nens trans, de infància trans.
1: Sí.
2: Entens? O sigui, vam voler el model de salut trans no només fos només per adults, sinó que també contemplés la part de infants.
1: La veritat, tu deies, ha canviat molt la situació. Tu quin any vas començar el teu trànsit?
2: bueno, jo, a mi em va enganxar pràcticament una mica a ple canvi, no? Perquè, com t'he dit abans,
1: sí,
2: jo anava al clínic, perquè jo vaig voler passar per una cirurgia,
1: uh-huh,
2: i llavors, doncs, esclar, però també anava a trànsit, és a dir, perquè jo veia que, per exemple, al clínic, doncs, ja hi havia aquesta fiscalització. Esclar, uh-huh, jo vaig haver de fer un qüestionari de més de 500 preguntes per veure si era nena o nena. O sigui, imagina't...
1: I això a quin any va ser?
2: Doncs pues això estem parlant del 2000... A veure si ho dic bé, 2014-15.
1: Bueno, tampoc fa tant, estem parlant de fa 12 anys, vull dir, no? I...
2: Sí, però vull dir, el 2014 va ser això, pràcticament, uh-huh, sí, que vaig tenir aquestes entrevistes amb aquesta gent. Bueno, ja es veia que allò no acabava, diguéssim, de funcionar amb la realitat de la gent trans que hi havia.
1: Ja.
2: Vull dir, però bé...
1: I amb aquests 12 anys tu has notat una evolució òbvia amb tot aquest...
2: Bueno, jo penso que hi ha hagut doncs, activistes que han tingut bastant les idees bastant clares, han tingut també l'habilitat per aconseguir, diguéssim, tots aquests drets, uh-huh, perquè, evidentment, això no es fa sol, això s'ha de fer des del teixit associatiu i, evidentment, amb les aliances amb la comunitat LGTBI, això no cal oblidar-ho, eh?
1: Uh-huh.
2: I això s'ha anat per aquí, o sigui, s'han conquerit perquè, bueno, doncs, abans de picar pedra,
1: yeah,
2: i molta pedra i molts moments molt desagradables i situacions, doncs, dures amb tot això.
1: Tu has passat malament en algun moment de la teva vida?
2: Home, veia que, per exemple, doncs, hi havia unes reticències, per exemple, quan estàvem parlant amb el Departament de Salut, tot i que, bueno, semblava que moltes coses volia adequar, però inicialment, bueno, hi havia també el col·legi de metges, en aquell moment, doncs, també funcionava de la seva manera. Jo recordo molt bé el dia que vam presentar el model de salut trans al Parlament de Catalunya,
1: uh-huh,
2: a través de plataforma de forma de la salut. És a dir, bueno, i una mica el que els grups polítics també van anar dient. Però, bueno, tot això es va aconseguir, tot això.
1: Uh-huh.
2: Doncs ho tenim ara, a més, amb la nova llei, vull dir que ara...
1: Uh-huh. Ara
2: que
1: està incorporat ja.
2: Està incorporat, però tot el que era el protocol d'atenció a les persones trans ara passa a ser, doncs, dintre del marc legislatiu d'una llei catalana, que és el que volíem. I bé, doncs això és perquè, bueno, hem anat fent la feina, per dir d'una manera, no?
1: Mm-hmm. Bueno, han passat...
2: I també de la gent trans també hi ha altres coses, o sigui, mm-hmm, clar, la salut va ser una cosa, el tema de la feina també n'ha sigut una altra, és ja, a dir, tot els aspectes i els àmbits que va tocant la llei, mm-hmm, si ara féssim una mica de relatori i podríem anar-los apuntejant, doncs tot això són coses que també s'han anat treballant, mm-hmm, una miqueta. Ara tenim la línia, diguéssim, d'ocupació per la gent trans, hi ha una línia específica que diguéssim, el SOC, doncs, fa diguéssim, ofertes de treball per a la gent trans, m'entens? I, bueno, això no ho teníem. I totes aquestes coses, doncs, bueno, avenços s'anem fent, i és clar, i és el que deia el Parlament, això no... I això, diguéssim, no... Ho hem d'anar-ho, per dir-ho d'una manera, vetllant, perquè els drets...
1: Es conquesteixen, però es poden perdre, no? No
2: poden
1: són...
2: perdre, és això, m'entens? Mm-hmm. Llavors, Quim, això s'ha d'anar al tanto. O sigui, el que no es pot fer és relaxar-se, precisament amb aquest que hi ha una sèrie de coses, que molta gent ara que pot començar un trànsit pot veure que moltes coses doncs, estan escolides, ja no veu aquelles dificultats que tenien abans, i ara ho veuen com una mica tot més plaer i potser pensen que potser això està tot lograt i res més greu que això per mi, eh? Clar, jo perquè estic també una mica i conec una mica també la classe política i mm-hmm, també, m'entens? Els puc veure de primera línia.
1: Abans precisament ho parlàvem amb el conseller de la presidència, amb l'Albert Dalmau, en què mm-hmm, molts drets doncs, semblen que siguin ja de per vida i no té per què, no? I que hi ha una onada que també doncs, van a vegades en contra de drets adquirits per la comunitat LGTBI.
2: Sí, bueno, doncs tot això és el que ens hi juguem, depèn com que dir, diguéssim, la majoria política en un Parlament de Catalunya o al Congrés dels Diputats. Vull dir, això va d'això.
1: Mhm. Estem parlant avui amb la Fina Campàs. Com dèiem, avui és el dia de l'orgull LGTBI de l'any 2026. Fina, no sé quines reclamacions o com afrontes, o s'afrontar, perquè ja estem a punt d'acabar el dia, aquesta diada d'aquest any, aquest dia de l'orgull LGTBI.
2: Home, jo em voldria remetre a el que vaig poder exposar el dia de la LGTB-fòbia, i és que el compliment de la llei. Uh-huh. És a dir, si hem sigut capaços de que hi hagin grups polítics que hagin donat suport als drets de les persones LGTBI, doncs també des del col·lectiu, des del Consell Nacional, que això també ho hem demanat, és el compliment de la llei. I aquí sí que ja no entrar en una petició, sinó que fer una exigència, perquè són... I dir, clar, tenir una llei està molt bé, però si no es compleix, o es compleix parcialment, no hi ha alguna dificultat, no entens que aquesta llei, diguéssim, la ciutadania, doncs no la percebi, ens hem fet un mal favor, no?
1: Uh-huh. Ara, diguéssim, s'ha de fer més pedagogia, també, no?
2: Bueno, pedagogia de que hi ha uns drets, uh-huh, inclús a tota la xarxa SAI, a la gent
1: que
2: treballa...
1: I que a vegades que els drets que té una persona no signifiquen, en aquest cas, sobretot, que algú li restin drets, que a vegades hi ha com aquesta confusió, no? Sembla com si que una persona trans tingui uns drets, li resten una altra persona, no té res a veure.
2: Bueno, és una mica, diguéssim, seria una mica l'argument de segons quins posicionaments polítics, no? Que això l'únic que fa és voler dinamitar els drets, uh-huh, però els drets de les persones LGTBI són drets humans i són drets universals. Vull dir, no... Però, esclar, quan et comencen amb aquest argumentari, ja veus una mica el perfil per on va, no? I una mica l'objectiu quin és.
1: Uh-huh. Doncs, Fina, ha estat un plaer poder parlar amb tu avui. Recordem que la Fina Campàs ha obtingut el premi de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, un dels premis d'aquest any. Hem volgut parlar amb ella el dia de l'orgull LGTBI i no hem parlat, però si vols, a cada temporada que ve podem parlar, perquè tu ets d'un poble de Catalunya.
2: Jo sí, jo sóc de Vic.
1: De Vic. T'ho dic perquè sí. A vegades, sempre, quan es pensa molt en el moviment LGTBI, es pensa molt en Barcelona. La setmana passada, no fa dues setmanes, vam parlar amb uns nois de les Terres de l'Ebre que fan també un orgull a les Terres de l'Ebre. I tu ens parles també de Vic i també es coneix una mica la realitat a Osona i diguéssim, a la Catalunya interior també del moviment LGTBI, perquè... si no parlem, sembla que no existeixi, i no és així.
2: Pues ens faríem un favor una mica a tot el col·lectiu que es pogués, diguéssim, verbalitzar, diguéssim, totes les situacions, o almenys una mica veure com es viu, per exemple, a Montvic, o com es viu a la comarca d'Osona, o a Lluçanès, o aquest tipus, diguéssim, a la Catalunya, que és la Catalunya central, això. Mm-hmm. Ens aniria molt bé, per no tenir aquella Catalunya de dues velocitats en quant al tema de drets.
1: Uh-huh. Doncs quedem així, Fina, si et sembla, la temporada que ve parlem i parlem també de més coses, de com es viu dintre de la Catalunya interior el moviment LGTBI. Un plaer, Fina, que vagi molt bé.
2: Moltíssimes gràcies i bon Pride.
1: Gràcies, que vagi molt bé.
2: Adéu.
1: Doncs fins aquí aquest programa avui especial del Plurals i Singulars, especial perquè hem entrevistat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i també la Fina Campàs, amb motiu d'aquest Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, que està a punt d'acabar avui 28 de juny del 2026. Els controls tècnics han tingut el Víctor Romínguez i el Gorka Delgado. Us ha parlat Quim Esteban. I tot i que el Dia de l'Orgull hagi estat aquest diumenge, us espero diumenge que ve, també continua el programa, amb més entrevistes, com sempre, a partir de les 9 del vespre, a través de Ràdio 4. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, de Quim Esteban. Bona setmana.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Més d'un milió i mig d'infants i adolescents catalans començaran les classes aquesta setmana. Un inici de curs marcat per les mobilitzacions de la comunitat educativa. Iolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC.
2: Qüestions que cal abordar, que és l'escola inclusiva, que, no, i ràtios, infraestructures, el català... Cert que hi ha avenços, però no resolen realment. Per tant, que no hi hagi ara encara doncs, una voluntat d'aquesta conselleria doncs, per tornar, no, de reiniciar un altre cop doncs, les negociacions és el que fa doncs, que mantinguem una convocatòria de vaga el primer dia de curs.
0: La plataforma Àxia, que representa les direccions escolars a Catalunya, denuncia que a les portes de l'inici de curs hi ha centres que no tenen la plantilla al complet per manca de planificació del departament. Jordi Satorra, president de l'entitat.
3: Per al dimarts 8 és impossible, a hores d'ara, tenir la plantilla al 100% per poder tirar endavant el projecte educatiu i que les classes no comencin. No per culpa de ningú, sinó per culpa de l'administració, en aquest cas, del propi departament, no comencin amb la normalitat. Amb la normalitat desitjada. Per tant, bueno, són incidències que nosaltres lamentem profundament, perquè nosaltres el que volem és tenir tota la plantilla el més aviat possible, si pot ser l'1 de setembre.
0: A Ceuta, precisament l'inici de curs és el que preocupa els veïns que s'han concentrat avui, reclamant que es garanteixin els drets i la protecció dels infants.
4: Ellos no tienen seguridad en el trayecto. No es normal que unos niños vayan al colegio y se encuentren militares por la calle.
5: Nos han reventado la vida, porque si tú quieres venir a un país para prosperar, entras por la puerta con tus papeles.
6: No podemos seguir viviendo, no podemos sacar a nuestros hijos al colegio, no podemos sacar a nuestros mayores, ni al médico. Es una vergüenza que nos estamos abandonando por parte del gobierno.
0: Malgrat l'oposició dels veïns a la creació d'un campament temporal per 700 migrants al port, avui s'han instal·lat una cinquantena de carpes. El govern continua treballant per evitar que els migrants visquin al carrer. El ministre Ángel Víctor Torres, al capdavant de l'operatiu, ha recalcat que s'estan destinant tots els recursos per agilitzar les devolucions de les persones que no tinguin dret a asil.
7: Porque no se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, que estén durmiendo en la cercanía de Bensú, y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso. Y por tanto, vuelvo a repetir, son infraestructuras temporales y para que puedan ser devueltos hay que filiarlos. Y para eso tenemos que hacerlo en espacio cerrado.
0: De l'exterior, el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya guanya les eleccions a Saxònia-Anhalt. Ulrich Siegmund celebra la victòria a la seu del partit.
8: Liebe Freunde, dieser Abend heute, er ist historisch.
0: Amics, aquest vespre és històric. Hem escrit una plana de la història, ha assenyalat Sigmund. Amb el 73% escrutat, l'AFD frega la majoria absoluta amb més d'un 46% dels vots. Molt per darrere, el partit conservador del canceller Friedrich Merz, la CDU, ha aconseguit menys de la meitat. La tercera força, el partit d'esquerres, l'SPD, un 9%. Si l'AFD no arriba a la majoria absoluta, hauria de formar un govern de coalició, però el candidat ultra ha assegurat que només governarà si ho fa en solitari. El seu discurs se centra en reactivar l'economia enmig de la crisi que travessa el país i també en contra de la migració. I en clau laboral, la patronal del Foment del Treballador de Catalunya dona suport a l'automobilística SEAT, de qui recorda que forma part el cor industrial català des de fa molts anys i reclama que quedi garantit el seu futur dins les retallades anunciades pel grup Volkswagen propietari. Foment defensa la continuïtat de la marca SEAT i la viabilitat de la planta de Martorell. Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball.
9: Estem totalment convençuts que Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
0: Més qüestions. Setembre de rècord pel que fa a les temperatures. Els termòmetres s'han enfilat per sobre els 40 graus aquest cap de setmana a bona part del territori, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Alguns registres, a tall d'exemple, els 42 graus i mig de Vinebre a la Ribera d'Ebre o els 40 i mig de Cardona a la Catalunya Central. Unes temperatures excepcionalment altes que es mantindran encara un parell de dies. Coneguem, doncs, la previsió del temps per demà. Emet Noelia García, bona nit.
10: Demà dilluns a Catalunya continuarem amb calor. Les temperatures baixen lleugerament, però es mantenen altes, especialment a zones de l'interior. S'esperen màximes més elevades de l'habitual per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 32 a Tarragona. Serà un dia de sol, amb cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures mínimes no baixaran de 26 graus a Barcelona, 24 a Tarragona, 22 graus a Girona i 21 a Lleida. Bufarà vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda a la depressió central. És una informació d'AEMET.
0: És tot per part nostra. Poden mantenir-se informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-ep.cat. Bona nit i bona setmana.
1: Ràdio 4. Comença Metrópoli, amb Xavi Collado.
11: Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metrópoli de Ràdio 4.
12: Quan venen amics de fa molts anys per explicar la seva història, sempre és un goig. Y aquí esta nit tenim l'Andrés Suárez. Andrés, bienvenido, buenas noches.
13: Querido mío, ¿cuántos años?
12: ¿Cuántos años, cuántas entrevistas, cuántas conversaciones y cuántas historias que hemos explicado,
13: Y aquí seguimos. Y aquí con seguimos. La música otra parte, voy con la guitarra como es de un lado para el otro, pero sigo visitando a los viejos amigos y ciudades y lugares que amo. Eso es maravilloso.
12: ¿Y qué te ha dado la música en estos años?
13: A mí me lo ha dado absolutamente todo porque cada vez, por desgracia, más gente de mi entorno o no tiene trabajo o no trabaja lo que ama, más bien trabaja algo que, por desgracia, detesta, insisto, por desgracia. Yo tengo que levantarme y sigo escribiendo canciones. Leo, toco el piano, compongo canciones para compañeras y compañeros, quiero decir, me lo ha dado absolutamente todo. Esa parte mala, esa parte de viaje y de estar lejos de los tuyos. Hombre, que si no tuviera algo malo, tío.
12: Claro, si todo fueran buenas sensaciones.
13: Claro, tengo mucha morriña, quiero ver a mis padres, que por desgracia el tiempo va haciendo de las suyas, que no siempre juega a favor, y quiero estar ahí con ellos, pero es que también quiero cantar en México. Todo no se puede.
12: Claro, y claro, tu Galicia natal, eso es una maravilla, ¿no? Oh. De clima, de paisajes, de comida, ¿Tú sabes? Pequeñas aldeas.
13: Sí, tío, tú sabes, Xavi, tío, que acabo de llegar, ahora estamos con la promo de Lu, acaban de hacer el disco. ¿Y te das cuenta ahora de lo exagerado que somos para comer, tío? O sea, de esto que vas a una promo y tienes una hora y vas a un restaurante primero que pillas y te ponen la pota del caldo o del no sé qué, el tal, y digo, tío, ¿cómo echaba menos esto? Comemos como por 10 y terminas y dices, y querrá postre, ¿no? Digo, claro que sí. De esto que hay que cancelar la promo por la tarde porque no puedes. Somos maravillosos, Galicia es maravillosa.
12: Es maravillosa, de verdad. Yo recuerdo con un amigo gallego, me invitaron un día a comer, ¿no? A su casa y fue... prácticamente fue un fin de semana porque empezamos con el aperitivo, empezamos a comer, merendamos y cenamos sin levantarnos de la mesa.
13: De la mesa, es muy habitual y el tute y la virisca, luego las cartas porque ya te pilla la merienda. Eso es muy, muy, muy habitual en la Galicia de interior, en costa también, una Galicia que amo.
14: Si no la ve un día, no es día ni nada. Si rompe su palabra y vuela sin mí, yo seré feliz, lo juro, porque amé antes que haya sus alas. Si no le debo nada, ¿por qué me siento así?

0: Demà tornem a les 12 de la nit. Ara, que tingueu molt bona nit. Fins demà. A parlar com cada dia des de Ràdio 4 a través del Metrópoli, Xavi Collado.
1: Parece ser que se llevan las lenguas desatadas.
0: Fins aquí aquest recull del millor de tota la temporada del Metrópoli. Demà comença nova temporada a Ràdio 4 i el Metrópoli s'emetrà entre les 11 i les 12 de la nit. Que tingueu molt bona nit i demà comencem temporada. Salutacions de Xavi Collado. Us espero.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat. Aquest periodisme de la veritat. Us oferim els millors 7 programes de la nostra temporada. Aquest espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren durant tot aquest estiu.
1: Sentit de Viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari obert i holístic, on qui mana és el valor del contingut. Avui estem, doncs, davant d'una robòtica assistencial, sembla, per a les persones grans, alhora que, o davant d'una nova tecnologia ideològica de control i de poder, ara veurem. En tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Per tant, bon dia. Bon dia de dissabte, Juan Francisco Jiménez, director d'intel·ligència del CIT d'IA de la Universitat UAU-CEU.
2: Molt bon dia, Manel.
0: L'Abat Oliva CEU de Barcelona, vull dir. Com estàs?
2: Pues molt bé.
0: Feia molt de temps que no et veia.
2: Sí.
0: O que no et veien, els oients no t'escoltaven.
2: Molt content d'estar aquí de nou.
0: Molts viatges, no? Molts viatges. Montserrat Barceló, metgessa, assessora de Veristat. Montserrat, bon dia.
3: Bon dia a tothom.
0: Què tal?
3: Molt bé.
0: Bé, calor bé?
3: A punt d'estiu ja.
0: A punt d'estiu. Fa uns dies, no?, que ha arribat a l'estiu, crec jo, no? Em sembla que ara tenim una sortida fora de l'estudi, Anna Txecaray, gerent de Salut i Serveis Socials de Telefònica. Anna, bon dia.
4: Bon dia, moltes gràcies, Manel. Em fa molta il·lusió tornar a ser aquí, a Sentit de Viure.
0: Nosaltres amb tu perquè aprenem molt, segurament, ja veuràs. Manel Becerra, historiador, president de la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT. Manel, bon dia.
5: Bon dia, Manel, i bon dia a tothom.
0: Bon dia a tothom, efectivament. Stefano Abate s'incorpora per primera vegada al programa, esperem que puguin ser també altres vegades. Ell és doctor en Humanitats i Ciències Socials, professor de Filosofia i Història del Pensament Polític i Filosofia de la Història de la UAU-CEU. Stefano Abate, senyora Abate, doctor Abate, no sé com vols...
6: Stefano,
0: ho deixem a Stefano, sí, perquè veig que hi ha molts doctors a aquesta taula avui, Doctors en filosofia, doctors en intel·ligència artificial, doctors en moltes coses. Lourdes Charles, presidenta de l'associació Som Seniors. Què tal, Lourdes? Com estàs?
7: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé, segur?
7: Amb alegria i amb ganes d'estar aquí.
0: Amb alegria i ganes d'estar aquí. José Ángel Martos, de Viatge pel Món, periodista i CEO d'Editorial Diergis, també s'incorpora al diàleg. José Ángel, senyor Martos, bon dia.
8: Hola, Manel.
0: Què tal?
8: Encantat de tornar.
0: Encantat de tornar.
8: Ja era hora, no?
0: Ja era hora, no? I d'aquí una estona farem una altra connexió amb Sara Domènech, que es troba fora de l'estudi, però això serà d'aquí una estona. Per tant, jo diria bon dia, com he dit, bona tarda a aquells que ens escolten a qualsevol hora i un moment, i bona nit als que també ens escolten a partir de les 22 hores de cada diumenge. Avui tenim un tema sobre la taula que cal posar algun punt sobre les illes, no? Diríem que el nou paradigma de la intel·ligència artificial canvia les regles de joc. Els profetes de la IA, al servei de qui? Comencem per un punt de context, no? On estem? Vivim, crec, una transformació, diríem, molt important, on la intel·ligència artificial ja no és només una gran eina tecnològica, està redefinint l'economia, la geopolítica, la salut, la seguretat i fins i tot el funcionament de les democràcies. La pregunta del nostre temps ja no és què podrà fer la IA, sinó qui la governarà, amb quins principis i al servei de qui i quins seran els condicionaments.
9: A veces se nos olvida que al final del día la cultura es lo que sostiene todo. Tú puedes tener la mejor ley del mundo, pero si no hay un respeto por el derecho y la ley, no vale nada, es papel mojado, literalmente. Y la cultura la hacemos todos, es como un tejido que vamos haciendo juntos en conversaciones. Al final la democracia es una conversación. Y esa es una razón muy poderosa para la cual usar los chatbots y la inteligencia artificial con mucha sabiduría y con mucho juicio. Porque si al final delegamos esa conversación a las máquinas, lo que estamos haciendo es levantarnos de la mesa de la democracia y dejársela a esos ejecutivos de las tecnológicas que en realidad lo que quieren clarísimamente es acumular poder, puro y duro.
0: Y es Carissa Vélez, filòsofa i investigadora de la Universitat d'Oxford. Abans de continuar, Juan Francisco, tens alguna opinió sobre el que acabes d'escoltar?
2: Sí, la Cara Isabelez és una de les veus més fresques, més actuals de la filosofia, sobre la filosofia tecnològica, no? I la intel·ligència artificial. Va escriure el seu llibre Privacitat és poder i ara ha tret el llibre Profecia, un llibre on aborda de manera molt clara quin és el posicionament de les noves tecnològiques i el repte democràtic que suposa.
0: I el poder, no? Per tant, què vull dir amb això? Que empresa i poder, empresa i batalla de poder, no pas tecnològica, sembla que hem d'entendre aquest procés, no? Palantir, OpenAI, Anthropic, XAI, SpaceX, lideren una nova revolució de la tecnologia, que va molt més enllà de tot aquest procés d'algoritmes. El manifest impulsat per Peter Thiel o Alex Karp planteja, doncs, que una república tecnològica centrada en una estreta aliança entre governs i grans corporacions i sistemes de defensa. La tecnologia es converteix d'aquesta manera en un nou factor de poder, polític i estratègic, i de suport a les persones, que és el tema que ens tracta avui. Estem fent una introducció de context. Per tant, doctor Jiménez, Juan Francisco Jiménez, quina és la vostra reflexió? Ara sí.
2: Home, fins ara les marques ens havien acostumat a fer un posicionament polític, una cosa bastant novedosa dintre de l'àmbit d'internet. I teníem empreses que es significaven en qüestions polítiques, en qüestions ideològiques. Però ara, això que comentaves del Peter Thiel, de l'empresa Palantir, una de les dels models d'intel·ligència artificial més potents del món, està fent un posicionament d'orientació doctrinal, més enllà del posicionament polític. Clar, això és un canvi de paradigma absolutament, i no ve de qualsevol sector, ve d'un sector que és el de la intel·ligència artificial, que està marcant el ritme dels països, està marcant els ritmes de les democràcies. Tenim un repte molt gran aquí. Ens estem jugant la democràcia, ens estem jugant les persones i també les persones sèniors, evidentment.
0: Clar, jo no estic avui per... A veure, aquest programa no està, és un programa de ciència que tracti la IA des d'aquest aspecte, però sí que és molt important el context per entendre una mica on estem, no? Per tant, ara anem amb aquesta IA, a partir del que hem dit, aquesta IA que està transformant la teleassistència, que és el que ens convé en primer ordre a nosaltres. Ens convé tot, però això d'una forma molt puntual. Transformant la teleassistència i convertint la llar en el principal espai d'atenció. Què vol dir? Sensors intel·ligents, assistents de veu, monitoratge remot i robots domèstics permetran detectar d'una forma ràpida riscos de salut, prevenir si tenen que anar a l'hospital o no, facilitar que moltes persones puguin envellir a casa seva amb més seguretat. Serà veritat això? Ho diem de veritat? Ens ho creiem? Autonomia i qualitat de vida. El concepte de l'hospital a la llar, com a vegades havíem dit que l'hospital ara serà la cuina de les llars, no? Deixarà de ser un fet excepcional per convertir-se en una realitat habitual. Anna Xegaray, gerent de Salut i Serveis Socials de Telefònica Espanya, quina és la teva visió de tot plegat?
4: Doncs estic molt alineada amb el que acabes de dir. Està clar, diria que l'atenció sanitària i sociosanitària ha de fer un gir per poder ser sostenible, i ara mateix, ja a dia d'avui, no? Gràcies a la tecnologia, s'està convertint la casa en un espai de cura, un espai de prevenció, un espai d'acompanyament, amb el que comentaves, no? Gràcies a sensors, rellotges intel·ligents, dispositius mèdics, assistents de veu, doncs podem tenir accés a moltes dades que amb la IA, que no té per què ser la IA que estàvem comentant a l'inici, no? La IA generativa, pot ser una IA, com l'anomenem ara a dia d'avui, no? Més tradicional, permet fer un monitoratge que és molt més eficient, i és una cosa més important que eficient, és preventiu. I ens podem adelantar, estudiant els hàbits de les persones, estudiant l'evolució dels biomarcadors, ens podem adelantar als aconteixements, no? I convertir la casa en un lloc, doncs, preventiu i d'atenció. Que quan toquin a l'hospital, anem a l'hospital. Però que si es pot fer des de casa, doncs millor.
0: Quin seria, Anna, que una primera pregunta, no toca ara, però te la faig ara. Quin és el cronograma de tot això que estem dient? En quin punt estem?
4: El punt, o sigui, això ja s'està fent. Això, o sigui, utilitzar la IA per fer un seguiment més eficient i preventiu de la teleassistència ja existeix a dia d'avui. I volem anar també a models d'aprendre, o sigui, per exemple, hi ha models també d'intel·ligència artificial per detecció de problemes de cognitius, no? O de deteriori cognitiu dels usuaris. Això ja existeix també a dia d'avui, s'està implementant.
0: I el concepte que jo deia abans, o que hem fet un esment de la llar, el concepte d'hospital a la llar, la cuina també, que es converteix... Això també estem en un punt inicial o estem ja avançats?
4: A veure, la gestió de pacients a la llar ja fa temps que existeix. És veritat que el que està passant ara, a dia d'avui, és que ja estan sortint licitacions molt grans a nivell autonòmic doncs es dona una cobertura més gran d'aquest servei. I pot ser, per exemple, doncs, en pacients d'insuficiència cardíaca que han d'estar monitoritzats constantment per evitar cap complicació.

0: cal respondre a preguntes i iniciatives, que són, per exemple... Jo diria que la nova generació de la intel·ligència artificial agentiva és capaç d'aprendre dels hàbits de les persones. Ho hem dit altres vegades, eh? Anticipar necessitats, coordinar serveis i actuar d'una manera autònoma sota la supervisió humana. Cal innovar. Això que Arisa Vélez ho té bastant clar.
1: Hay que innovar, hay que innovar. ¿Quién aquí está pensando en cómo construimos una inteligencia artificial que sea mucho mejor? Porque al final la ética no es nada más que buen diseño. Cuando tú tienes una buena silla, donde puedes estar sentado todo el día y no te duele la espalda, eso es ética, es buen diseño. Y parte de lo que estamos diciendo cuando criticamos a la inteligencia artificial es que este producto es una basura.
0: Per tant, depèn, la IA depèn, és un, en l'equilibri entre l'ètica i la brossa, diríem. No? Per tant, una IA qüestionable, ara per ara, diríem que aquesta evolució permet posar amb una medicina reactiva a una atenció preventiva. Personalitzada i continua, especialment útil en la salut, a la dependència i l'atenció domiciliària. Montserrat Barceló, moltes coses, moltes idees?
2: M'agrada molt, Manel, que hagis posat a la Carissa Vélez. Ella ens recorda, aquesta filòsofa ens recorda que hem de ser sumament prudents. La tecnologia, ens diu, només pot ser útil si és segura, si és fiable, si protegeix la privacitat i respon a necessitats reals. Però a mi personalment m'ajuda molt. Jo als meus pares, gràcies a la tecnologia, els hi puc recordar quan és la presa de medicació, m'avisa quan tenen algun risc, tinc una atenció domiciliada personalitzada. La IA, per mi, és una gran aliada per promoure envelliment més autònom i una medicina més preventiva, com molt bé explicava l'Anna Xegaray, però no per substituir, evidentment, el criteri dels professionals ni el valor de l'acompanyament humà. A mi em té molt obsessionada ara la Xina, Manel. Qualsevol dia em connectaré aquest programa des de la Xina.
0: Correcte, sí, perquè el tema robòtica és un tema de primera magnitud.
2: És una prioritat nacional. De fet, ja hi ha tres hubs sumament grans. Un a Shenzhen, és un hub de robòtica immens. De fet, hi ha un districte que es diu Longgang, on hi ha la Smart Senior Care Hub. O sigui, ja va de cuidados només per gent gran. O sigui, això. Xangai té un altre valley de robòtica. El delta del riu Yangtze, un altre. O sigui, estan passant coses tremendament importants i que ja estan aquí, que nosaltres les veiem com a futur, però és que ja estan aquí, perquè
0: el
2: hi ha cost, països
0: clar,
2: que tenen...
0: El cost de la robòtica, per exemple, tu que has tret el tema ara mateix, parlant sovint amb tot aquest món, i preguntes què val un robot assistencial, la pregunta no és aquesta. O sí, és quan Xina posi els robots al mercat, la robòtica assistencial costarà 500 euros, o 600 euros perquè faran una invasió del planeta. Bé, està per veure, però ja és això que tu estàs dient, no? Per tant, tot plegat, a veure, Lourdes, l'erupció de la IA planteja un debat a fons. Fins a quin punt els algoritmes han de participar en les decisions públiques? La promesa de l'eficiència, que no pot pas justificar la concentració de poder ni substituir, com dèiem ara les persones o els processos democràtics. La governança de la IA serà un dels grans debats polítics. Ja ho és en aquest instant, però anem a tornar a pensar. Anem a veure què fem. Ètic és un procés ètic del segle XXI, tot plegat, i la seva utilitat com a eina de suport a la longevitat, a la soledat, aquesta que diem tantes vegades, la soledat no volguda. Lourdes Charles.
3: Crec que aquí el debat no és si estem a favor o no de la tecnologia, sinó que el debat és si qui té el poder de decidir. Si són les persones o són els algoritmes, no?, de la IA. Per tant, sabem que sí, que la IA ens pot ajudar a monitoritzar les persones, a analitzar dades, a prendre decisions informades a través d'informació que nosaltres també li hem facilitat, però és que, clar, la governança no pot estar en mans solament del criteri de l'eficiència, sinó que ha d'estar en funció dels valors, de la dignitat, de les persones, de la participació. Per tant, hem de tindre clar que la IA ens pot ajudar, sempre ens pot complementar, però les decisions sempre són de les persones. I si pensem en aquests moments quines són les persones que podrien ajudar més, pensem que una part de les persones grans, actuals, que poden estar soles, pot ser que mai hagin anat a l'escola. Encara tenim persones que no han anat mai a l'escola. Poden ser persones que mai han utilitzat un ordinador. Poden ser persones que, si tenen telèfon mòbil, és un telèfon bàsic, per trucades. I nosaltres ens estem plantejant que tingui la IA a casa

0: la robòtica assistencial a casa seva. Per tant, és un canvi de mentalitat molt, molt, molt gran, no? Per tant, diríem que la IA obre un mercat al que la família deixa de fer.
1: Tu has fet una reflexió que jo ara vull preguntar-li ràpidament a Juan Francisco. Qui té el poder? Ell deia la intel·ligència, la tecnologia, o realment les persones, com havien dit abans, el Peter Thiel o l'Alex Karp? On està el poder, segons la teva visió? És el poder per al poder? És el poder per la ideologia? És el poder per la tecnologia?
2: Ara s'està parlant molt de la sobirania tecnològica, perquè qui tingui la sobirania tecnològica tindrà la sobirania de tot en el que s'apliqui a aquesta tecnologia. El Peter Thiel, amb el seu model d'intel·ligència artificial, sabem que ja està dintre de les institucions de defensa dels Estats Units, part d'Alemanya. Espanya l'ha vetada, ha dit que no tindrà aquesta tecnologia dintre de les seves institucions de defensa, però això vol dir que aquests models i aquestes empreses estan dintre de les decisions estructurals que es fa de la defensa d'un país i de la gestió del govern. És a dir, no estem parlant de tecnologies de tercer sector, de serveis, com eren les tendències que hem vist els últims anys. Estem parlant de tecnologies que volen obrir-se a participar de la gestió de la cosa comuna, de la cosa pública. I això és un canvi de paradigma estructural i profundíssim.
1: Aleshores, Manel Becerra, bé, una reflexió amb tu mateix. La robòtica assistencial, el nou aliat a les cures, però fixa-t'hi bé que el poder, estem veient que el poder és el que està controlant aquest tema, no pas la tecnologia, no? Que sí, però no. La robòtica assistencial serà una de les grans revolucions socials de les pròximes dècades i ja mateix, com estàvem anunciant ara fa una estona. La robòtica capaç d'ajudar la mobilitat, recordar la medicació, detectar caigudes, això sembla que... És que és una contradicció. La Lourdes estava dient que estem parlant d'això i moltes persones encara no poden atendre el telèfon mòbil. És veritat, hi ha una fractura enorme amb aquests processos. Per tant, la salut, facilitar doncs la telemedicina o combatre la soledat, que és un dels temes que sempre insistim. La seva missió no és pas... La tecnologia, Manel, crec jo, no és pas substituir els professionals i les famílies, si més no, complementar. Què és el que fa i com les acompanya amb el respecte? Manel Becerra.
3: Sí, realment la robòtica assistencial serà una de les grans revolucions socials de les pròximes dècades, amb un impacte positiu, evident, en la vida de les persones grans, com a usuàries, però també de les persones cuidadores, no? Jo voldria fer de tota manera una mica d'èmfasi en la variable dels reptes ètics humanístics, que està una mica flotant per la sala, que cal abordar des d'una perspectiva centrada en la persona. És a dir, per una banda, són evidents aspectes positius que tu has citat, no? Promou l'autonomia i la dignitat, millora la seguretat, redueix la càrrega física i emocional, pot combatre l'aïllament, però, per altra banda, hem d'estar alerta davant de possibles aspectes crítics. Per exemple, el risc de deshumanització, pèrdua de la privacitat, dependència tecnològica, desigualtat a l'accés, molt important. Per tant, la robòtica assistencial serà positiva sempre que posi la tecnologia al servei de les persones. I diria que, finalment, de tots els avanços tecnològics de tots els temps, des de la roda fins al sistema de satèl·lits de comunicació, la IA és el que més s'hi sembla o més s'hi apropa a la condició humana. I tots sabem que la condició dels humans són capaços del més sublim, però també del més abominable. Així que en resulta inevitable no estar alerta davant del mal ús de la IA, que, com deia el company, ja no és una realitat tecnològica, sinó una realitat estratègica.
1: Política, també?
3: Estratègica en tots els sentits.
1: En tots els sentits. I de poder. Això, jo crec que aquest és un tema... Aquest seria un titular, no? A veure, podríem definir que la IA, Juan Francisco, estem davant d'un poder no tecnològic, sinó d'un poder real en totes les seves vessants?
2: Absolutament. Internet ens prometia llibertat i ens va deixar control. La IA ens està prometent coneixement, però també hi ha una qüestió de control darrere de l'ús que es pugui fer d'aquesta tecnologia.
1: Per tant, de tot plegat anem posant fil a l'agulla d'un tema que és, jo crec que és altament fàcil i altament complexa, molt complexa, per entendre avui. Estem intentant entendre una mica de tot plegat per veure com tenem i com aquest procés ajuda a l'envelliment de la població i converteix la IA i la robòtica, jo que diria, en eines estratègiques per ampliar el que diuen el health span, és a dir, els anys viscuts amb salut, o l'enjoy span, que és els anys viscuts amb benestar i propòsit. Per tant, però aquesta transformació només serà legítima, crec jo, si es basa en els drets digitals. Espanya ja té aquest procés. La privacitat i la transparència, la inclusió i la supervisió humana. La tecnologia ha d'estar sempre al servei, ho diem moltes vegades, de les persones, mai en revés. Però la veritat és que no sé si això serà, si això serà realment veritat. José Ángel Martos.
4: Sí, en efecte, Manel. Jo assenyalaria avui alguns drets importants que crec que s'estan enfrontant al desafiament de la tecnologia, de la IA, i sobretot aquesta connectivitat universal i permanent en la qual vivim. O sigui, el dret a la privacitat, a poder protegir la nostra informació i limitar l'accés de tercers, perquè ara tothom podem saber la vida de tothom, fins a uns nivells esgarrifosos de vegades. També assenyalaria el dret a la dignitat online, a la dignitat en línia, perquè ens enfrontem a fenòmens com el ciberbullying, un bullying permanent i que t'arriba fins al telèfon, i com que el telèfon te l'emportes fins i tot al llit, et poden fer ciberbullying en qualsevol moment del dia, a la violació de la intimitat. I després també parlaria i penso molt en els sèniors, no?, que al final són els nostres oients i els que ens deben, a la ciberseguretat, o sigui, a la seguretat portada a l'àmbit cibernètic, perquè s'està veient la magnitud d'una amenaça que és, diguem-ne, particular o criminal, desorganitzada, però també és una amenaça fins i tot instrumentalitzada geopolíticament, perquè molts dels atacs a la seguretat ja sabem d'on procedeixen i, evidentment, no es fan per diners o només en part, sinó que es fan per poder i per desestabilitzar.
1: Per tant, anem a veure quin futur volem construir. Ja veurem després com ens ajuda aquest futur, que també és l'eix central del programa. Però volem demanar una visió humanista, Els propers anys no decidirà únicament qui liderarà, com deien, la cursa mundial de la intel·ligència artificial. Decidirà quin model de civilització volem deixar a les generacions futures. Fixeu-vos com estem ara en aquest moment donant-li la volta o intentant anar més enllà del que són capaços. Si la IA, la robòtica assistencial i la innovació s'orienten cap a la dignitat humana, la justícia social i el bé comú podran convertir-se en una de les grans oportunitats de la història, en principi.
5: Porque un producto que es tan poco fiable como lo que tenemos, que gasta tantísima energía y que además está liderado por la gente más desconfiable del mundo, no es un gran producto. Y si tú puedes tener un producto que es mucho más eficiente, que no confabula, esto no es quedarse atrás, todo lo contrario. Y es tener autonomía, porque de momento, si tú estás utilizando uno de estos grandes tecnológicas, dependes completamente de esa empresa. No solamente como individuo, que ya es preocupante, sino como empresas. Y no solamente como empresas, que ya es todavía más preocupante, como gobiernos, como firmas de abogados, como todas estas grandes instituciones de las que dependemos para tener esa resiliencia en momentos de crisis, están dependiendo de las empresas menos confiables del mundo, en algunos sentidos. Eso es preocupante y eso es quedarse atrás.
1: Juan Francisco, realment el que està dient Carissa és estem mans de persones molt desconfiables.
2: L'experiència ens diu que és així. Hem vist com empreses com Meta, empreses com les xarxes socials no han tractat bé les nostres dades, no han tractat bé la nostra vida social digital i sobretot no ha tractat bé a la nostra infantesa. I això són qüestions que ho estem veient ara amb els joves. El que apunta Carissa també és molt important. No hem de menjar-nos la tecnologia que ens posin, perquè és aquesta qüestió de com ells diuen que ha de ser així, doncs ha de ser així. No? Nosaltres també tenim un paper actiu per definir quina és la tecnologia i com la volem, en aquest sentit.
1: Per tant, per contra del poder tecnològic, queda desvinculat, doncs, del control democràtic. Sembla que és un antagonisme, en certa manera. Els drets fonamentals i els valors humanistes, la tecnologia deixarà de ser un instrument de progrés per convertir-se en un factor de desigualtat i concentració de poder. Necessitem una opinió humanista. L'opinió de Stefano Abate, doctor en Humanitats i Ciències Socials, professor de Filosofia i Història del Pensament Polític i Filosofia de la Història de la Universitat Abat Oliba Ceu. Doctor Abate, Stefano, des del teu pensament humanista dones una mica de pau a l'ànima.
6: Pau és difícil, Manel.
1: Pau és difícil.
6: Con semejantes premisas, lo que puedo decir es que lo que estamos asistiendo es quizás la culminación de un proceso histórico muy largo que ha comenzado hace muchos años y que la tecnología está llevando a cabo. porque cuando hablamos de democracia, hablamos de poder, hablamos de cosas distintas. La democracia es una forma, el poder es una sustancia, y el poder está en la democracia, y por esto en democracia hay poderes que no son democráticos también y que no actúan según lo que pensamos debería ser lo correcto. Entonces, ¿qué quiere el poder? ¿Qué quiere el poder? El poder quiere lo que siempre ha querido y lo que quizás no pudo hacer en su momento, que es lo que define un poco lo que es el poder mismo, que es el poder del control de los cuerpos y de las mentes. Los cuerpos es más fácil, porque los cuerpos son sustancia, pero las mentes, el acceso es más complicado. Y entonces la técnica hoy actualmente permite el acceso a la mente de las personas. Y esto es la previsibilidad de sus comportamientos. Hoy estamos en un momento en el cual podemos prever lo que harán las personas, lo que van a pensar, lo que van a elegir, lo que van a escoger en sus vidas. Y eso es un problema enorme, la previsibilidad, porque conduce a la gestión de masas.
1: La nova longevitat ens convida a canviar la mirada. Amb Sentit de Viure a Ràdio 4 volem posar veu amb aquest canvi de mirada. Per què ho fem? Perquè Sentit de Viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte a Ràdio 4 i a tota hora al web i a la plataforma de RN, un no aturar-se de reflexions, de coneixements, de dubtes, de pensament. És el programa de les moltes veus i experiències que ens ajuden a projectar què? Projectar junts un nou sentit de viure, un futur on ningú hi sobra, un compromís al servei de la ràdio pública a Catalunya, Ràdio 4. Ara parlem, ara escoltem, ara continuem aprenent.
7: Sentit de viure. No sobra ningú.
1: Faré una pregunta per tothom. Ja l'hem fet, però la vull tornar a fer un altre cop. Hem dit com a resum que estem davant d'una robòtica assistencial per a les persones grans o davant d'una nova tecnologia ideològica de poder i contrapoder i de control. Montserrat, què diries tu? Què diríem tots? Estem convençuts d'aquest titular?
8: Jo crec que sí. Que n'estem convençuts. El que passa que, bueno, també tenim eines i tenim fórmules per combatre'l. Jo crec que és molt important que acceptem la realitat amb la que estem i en el moment en què nosaltres tenim dret a vot, tenim dret a decidir, tenim dret a compra, i sobretot les persones grans, que cada cop som més i tenim més drets a escollir, aquí és on hem de fer la nostra reflexió i combatre entre tots. Hi ha institucions, hi ha empreses que treballen molt bé, aquí s'està parlant molt de les empreses no confiables, però bueno, ara escoltarem a l'Anna, a veure què ens explica de Telefònica. Jo veig empreses que estan treballant sumament bé la intel·ligència artificial, vull dir que no són el dimoni, no?, que a vegades ens intentem també pensar que són. Aleshores, jo crec que es tracta sobretot d'informar-se, de posar-se al dia, i tenim poder, perquè és que som molts.
1: Per tant, Anna Xegaray, gerent de Salut i Serveis Socials de Telefònica, has escoltat tot el que hem dit. Formes part d'aquest diàleg de pensament, d'aquest diàleg de... A la recerca no sé si ve d'un futur, però sí d'identificar. Cal identificar què està succeint i on anem. Quina és la teva opinió?
9: Sí, estic d'acord amb la Montse i que hi ha moltes empreses en les que estem treballant perquè la IA sigui una IA per una part sostenible, no? Que sortia també en l'àudio que havies compartit, que la IA consumeix molts recursos, però que també sigui ètica, no? I això, hi ha moltes empreses que estan posant un esforç en això. Després, jo mencionar que en el sector, especialment de la salut, hi ha una regulatòria molt forta. La IAC ens marca que en a salut, no, som... La IA ha de complir... Bueno, perdoneu, que és, la IA és com del risc en salut, i per tant ha de passar unes mesures molt, molt estrictes. Moltes solucions d'IA sanitària també han de ser registrades com dispositius mèdics, i això vol dir que també han de passar uns assajos clínics, han de passar uns processos que fan que aquestes eines, doncs, siguin més segures per la població.
1: Ho entenc. Però aleshores anem a fer una connexió, però voldria abans una reflexió des de la taula. Estefano, la tecnologia sembla que serà capaç de reduir la soledat que sempre diem no volguda, no desitjada, no? reforçar l'autonomia personal, reforçar l'ànima de les persones, no sé, o córrer el risc de deshumanitzar-les, aquestes relacions de cura mitjançant la robòtica. Des del punt de l'anàlisi de la filosofia, des del punt de la vista de l'ètica, des del teu punt de vista...
6: Bueno, Manel, el dolor en general no, nunca es tan grande si hay un sentido por el cual se sufre. Y las máquinas no nos pueden dar el sentido del sufrimiento. Entonces hace falta lo humano para que acompañar, cuidar, estar cerca de quien sufre. Las máquinas pueden paliar en sentido técnico unas curas, unos cuidados que son de orden técnico, pero lo humano necesita mucho más que esto. Necesita sentido de su dolor, sentido de su sufrimiento, de sentido de su vida. Y si esto no es, el programa es esto, sentido de vida, ¿no? Y si no hay, si no hay esto, digamos, lo humano no es reemplazable en ese sentido. Otra cosa es que podamos simularlo, y eso es un gran peligro, porque la simulación puede que se parezca mucho a la realidad, y cada vez más veremos una tecnología capaz de simular la realidad. Y esto ya está en marcha, ya vamos tarde con esto, ¿no? Pero la técnica, cuando uno piensa si puede o no, o debe o no actuar sobre la realidad, tengo que hacernos la pregunta si está sustituyendo lo humano. Yo creo que la pregunta más importante que tenemos que hacernos es el límite, es justamente ahí. Porque no todo lo que es técnicamente posible es éticamente lícito. Esto lo decía Benito XVI hace muchos años.
1: Lourdes.
0: Sí, volia comentar que, clar, nosaltres estem en una societat que ens ha inculcat ser independents, ser autònoms, no? D'alguna manera, doncs, ocupar-te de la teva vida, no ens podem ocupar de les nostres pares o mares, no? O els avis i àvies, perquè, clar, estem ocupats, no? Per tant, crec que d'alguna manera s'està al poder està promovent l'economia de la soledat. O sigui, viure sol i estar sol a casa teva, al final és des de pagar més pises, més vivendes, més aigua, més llum, omplir la nevera solament per una persona, això és molt més car que si visquéssim junts. Per tant, interessa el poder que estiguem sols. Però aquesta economia de la soledat, al final ja ens comporta una destrucció de vincles. I la robòtica assistencial ens porta a aquesta destrucció de vincles. El vincle és amb una màquina, no? Per tant, hem de pensar això, i a més, ho fem més pensant en les persones que són dependents. Hem après, ens han ensenyat que dependre és dolent, però estem equivocats. Tota la vida depenem, som interdependents tots. O sigui, quan nosaltres érem petits, depeníem dels nostres pares i les nostres mares que ens poguessin alimentar, que ens poguessin tindre... O sigui, sempre, per nosaltres alimentar-nos, depenem que hi hagi un pagès que faci, o un ramader que faci, o un botiguer que vengui, sempre depenem. I ara veiem que una persona dependent és una persona, doncs, és amb negatiu. Quan és gran, ja és amb negatiu, no? I li posem màquines. Li posem màquines perquè la cuidin, no? I perquè parli amb una tablet, i a més li ficarem tota la història d'aquella senyora o d'aquell senyor i li farà preguntes. I ta cosina, fa dies que no la truques. O sigui, estem muntant, bueno, un món que hem de reflexionar.
1: Anem a veure, farem una connexió sobre aquest aspecte.
3: Sí, m'estic recordant una mica les reaccions que va haver, per exemple, en el moment de l'inici de l'empremta, no? Com una eina de difusió del coneixement, que també va trencar molts esquemes socials i culturals. O, per exemple, els inicis de la revolució industrial. Vull dir, sense caure en el ludisme, no? Que és una negació estèril, perquè la IA està aquí, se quedarà i continuarà. Tampoc d'una mena de caure en la beateria entusiasta, que a vegades també podem observar en segon quins opinadors o quins especialistes. Jo crec que segurament s'ha de trobar un punt d'equilibri, si són capaços, perquè pot ser una eina perfectament controlable i útil, més enllà de que al final sembla una criatura autònoma, que no ho és. Sí, hi ha límits, hi ha normes, hi ha lleis. El que passa és que, clar, la IA va a una velocitat que les institucions no arriben ni de molt lluny.
1: Martos.
4: Jo diria que aquesta deshumanització no ve només, o l'única culpable no és la tecnologia. Estem alimentant des de bastant abans que la intel·ligència artificial una societat sobretot econòmicament molt exigent, una societat que ens obliga a un 24/7 d'ocupació, de feina, la societat aquesta dels autònoms, la societat aquesta en la qual tot ho fan equips cada cop més petits, ja sigui una petita empresa o ja sigui una gran empresa, tot això ens porta cap a aquesta societat que el filòsof sud-coreà ha definit com la societat del cansament, i en aquesta societat on estem esgotats, plenament ocupats 24/7, les relacions humanes són cada cop més difícils de suportar. Aleshores, probablement delegar les màquines és una solució còmoda per no dedicar-li tot aquest temps als altres. Jo estic molt d'acord amb el que deia la Lourdes.
1: Anem a veure ara.
9: Però
1: a veure...
9: més enllà sí. del que deia la
1: Perdó.
9: Lourdes,
1: que...
9: també
1: ah, sí,
9: hem
1: digues,
9: de
1: digues.
9: Ser conscients que hi ha un canvi demogràfic que és molt rellevant i que també hi ha un tema de que no podem, no donem a l'abast amb el nivell de persones que requereixen aquesta atenció. I és una manera de poder...
1: Aquesta, és una, altra, aquesta és una altra qüestió. Efectivament, acabes de tocar un tema clau. No tenim suficientes persones per atendre tantes persones amb una longevitat que vinculant que necessita situació. Però anem a veure, anem a fer un viatge. Anem a fer un viatge, anem a connectar amb Sara Domènech. Sara Domènech és doctora en psicologia i investigadora de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ella porta bastant de temps investigant des de la universitat la robòtica amb les persones grans. Què està succeint? Per tant, primer la saludo. Doctora Domènech, què tal? Com estem? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Bon dia, doctora Domènech. No sé si vostè ha escoltat alguna cosa, però jo li faig una primera pregunta que està una mica relacionada al que deia abans la Lourdes Charles. A veure, pot la intel·ligència artificial ajudar a combatre la soledat no desitjada dins d'una societat, diríem, cada cop més envellida? Sí o no? I quina és la seva opinió a partir del seu resultat?
7: Sí, a partir dels resultats dels nostres estudis, que són, nosaltres fem recerca aplicada en el marc d'aquesta lluita contra la soledat no volguda i la IA robòtica assistencial, vam dur a terme un estudi conjuntament amb JACIT i finançat pel HUB, que és el HUB d'Innovació Sociosanitària, a una residència precisament a Aymar i Puig a Alella. I l'objectiu d'aquest estudi va ser que vam avaluar l'eficàcia d'una aplicació que es diu Helderly, que està implementada en un robot anomenat Pepper. És un robot amb forma una mica humanoide i l'objectiu era reduir la soledat no volguda. I aquesta es va mesurar a través d'un qüestionari de soledat que es diu UCLA. Els participants els vam dividir en dos grups perquè això va ser un assaig clínic que va passar tot el comitè d'ètica, etc. I el grup d'intervenció va continuar fent les activitats habituals de residència mentre que, a més, interactuava amb el robot Pepper a través de veu o mitjançant una tablet, fent exercicis d'estimulació cognitiva individual, motriu, que eren grupals, o social i relacional. I el grup control va realitzar només les activitats habituals del centre. Els resultats, després de 2 mesos d'intervenció, el que vam mostrar va ser que el grup d'intervenció va experimentar, diríem, una reducció significativa dels sentiments de soledat no volguda en comparació al grup control. Què ens suggereixen aquests resultats? Doncs que els robots socials realment sí que poden ser una eina efectiva per abordar la soledat no volguda en persones grans i destaquem el seu potencial com un recurs innovador en l'atenció...
1: Per tant, tenim un resultat positiu sobre aquest tema,
7: sí.
1: I aleshores, sí. Aleshores, doctora Domènech, a veure, quin és el paper real del robot social? Substituir els professionals o reforçar la seva atenció, la seva autonomia de les persones usuàries? Quin és el paper real, diríem?
7: Sí, el paper real, de fet, no és substituir els professionals. En aquest sentit, el robot es va mostrar com una eina d'ajuda pels professionals, ja que els va permetre dedicar un temps de més qualitat a les persones grans. Per exemple, abans he parlat de diferents funcionalitats. La funcionalitat motriu, el robot estava al mig de la sala i guiava exercicis grupals de moviment, mentre que el fisioterapeuta podia centrar-se per corregir les postures de les persones participants. És a dir, la missió era complementària en el fisioterapeuta. Per una altra banda, per exemple, a la funcionalitat d'estimulació cognitiva, que les persones realitzaven exercicis d'atenció, memòria o per veu o mitjançant una tablet, el que permetia era alleugerir de manera parcial la càrrega en aquest cas era una neuropsicòloga, tot i que sempre hi havia una supervisió per part dels professionals. A part d'aquest estudi que va ser quantitatiu, el vam complementar amb un estudi qualitatiu i vam realitzar entrevistes individuals i grups de discussions amb les persones usuàries i també professionals que havien interactuat amb el robot.
1: Correcte.
7: I els resultats van ser coincidents, que cap participant va percebre el robot com un substitut de l'atenció humana. Això, per exemple, el fisioterapeuta, me'n recordo que va dir, el robot Pepper ens ajuda, però no substitueix mai la nostra feina. O una persona usuària de 90 anys va dir, el robot pot complementar l'atenció que rebem a la residència, però la relació que tenim amb les persones professionals no es pot substituir de cap de les maneres.
1: A veure, un moment, que tenim per aquí preguntes i reflexions. Sara, un segon.
8: Sí. Sara, sóc la doctora Montse Barceló, encantada d'escoltar-te i sobretot...
7: Hola, doctora.
8: Molt bé, encantada de que ens expliquis tota aquesta investigació i recerca que està fent, perquè a vegades parlem de dades, d'articles que hi han, de llibres de divulgació, però jo crec que és summament important la unitat que vosaltres teniu perquè feu recerca summament científica, i sigui basada en ciència, basada en assajos clínics, està revisat per comitès ètics, i realment acabem demostrant coses que a vegades és com uau, m'esperava el contrari. Jo he conegut a Pepper, jo he estat a Yàcid i m'he enamorat de Pepper, com em parla, com em mira, com em somriu, com... O sigui, m'he enamorat d'aquest robot. I a més, és que és això, tu ves a una sala de fisio d'una residència, que també les he vistes, i no dona de si la fisio. I a més, estàs veient, veus allà quatre o cinc usuaris que ho estan fent fatal, i és Pepper qui va allà i els està corregint una mica la postura, mentre que el fisio es pot centrar amb els que ho estan fent
1: Pepper,
8: malament.
1: Pepper està corregint, dius?
8: No, la fisio pot corregir i Pepper pot dirigir el més automàtic, saps? Perdó, igual ho he dit malament.
1: No, d'acord.
8: Però m'encantaria un dia portar Yàcid i Pepper aquí. És que, bueno, i que tots ho veieu.
1: El convidem ara mateix,
8: sí. Perfecte. Sí.
1: Sí. Doctora Domènech, el podem portar a l'estudi?
7: Això hauríem de parlar amb Yàcid. Sí.
8: Amb Yàcid, amb la CEO de Yàcid. Bueno, una dona emprenedora...
1: Ja ho arreglarem. Ja ho arreglarem.
8: Núria Infesta.
1: Sí, Stefano, quina sensació teníeu?
6: Me ha hecho pensar, porque estaba pensando justamente en el vínculo afectivo que se crea entre el ser humano y cualquier...
1: Sí, aquesta és la clau que volia preguntar-te.
6: Cualquier ente, digámoslo así, que hable. Porque justamente la amistad se funda en la palabra y cuando escuchamos a alguien que habla... y este alguien es un algo en realidad que está programado para poder hablar y poder expresar verbalmente sus algoritmos, nosotros no podemos evitar de crear un vínculo afectivo. Por esto dijo la doctora, me enamoré de él, porque yo me lo creo esto que dice. Hay experiencias de cada uno, ¿no? Yo creo que cuando interactuamos con una IA vocalmente, verbalmente, ocurre algo, nos olvidamos que estamos hablando con un robot o con una IA, y esto es muy fuerte, porque... nosotros ponemos en la IA lo que no está en la IA, es decir, pensamos que la IA tiene el vínculo con nosotros, pero porque no podemos hacer diversamente, porque estamos hechos así. La palabra crea un vínculo.
1: Sí, sí. Lourdes, què deies?
0: Sí, jo una pregunta per Sara Domènech. Soc Lourdes Charles. Has comentat que totes les intervencions que heu fet era robot i professional junts. Clar, estem pensant que quan... Perdona, no, volia dir... Bueno, digues.
7: No, que el professional supervisava totes les tasques que feia la persona gran mentre interactuava amb el robot. En el cas, hi havia persones també que tenien una mica de deteriorament cognitiu lleu o moderat, però podien fer les tasques sempre amb ajuda de la persona professional. I després hi havia persones grans que patien les típiques pèrdues cognitives normals per l'edat. I aquestes persones podien interactuar amb una supervisió de manera més indirecta. No sé si volies, sí. Bueno, referir-te a això.
0: Volia dir que heu estudiat la relació solament usuari directament amb el robot, sense que hi hagi un professional?
7: En aquest cas, no, perquè, a més, vam formar part, o sigui, vam fer dos estudis. Un era l'assaig clínic i un altre va ser... una beca de bioètica de Grífols, de la Fundació Grífols. Llavors, aquí, des del punt de vista ètic, vam mirar també que aquesta interacció respectés tots aquests principis bioètics d'autonomia, de beneficència i no maleficència, i en aquest cas, doncs, sí que, o sigui, els va respectar, però era una de les coses que també vam tenir en compte, que hi hagués una persona sempre humana que estigués supervisant les tasques, encara que fos de manera més indirecta, de l'interacció.
1: En qualsevol cas, jo crec que aquest és un tema molt... Ara estem en aquest procés d'anàlisi o d'experiment o de posar en pràctica situacions i arribarà en molt curt termini aquesta relació únicament persona i robòtica, i segurament estem davant d'una nova generació de robots humanoides capaços de col·laborar de manera natural amb les persones, amb la Xina o el Japó, això fa una part ja d'aquest tema. Com tenim, el temps està exhaurint i moltes preguntes, doctor Jiménez.
2: Jo només volia comentar en la línia del que comentava també el doctor Abate. Jo crec que la investigació que està plantejant la doctora Sara Domènech em sembla molt interessant, em sembla que té una mirada ètica, em sembla que té una mirada de complement, no de substitució, però justament és el que a mi em preocupa, és a dir, que la tecnologia pugui donar l'oportunitat de fer alguna cosa, necessàriament no s'ha de fer, però sí que planteja la possibilitat de fer-ho. Llavors, aquesta substitució, quan tenim aquesta tecnologia que pot substituir el ser humà, que pot substituir la cura d'un humà cap a un altre humà, pues, ja és un risc en si mateix. I quan tenim aquesta circumstància que dèiem de manca de cuidadors, pues és una pendent relliscosa i hi ha una tentació, i la tentació és posar aquesta robòtica ocupant aquests espais. Les tendències robòtiques que ens està dient, comentava la doctora Montserrat abans, el tema de la robòtica a Xina, fa 2 anys que veiem la robòtica assistencial, però també veiem la robòtica de la empatia. Estan treballant la empatia des de la robòtica, estan treballant la robòtica social i afectiva, estan treballant la robòtica relacional. O sigui, clarament ens està marcant cap a on van. Comentàvem abans que el tema és el tercer sector, van al tercer sector, al sector serveis. És a dir, volen que la tecnologia estigui present en el sector serveis. I aquí tindrem els problemes de distància humana. Jo crec que veig aquí una línia molt clara, ètica, que no haurien de traspassar. La tecnologia vol semblar humana, ens estimula humanament. Nosaltres projectem a la tecnologia lo humà, i aquest és un risc important, crec.
1: Bueno, és un risc...
10: Digues. Sí, doctor Domínguez. Bé, que en aquests estudis, clar, el robot Pepper va estar 2 mesos que només podien interactuar, per exemple, a les persones del grup experimental, no? Doncs les altres persones que eren del grup control que no van entrar, després vam haver de deixar un mes més el robot Pepper perquè tothom de residència pogués interactuar, i a més va fomentar el fet que hi hagués un robot, que per ells era una novetat, i a més era, oi, somos, qué clase que tenemos, porque podemos hablar con el robot, i podemos... va fomentar que els nets, que a vegades sovint perquè estan ocupats no anaven a veure els avis, anaven a la residència, i també va fomentar més interaccions socials perquè els que eren del grup d'intervenció entre ells parlaven. Vull dir, que sí que és veritat aquesta banda que estàs parlant amb una persona que és un robot, amb un robot, perdona, però després fomenta per una altra banda totes aquestes interaccions socials i de la millor curiositat, no?, de poder anar a la residència per veure el robot o tenir un vincle de conversa amb els nets, no?, sobre un tema que és tan actual com la robòtica assistencial.
1: Per tant, tota aquesta robòtica és també centrada en l'empatia, com deia ara el doctor Jiménez.
10: Sí,
1: aquesta incorporació de robots socials en l'atenció a les persones grans. Garantia, a mi em sembla que hi ha un tema, un eix molt central, que ja ho hem dit, però tornem a insistir. Garantir aquesta autonomia i el benestar de la dignitat sense generar nous riscos ètics. Sí, la part ètica, la part de l'empatia, és a dir, és una imatge imaginària la que ens estem creant davant de la robòtica com si fos una persona, però el nostre cervell cognitivament l'està assimilant com un fet real. Abans de que, Sara, jo m'agradaria al doctor Abate, ¿quin punt estem sobre això?
6: Yo tengo un temor muy grande que...
1: ¿Tienes su perdón?
6: Un temor.
1: ¿Usted un temor muy
6: un temor,
1: grande?
6: Sí, sobre esto. Cuanto más hay interacción hombre-humano, hombre-máquina, quiero decir, cuanto más hay una relación humanizada entre hombre-humano, tanto más pasan dos cosas. Uno, cobra más valor la relación humano-humano, porque será más difícil que se haya y que se produzca, a la vez que temo que esta relación pueda ser realmente sustituida. Antes la doctora decía que los nietos tendrán algo que contar con los abuelos. Mi temor es que los nietos no vayan más a ver los abuelos. Esto es mi temor. Ese es mi temor.
1: Anna Txegaray, a veure, des de Telefònica, hem dit moltes coses i les continuarem dient, però on estem segons la seva visió, Anna?
11: Jo volia matitzar un parell de coses que han sortit, i és que aquest afany per intentar que la IA sembli cada cop o sigui més similar a les persones, a nivell europeu no està permès. Hem de deixar un disclosure i ha de quedar clar que estàs parlant amb un robot en tot moment. És veritat que després nosaltres a nivell cognitiu podem agafar un attachment a una cosa que no és una persona, no? Però l'altra cosa que volia reforçar i és que necessitem la tecnologia per fer la part prèvia de detecció, qui està en risc, a qui hem d'atendre primer. I no es tracta d'aïllar les persones, sinó de que la tecnologia ens pugui dir quan necessita més atenció una persona per poder atendre-la en aquell moment, no?
1: Jo, de les pors que estava dient el doctor Abate, tenim un tall, que no se'n vagi ningú, eh? Si els que esteu fora de telèfon tampoc, perquè ara posarem un tall de veu, deixarem els micròfons oberts i escoltem a Carissa Vélez, la filòsofa investigadora de la Universitat d'Oxford, tractant aquests temes també des d'aquesta vessant, no de la por, però d'aquesta vessant de la consciència, no? Escoltem.
12: Una cosa que es muy importante tener en mente es que la inteligencia artificial, de la manera que está diseñada en este momento, machine learning, no es nada más que una máquina de predicción. Haga lo que haga, esté prediciendo el lenguaje o esté prediciendo si alguien va a cometer un crimen o si alguien va a ser un buen empleado, es el mismo sistema. Es tener datos históricos que se proyectan al futuro. Y se asume que el futuro va a ser como el pasado, cuando sabemos que muchas veces eso no es
1: así. ¿Estás de acuerdo?
12: Para empezar, el cambio climático.
1: Mira. Aturem un moment.
2: Absolutament, i predir persones no és neutral. Quan un algoritme prediu si algú serà un bon empleat, si serà un mal pagador, un bon pacient, sí, tot això està afectant l'estructura social.
12: El canvi climàtic.
13: A part del viatge,
12: cualquier canvi social positiu. Entonces, la inteligencia artificial es increíblemente conservadora. Por eso es tan sexista, por eso es tan racista. Y es muy revelador volver al pasado y preguntarnos cómo se ha utilizado la predicción en el pasado. Y una de las cosas que te das cuenta es que por más que sea diferente la tecnología, el rol político que está jugando es el mismo que el oráculo de Delfos, es el mismo que el astrólogo medieval. Y se está oscureciendo con esa tecnología, disfrazándose de una conversación tecnológica, lo que en realidad es una conversación política y social. Entonces es una historia que ilustra muy bien los juegos de poder que están íntimamente relacionados con la predicción, es la historia de Luis XI, que tenía un astrólogo en la corte. Y un día el astrólogo predice que una mujer de la corte va a morir en una semana. Y va y se muere. Y el rey está en pánico total, porque dice, a ver, ¿o este tío asesinó a la mujer para probar que es profético? O en realidad puede ver el futuro. ¿Y no. qué pasa si ve mi propio
2: Una
12: final?
2: Una profecía autocumplida.
12: Entonces sí. decide que el astrólogo tiene que ser asesinado también. Le da la orden a sus sirvientes de que cuando les dé una señal, tienen que echar al astrólogo por la ventana y matarlo. Pero antes de dar la señal, le hace una última pregunta al astrólogo. Le dice, bueno, dadas tus habilidades proféticas, dime, ¿cuánto tiempo vas a vivir? Y el astrólogo, ni corto ni perezoso, dice, voy a morir 3 días antes que vuestra majestad. Y Luis nunca da la señal. El astrólogo encontró la respuesta en las estrellas. Por supuesto que no. El astrólogo entendía el poder de las predicciones y lo usó a su favor. Y lo que estamos viendo con estos ejecutivos tecnológicos es que están entendiendo mucho mejor el poder de las predicciones que nosotros. Y lo que yo veo en los periódicos es que uno de estos ejecutivos dice algo y se reporta como si fuera un hecho. Que este va a ser el futuro.
1: Como
12: y
1: si
12: ahora
1: fuera una verdad, ¿eh?
12: Exactamente. Lo que en realidad estamos haciendo es obedecer. Las predicciones muchas veces son órdenes camufladas. Y cuando tú te la crees y no eres crítico y actúas de una manera que se convierta en realidad esa profecía autocumplida, lo que estás haciendo es obedecer.
1: Estem obeint. A veure, moltes coses a dir, però jo crec que ens dona un context suficient per veure on estem. Manel, què deies?
3: Una pregunta rapidíssima que em faig jo mateix, eh? És la IA la que està condicionant i provocant els canvis que em fan por? O és la IA el baròmetre exacte i el mirall dels valors que tenim i que practiquem i que són com a societat?
1: Montserrat, has dit clar?
0: No, ho ha dit Anna.
1: Ah, ho has dit tu? Anna, perdó, Anna, sí, digue'm.
13: No, que estem d'acord amb la pregunta que es formulava.
1: Per tant, la teva resposta seria, el teu pensament?
13: Que no, tinc aquest dubte, també.
1: També tens aquest dubte. Francisco, tens dubte?
2: Home, aquesta tecnologia és una tecnologia que es parla de la tecnologia última. És a dir, en aquest procés que comentava el professor Stefano Abate, de no hem començat ara aquest procés, sinó que és un procés, deixeu-me dir, d'artificialització, que va començar des de la primera revolució industrial fins ara. Estem dintre d'una tecnologia que podria superar el pensament humà.
1: A veure, ens queden 2-3 minuts, no tenim més, 2 minuts. Hauríem d'anar molt ràpid per tenir una reflexió final de 15 segons cadascú, a veure si ubiquem el tema, des de la por a la consciència, des de la consciència a la robòtica, des de la robòtica al procés assistencial. A veure, Sara Domènech, tens 15 segons finals teus?
10: Sí, cal garantir un ús responsable de la tecnologia que mantingui el protagonisme de la persona.
1: D'acord. Montserrat?
8: Sense la IA no curarem l'Alzheimer, la necessitem.
1: Sense la IA no curarem l'Alzheimer.
8: L'Alzheimer, la necessitem.
1: Sí, anem a veure Lourdes Charles.
0: Crec que estem externalitzant l'afecte i estem encarregant a les tecnologies el que no fa les famílies.
1: Anna Chagaray.
11: Jo crec que la tecnologia és una aliada, però ha de tenir uns raïls per sobreguardar els riscos que provoca.
1: Doctor Abate, qui provoca aquí?
6: Jo diria que delante de esta previsibilidad tan total que la IA nos propone, donde nada nuevo puede suceder porque todo ha sido ya maquinizado por el algoritmo que nos lo devuelve una y otra vez, nada nuevo es posible, pues reclamar lo humano, reclamar su libertad significa abrirse a algo nuevo, es abrirse a la esperanza de que algo nuevo puede ocurrir y no siempre se tiene que repetir lo mismo.
1: Doctor Jiménez, hauríem de fer moltes reflexions, tinc aquí, tothom vol reflexionar, jo el primer, però tenim el temps que tenim, per tant, tanqui vostè el programa.
2: A mi m'agrada molt com la tanca.
1: Sí, ja ha tancat. Poden fer-ho un altre cop. Què diries tu? Sí. Bé, a mi el que m'interessaria per part teva és on estem des de la IA, quin punt estem amb aquest juliol 2026. Què és veritat, què no és, què és fer volar coloms?
2: Jo crec que la intel·ligència artificial, evidentment, ens suposa un repte majúscul, que no hem de deixar que aquest repte el lideri les persones equivocades, que Europa no està en el taulell de les decisions, que no podem pensar que estem liderant perquè només estem liderant legislativament, perquè les eines estan i les eines no les estem creant nosaltres. No hi ha cap intel·ligència artificial de nivell. Llavors necessitem realment participar d'això.
1: Doctors, Francisco Jiménez, Montserrat Barceló, Anna Chagaray, Manel Becerra, Stefano Abate, Lourdes Charles, José Ángel Martos, Sara Domènech. Gràcies per tots. No sé si hem arribat a alguna conclusió, però sí que hem posat el tema sobre la taula. El nostre comiat, com sempre, dediquem el programa a les dones, homes, sènios, al quart, l'edatisme, els marca amb la petjada de indiferència. Tornem el dissabte vinent, a les 8 hores, temps del sentit de viure. Quin tema? Augmenten les denúncies per maltractament a les persones grans? Cal reconèixer, cal actuar, cal denunciar? Salutacions, doncs, de Domínguez, Víctor Domínguez, a la taula de so, i de José Gil a la realització. Recordem, Sentit de Viure també el poden escoltar qualsevol dia i hora al web de Ràdio 4 i a la plataforma de Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya. Els hi ha parlat, amb entranyable agraïment, Manel Domínguez.

Cari. Oh. Vale, va. Cartutxos. La metge, va. Ah, i aquí els fulminants. Sí, un i dos.

0: Aquella nit al Tiffany's, capítol 1.
1: Collons de vida moderna, quants missatges hi haurà ara. Cau la punyeta a veure.
2: Benvingut al
1: Volta, a veure, un altre.
2: Tres missatges nous i té dos missatges guardats.
1: No sé per què m'emprenya.
2: Per sentir els missatges de veu, premi 2. Per sentir els missatges guardats, premi 3. Per saltar de missatge, premi 4.
3: Hola, molt bon dia. El senyor Francesc Callat. Em dic Alba Mora,
1: periodista.
3: M'agradaria molt parlar amb vostè. El seu amic, el senyor Joan Montull, m'ha donat el telèfon de vostè i...
1: Podria, doncs sí,
3: m'agradaria molt saber la vostra versió. No, no, la vostra visió de l'època i dels fets que... Torno a ser jo, senyor Callat. Perdoni que el molesti. Estic fent un reportatge sobre el poble de l'Escala i la resistència al franquisme. Senyor Allat, perdoni que el molesti de nou, eh? Estic molt interessada en el seu testimoni. El senyor Miquel Vila i el senyor Joan Montull em van dir... tots tres són vells amics i voldria saber si podria dedicar-me una estona que crec que m'ajudaria a fer-me una visió.
4: No té més missatges.
1: Toca't els collons. Antifranquisme, l'Escala... A veure si ho fan al Telenotícies.
5: I ara us expliquen que el Partit Popular i Vox volen endurir el codi penal. Casos com el del raper Pablo Hasél, que fa més de 5 anys que és a la presó per enaltiment del terrorisme, es castigarien amb penes molt més altes. D'altra banda, Vox també vol tombar la nova llei d'amnistia...
1: Digui, què demana?
3: El Partit Socialista el senyor Francesc Callat, hola.
1: Jo mateix, digui.
3: Bon dia, i pensi que el molesti. Em dic Alba, soc de Can Móra, de l'Escala, la pastisseria de tota la vida, i el truco per un reportatge que faig.
1: La nena de Can Móra, si ja sé qui és. I acabo de sentir els teus missatges. Jo no... Espera que baixo la tele. Ja està.
3: Em deia... Volia dir que moltíssimes gràcies per atendre la trucada, senyor Allats, però això de nena... Pensi que tinc 30 anys, però en tot cas, has sentit els meus missatges, diu, oi?
1: T'he vist tota la vida i recordo la teva mare, que... Quan jo vaig tornar a l'Escala... Però digues què vols. He sentit els missatges per sobre i no sé si he acabat d'entendre el que...
3: Sí, la mare més jove, sí, senyor Allats. Això em va donar el seu telèfon un amic seu, el senyor Joan Montull. Ara fa dies que el vaig entrevistar.
1: Ah, en Joan, sí. Ara fa força temps que no en reunem, però sí que...
3: El cas és que, senyor Allats, sóc periodista, però això ja ho deu saber també. I resulta que faig un reportatge sobre la resistència al franquisme.
1: Ui, ja hi som. Sí, de vegades t'he vist a la tele i dius, i ho fas molt bé. A Can Móra poden estar orgullosos. Però un reportatge, dius?
3: Un reportatge sobre l'antifranquisme a l'Escala, senyor Allats. I he començat a parlar amb gent de l'època i voldria que vostè també hi sortís.
1: Sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps? Ja m'imagino què vols, i em sap greu, però jo no tinc pas...
3: Ho sé, senyor Allats. Els senyors Montull i Vila ja em van dir que vostè no n'ha parlat mai. A veure... Jo només li demano de quedar i xerrar. No m'ha de dir res que no em vulgui dir.
1: Mira, nena, em sap greu, però no em ve de gust.
3: Vostè pertany a la generació que va lluitar contra el franquisme, senyor Allats. Sense gent com vostè, jo no hauria estudiat periodisme en català. La meva mare sempre diu que vostès van ser el pal de paller.
1: Jo no vaig ser res. I digue'm, sisplau, això del senyor Allats només m'ho ha dit la policia espanyola. Jo no tinc res a dir. Jo vaig fer coses que... En fi, jo no vaig fer res.
3: Ja l'entenc, senyor Allats. No s'amoïni. Perdó, no et preocupis, Cisco. Ho havia de provar, com comprendràs, però no et molesto més. Però sí que m'agradaria poder enviar-te el reportatge quan el tingui acabat, eh?
1: I d'allò, quina mena de reportatge dius que fas?
3: Ah, no, res, una panoràmica, una crònica de l'època, els protagonistes... Serà en paper, res de vídeos o talls de veu, eh?
1: Bo, i si jo accedeixo, després podria revisar el que s'hi digui de mi.
3: Home, això per descomptat, senyor Allats. Perdó, Cisco. Això t'ho prometo. Sóc una professional i l'últim que vull és fer safareig o ferir algú del poble, clar.
1: Nena, faria no, però jo deia que m'agradaria supervisar com quedo, perquè jo no vaig fer res, o no volia fer segons què.
3: Fem una cosa, Sisko. Quedem. I si en qualsevol moment no ho veus clar, farem màquines i tal dia farà un any.
1: Sí, sí, sí. Però d'allò... En qui més dius que n'has parlat?
3: De moment, doncs això, en Joan Montull, en Miquel Vila i alguns altres de la vostra edat. T'aprecien molt i tinc una llista llarguíssima d'antifranquistes encara per trucar, eh?
1: Ah, caram. En Miquel Vila, eh?
3: Jo vull que la vostra memòria tingui el lloc que es mereix. Vosaltres vau aixecar un país que encara no havia sortit d'una dictadura.
1: I d'allò, nena, per tot això ens agraves la veu?
3: Si no vols cap enregistrament, Sisko, no n'hi haurà cap. Però almenys m'has de deixar una llibreta i un boli. Que tinc bona memòria, però no sé si prou per apuntar tantes vivències.
1: Va bé, doncs, nena... perdó, Alba. Doncs, on vols que quedem? A casa meva et diria que no, la tinc desendreçada.
3: Demà a la terrassa de la taverna del Port d'en Perris, a les 11? Si et va bé, clar, eh? Entre setmana a aquella hora tot allò és tranquil, els turistes són a banyar o a comprar.
1: Entesos, i corre prou aire, sí, ja em va bé. Estic jubilat, ja la conec, la taverna. I tant que la conec.
3: Magnífica, Sisko, moltíssimes gràcies, de veritat. Fins demà, eh?
1: Vagi bé, sí. Merci, fins demà.

0: Bon dia, el senyor Yats. Ai, esperi que hem tret els cascos.
1: Suposo que sí, que sóc jo. Però digue'm, Sisko.
0: Ai, coi, que sí, que és que no m'acostumo, perdó. Jo sóc l'Alba, gràcies per... Estic una mica nerviós, eh? Pensa que per mi és que ets molt important.
1: De res, de res. Amb els de Camp Mora ens respectem i... D'allò, seu, sisplau. Jo és que sóc anat a fer un tomb i per això he arribat abans. Que vols prendre res?
0: A aquesta hora no sé si ja es pot demanar una canya. Vaig triant els trastos, eh? Llibreta i boli, com els periodistes de debò.
2: Bon dia! Què serà per aquí?
0: Jo, un cafè descafeinat amb gel, sisplau. I vostè... coi, tu, Sisko, vols res més?
1: No hi ho hem gas, senyor. Merci.
2: Ara mateix.
0: Bueno, doncs aquí estem, eh? Primer de tot, Sisko, gràcies un altre cop. El teu testimoni serà molt útil. Trobo que fa bon prou dia, eh?
1: Prou.
0: Vull dir que, ja ho saps, vaig parlar amb els teus amics de l'època, els més, diguem-ne, fins. I ai, que vaig massa de pressa. Perdona, Sisko.
1: No, no, és que... I què et van dir en Vila i en Montull? Perquè ara fa anys que no ens trobem, allà d'Ola i Adéu pel carrer.
0: Doncs que éreu molt amics, amics de l'escola, un trio d'aquells inseparables, i em van parlar de la vostra resistència al franquisme des de ben joves, una quantitat al·lucinant de peripècies.
2: Aquí ho tenim, família. Un cafetó amb gel, l'aigua amb gas, i vinga, va, que vagi de gust.
1: Sí, sí, encara som amics, però... Però ben bé, què et van dir en Vila i en Montull, eh? Què et van explicar?
0: Bé, no sé, que en Miquel Vila anava a Perpinyà, que hi tenia família, i us portava llibres prohibits. Que fèieu pintades com a contrarègim, no sé, que conspiràveu, en resum, i que tot va ser molt, molt intens.
1: I res més?
0: Bé, encara no ho heu fet, no he fet el buidatge de les meves notes, i no ho sé, vam parlar de l'època i de vosaltres, i és clar que van sortir coses, però ho haig d'ordenar, eh?
1: Alba, només et demano que no m'enganyis. Vull saber si et van parlar del que vaig fer aquella nit a Tiffany's, i vull saber si és l'únic que t'interessa, posar sal i pebre a la nafra. O més aviat, el que no vaig fer.

0: Va. Per darrere, sí. Gas.
1: Sí, Sisko. Amb Vila i amb Montull em van parlar del que vas voler fer. Coi, no t'enganyaré. Però ja et vaig dir, per telèfon, que només parlarem del que tu vulguis.
2: Entesos, merci. I doncs, per on comencem?
1: Pel principi.
2: És pel principi del món? És tu que era l'hora de sopar?
1: Em podries parlar de la colla que vau fer, no? Us vau conèixer a l'escola i després la Bona Figueres.
2: Correcte. Es vam conèixer a estudi. Aquest és un bon principi.
1: Però tinc entès que tu i els teus pares veníeu de... Espera, veníeu de...
2: De muntanya, pagesos. I a més, era mitjan curs. Jo no havia vist mai el mar, ara compte. Ho recordo com si fos avui. Vaig entrar a classe i de cop i volta tot va canviar.
3: Muntem aquest pagesot. Muntem això.
4: Heu vist quines faltes més vermelles? Sembla una tomata.
5: Sí, sembla una tomata.
6: Tomata.
7: Silencio. Hoy damos la bienvenida a su nuevo compañero, el señorito Francisco Ayats.
1: Sí, esclar, el bullying de sempre, però vas fer bons amics, oi?
2: Em vaig fer amb els més grans, amb els... És a dir, amb els diferents, això. Vaig detectar en Miquel i en Joan de seguida, i no ho sé, em van acceptar.
1: Acceptar? Això sona bé.
2: Ens passàvem l'hora del pati parlant. No ens agradava el futbol ni les classes. Aquella escola del franquisme, els nois separats de les noies... Va ser una època molt fosca, saps?
1: Costa d'imaginar, però tinc entès que gràcies a certs ambients vau descobrir mogudes noves, no? Coses que us van obrir el cervell.
2: I tant. La família de Miquel tenia un bar, vivien a sobre. I en Miquel tenia les golfes per ell sol. Però n'hi havia d'altres, eh? Hi havia gent avançada, progressistes i capellans d'esquerres que ens van netejar els ulls.
1: Els teus amics em van explicar que llegíeu molt i que escoltàveu música, coses avançades, no sé com dir-ho.
2: Bufa, sí, llegien. I volíem fer-ho tot alhora.
1: Tot alhora?
2: Anàvem a casa d'aquest i de l'altre i sovint, com et dic, a les golfes d'en Miquel. I llavors era un alliberament.
8: Escolteu, nois, escolteu. I en aquí, en Proudhon diu que la propietat és un rogatori.
9: Doncs ara i aquí, Kel, en nom d'en Proudhon, t'expropiarem el bar del teu pare.
10: Ei, i si canviem de disco? En Raymond ja l'hem sentit 3 vegades.
8: Tens raó, Sisko. Va, posa'm-vos aquí, va. Que no us vull llegir una cosa d'en Peri Forgues i em penso que pot quedar bé. Va, Peri Forgues, eh? El gran historiador de la Begú.
11: De chez moi, le berger et sa flûte de bois, et sa chèvre et son chien qui aboie.
1: Oh, els meus pares tenen una col·lecció de música d'aquesta època. És una meravella.
2: La música era una gran porta d'entrada a l'oposició a la dictadura. Una era boda de la Pepita Figueres, escalenca, i el seu home, sí, l'Enric Casasses. A través d'ells vam conèixer els 16 jutges i vam començar a organitzar recitals i a fer octavetes.
1: Tan joves? Ostres, jo creia que tot plegat ho havíeu començat a fer més tard.
2: Perdona que vaig endavant i endarrere, eh? Devia ser el 1966 o el 67, que vam portar en Pau Riba, la Guillermina Mota i la Maria del Mar Bonet a cantar a l'Escala, eh? Poca broma, trobo. Ah, i van fer venir en Pi de la Serra al casal parroquial. Cuidado, que aquell feia tronar i ploure. I era una força de la naturalesa.
12: I amb mutua complença canteu com un home sol. Fins de puta voler si no veuria mai el sol.
2: Anhelàvem la llibertat política, la llibertat sexual. Catalunya. I alhora teníem por. Una poca... En fi, jo en tenia, vaja, sí, en tenia. Però també sentia una força nova, que em creixia dins.
1: Por que us enxampessin, oi?
2: No ben bé. Érem uns marrecs. Era l'ambient general que feia por.

0: Recordes el cas Grimau? Era un polític comunista espanyol. La policia franquista el va detenir l'any 63 i el van fusellar.
1: Ho tinc estudiat. Tota Europa es va escandalitzar i va ser notícia de punta a punta.
0: De vegades anàvem a Can Josep de les Vaques a veure munyir-les i un dia, com t'ho diria, en Josep de les Vaques escoltava d'amagat la ràdio piranaica, clandestina, que emetia des de Bucarest. I de sobte sentíem una altra manera de parlar de l'opressió que patíem.
1: Uf, un ambient terrible, però trobàveu la manera d'estar informats.
0: La por era general, i per això l'hivern del 66, que em vaig quedar desemparat, va ser molt dur. I meus amics van anar a estudiar a Figueres i jo, més petit, em vaig quedar sol a l'escala.
1: Però què vols dir, Sisko, amb això de desemparat?
0: Res, els caps de setmana ens veiem, organitzàvem coses, intercanvi de revistes, les primeres pintades. La meva primera pintada deia català a l'escola. Ara compte. Però van ser un curs i un hivern desoladors.
1: Em sap greu, Sisko. Suposo que els trobaves molt a faltar.
0: Potser jo era el més apocat de tots i, no sé, l'hivern i aquells tricornis de la Guàrdia Civil que eren a tot arreu i jo sense la colla. Pensa que no feia tants anys que se'ns havia despertat la consciència i jo sense poder parlar amb ningú. Vull dir que la nostra força era el grup. Per separat, et senties molt fràgil.
1: Però no vau perdre mai el contacte, no?
0: Sí, clar. Però ells venien amb històries fresques. I jo no tenia res per explicar-los. Res que no fos por i avorriment.
2: Figueres, F, Nova York. I vam arribar a les habitacions de les noies. Les monges una mica més i ens carden escales avall. Una mica més i acabem el cortalillo.
3: I fora de córrer.
2: Ah, i tu què, Sisko? T'has remenat gaire la cuca aquesta setmana?
4: Bueno, he redactat els estatuts nous de la nostra associació. I penso que ens poden anar bé. Jo crec que la joventut indiqueta llibertària ha de tenir uns estatuts poderosos.
2: Ah, i ara us haig d'explicar que he conegut uns progres de Figueres. Ens passaran revistes franceses i la setmana que ve irem a fer una visita al poeta Carles Fages de Climent.
4: Jo no podré venir, però he redactat els estatuts i penso que els podríeu revisar.
5: No em demanis el perquè.
0: Els pares em van veure tan trist, Alba, que l'any següent em van enviar a Figueres abans del que em tocava. Llavors vaig recuperar la vida amb en Miquel i en Joan, que tenia un pis compartit. Vull dir que la meva transformació real comença aleshores.
1: D'això me n'han parlat els altres, sí. A Figueres és on acabeu de polititzar-nos de valent, oi?
0: Sí, és on la cosa pren volada. I no has tocat gaire el que fem ja, l'Alba. És ben igualit, eh?
1: És que no em vull perdre cap detall. És tot tan interessant.
0: Depèn de què sí que n'és d'interessant. I depèn de què... No ho sé. Potser podríem continuar un altre dia, eh? Em sembla que voldria ordenar més bé els records, si no fa res.
1: T'ho manes, eh, Sisko? No vull agobiar-te. Quedem que, no sé, la setmana vinent?
0: En tot cas, té'm el teu telèfon i et truco jo quan d'allò. Sí, quan tingui les idees més endreçades.
1: D'acord, Sisko. Sisplau, aquí, que ens faria el compte.
6: Ara mateix, senyors.
0: Convido jo, que he après més que tu. Ara mateix...
1: No, ni parlar-ne, Sisko. A sobre de regalar-me el teu temps i la teva memòria.
0: Ai, el meu temps... I els meus secrets pesen molt, Alba. Vaig lluitar. I es podria dir que vaig caure en combat. Però són coses que cal explicar-les bé, sense pressa i sense floritures.

0: Aquella nit al Tiffany's, amb les veus de Pep Cruz, Sílvia Pedret, Toni Selles, Martí Seguer, Oriol Casals, Alexia Gafas, Júlia Gafas, Xavier Serrano, Xavier Pujol, Adrià Pujol, Miquel 40 Cunillera, Miquel 40 Girona, Joan Bosch i Lola Sanz. Direcció, Miquel 40 Girona. Direcció d'actors, Toni Selles Güell. Guió, Adrià Pujol Cruells. Assessorament editorial, Joan Gasull. Disseny de so i muntatge sonor, Apsis Studios. Enregistrament i edició de veus, Martí Seguer Capell. Coordinació del projecte, Maria Alzina Carmona. Producció, Anna Salvador Figueres. Disseny de la imatge, Alba Cunillera Font. Cançó principal, Alta Traïció, de Clara Pella i Salvador Sobral, cedida per Vida Records. Aquella nit al Tiffany's és una sèrie de ficció basada en fets reals i inspirada en el llibre El pacifista que volia volar una discoteca, de Joan Gasull, editat per Llibres del Segle. Una producció de l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà per Ràdio Capital de l'Empordà, en coproducció amb La Xarxa i Ràdio 4 i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
1: Hosti, m'imaginava tot més petit. No sé ni on te vaig. Vinga, vinga. Vas. Va. Va, aniré per darrere. A veure, sí. Collons. Collons, no conec res. Aquí hi ha uns terrats. A veure. Doncs a veure si puc pujar per aquí. Aquesta paret és alta.
0: Aquella nit al Tiffany's, capítol 2.
2: Excuses que perdona, que condueixes. No, és perillós. Ja trucaré més tard, però he pensat que avui podria ser un bon dia.
3: No, Cisco, si vaig amb els sense mans, digues, que potser voldries... Espera, quin dia som avui? Ai, que sí, mira, ja passem prop de Calaia i ara la mama aparcarà i anirem a triar el gelat dins l'os de l'escala.
2: I veig que tens companyia. Escolta, de debò, truco després o demà o un altre dia i no se'n parli més. Ara has d'estar per coses importants.
3: I tant, és en Martí. Martí, saluda't, Cisco.
4: Hola,
2: Martí. Hola, Martí, hola. Tens un nom molt maco, eh? I d'allò, quants anys tens, Martí?
3: Digues, Cisco, vinc de buscar en Martí al casalet i ara l'anava a deixar que la mare. Jo haig de fer dos articles per ahir.
2: Bo, jo a l'estiu del 69 vaig ser monitor de casals a Torroella. Una feina que, res, com que vam deixar la conversa a mitges i jo crec que paga la pena lligar alguns caps, saps? A casa he trobat uns papers i la memòria se m'ha disparat.
3: M'encantaria que seguissin parlant, Cisco, però digues, que volies quedar avui? Perquè jo ara mateix podria canviar de plans, eh?
2: Sí, no, podríem quedar al mateix lloc, a la taverna del port d'en Perris, vull dir, però no voldria que canviessi res.
3: Sóc en mitja horeta. Va, fins ara. Ai, ai, ai.

0: forques i garrots. Vaig al bosc i sóc boscà, i a les viles sóc vilà, però sóc sempre perillós.
1: Ui, això no m'ho esperava, eh? M'has trucat. Gràcies, Sisko. Avui bufa forta, eh?
2: Sí, que bufa, sí. Però res a veure amb les ventades d'abans. Si prefereixes, anem a dins, tu mateixa, eh? És que ho he vist molt ple i he pensat que...
1: Oh. No, aquí em va molt bé, eh?
2: Així que deixa mai nada, eh? Excusa'm. He estat indiscret, però si no n'haig de fer res de la teva vida, això no n'haig de fer
1: res. I ara, Sisko, no n'ets pas d'indiscret. Mira, tinc en Martí, que l'has conegut per telèfon, i aquí dins meu hi ha la Caterina, que de moment és un petit mal de panxa de 5 mesos i mig.
2: Caterinet.
1: Sí, però va, som-hi que està fent bo ploure. A veure si trobo la llibreta. Em sembla que la tramuntana se m'emportarà els apunts.
3: Bon dia, o bona tarda, depèn. Què serà per avui?
1: Jo, una cervesa sense alcohol, sisplau. I tu, Sisko, què et ve de gust?
2: Per mi, una cervesa que sigui normal i que sigui ben freda, senyor.
1: I patates i olives, que moro de gana, eh?
3: Marxando!
1: Bueno, i tu, què, Sisko, n'has tingut, fills? Perquè potser em pots aconsellar i tot. Ai, ara he estat jo la indiscreta. Ai, perdona'm, eh? De vegades... Em sembla que no tinc filtres, tu.
2: No hi fa res, Alba. No, quan els amics començaven a tenir parelles, alguns fins i tot fills, jo encara era a la presó. I, esclar, vaig acabar ressegat, per dir-ho de manera suau.
1: Hosti, veus, ja he ficat la pota i em sap greu, Sisko. Jo no volia que riéssim així, aquest tema.
2: Dona, res.
1: Ja, vam quedar que tu em parlaries del que et vingués de gust.
2: Ai, la vida és com és. Però jo... Exacte, jo no volia parlar d'això de la presó, o potser més endavant. El cas és que avui he trobat llibres i papers de l'època i he pensat que te'ls podia ensenyar. Donen context.
3: Una sense alcohol... i una de normal. I les patatetes, les olivetes. Apa, ja ho tenim.
2: Merci.
1: Gràcies.
2: Molt bé, ben freda, sí, senyor.
1: Ai, m'estava desmaiant de gana, tu. A veure per on anàvem... Sí, aquí. Era el moment que tenia un pis d'estudiants a Figueres. Tu, en Miquel i en Joan, i em sembla que dos nois més que... Ai, perdona, espera, que potser volies parlar d'altres coses i jo aquí vinc a dirigir l'orquestra. Ja semblo aquell, el Sabater d'Ordis.
2: Dorm, Sabater, que l'art et faci noble. De gran faixes de Climent.
1: El millor poeta nostrat. Has portat papers d'ibre, oi?
2: Sí, precisament he trobat llibres que llegíem al pis. I discos, i alguns pesquins que fèiem d'amagat. Vam ser molt actius, però...
1: Hosti, pesquins? Va, digues.
2: A veure, volia saber com ens vam radicalitzar... No, com ens vam polititzar de debò, no? I doncs, tot va consolidar-se a Figueres. El nostre pis, que tu en dius d'estudiant, i nosaltres ens l'imaginàvem com una comuna. Si valga en Déu, una comuna. En fi, llegíem molt, fèiem pintades, ja sabíem punxar la pirinaica. No sé... Fèiem contactes i descobríem líders revolucionaris, el Che, en Quico Sabater...
4: I ara us posaré aquesta joia que vaig comprar a Perpinyà la setmana passada.
5: Quel! Tinc el cap com un timbal de tants discos. I si trobes la piranaica i ens posem al dia?
4: Mira que sou sonsos, eh, me cago en Déu! No voleu sentir les barricades? Està bé, va, vinc a la ràdio a veure...
6: Ei, i aquests llibres que has dut a Perpinyà, Miquel? Aquí n'hi ha un d'en Bakunin, que ja ens n'havies dit alguna cosa.
4: I ja que parlen de sexe. I vaig anar amb la Glòria Codina, la coneixeu? La van detenir el maig passat als fets de París i ara viu amagadot a l'Escala. És guapa i lliure perquè sí. I ja m'ha dit que ella i jo, coi de ràdio, no agafo res.
5: Un dia ens vindran a buscar i aquí les finestres són ben altes.
6: Collons, de vegades somio que es boten la porta i me llencen per la finestra. Amb aquells pobres estudiants de Madrid, en Guijarro i en com es deies... Sí, aquell, en Ruano. També el vaig llançar a finestra avall, eh?
7: Resistes, cojones! Hijo de la gran puta!
8: No, escoltadme!
5: La por no és revolucionària, Sisko. Mirau, hem de muntar un comitè d'acció revolucionària a cada poble. Va,
4: Fora la ràdio. Cui, anem per feina, a veure on te tinc el collons de paper. Ara, va, escolteu, he redactat una normativa i tinc uns comunicats copiats que ens poden inspirar.
5: Només ens faltava això.
4: I si anem a conèixer noies per variar? M'han dit que un grupet es reuneix a la Rambla. I que n'hi ha per t'hi haig de manar!
5: Collons del Sant Pare. O passem a l'acció directa o els feixistes se mos menjaran, Joan.
6: Ei, va, i si fem créixer el que ja tenim? La nostra joventut llibertària indiqueta ja té traça amb les pintades. Fem els recitals i els pamfletos. No sé, i si editem un llibre amb textos sobre lluita política?
4: Això dels indiquetes són jocs de petits, Cisco. Música! Ui, música! Hem de passar l'acció. Hem de madurar, adequar l'estratègia als objectius. Voilà! Ta-ta-ta-ra! Va, en fi, escolteu, manyacs. Mireu, ara fa un any ens marcaven el camí els bascos. Va, us ho llegeixo. Como tantos otros peones del capitalismo español, Melitón Manzanas estaba condenado a muerte desde hace mucho tiempo. El mismo pueblo que conocía bien su actividad le había sentenciado. El pasado 2 de agosto, ETA ejecutó esta sentencia del pueblo. Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social, uno de los mayores sádicos antivascos, fue ejecutado cuando, dónde y cómo quiso ETA. El Chacurra Manzanas llevaba largos años empleando su odio a lo vasco de todas las maneras posibles.
5: Però d'on collons treus aquestes coses, Kel? Una cosa és que siguem comunistes o llibertaris, i l'altra... No sé. Juguem-ho al dimoni. Mireu, me'n vaig a quedar un toc a l'Empòrium.
4: Pel tanto, no és pas que haguem de matar ningú. Jo només us dic que hem de passar a fer alguna cosa més grossa.
9: Ui, sí, que sí, que sí. Vinga, bon vent, activistes. Me'n vaig.
6: Ei, Joan, espera un moment, que jo vinc amb tu. Jo, Miquel, perdona, però jo és que també necessito que em toqui l'aire. Va, vine, que si vols podem continuar parlant.
4: Aneu, abandoneu la lluita, germans. Ja em quedo jo a aguantar la flama.
2: I ja ho veus, Alba, així ens anàvem polititzant. I érem tan joves que tot ens semblava possible. L'amor i la justícia universals. I la fi del franquisme, en fi.
1: Déu-n'hi-do. Pel que veig, diria que en Miquel era el més abrandat. O més aviat us complementàveu.
2: Mare de Déu, si n'era d'abrandat, sí, sí. Però després es va veure que era més un teòric que no pas un pràctic. I amb això no vull dir pas que en Quel no s'arrisqués, eh? Els comitès d'acció revolucionària, en fi, la cosa no va passar d'idea, en un paper de quatre trobades a Girona que van acabar amb boira.
1: I en Joan? En Joan no era tan... no sé com dir-ho, o sigui, era més assenyat.
2: No, això m'hauria d'haver escoltat en Joan més que no pas en Miquel. Però Miquel era magnètic, te'l creies. Tenia guspires als ulls i unes idees fantàstiques. Res i curt, en Miquel era un argent viu i un líder natural.
1: Suposo que l'ambient s'encomanava i que si eres una mica sensible, de seguida polititzaves.
2: No, jo pots ben dir, vagues d'obrers i d'estudiants i la guerra de Vietnam, la primavera de Praga... I aquí hi havia el collons del franquisme. A Europa floria la democràcia i aquí ens quedarien sempre més a les fosques. Érem tan joves, Alba.
1: O sigui, que l'ambient us va portar a fer un pas més enllà.
2: Bé, sí, A veure, era molt difícil organitzar les idees, saps? Teníem el cap en construcció i el ventall ideològic era tan gran. Llegíem com uns esperitats.
1: Ja m'ho imagino, ja. I és ben clar que us estimàveu al país.
2: Un poti-poti, ja t'ho diré. El Concili Vaticà II havia renovat l'Església i teníem clar que calia robar els rics per afavorir els pobres. I, val com Déu, si n'eren de joves, si n'eren de tendres.
1: Però alguna cosa, no sé, segur que em passa alguna cosa que suposa un canvi, no, Cisco? O pixo gaire fora de test? Va, perdona l'expressió, eh?
2: No, tens raó. Van passar un parell de coses importants, diria. Clar, jo ja havia agafat el gust per jugar al gat i la rata amb la bofi, no sé, reunions clandestines a la rectoria de l'Escala, pintades a la caserna, i em sentia valent per primer cop la vida. Era com si tingués una bèstia dintre meu.
1: Acció directa.
2: O molta adrenalina. com quan vam anar a donar suport a mossèn Monconill, el pintor... Com es deia? Ai, collons, si el pintor Bosch Martí.
1: Ai, espera, espera, que... Mossèn Monconill, el pintor dius que es deia... Sí.
2: Bosch Martí.
1: Pintor Bosch Martí. Bosch Martí. Sí, val, apuntat. I... Això què va ser, Sisko?
2: A l'església parroquial de Palau-sator. Hi has estat mai? És un poble molt bonic, molt empordanès.
1: Home, i tant que hi he estat. És preciós, però... Digues, què va passar?
2: El mossèn, havia encarregat un mural en Bosch Martí. Una cosa sensacional. Crist, la Sardana, el Che Guevara, no sé. Tot molt progressista i molt crític. Ramon Llull, Pompeu Fabra, Luther King, en Gandhi, i fins i tot en Hitler. Una composició colossal. En una banda els bons i a l'altra els dolents.
1: Què dius? Això dins l'església?
2: Sí, sí, la gent venia a veure com s'anava fent el mural i va córrer la veu i llavors va sortir la notícia al diari, clar. En aquella època tot era, no ho sé, vull dir que llavors s'hi van presentar uns suposats estudiants d'arquitectura i van demanar hora al capellà per veure el mural. En realitat, eren tots esbirros.
10: Y este es el mural, señores, que representa la historia de la humanidad. La piedad de Cristo con la buena gente. Y aquí, la representación del mal. Y, pues, este mural les decía...
11: ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Quién son ustedes? ¿Cómo han entrado aquí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Qué pasa? Váyanse de aquí. Salgan de esta casa. Salgan de aquí. No los quiero ver aquí. ¡Venga, fuera! No me achuche a mí, ¿eh? ¡No me achuche!
12: Os vais a enterar ahora de quién manda en España, hijos de puta.
2: Tal com en dia Calva. Van empastifar el mural amb pintura i ho van trencar tot. Després van apallissar el capellà i el pintor i els van deixar lligats a un banc de l'església.
1: Ja, hòstia, quina por, Sisko, quins animals, collons, feixistes, eh?
2: O era una por convertida en ràbia. Més enllà vam anar tota la colla a una concentració de suport a Palau-sator. Corria la brama que en vindrien uns de Barcelona, em sembla que del Front Nacional de Catalunya, i que venien amb armes, eh? Per si calia defensar-se dels feixistes.
1: I al final, és que no m'estranya, eh? Que us polititzéssiu a marxes forçades, Sisko, perquè a veure, vull dir que no us quedava cap altra sortida, oi?
2: Era inevitable, sí. Es podria dir que tot ens hi empenyé, i jo... En fi, tot va acabar com va acabar. Perquè tot plegat... Sí, tot plegat va ser una fatalitat que vist ara em sembla evitable. O fins i tot absurda, la veritat.
1: Em sap greu, que us toqués una època tan terrible, Sisko, però gràcies a vosaltres la història va fer un tomb i les coses van millorar. Gràcies a la vostra empenta, la vostra lluita.
2: Un cap vespre ens va visitar el comissari de la policia de Figueres, al nostre pis, eh?
1: Hosti, això vol dir que... Això vol dir que us van enxampar?
2: Gairebé, però va ser un altre detonant, saps? Ens va visitar Virgilio Sánchez Velo, que en aquella època era com si diguéssim l'home del sac.
4: Hòstia santa! Joan, treu el disco de pressa. Sisko, a la cuina, fes veure el que vulguis, collons. Jo obriré la porta i vosaltres... Va, esteu a punt? Va, va. Ai.
13: Collons, mare meva.
4: Sí, qui anai?
14: Comissario Sánchez Velo, abran!
4: Pase. ¿Y a qué se debe su visita, señor comisario?
15: Retírese un poco, joven. ¿Hay alguien más con usted? ¿Este pasillo a dónde lleva?
4: Sí, claro. Somos estudiantes y somos en el piso. Están en Juan, en Sisko. ¿Esto qué quiere decir? En Juan y los demás han ido al Emporium a tomar una limonada, me creo.
15: Reúnanos a todos aquí en el comedor. Tengo algunas preguntas para ustedes.
4: De seguida. Sisko, Joan, veniu, que hay el comisario y quieren reunir con nosotros. Nos sentamos en esta mesa, que irá bien para esto, para hablar.
5: Buenas noches, señor comisario.
6: Buenas noches, señor comisario. Estaba en la cocina. Estaba preparando café. ¿Qué quiere? ¿Quiere un café, señor comisario?
15: No quiero café, gracias. Siéntense. Será un momento. A ver, solo serán unas preguntas y quiero que me respondan con toda sinceridad. ¿Se ven capaces de responder con toda sinceridad?
4: Sí, claro. Faltaría más.
6: Sí, claro.
4: Lo que necesite, lo que sea.
5: Lo que quiere que sea.
1: I què volia aquest tal Virgilio?
2: No va ser desagradable, Però jo, en fi, allò va ser un disparador. Un detonant, com tu en dius. Estic tan cansat. Alba, em sap greu, però no sé si puc continuar ara
1: mateix. No hi fa res, Sisko, no pateixis. Recordar segons què ha de ser molt dur. I ja entenc que hi ha coses que no vols reviure. Si d'allò demano el compte, ja ho deixaríem per
2: el
1: més endavant.
2: El comissari va ser amable. Primer volia saber qui érem cadascú, què estudiàvem, qui vivia al pis i qui estava de pas. Preàmbuls, en resum. I llavors va tocar.
1: Ei, Sisko, que si no vols parlar, cap problema.
2: Jo feia dos dies que havia pintat a les parets de l'institut Abajo el Instituto Burgués. I el comissari segur que ho sabia. I jo... A veure, va ser el primer cop que vaig ser conscient que algú m'havia delatat. I jo sabia qui era, o em pensava que sabia qui era. Cosa que pel fet és el mateix.
1: Insisteixo, Sisko, avui hem xerrat força, eh? No et cansis, sisplau.
2: El comissari se li veia que no ens creia. No ens creia quan li dèiem que nosaltres no sabíem res de cap pintada. Però va acceptar la nostra versió dels fets i es va acomiadar amb un... No sé, hi ha un abans i després.
1: Un abans i un després?
2: El comissari va deixar anar aquella frase.
15: Esto es todo, señores. Pero a partir de ahora ándense con muchísimo cuidado. Están fichados.
2: I aquí va començar la meva mania persecutòria. O la nostra, vull dir. Ja no ens vam sentir segurs enlloc. Ni mai més vam deixar de mirar de reull. Delators. Policia secreta. Traïdors. En fi, em va caure la vena dels ulls.
1: Caram, Sisko, no sé què dir, la veritat. Gràcies per explicar-m'ho. I com ho vau pair?
2: Des d'aleshores vaig collar més amb en Miquel, perquè en Joan es desentenia sovint dels nostres projectes, no sé. Ai, de vegades penso que ho havia d'haver parat tot en aquell moment. Poc després ja no hi va haver marxa enrere.
1: Però tu no podies saber el futur, Sisko.
2: Llavors en Miquel va fer aquells contactes a Itàlia. I, mare de Déu, hi vaig robar la dinamita a la pedrera de Roses. I tot va acabar d'aquella manera.

0: Collons, aquí dalt és un bon lloc. Va, la motxilla. Els cartutxos. Merda. La mitja. Hòstia. Hòstia, hòstia. Hòstia, què collons em foto?
1: Sisko, Sisko, sóc aquí. Sisko, tranquil. No, no cal que continuïs, no continuïs, sisplau. Què et passa, Sisko? És que no sé què fer.
2: Sisko, vergonya.
1: Estàs bé?
2: Quina vergonya. Sisko. Quina vergonya, Alba.
1: Sóc aquí, estàs bé?
2: Quina vergonya, Alba.
3: Sí, voldran alguna cosa més, els senyors? Ep, un moment. Tot bé per aquí?
1: Sí, sí, sisplau, una aigua per en Sisko i uns tovallons de paper.
2: No cal. No cal. Merci. Ara l'únic que vull és ser casa meu. Sacre Valda. Jo no volia que passés això. Potser ha estat una mala idea.
4: Tinc una bèstia dintre meu que malda i lluita per sortir. Tinc una bèstia dintre meu i ho juro per Déu, no hi ha lleis per mi.
5: Aquella nit al Tiffany's, amb les veus de Pep Cruz, Sílvia Pedret, Toni Sellas, Joan Cunillera, Oriol Casals, Carles Debó, Dume Graner, Marina Cebollero, Marc Clapés, Dani Cortés, Xavier Serrano, Adrià Pujol, Miquel 40 Cunillera, Miquel 40 Girona i Lola Sanz. Direcció, Miquel 40 Girona. Direcció d'actors, Toni Sellas Güell. Guió, Adrià Pujol Cruells. Assessorament editorial, Joan Gasull. Disseny de so i muntatge sonor, Apsis Studios. Enregistrament i edició de veus, Martí Seguer Capell. Coordinació del projecte, Maria Alzina Carmona. Producció, Anna Salvador Figueres. Disseny de la imatge, Alba Conillera Font. Cançó principal, Tinc una bèstia dintre meu, de Quimi Portet, cedida per Quimi Portet i Música Global Discogràfica. Aquella nit al Tiffany's és una sèrie de ficció basada en fets reals i inspirada en el llibre El pacifista que volia volar una discoteca, de Joan Gasull, editat per Llibres del Segle. Una producció de l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà per Ràdio Capital de l'Empordà, en coproducció amb La Xarxa i Ràdio 4 i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

L'aigua subterrània també a ciutat, donant nom a carrers que són riera, però sota l'asfalt. Ajuda aquesta aigua a mantenir la ciutat verda? Avui, en clau d'emergència climàtica, més verd a l'escola i al carrer per garantir l'equitat social i veïnal, amb Corina Besnou, Xavier Cavaller i Xavier Montagut. I amb Joana Mundó, la nostra experta en transició energètica, coneixereu el que explica la nova Estratègia Nacional per la Pobresa Energètica. Perquè aquesta és una missió sonora que alerta sobre els efectes socials i ambientals de la crisi climàtica. Segueix-nos a les xarxes, escolta'ns en podcast o ara mateix, que comencem. Apropant-se la cimera pel clima, que començarà aquest proper 6 de novembre a Belém, a Brasil, tornem a posar el focus en el que abordarà. Es vol presentar com a cimera dels pobles indígenes, de les comunitats quilomboles, de les ciutats, dels boscos, de la societat civil. Sentirem veus que ens alerten de l'urgència. I quina és l'urgència? A les ciutats està molt clar. L'urgència és poder-hi viure. I per això cal habitatge per tothom, del de les quatre parets, però també del que ha de convertir el carrer en un jardí d'ús públic on relaxar-se i compartir amb el veïnat. Renaturalitzar les ciutats és l'urgència, començant pels patis d'escola fins a arribar al carrer que grans i petits han de seguir fent servir pel seu lleure. Una ciutat que funciona pels nens funciona per tothom. Ho diuen científics i especialistes d'aquí i d'Utrecht que analitzen la realitat urbana transformant aquest patis escolars amb premisses clares. Han de ser més verds, amb més jocs naturals, amb més sòls permeables i un finançament públic que és vital per la seva supervivència. Així doncs, després de l'horari d'escola, aquesta línia hauria de continuar al carrer i treballar la convivència. Nens jugant en zona pública pilota i els parcs urbans, barrejats en grups de joves, àvies i avis asseguts als bancs, veïnatge, en definitiva. Direu que això ja existeix, però no és...